0: les persones, no? No parla enriquiment de molt poques empreses. Aleshores, en aquest cas, l'administració és una eina molt potent que acabarà sent impactada o està acabant sent impactada per la intel·ligència artificial. I aquí és on tenim l'oportunitat d'utilitzar aquesta eina en el bon sentit del camí i que puguem fer un canvi de paradigma de lo que és l'administració perquè sigui el que sempre han volgut que sigui, no? L'administració s'ha convertit en una eina que és molt tècnica, que és molt difícil, que costa molt d'entendre. I els professionals públics doncs, estan treballant dintre d'aquesta administració amb aquesta filosofia, no? Per tant, la intel·ligència artificial ens pot permetre, a través d'uns assistents cognitius, doncs, poder treballar aquesta línia. I parlo d'assistents cognitius perquè, si bé el mercat privat sí que està desenvolupant solucions tecnològiques pensant en línies neurològiques, de no com funciona el nostre cervell, la majoria d'aplicacions que estan fent servir a l'administració pública no estan pensades des d'aquesta visió. Estan pensades des d'una visió d'eina, no de reconeixement cognitiu o d'estímul cognitiu a la utilització d'aquestes eines.
1: Sí, a veure, no sé per enfocar-te perquè m'ha agradat com ho has explicat. Però sí, potser et preguntaria primer doncs, què és el que realment estan fent malament. O sigui, perquè, clar, aquesta eina, com acabes de dir, es pot utilitzar de moltes vegades, de maneres. I crec que el teu article apuntes que simplement estan canviant pràcticament el model, però no el fons, no? I que l'estan utilitzant com un planador de formularis. Explica'ns una mica què s'està fent malament amb l'aplicació de la IA i realment què és el que s'hauria de fer per a una administració més àgil i per a uns funcionaris més satisfets amb la feina.
0: Bé, com et dic, la tecnologia ha evolucionat de tal manera, o millor dit, la tecnologia que hi ha dintre de l'administració ha evolucionat de tal manera que el que hem fet ha sigut convertir el paper en una sèrie d'aplicacions, en centenars de caselles que s'han d'anar omplint i has d'anar, diguéssim, interactuant amb aquella aplicació. Això fa que tu facis una feina repetitiva i que fa que, a nivell cerebral, quan tu fas una feina repetitiva, els nivells de sucre et baixen, l'atenció et baixa, no et genera dopamina, per tant, t'avorreix, no? Aleshores, perds l'atenció. Quan una persona té que estar treballant 8 hores davant d'un aplicatiu en el qual has d'introduir dades, el que passa és que aquella persona acaba avorrida. I aleshores el que hem fet ha sigut fer allò que fèiem en paper, perquè l'administració et diu que ho has de fer d'aquella manera, i traslladar-ho a un sistema informàtic per poder guardar la informació. El canvi aquí ve quan el que pots fer és crear un assistent generatiu que interactuï amb el treballador públic i en comptes de que sigui el treballador públic que estigui fent una feina repetitiva d'introduir dades, que sigui l'assistent que estigui connectat amb els sistemes informàtics que té aquella persona i que es relacioni amb aquella persona de tu a tu, amb la qual per veu, per exemple, pugui estar parlant i pugui estar interactuant amb aquella persona. I això fa que sigui el software, en aquest cas, el que interactua amb la persona, no la persona que s'adapta al software. Per tant, aquí és el gran canvi. I això la intel·ligència artificial ens ho permet fer, si ho fem ben fet, no? Avui, en un grup que tu i jo tenim, parlàvem amb una persona que és l'Esteve Almirall, no? Ell es mira molt les coses des d'una visió de productivitat. No tot és productivitat. Hem de fer la tecnologia també perquè serveixi als humans, no només perquè millori les comptes de resultats de les companyies, no? Doncs aquesta doble mirada és la que des de l'administració encara s'ha de potenciar més, no? I és una miqueta aquesta la idea, no? Fer que canviar el fet de que és el software que hi ha darrere de la pantalla el que interactua amb tu i et fa molt més fàcil aquella feina i, per tant, tu pots dedicar-te a fer altres coses que realment sí que són humanes que no pas introduir dades dintre d'un sistema informàtic.
1: Això és el que volia preguntar-te, perquè se m'ha acudit mentre parlaves. Clar, però també podria ser que realment posem l'administració determinada, posi els agents, i després pensi, bueno, això com allibera de feina al funcionari, o prescindeixo d'ell, o es continuarà avorrint. Però clar, jo crec que aquí l'important seria el que li dones més temps per ser més creatiu, per ser més humà, per fer una feina millor. Això és el que m'agradaria també que ens expliquessis, la segona derivada, no? Què sorgeix d'això que proposes?
0: Tu imagina't la típica imatge de que vas a una guixeta on tens un funcionari davant teu. Aquell senyor o aquella senyora porta 8 hores treballant allà o porta X hores treballant allà, fent una feina repetitiva, perquè com tu han vingut altres persones que els hi han donat la mateixa informació. I aquest senyor el que fa és dir el seu nom, el seu DNI, la data de naixement, on viu, la seva no sé què, i abans va posant informació dintre d'un sistema, va escrivint aquella informació dintre del sistema. Per tant, mentre està escrivint aquella informació dintre del sistema, no està atent a el que tu necessites. L'empatia desapareix, perquè aquella persona està focalitzada en introduir les dades d'aquella manera i en aquell moment, no? T'ho imagina't que en comptes de fer això, hi hagi un assistent que ens estigui escoltant, en el qual tu diguis, miri, vinc perquè sóc tal persona, vinc a ajudar, vinc que tinc aquest problema amb les escombraries o amb aquest, amb l'ajut o amb el que sigui. L'assistent va automàticament omplint totes aquelles dades que el funcionari tindria que estar escrivint. El funcionari canvia, ja no està atent a que tingui que introduir les dades, sinó està molt més atent, està amb una connexió humana amb l'altra persona, interessant-se molt més per l'altra persona i intentant buscar la solució que al mateix temps el sistema li està donant. Perquè li pot dir, mira, aquesta persona, doncs, com té aquest nivell de renta i viu a tal lloc i tal i qual, doncs té dret a aquest tipus d'ajut. O pot tirar les escombraries el dia tal. O sigui, ha de ser el sistema el que acabi donant aquesta informació gràcies a que té un accés a moltes dades i el funcionari el que fa aleshores és tindre altres skills, que és el de ser més humà, tindre més empatia, escoltar, innovar, perquè en el moment que tu tens per pensar, el que fas és innovar, intentar fer millor les coses. Per tant, aquest és el gran canvi que crec que pot haver-hi darrere d'aquest tipus de feina.
1: Sí, jo ho trobo genial, però crec que també hauria de canviar-se, no sé com, la mentalitat de molts funcionaris que realment ja estan cremats de tants anys de fer aquesta feina mecànica. I, bueno, també amb ells suposo que se'ls ha de formar per saber aprofitar el que estàs dient. No simplement que diguin em sobra més temps, no. Aquest temps és perquè siguis més humà, més creatiu i atenguis millor el tal, no? Però també hi ha d'haver-hi un... No solament reformar l'administració, sinó el funcionariat el tenim que educar amb aquestes noves disciplines. És una pregunta, eh?
0: Sí, mira, el risc és construir una administració eficient però deshumanitzada. I jo crec que el que hem fet ha sigut això. Construir una administració eficient però deshumanitzada. I hi ha una fascinació excessiva per l'automatització. Però una administració pública no és Amazon. Gestiona drets, vulnerabilitats, confiança i democràcia. Si els ciutadans se senten que només parlen amb pantalles i algoritmes, la distància amb les institucions encara augmentarà més del que és. Per tant, la tecnologia ens ha d'ajudar a reduir aquestes friccions, no? Es tracta d'aplicar tecnologia sense eliminar la dimensió humana del servei públic. Per tant, aquí és on li donem una volta important a la relació entre l'administració i l'administrat.
1: No, no, ho trobo genial i ara estem parlant de l'administració, però això que dius, aquesta humanització de la tecnologia, realment s'hauria de fer extensible en molts altres àmbits, perquè l'empresa privada passa el mateix. Vull dir. Però bueno, continuem. El teu títol, Revolució Silenciosa. Quan dius això, és que estàs descrivint una transformació tecnològica, simplement, o estàs parlant d'un canvi de model de poder dintre de l'administració?
0: Jo crec que estic parlant de les dues coses, eh? La tecnologia és només el vehicle, no? Diguéssim, i la transformació real és cultural i política. Per tant, estem parlant de les dues coses. Com hem dit, durant dècades hem construït administracions pesades per controlar processos. Ara hem de construir administracions capaces d'acompanyar els ciutadans. Mira que senzill. Però és tan evident que crec que poca gent es dona compte d'això, no? Per tant, això implica redistribuir el poder, menys burocràcia, més autonomia dels professionals públics, més capacitat de decisió basada en dades i serveis públics. La digitalització no té sentit si només s'informatitza l'entitat, o sigui, per fer-la més ràpid, sinó que justament el que hem de fer és fer-la més humana. I gràcies a la tecnologia la podem fer més humana. Gràcies a la intel·ligència artificial, i jo soc molt crític, no?, amb l'utilització de la intel·ligència artificial, com tu ja saps, però tot i així crec que la tecnologia ben utilitzada, ostres, es pot ajudar, no? El que parlàvem aquest matí que abans ens hem quedat, no? Parlàvem de la tecnologia nuclear. La tecnologia nuclear pot ser bona o pot ser dolenta. Si l'utilitzem amb la línia bona, podem curar el càncer. Si l'utilitzem amb la línia dolenta, doncs podem matar moltes persones. Mm-hmm. Amb el temps, doncs s'ha anat regulant això. I al final hem aconseguit un equilibri en el qual doncs podem generar energia elèctrica amb les elèctriques i també s'ha fet uns esquemes de poder d'aquells estats doncs, que tenen armes nuclears però que no les fan servir perquè saben que és una burrada fer servir una arma nuclear. Doncs amb la intel·ligència artificial hem d'arribar amb el temps amb aquest equilibri. El problema és la rapidesa amb la que estem adaptant la intel·ligència artificial. L'altre dia ho mirava, i feia una comparativa amb altres tecnologies. Vaig veure que amb el telèfon i el telèfon fix i el telègraf va trigar 10 anys per poder arribar a 1 milió de persones. La intel·ligència artificial va trigar 5 dies en arribar a 1 milió de persones. Per tant, aquesta
1: sí,
0: és la diferència.
1: Sí. No, i és una altra cosa. I a més, la majoria de persones la poden utilitzar. Que hi ha tecnologies que han arribat a tothom, però som usuaris. Aquesta no, aquesta som actors, cada un de nosaltres. Vale, molt bé. Imaginem ja que l'administració està digitalitzant-se, però per això depèn de les grans plataformes tecnològiques privades d'intel·ligència artificial. I aquí també està el tema. Quina triar? Perquè totes estan esbiaixades, o crear una pròpia és un altre gran tema.
0: Sí, sí, aquest és el gran problema i el gran debat del nostre temps. No podem substituir la burocràcia analògica que tenim ara per dependència digital. Qui és cap on anem? No? L'administració ha de defensar la sobirania tecnològica, la interoperabilitat, les dades públiques protegides, les infraestructures digitals, i les han de saber fer. El problema és que s'està parlant molt de sobirania digital, però realment de sobirania digital en tenim molt poca. No? Podem tindre part d'una sobirania digital o un espai d'aquesta sobirania, però tota la sobirania serà molt difícil perquè a Europa doncs, anem tard amb el que és el desenvolupament de la tecnologia. Tot i així, hi ha una cosa que és la, diguéssim, és com la benzina en un motor, que són les dades. I en les dades, que al final és on s'alimenta tota la tecnologia, crec que si nosaltres som capaços de protegir-les a través d'una sèrie d'encriptacions, a través d'una sèrie del que sigui, ens permetrà que, tot i que les grans plataformes tinguin accés a les dades, aquestes dades no seran útils perquè estaran encriptades. Per tant, nosaltres hem de poder treballar aquesta capa de securització de la dada per poder, diguéssim, poder utilitzar qualsevol plataforma que tinguem. I també, paral·lelament, per suposat, començar a desenvolupar tecnologia sobirana europea.
1: Bueno, perquè per això, ojalà, però crec que falta bastant encara. Parles insumes d'un gran...
0: Per això et deia allò de la... Per això deia allò de l'encriptació de les dades de tal manera, o sigui, hem d'encapsular la nostra informació de tal manera que encara que estigui en una plataforma externa, aquesta plataforma externa no pugui accedir a aquesta dada. O sigui, no tingui capacitat d'accedir.
1: No,
0: si fem això, la clau la tenim nosaltres.
1: Però la sobirania també depèn de que la plataforma sigui propietat nostra, que demanos la talli o simplement no.
0: La xarxa...
1: Exacte. Parles o insinues d'un gran risc que dius que encara no s'està debatent prou d'aquesta transformació. Quin seria aquest gran risc?
0: És el que t'he dit abans, la deshumanització de l'administració. O sigui, si al final el que acabem fent és que l'administració et relacionis d'una manera amb una pantalla fredament, encara es deshumanitzarà molt més l'administració. O sigui, simplement mecanitzar l'administració perquè sigui eficient des d'un punt de vista del que hem conegut fins ara, és el gran risc de la digitalització de l'administració.
1: Europa, Estats Units, Xina, Rússia o jo què sé, o Estònia. Hi ha algun model que estigui funcionant ja l'administració amb aquest, d'aquesta forma que ens recomanes?
0: Doncs la veritat és que porto ara ja un temps estudiant això i mirant-m'ho, i a més, primer, per poder arribar a aquest anàlisi he tingut que entendre com funciona la neurociència, o sigui que he tingut que entendre com funciona el cervell per poder arribar a una conclusió d'aquest tipus, no? A nivell públic no hi ha cap administració que estigui treballant d'aquesta manera. El que estic creant és empreses. O sigui, tu, per exemple, Netflix treballa des d'una visió de neurociència per poder competir. O sigui, no competeixen només en plataforma tecnològica, competeixen també en satisfacció cognitiva de tot allò que et presenten, no? Estem parlant d'Amazon, estem parlant de Netflix, estem parlant de TikTok, estem parlant de moltes empreses privades. Aleshores, si les empreses privades estan fent això per guanyar diners, les administracions públiques poden fer el mateix respectant tots els drets i tota l'ètica per millorar les eficiències de les administracions. Per tant, fem-ho. Això només és qüestió de posar-s'hi.
1: Vale, fem-ho. I posem un indicador per saber, per exemple, d'aquí a 5 o 10 anys, si això ha funcionat. Quin indicador seria aquest? Que poguéssim comparar i dir... Quin?
0: El millor, el de la confiança ciutadana. Si la gent percep que l'administració és més accessible, més justa, més ràpida i més transparent, vol dir que hem avançat. Per tant, la digitalització no és l'objectiu. És una eina per reforçar la democràcia quotidiana. Una administració moderna és aquella que fa sentir el ciutadà menys impotent davant del sistema. I per poder fer això, tu t'has de sentir apoderat davant de l'administració. I què millor per sentir-se apoderat que tu puguis relacionar-te amb ella de tu a tu i d'una manera humana. Per tant, ho podem fer, ho tenim a tocar. Per tant, només ens hem de posar a fer-ho. Jo ho tinc molt clar i estic treballant per intentar posar-ho en marxa. I a més sé com fer-ho, crec que sé com fer-ho. Per tant, és qüestió de posar-s'hi. Ja saps que quan poso la banya al forat, intento fer el forat el més gran possible, no? I en aquest cas ho he vist molt clar i he vist que no estem aprofitant aquesta oportunitat.
1: Bé, doncs ara estem a la ràdio, suposo que hi ha gent que ens està sentint de molts indrets. El programa, que sàpigues que surt a més de 30 poblacions aquí a Catalunya i algun ajuntament que l'estarà sentint. El consell final del Sergi Marcén a una administració per començar aquest camí.
0: Que no s'enlluernin amb la tecnologia. La tecnologia pot fer moltes coses i moltes vegades els tecnòlegs ens enlluernem amb la tecnologia. Mirem les característiques de tot allò que pot fer la tecnologia, però no fem una reflexió de què passa amb aquella tecnologia. Mira, l'altre dia vaig anar a fer una classe en una universitat amb enginyers de telecomunicacions i els vaig dir que ells tenien un poder molt important sobre el que passa a la societat, no? I que part d'aquell poder el tenien ells, no? Em van dir que com era possible. I els vaig posar una imatge molt representativa. Vaig posar un pont d'aquests fets de fusta durant la Segona Guerra Mundial, on per sobre passaven els tancs nazis, no? Llavors, la meva pregunta va ser: l'enginyer que va construir el pont només feia ponts? Només va tindre la responsabilitat de fer ponts? Aquí crec que els hi va tocar una miqueta el voraviu, perquè, clar, per sobre d'aquell pont van passar tancs nazis que van acabar invadint Europa. Per tant, quan un enginyer o quan una administració o quan un tècnic o qualsevol persona utilitza una tecnologia, ha de pensar en més enllà. Ha de pensar justament quin impacte social i quina ètica ha de fer servir aquella tecnologia.
1: Bé, doncs la tecnologia actual no pot amb el rellotge i el programa se'ns ha acabat el temps. Ha estat molt interessant. Espero que realment hagi agradat i que hagi calat, perquè realment cal començar a pensar amb la IA això, amb la part humana i la part ètica, etc. Sergi, res més. Se'ns ha acabat el temps. Gràcies per haver estat aquí. I, com sempre dic, d'aquí uns mesos tornem a veure com això ha canviat i cap a on pinta.
0: moltíssimes gràcies i espero que hàgiu pogut explicar exactament què és el que crec que hem de fer. Moltes gràcies.
1: Res més. Fins la propera. A reveure.
0: Adéu, que vagi bé.

0: perquè puguin escoltar millor, empatitzar més i donar un servei realment útil a la ciutadania. Però també hi ha riscos: dependència tecnològica, deshumanització i pèrdua de sobirania digital. I fins aquí el programa d'avui. Ens trobem aquí, al Mones Digital, la propera setmana.
1: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
1: hola@barcelonadot.com.
2: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes-ho al pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.

0: 13, un nou Col·lectius en Xarxa. Us donem la benvinguda a un nou episodi d'aquest programa. Com estàs, Lluís?
1: Molt bé, Manel.
0: Avui us proposem anar una mica més enllà. Aquesta setmana ens acompanya un periodista i escriptor que, a més, és autor de la biografia no autoritzada, que no és qualsevol detall,
1: però
0: és important.
1: Però són les que van bé.
0: Exacte. Sobre Isabel Pantoja, una figura tan admirada com, jo diria, debatuda. Ho dia dia potser no, però jo crec que sí que podríem dividir segurament el 50% la gent que li cau bé i la gent que li cau malament. Però em sembla que no hi ha gent que està com al terme mig, saps? Provoca coses. Amb ell parlarem no només del llibre i del procés d'investigació, sinó també del fenomen que envolta artistes com Isabel Pantoja. Sí. Per què connecten d'una manera tan especial amb el col·lectiu LGTBI? Que jo d'això tinc alguna teoria,
1: jo també,
0: però
1: tinc
0: el
1: alguna.
0: Nostre convidat ens la reafirma. Mm. I també quin vincle hi ha entre les folklòriques i la construcció també d'identitats i de referents. Vinga. Per tant, crec que avui tenim feina.
1: Sí.
0: I em produeix cert morbo això de parlar de la cara B d'Isabel Pantoja. Perquè jo, ara, a hores d'ara, sense haver parlat encara amb el nostre convidat, crec que sóc més fan de la cara B d'Isabel Pantoja no pas de la cara A.
1: La cara A és la d'artista?
0: Sí, la d'artista.
1: La cara B és la de personatge. Reputada,
0: exacte. I la cara B és una mica com la part més persona, que aquí jo crec que és on m'enganxa més.
1: Té suquillo,
0: sí,
1: no? Aquí.
0: Va, doncs, si et sembla, som-hi avui al Col·lectius en Xarxa, Isabel Pantoja.
2: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
0: I abans de saludar el nostre convidat, posem una mica de context. Isabel Pantoja és una de les grans icones de la música espanyola, amb una trajectòria marcada per l'èxit, també la controvèrsia, i una capacitat, jo crec, única per connectar amb el públic. Perquè jo l'he vist en concert,
1: sí,
0: al Palau
1: clar.
0: Sant Jordi de Barcelona, i t'haig de dir, i no és broma, que vaig flipar.
1: Embelesa, no?
0: Totalment. O sigui, jo crec que una
1: hipnòtica.
0: Persona treta de context la poses allà i flipa.
1: I cau a
0: de veritat, de veritat, de veritat. És a dir,
1: ja,
0: cau.
1: Sí,
0: perquè jo vaig anar acompanyat de gent que bàsicament anaven per acompanyar-me, literalment, i em van reconèixer, sense que els apuntés amb una navalla, que a menudo show. De veritat, eh? O sigui, un espectacle, 3 hores i mitja de concert, que vaig flipar.
1: Molt repertori.
0: Molt repertori. Bueno, 50 anys de carrera, imagina't tu la de cançons que va fer Isabel Pantoja.
1: I és d'aquelles encara que canta amb el micro molt lluny,
0: més,
1: que això té molt de mèrit.
0: I és d'aquelles que entre cançó i cançó parla com 10-15 minuts i t'explica moltíssimes coses. O sigui, era un show. O sigui, era un concert, més aviat, tot un espectacle.
1: Val.
0: Com dèiem, la cançó espanyola i el món de la copla, sovint associats a les anomenades folklòriques, han tingut històricament una forta càrrega emocional, com deies, i també dramàtica, elements que els han connectat, lògicament, amb el col·lectiu LGTBI. És a dir, viuen del drama aquestes folklòriques directament, perquè ella cantava des del despit absolut en aquest concert, en contra, sense dir-ho, del fill, de la filla, dels haters, de tothom. O sigui, era una senyora que vivia del drama i ens ho va fer sentir a tots com a tal. O sigui, que tu al final pensaves en plan, quina lluitadora aquesta senyora, era la sensació que tenies d'aquella senyora. O sigui, en plan, ole tu, Isabel, que és el que repetia una i altra vegada, al·lucinant.
1: Interessant això, no?, de com aquestes folklòriques, no?, s'alimenten i també alimenten el col·lectiu, perquè

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: A Ràdio Rubí els dilluns toca country.
2: I was all but 22.
1: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
3: Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam.
1: Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
4: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana'm lo de sempre i ben fred, eh?
5: Venga, Sofi, cap problema.
6: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
7: Tia, és que fort, us heu assabentat que la meva profe de la uni.
8: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
7: Ai, Martina, tens raó, ens cancel·larà el programa i encara no hem començat, quin desastre.
5: Bueno, tranquil·les, amores, vale? Preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
8: Irene, els dilluns a les 12 cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Hildes.
9: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
1: Les Hildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores cada dues setmanes a Ràdio Rubí.

La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local. Des dels estudis de Ràdio Castellà, aquesta setmana inaugurem un doble programa dedicat a la Guerra de les Malvines. La Guerra de les Malvines, tema que no hem tocat mai, per això avui li dediquem aquest programa i ho farem amb el nostre historiador capçalera. Avui l'Albert d'Abril ens acompanya, benvingut.
1: Hola, com anem?
0: I ens acompanya, per primer cop aquesta temporada, l'Adrià Hernando, un habitual de les Portes de Troia. Ell és llicenciat en Història, ha fet molts programes aquí amb nosaltres, alguns dels més escoltats, per cert. Benvingut de nou, Adrià.
2: És un plaer, com sempre, he tornat, aquí soc.
0: Molt bé, doncs avui has tornat amb la Guerra de les Malvines, que no Maldives.
2: No, ja, són, ja són totalment diferents.
0: Val,
2: totalment
0: dic, ja.
2: Diferents.
0: Val, per si en algun moment...
2: Vull dir, si fos per les Maldives ho entendria més, però bé.
1: Convido els oients a fer una llista, o sigui, a comptar quants cops farem aquesta broma al llarg del programa.
0: O que ens equivocarem directament.
1: O que ens equivocarem.
0: Perquè el nostre cap estarà pensant en vacances, Maldives i coses així. Però Malvines, Guerra de les Malvines, què va ser, Adrià?
2: Bueno, és un conflicte una mica curiós, no? Perquè es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents que són del mateix bàndol, del bàndol occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina encapçalada pel Videla. Tots dos intenten fer servir el conflicte d'una manera molt propagandística, no? Interessada, però també és molt interessant veure la reacció de la comunitat internacional. I entenem aquí, per comunitat internacional, el que els nostres bons mitjans de comunicació entenen, és a dir, totes les democràcies liberals blanques. Mm-hmm. I Argentina també va descobrir, com han descobert ara amb el conflicte del Golf Pèrsic, amb la guerra d'Iran, els països del Golf Pèrsic també ho acaben de descobrir, no?, que existeix una jerarquia d'aliats a l'agenda de Washington.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el Portes de Treballar d'avui amb aquest tema que ve acompanyat sempre de l'Adrià Hernando. Ell sona aquesta cançó i...
1: British Granadiers.
2: I apareix ell.
0: Apareix ell.
1: Si allò parlo d'anglesos, surt el British Granadiers sí o sí.
0: Per tant, ja te l'has fet teva.
1: Sí, sí, sí.
0: Drets d'autor i tot, eh?
1: No. Ojalà. És una cançó, és un temazo, saps? Però bueno... No, però sempre que surten anglesos en guerra, aquesta cançó entra fina, entra fina.
0: I avui tindrem anglesos en guerra una bona estona.
1: Sí, bueno, sí, dos programes.
0: Concretament. Adrià, quins antecedents històrics cal tenir presents a l'hora de tractar el tema d'avui? Ens haurem de remuntar al segle XIX, oi?
1: Exactament. Quan va començar la guerra, la majoria dels britànics ni sabien situar les illes en un mapa. O sigui, aquest era el nivell, ¿vale? Però pels argentins era una convicció, era la causa més gran del nacionalisme argentí, no? La reivindicació d'aquestes illes s'ha anat ensenyant a les escoles d'Argentina amb el pas dels anys. I durant la dictadura cívico-militar... fins i tot es va enfortir, no? La discussió sobre el domini de les illes ja havia vingut d'abans, el regne de França, Espanya, Anglaterra, i aquesta última, enmig de les guerres napoleòniques, van aprofitar per obligar els soldats espanyols a marxar el 1811. Una molt jove república argentina la va reclamar en el moment de la independència, i el 1833 els britànics en van prendre possessió militar i la van rebatejar com a Falklands. El 1946, després d'arribar al poder, Juan Domingo Perón va reviure la polèmica en nom de l'anticolonialisme i del panamericanisme. I aleshores va ser quan les Nacions Unides van obligar Anglaterra a entrar en negociacions.
2: Molt bé, a veure, agafem una miqueta el mapa, sí, i anem-nos a posar...
0: El que no van fer els britànics.
2: El que no van fer, exacte.
1: Sí, exacte.
2: Perquè tots els oients sí que ho sàpiguen, no siguin més sàpies que aquests
1: això,
2: britànics.
1: Avui en dia és fàcil, poses el Google Maps...
2: Ràpidament,
1: Maldines,
2: no?
1: Maldines, que no Maldines. Sí. Que no Maldives.
2: Que no Maldives.
1: Jo ja les he convidat, és Maldines.
0: Tres minuts, has dit quan trigaríem? Tres minuts a entornar.
1: Ja ha caigut.
2: I a més ha transcendit la broma. Vull anar més enllà, un nivell més enllà.
0: Perquè s'ha inventat unes illes, les Maldines.
1: Les Maldines.
2: Però, en fi, com que mirar el Google Maps no és gaire radiofònic, no? Explica'ns tu una miqueta on es situen aquestes illes i, sobretot, quin era el seu interès estratègic.
1: Vale, doncs estan situades a 550 quilòmetres a l'est de la Patagònia, argentina. Tenen uns 11.800 quilòmetres quadrats de superfície. El 1982 hi vivien unes 1.830 persones, o sigui que ja l'endogàmia ha de ser... telita. 1.550 d'elles a Port Stanley i 400 d'aquestes persones eren britàniques, 30 eren argentines i la resta tenien un estatut d'associació amb la corona, no? La indústria principal és la cria d'ovelles. Hi ha uns 650.000 caps de bestiar, o sigui que aquí viuen de la llana, sota gestió de la Falkland Island Company. Aquí, per cert, això la gent que ho miri potser trobarà a internet, jo ho vaig veure en un article, que s'ha afirmat que un dels directors de la Falkland Island Company era l'esposa de la Margaret Thatcher. Jo ho vaig veure en un article, però vaig fer una mica de recerca i sembla que no hi ha indicis reals per afirmar-ho. Jo ho adverteixo, ho deixo aquí, que la gent ho sàpiga. S'ha parlat d'això, però sembla que no és cert. Però bueno, si ho troben per internet, que investiguin. En qualsevol cas... jo em pregunto si la llana i la carn d'ovella són una indústria tan estratègica que justifiqui una guerra, no sé.
0: Ho descobrirem al llarg del programa d'avui. De fet, és el que t'anava a preguntar. Clar, ja en el passat, a final del segle XVIII, li van trobar en aquestes illes un interès geoestratègic important.
1: Sí, abans de la construcció del canal de Panamà i tenia un interès estratègic. Lord Anson, en 1740, va escriure... El control de les Falklands podria ser útil en temps de pau, però en temps de guerra ens donaria el control dels oceans. Sí, sense moure el llavi de dalt, com parlen els anglesos.
0: Li està donant el que vol als seus fans,
2: Sí, sí, sí. sí
0: està
2: sí.
0: donant-li el que vol a...
2: Tots esperem que faci acudits amb noms de llocs.
1: No, no hi ha gaires, aquí no hi ha gaires, no hi ha gaires. Crec que no, eh?
0: Algun caure.
2: L'Ismael ho està esperant segur.
1: Bueno, intentaré fer algun. Bueno, tornem. Va, que em perdo, diu... A veure, mig segle més tard de les afirmacions d'aquest senyor, el 1914, la base naval allà situada va demostrar un cert valor. La Royal Navy va enfonsar quatre vaixells de guerra alemanys. Avui en dia pot allotjar una plataforma logística tant submarina com aeronaval idònia per interceptar les ones hertzianes i electromagnètiques d'Amèrica del Sud.
0: Carai.
1: Ah, i a més tenen petroli. O sigui que és una illa que necessita democràcia. S'explota des del 2010.
2: Jo, a part del tema aquest de la democràcia, jo crec que val la pena, ja estàs amb dues persones profundament de lletres, que ens expliquis un momentet, tu que toques tecles de tant en tant i tot, què són això de les zones hertzianes?
1: Ah, això de les zones hertzianes, també conegudes com radioelèctriques, són unes zones que viatgen a la velocitat de la llum i es propaguen per l'espai lliure a través de mitjans. Es poden propagar per cables, fibres òptiques, però també s'utilitzen per la ràdio, la televisió, la telefonia mòbil, les xarxes sense fil i la navegació satelitària. ¿Vale? Es poden reflectir, poden ser refractades i difractades. I, en fi, això.
2: Molt bé. Ens ha quedat clar.
0: Claríssim.
1: A mi no, però... Ho vaig buscar perquè jo tampoc sabia què era.
0: Bueno, doncs tornant als antecedents més propers en el temps, i que abans ens has situat ja després de la Segona Guerra Mundial, com van ser les converses per tornar a un estatus de normalitat de les illes?
1: Vale, des del 1833 es perden enfront dels britànics, no? Mm-hmm. Argentina manté les reclamacions, i quan arriba el Juan Domingo Perón, manté una postura ferma i impulsa una estratègia diplomàtica i dialogada amb els fills de la Gran Bretanya, no? Va impulsar la reclamació a l'ONU i fins i tot el 1953 va proposar comprar-les. Però Londres va dir que no, pel que sigui. Suposo que la llana de les ovelles o les platges paradisiaques, jo què sé. Ai, no, que són les Malvines, no les Maldives.
2: 5 minuts més.
0: Tot va per on ha d'anar.
1: Però a Londres, això, van dir que no, i el 1974 l'Assemblea de les Nacions Unides, aquella entitat famosa per la seva utilitat, havia demanat una solució pacífica. Es van proposar diferents opcions, com per exemple, cap al final del tercer mandat d'en Perón, el 1974, de manera secreta, un condomini de les illes, és a dir, un govern conjunt. Però en Perón va morir l'1 de juliol del 74 sense acabar el mandat. Aleshores, va arribar la inestabilitat argentina, que va acabar en el derrocament de la seva successora, la María Estela Martínez de Perón, coneguda com a Isabelita pel seu nom de confirmació catòlica, Isabel. I això va impedir, òbviament, que les negociacions continuessin.
2: Molt bé. En aquest moment coincideixen diversos factors. L'arribada de la Junta Militar Argentina i poc més endavant Margaret Thatcher al Regne Unit, no? Què passa amb tot això?
1: Bueno, la situació va començar a deteriorar-se. El 1975, exactament, la Junta Militar Argentina va prendre el poder a Buenos Aires mitjançant un cop d'estat. De fet, el 1980 el Parlament Britànic, per pressió de la població de les illes, ja va rebutjar una cessió diferida de l'arxipèlag. I això, aquest fet, no? aquest rebuig, coincideix amb l'arribada del poder de la Margaret.
0: Molt bé, anem
1: a Thatcher.
0: De la Thatcher, anem a pams. Què va ser aquesta junta militar a Argentina i quines polítiques són les que proposaven pel país?
1: Bé, la junta està composada per representants de les tres forces armades. L'exèrcit, amb Jorge Rafael Videla com a representant, que jo crec que és el més famós. Mm. La marina, amb Emilio Massera. I la Força Aèria amb Orlando Agosti. I van introduir, bàsicament, un règim de terrorisme d'estat. En l'àmbit econòmic es van produir profuns canvis en l'economia argentina que va acabar creant un nou model econòmic basat en l'acumulació rendista i financera, l'obertura externa sense restriccions comercials ni de capitals i el restabliment del mercat com a eina hegemònica d'assignació de recursos. Tot això acompanyat de la reducció de la participació estatal i l'obertura a productes estrangers que van entrar a competir amb els locals, encara que això va traduir-se en el sacrifici de la indústria local.
2: I podem distingir-hi un parell d'etapes.
1: Sí, hi ha una primera etapa del 76 al 78 que aplica un pla d'ajustament molt ortodox amb devaluació, amb la liberalització de preus, la congelació de salaris, amb les facilitats per les importacions i amb el cessament de la promoció de les exportacions, ¿vale? Això s'acompanya d'una reforma financera al 77 que posa les finances en posició hegemònica a l'hora d'absorbir els recursos. Bàsicament és un model neoliberal que va provocar una greu crisi econòmica amb una inflació altíssima i un endeutament extern brutal. El típic del neoliberalisme, bàsicament. Podríem anomenar-lo...
0: No, això mai.
1: Terrorisme econòmic?
0: Mai, ells no, no pot ser.
2: Però i menys en aquest programa.
1: No, no, per
2: no
1: favor,
2: fos cas. Nosaltres. No fos cas.
1: Aquí som molt fans de l'Adam Smith i, de, i del Milton.
2: Molt, molt, molt.
0: I una segona etapa, també, de l'Ajuntament.
1: Sí, hi ha una segona etapa, iniciada al 78, que va començar amb l'aplicació de la tauleta canviària, que consistia en fer devaluacions inferiors a la inflació. Això va agreujar el tancament de les indústries nacionals, que eren incapaces de competir amb els productes importats, i va impulsar la sortida de divises, que va causar dèficits comercials i de serveis. Això es va cobrir amb ingressos de capitals i creant un enorme deute extern, que el 81 va produir una primera crisi de greus conseqüències. Algunes d'aquestes mesures tan meravelloses, o millor dit nefastes, encara s'arrossegaven als anys 90.
2: Molt bé, ens podem imaginar que amb aquest panorama tan fantàstic que ens has dibuixat, hi havia bastants conflictes amb la població. Com es van gestionar?
1: Bé, com t'imagines que es van gestionar?
2: Amb els British Grenadiers.
1: Sí, similar, no? La Junta va ser un govern repressiu, va, mitjançant l'anomenat procés de reorganització nacional... El proceso de reorganización no. nacional.
0: Primer t'ha sortit venezolà?
1: Sí, m'ha salido medio venezolà.
0: Bueno.
1: M'ha sortit precolinxi.
2: Ja, i tu també has començat una mica, eh?
1: Este proceso de reorganización nacional. Boludo. Vale, vale. Caracteritzat
0: perdoneu,
1: per una...
0: Perdoneu.
2: Una abraçada.
1: Ja perdó si hi ha algun oient argentí, us estimem.
0: Ho tornarem a fer, segurament.
1: Sí.
0: Per això demanem perdó ara i després també.
2: Mejor pedir perdón.
1: Que permiso. Bueno, en fi, no, és horrible això. Bueno,
2: sí, sí,
1: perdó,
2: és
1: que m'estic desviant.
0: No passa res.
1: Vale. El procés de reorganització nacional, caracteritzat per una repressió brutal que va fer desaparèixer al voltant de 30.000 persones a través dels centres clandestins d'atenció, el més famós dels quals va ser l'ESMA, que és bàsicament Escola de Mecànica de l'Armada. O sigui, fixa't el nom que es van currar pel centre d'atenció. Escola de Mecànica de l'Armada. I què feu? Arregleu vaixells? No. Fem desaparèixer gent.
0: Ja està.
1: I punt.
2: Podria ser un cicle mitjà,
1: bueno,
2: saps?
1: També... Sí, no. Sí. Vas a fer... Voy a l'Escola de Mecànica de l'Armada a fer un cicle mitjà. Doncs pues ja està, ja no el van tornar a veure. Bueno, en fi, van robar també més de 400 nadons. Hòstia,
2: vale.
1: Que aquí amb la broma ens oblidem d'això, del robament de nadons que és bastant famós a l'Argentina.
0: Una brutal repressió, oi?
1: Sí, la brutal repressió, a més, va impedir qualsevol mena de resistència social a les transformacions econòmiques. Les èlits agropecuàries, els grans grups econòmics i financers locals, els intermediaris comercials i els financers van ser els grans beneficiaris d'aquest model. I va quedar clar que les forces armades havien assumit el poder polític com a representants d'aquests grups econòmics.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Aquesta és una cançó satírica anti-argentina, és britànica, òbviament, anomenada Battle of the Falklands, que parodia The Battle of New Orleans i fa referència al principi al rule Britannia. No? S'atribueix a un autor conegut com Johnny Bull. Va ser publicada el 26 de novembre de 1982, després de la victòria britànica a la Guerra de les Malvines. Es van esperar a veure si guanyaven o no. Mm-hmm. He buscat el tal Johnny Bull por ahí, però no l'he trobat. Sembla que és com una personificació de la identitat britànica. És com el Toro d'Osborne anglès, saps? Però bueno, saber. I bueno, la posem sense ànims d'ofendre cap argentí, ¿vale? Però la cançó és prou xula, és bastant graciosa. Vull dir, el ritme i tal. Després el que diu, pues, ja no tant, però bueno.
1: Molt bé, doncs anem fent via cap a l'inici de la guerra. Ens havíem quedat amb que també és el moment, una miqueta més tard, el 1980, de l'arribada de la dama de ferro, Margaret Thatcher, al poder. Exacte. Què va canviar amb Margaret Thatcher al poder? Quins moviments va fer entorn a aquest conflicte?
0: Doncs bé, al juny del 80, ja portava un any que havia arribat al poder, l'administració Thatcher va prendre dues mesures respecte a l'arxipèlag. La primera va ser desmantellar la base científica de Geòrgia del Sud. La segona, més important pel cas, va ser la reducció del pressupost militar que va comportar la retirada de l'únic vaixell permanent a l'Atlàntic Sud. Segurament, des de Buenos Aires, això es va interpretar com una prova de desinterès britànic per les illes, que, a veure, tampoc sabien on eren, o sigui, tampoc és que tinguessin un interès molt gran. És una conclusió bastant lògica, no? Això s'ha d'afegir l'apropament de Ronald Reagan, que el 1981 va establir estretes relacions diplomàtiques i militars amb Buenos Aires.
2: I els militars van fer de militars.
0: Sí. El desembre d'aquell any, el general Leopoldo Galtieri, comandant de l'exèrcit argentí, va encapçalar una nova junta, juntament amb el general Lami Dozo, o Dozo, no sé com es pronuncia, cap de l'aviació, i l'almirall Jorge Anaya, comandant de la Marina i principal defensor de reconquerir les ulles. A mi aquest concepte de reconquerir després de més d'un segle, no sé, com que perd una mica de força.
1: Bueno, militars bueno. Nacionalistes...
0: Sí, sí, no? La reconquista espanyola també és com... Bueno, en fi,
1: consideraven seu i...
0: Sí, reconquerir. Ells tenen la reclamació i ahí està. Bueno, en fi, Galtieri va mostrar la seva millor carta, que la Unió Nacional Argentina entorn d'una meta simbòlica, no? La reconquista de les illes. Això és el que ells volien com jugar.
1: Molt bé. Bueno, sempre s'han de dotar d'algun pla una mica fora de la carta, no?, per intentar justificar després el que passa dins. Mirem cap a
0: Exacte.
1: Fora per no mirar el que passa dins, no?
0: Exacte.
1: Quin era el plan, o els plans previstos per les illes des dels argentins?
0: Bé, el 29 de desembre la Junta ja havia planejat la invasió, però es va reservar una possible sortida política en cas de que les negociacions fossin positives. Recordem que ja des de Perón venien negociant. Van sortir dos plans diferents. L'operació Alfa, per a Geòrgia del Sur, que implicava un empresari argentí amb contactes a Londres, Constantin Davidov. Ell compraria una vella fàbrica balenera de Leith Harbour i enviaria 40 obrers. Per cert, Leith Harbour és una estació balenera d'una empresa escocesa abandonada en 1965 a l'illa de San Pedro. Hi ha unes fotos molt xules a Google, si voleu. Entre els treballadors argentins s'hi infiltrarien comandos. La Marina Argentina va oferir a Davidov suport material i fiscal amb la condició que es parés el dia i l'hora indicats per l'Estat Major. D'altra banda, l'operació Azul apuntava a les Malvines, desembarcar per sorpresa a Puerto Stanley i establir un pont aeri i marítim per enviar prou tropes per dissuadir Londres de qualsevol reacció militar.
2: O sigui, s'han encigalat en qüestió... O sigui, en una resposta s'han encigalat moltíssims, aquests militars. Estaven...
1: Buscant un casus belli de qualsevol... Sí. Ja està. Qualsevol cosa els valdria per començar a liar-la.
0: Exacte. El febrer del 82 es va fixar com a data de llançament...

0: però la sessió de negociacions diplomàtiques amb Londres el dia 1 de març del 82 a Nova York va donar resultats encoratjadors. Allò va alarmar els militars, que ja tenien ganes de gresca. Semblaven il·lusionats amb la idea d'enviar un munt de joves a morir així, que l'endemà de la secretaria de Relacions, la secretària de Relacions va declarar que si no es trobava aviat una solució diplomàtica, l'Argentina reservava el dret a alguna possible... a declarar, posar fi al procés i escollir lliurement els mitjans més adequats. No? És a dir, si hi havia hagut alguna possible opció d'acostament diplomàtic, aquell dia la van dinamitar per assegurar-se una possible invasió. No només això, sinó que l'estat major general va avançar el dia D, el 15 de maig, abans de la següent sessió de negociacions.
1: Aviam, és que havien fet uns plans. Tio, aquests plans ja...
0: Què em veniu aquí a ruïnar? Poses a planificar, venen la il·lusió de... Vai, ja està. O sigui,
1: què m'estàs explicant a la ONU que estan negociant? Què? Una merda aquesta negociació.
2: Tenim uns plans aquí. Jo soc partidari de l'operació Alfa, però... L'operació Alfa és la millor.
0: Es va avançar quan Anaya va decidir llançar l'operació Alfa, de fet, sense avisar els seus col·legues de la Junta. Diu, fixeu-vos en el detall, o sigui, la descoordinació del comandament argentí serà una constant amb molt de pes en el resultat de la guerra. Després parlarem del tema del resultat i si podria haver guanyat o no Argentina, etc.
1: Molt bé, molt bé. Doncs, clar, l'escalada continuarà en forma de sorpresa frustrada, o sigui, molt planejat tot, però al final, ai, no sortirà com
0: al final esperaven. Ho he dit, vamos a celebrar tu cumple esta noche. Sí, a finals de desembre del 81, Anaya havia posat a disposició de Davidov el vaixell polar Almirante Irizar per anar a Puerto Leith. El març va rebre llum verda i el dia 19 els 40 obrers es van instal·lar al port. La vigilància de Grytviken, situada a 20 quilòmetres, va arribar poc després a Puerto Leith i va veure onejar la bandera argentina. Van avisar immediatament a Londres, que va avisar al seu torn de Buenos Aires de la serietat de l'assumpte. L'Endurance va rebre l'ordre d'anar a Geòrgia amb 15 mariners. El 23 de març, el vaixell polar argentí Bahia Paraíso arribava a Geòrgia, però no per recollir els obrers, sinó per desembarcar uns 100 comandos més. En aquell moment, el vaixell britànic més proper era Gibraltar, a més de 12.000 quilòmetres. Per la seva part, Argentina va mobilitzar 16 vaixells amb 5.000 homes que van sortir de Puerto Belgrano. La Junta havia avançat la invasió a l'1 d'abril. Sí, estaven tan emocionats que anaven avançant, ¿vale?
2: És que els militars, quan s'animen, eh? Però Londres no sabia res de tot això? És a dir, Margaret Thatcher no n'estava al cas?
0: En realitat, ells ja sospitaven alguna coseta, eh? Ja, el 24 de març, el coronel Stephen Love, gran nom per un militar, Love, de l'ambaixada britànica a Buenos Aires, informava secretament Londres que considerava probable una acció militar argentina.
1: Veus com si hi ha bromes amb noms?
0: Sí, bueno, sí que no ho
1: veus?
0: Puc evitar, eh?
1: T'ha sortit.
2: Ha sortit.
0: El 27, fonts americanes i angleses ja parlaven d'activitat inusual de la Marina Argentina. El 29 de març, Londres ja havia decidit enviar amb urgència 3 submarins nuclears. El 31 de març, la CIA va ratificar el pla d'invasió i William Casey, el director de la central, molt anglòfil per cert, va decidir informar a Londres. En tota probabilitat, Xile va corroborar aquell missatge. Aquell dia, el govern britànic ja estava convençut d'un atac imminent.
1: Ai, la Thatcher. Ai, la Thatcher, què va passar? Se li va desfer el cabell cardat de l'ensurt? Aquesta pregunta li ha fet especial gràcia a l'Albert Abril, no sé ben bé per què. Aquella dona amb cabell cardat.
0: Aquella dona fa por.
1: Feia molt.
0: Quan va morir ser el seu marit?
1: Quan va morir fa no gaires anys, perquè va morir molt gran, el 2013, dic de memòria, 14, va obrir-se... Van petar-se molts bars, eh?
0: Sí. Vull dir, hi ha molta gent que va celebrar el seu amor, eh?
1: Exacte.
0: Ha de ser molt xungo.
1: 2013, mira, ho he dit bé. Clar, ara ens ha ensenyat l'Albert.
0: Ens ha ensenyat la foto, l'Albert, perquè ens... No sé.
1: Clar, és un cabell perfectament...
0: Conservador britànic.
1: Uf, però tu t'imagines una reunió amb aquesta dona, la pudor a l'aca. Saps allò quan vas a un...
0: Amb els rulls.
2: Endavant.
1: Val, endavant,
2: Sergio. T'imagines quan vas a on?
1: A una residència d'avis.
2: Sí?
1: Tu estaves pensant el mateix, cabron.
0: Bueno, portava tanta laca que no se li va desfer el cabell carrat no? De l'ensurt.
2: No. Només cal preguntar-li als miners.
0: Exacte. El 31 de març, Thatcher va reunir el gabinet.

0: i els delegats del Foreign Office es van manifestar en contra d'una resposta militar perquè podria ser contraproduent en tots aquells països que havien estat seduïts pel discurs socialista i anticolonialista. Perquè, clar, l'anticolonialisme és una idea a la qual arribes per seducció, no per deducció. En fi, Londres, a més, no podia comptar amb els seus aliats tradicionals i tres dels seus socis europeus estaven massa lligats a l'Argentina, Espanya cultural i socialment, França i Alemanya pels seus contractes armamentístics, que uneixen més que una hipoteca, per cert. Els contractes armamentístics ja ho sabem, eh? Ja ho veiem amb Israel. Pots fer el que tu vulguis mentre compris municions. En fi, el secretari de Defensa, John Knott, va presentar totes les raons que feien aleatòria, gairebé impossible, una expedició militar a 15.000 quilòmetres just quan s'acostava l'hivern austral. Va parlar de la misèria pressupostària i material de les forces armades en contraposició amb el que seria una operació costosa. Just quan, a més, havien retirat l'únic patruller de la zona. A més, el pressupost estava carregat amb dos programes majors. Canviar els míssils nuclears Polaris pels nous Trident, com la marca de xiclets. I renovar el material convencional de les forces britàniques desplegades a Alemanya. Però la raó fonamental és que temien, i era realment possible, un fracàs desastrós.
1: O sigui, realment va ser així de complicat pels britànics, eh?
0: Bueno, per començar, és que la RAF no tenia cap base al seu abast. La Marina Argentina era força bona i comptava amb els terribles missils Exocet. No confondre amb Exorcet, d'exorcisme. En fi, a més, combatia...
2: Aquest ha fregat el pal.
0: Aquest ha fregat, Però ha entrat.
1: Segur que algú li haurà entrat. Segur.
0: A més, combatien a prop de les seves bases i les illes estaven a l'abast de la seva aviació. Estaven a l'abast, una mica lluny, però estaven a l'abast de l'aviació.
2: Vale? Molt bé.
0: Les forces terrestres i aèries britàniques estaven massivament implicades a Europa Central, en el marc de la OTAN. La cosa no era tan simple com moltes vegades creiem.
2: La Thatcher, de tot això que ens està explicant, pensava diferent. Tenia, com sempre, aquesta dona una agenda pròpia amb els seus propis objectius.
0: Home, la Thatcher necessitava una victòria. Per cert... No sé si sabeu que Margaret Thatcher és Margarita Techador. Amb el suport de l'Anthony Ackland, representant dels serveis d'informació i seguretat, pensava d'una altra manera, ella, no? Calia reivindicar l'orgull nacional. La Gran Bretanya havia de reaccionar quan alguns dels seus territoris, fins i tot un que no sabien on era agredit. I això serviria d'avís també als soviètics.
2: No ens oblidem.
0: Que segur que es sentien molt intimidats perquè fessin els britànics a les Malvines contra l'Argentina, no?
2: No ens oblidem que estem en plena Guerra Freda.
0: Exacte.
2: D'això en parlarem després una miqueta més endavant quan fiquem en context. I clar, vull dir, estem en una època de tornada a la tensió, anys 80. Les coses estan una mica crues un altre cop i qualsevol cosa podia servir per avisar... Ep! Al tanto que estem aquí, eh?
0: Esto es muy loco, eh? Que esto es muy loco.
2: Esto es muy loco. Que et fot un tros allò amb la laca i et desfaig el mur de Berlín amb un lacazo, ala, cau.
0: L'addicte a la laca no és que es negués a negociar, sinó que volia fer-ho des d'una posició de força. Per això havia d'enviar un cos expedicionari. Es creia que era Churchill, ella. I també perquè la seva popularitat estava força baixa, motiu pel qual cedir sense resposta hauria estat com disparar-se al peu, no? La guerra li va venir com a ell al dit, no tant així a tots els homes que van morir, esclar.
1: Però no era l'única persona, no?, del bàndol britànic a qui aquesta invasió li anava bé, per alguna manera?
0: No era l'única. El cap de l'estat major en aquell moment, el cap de l'estat major general, era a Nova Zelanda, així que en el seu lloc va acudir l'almirall Henry Leach, cap de l'estat major de la Marina. Va arribar en el moment oportú. Venia d'una inspecció a Portsmouth. Ja havia mobilitzat les forces vives de l'almirallat. Considerava que l'oportunitat era ideal per demostrar el poder polític i la utilitat de la RAF. I tenia la seva pròpia agenda, no? Perquè veia que estava amenaçada per les retallades. A Leeds també li va venir com en ell ha dit. Entre el 72 i el 82, la Marina havia perdut 26 vaixells, entre ells 3 creuers i 5 portaavions. Leach, veterà de la Segona Guerra Mundial, va argumentar que podia reunir una força naval composta per destructors, fragates i vaixells de desembarcament i suport logístic encapçalada pels portaavions Hermes i Invincible. Juntament amb aquesta, una brigada de marines podrien salpar en 48 hores. Estava convençut que era suficient per recuperar les illes. I, spoiler, ho va ser.
2: ens has fet l'espoiler, ja, ja està.
0: Ja podem tancar i marxar cap a casa.
2: Sabem què va passar. Bueno, això tot ho sabíem. Avui estem descobrint
0: la part guai de la història,
2: tot el camí de com es va anar liant la cosa, liant la troca abans d'arribar a la guerra. Leach i Thatcher, amb quins interessos conflueixen? Perquè, clar, el que va passar és que al final es va acabar liant.
0: El Leach, amb el seu professionalisme i la seva audàcia, va convèncer a Thatcher que veia, en aquesta aposta una bombolla d'oxigen, no? Per la seva popularitat. La victòria rellençaria la carrera política de Thatcher, ja que el context socioeconòmic li era absolutament desfavorable. Les reformes ultraliberals, per sorpresa de ningú, no donaven fruits i havien radicalitzat laboristes i sindicats. Veia difícil guanyar les legislatives de 1983, així que bàsicament li va dir a Leach, tírale.
2: Tírale. Li va dir en argentí, t'imagines?
0: Tírale a les Malvinas. El 31 de març del 82, 36 hores després del primer tret a les Malvinas, Gran Bretanya llançava la seva resposta militar. La junta militar no havia analitzat gairebé la situació política britànica.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Brothers in Arms és una balada escrita per Mark Knopfler i interpretada per la banda britànica Dire Straits, publicada al 85, però Knopfler la va escriure durant la Guerra de les Malvines, al 82, inspirant-se en els sentiments de pèrdua i camaraderia entre soldats. És considerada una cançó pacifista, val a dir-ho.
1: Temazo que, després de 500 no sé quants programes portem, per primera vegada sonin els Dire Straits a les portes de Troia, i amb aquesta referència històrica, que segurament, ara ho deia l'Albert Abril també, no tenia ni idea, aquesta cançó és universal, sí, molt coneguda, sí, i no sabia, doncs justament que en el context de la Guerra de les Malvines, cosa que segurament avui molta gent que està escoltant aquest tema i que ens escolta a través de les ràdios de Catalunya, a les quals aprofitem per saludar, que no ho fem mai.
2: No hi pensem gaire. A més de 60 ràdios, actualment.
1: 60 ràdios de Catalunya que ens escolteu arreu del territori català. Hola.
0: Això són com a mínim 60 persones.
1: Com anem? Ja som aquí.
2: El tècnic ho escolta segur.
1: Exacte, sí.
2: Uau! Hi ha ràdios que agafen el programa i la meten 3 cops a la setmana.
1: Exacte, sí.
2: Uau! Això passa.
1: Després parlarem d'un cas particular que saludarem i felicitarem quan parlem dels Premis Sonor al final del programa.
2: Home, i tant.
1: Però aprofitem per dir que hola, estimats catalans i catalanes que ens escolteu per les ràdios de Catalunya, gràcies a la xarxa de comunicació local i la seva distribució del nostre programa. Segurament molta gent ens està escoltant, allà on fiquin, on estiguin sintonitzant la ràdio, i dirà, ostres, aquesta cançó dels Dire Straits, que l'he escoltat un milió de vegades, no sabia que el seu context era la Guerra de les Malvines. Gràcies, Adrià, per la dada històrica. Sempre disposats a que tu, amb la teva selecció musical, ens donis també aquest plus.
0: No. Home, si podem posar música, tio, s'ha d'aprofitar.
1: I tant. I a més, em deia l'Albert Avila, això ho has d'explicar. Doncs bé, aquest àlbum de Brothers in Arms és un dels més venuts encara a dia d'avui la història dels Estats Units. Aquest àlbum va ser brutal. Té altres temes també molt, molt famosos. I, per tant, aquesta és una dada. Aquí la tenim. Ja, evidentment, ja el tema de venda de discos pues, no és una dada vàlida, perquè amb Spotify tot això ja no ens val. Però els anys 80 sí, i Brothers in Arms. Aquí ha quedat Guerra de les Malvines, cançó pacifista, camaraderia, quina necessitat d'anar a la guerra, qui absurd tot plegat, justificar els interessos polítics d'uns i d'altres, i la Thatcher allà fotent de pals als sindicalistes i als obrers, als altres, el terrorisme...
0: Sí, a més és que les guerres, qui mor? Mor qui menys interès té. Qui menys hi té a guanyar, és la realitat.
2: Sí.
1: Ara estan saltant un miqueta el tema, que tenim temps, però mira, ara que s'està tot el panorama a Europa, ens estan fent retornar antics plans militaristes. Alemanya ha activat el seu de nou la mili pel que pogués passar a l'est i de més. És que em farà molta gràcia veure com hi haurà molta gent que, evidentment, s'ha empascarat de totes les maneres per no fer el que l'Estat li està demanant i de recuperar el servei militar obligatori. Això no passarà. Aquestes generacions, evidentment, estan en un altre xip. I, no sé, serà el moment de les companyies militars privades extenent-se per fer la guerra en noms dels Estats.
0: Tornarem a l'edat moderna?
1: Uau. Carai. Bé, o sigui,
2: que intens, eh?
1: Tornem al Portes de Troia.
0: Hem trencat tota la dinàmica de cachondeo que portàvem.
1: Donem de tot. Ara, de seguida, amb qualsevol nom tornarem i aquí cap problema. Vull dir que no...
0: O podem tornar a fer l'acudit de les Maldines.
2: Que jo, sempre funciona.
1: Jo, de fet, m'estic mossegant la llengua perquè Thatcher, potser ja sé, és a silla. No? Thatcher.
0: Ostres!
1: És horrible.
0: Aquest també ha entrat tocant el pal, eh?
2: Sí, però ha entrat.
1: Aquella cadira.
2: Bueno, anem a tirar endavant una miqueta. Això anem a remar endavant. Ja remo jo, si voleu.
0: Sisplau.
2: Hem parlat en moltes ocasions de les forces armades argentines, però ara que ja tenim el conflicte obert, anem a fer allò que a vegades s'ha de fer i a vegades no s'ha de fer, que és comptar soldadets.
0: Vale. Les forces armades argentines tenien uns 230.000 homes, eren el segon exèrcit d'Amèrica Llatina. El seu material era, en general, antiquat, però els soldats estaven motivats i força ben entrenats. Eren famosos en la lluita antiguerrillera. L'exèrcit i la infanteria de la Marina sumaven 136.000 homes, gairebé tots desplegats davant de Xile i davant del Brasil. L'aviació disposava de 165 avions de combat de diferents models, però l'estat major no era capaç de coordinar més de 6 avions alhora. La Marina disposava de 20 vaixells de combat, i a les Malvines hi van enviar 12.000 homes, la majoria conscrits, és a dir, reclutes que estaven fent la mili, poc entrenats, de la tercera i decena brigades d'infanteria.
1: I contem soldadets, com diu l'Albert Abril, que em fa molta gràcia. Sempre m'imagino allà amb uns soldadets d'aquells que estan...
0: No? Tipus risc, no?
1: Sí.
0: La gent a vegades fa els anàlisis de geopolítics com si el món fos una partida de risc. I dius, paio, no, això no va de quanta gent has matat, ni són objectius...
2: Ah, que no ho és, eh?
0: Un munt de coses, eh?
2: No ho és, eh? No és una partida del risc.
0: No, no ho és, no ho és. Em sap greu. La gent que mor són vides de veritat, saps?
2: No són figuretes...
0: Ah, exacte. No són figuretes de plàstic. Perdona, t'he interromput.
1: No passa res. El tema és que, clar, anem a veure per l'altra banda, els britànics. Clar, que ja no estan tan... Estan més a prop de Benny Hill, personatge de famós de l'època, molt més a prop de Benny Hill que del seu antic esplendor imperial.
0: Sí, tot i així, les xifres són bastant interessants. Comptaven amb 350.000 soldats professionals. El cos expedicionari tenia uns 28.000 homes, 110 vaixells, dels quals 33 eren de combat i 60 de suport de la Royal Fleet Auxiliary. Portaven 38 avions de combat Sea Harrier i Harrier, així com un centenar d'avions i helicòpters de suport, a més dels famosos SAS, Special Air Service, i SBS, Special Boat Squadron, i els Gurkhas nepalís, que era el més xungo que et podies tirar a la cara, que era la punta de llança de les forces terrestres, uns 9.500 soldats de la 3a Brigada de Comandos i la 5a d'Infanteria. Encara que no ho sembli, hi ha un relatiu equilibri de forces, perquè si mirem les xifres, sembla que hi ha un gran avantatge naval britànic, però, com deia fa un moment, això no és una partida del risc, no es tracta de números només. Hi ha molts factors a tenir en compte. Això ho hem vist ara amb la guerra de l'Iran, no? Una gran potència com els Estats Units no pot doblegar un país molt menys potent, perquè hi ha una geografia, perquè hi ha una planificació, perquè hi ha una estratègia darrere, no? Argentina estava molt a prop del teatre d'operacions i el desplegament britànic de forces enfront de la URSS retenia moltes de les seves tropes.
1: I perdona, que fas menció al conflicte actual i perquè l'Iran porta preparant-se per aquest conflicte dècades.
0: Exacte, cosa que no havien fet els argentins, això s'ha de dir.
2: Sí, perquè els argentins en uns mesos ja, vinga, endavant.
0: Sí, ha fet un plan, tio. Estava aquí jugant al estratego, tio, i ha fet un plan. Allà el Videla, saps, tio, metem unes tropes per aquí. Jo crec que sí, esto cuela.
2: Fer una barbacoa, segur. Molt bé, estratègies i soldats mobilitzats, quines accions més sobre el terreny es van dur a terme? I sobretot, en què va consistir l'operació Rosario?
0: Doncs mira, la matinada del 2 d'abril del 82, les tropes argentines, sota el comandament del general Carlos Busser, o Visser, no sé com es pronuncia, perquè tenen cognoms a tots els països, van prendre amb facilitat Stanley, capital, i l'única ciutat o poble, perquè, en fi, hi ha 1.800 persones allà, de les Malvines. L'endemà, Geòrgia del Sud. L'operació Rosario va ser un èxit, o sigui, va ser molt ràpid la presa de control de l'arxipèlag. No? El governador Rex Hunt, que té nom de gos
1: que té nom,
0: protagonista d'una sèrie alemanya sobre investigació, i la petita guarnició van ser fets presoners i repatriats immediatament a Anglaterra. Per allò d'estalviar menjar, doncs ja els van repatriar directament cap a casa. Bé, a Buenos Aires estaven eufòrics, no? Galtieri va parlar al poble des de la Casa Rosada. Si una setmana abans les manifestacions d'hostilitat contra la Junta omplien la capital, ara era tot pura celebració, com si el fet d'haver pres l'arxipèlag hagués canviat tota la resta, no? Ja se sap que hi ha una conquesta i de sobte ja arribes a final de mes. El general Mario Menéndez, anomenat governador de l'arxipèlag, va declarar que la vida quotidiana dels insulars no canviaria, excepte pels cotxes que haurien de circular per la dreta, que tampoc hi devia veure gaires carreteres allà.
1: No, i que això és un gran canvi, és una gran putada, eh?
0: Bueno, no sé. Vull dir, tu pots circular amb 650.000 ovelles per allà pol·lular.
1: Tot el dia per...
0: Jo crec que la gent allà camina, eh?
1: Vinga, va.
0: T'imagina't quan allà ha de costar importar un cotxe a les Malvines. O sigui, això és una borrada.
1: Però la clau és el que tu has dit, eh? Ja me'ls imagino amb el colze per fora de la finestra. Ah, vinga,
0: que arribaré tard. A on arribaràs tard?
2: M'estàs deixant una joia de vídeos. Gràcies.
0: Perdó.
2: Gràcies. No.
1: Val, aleshores, Operació Rosario, per una banda, i els britànics responen amb Operació Corporate.
0: Sí, s'ha de dir que els britànics els agraden així els noms més. Corporate.
2: Sí, sí.
0: Ok, vale. Operació Corporate. El govern britànic llança aquesta operació, l'operació Corporate, sota el comandament de l'almirall John Sandy Woodward.
1: Sandy.
0: El seu sobrenom és Surrenc.
1: Tachador i sorrenca.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, en anglès. En fi, per la part naval. I el general Jeremy Moore per la terrestre. Seria parent de Michael Moore? Bueno, dona igual. L'ONU es va posar les piles en aquell moment i, bé, va fer el que fa l'ONU, condemnar l'agressió i reconèixer el dret britànic a la legítima defensa. O sigui, teòricament, amb el que sabem ara, els britànics podrien haver comès un genocidi tranquil·lament a Argentina com a legítima defensa, no? Mm. Molt propi de l'ONU, tot això, per cert, de l'ONU. En fi, els diplomàtics, per la seva banda, buscaven una sortida negociada. El secretari d'Estat nord-americà, Alexander Hatch, que s'escriu Hatch, eh? Hatch. Perdó. Va viatjar moltes vegades entre Londres, Nova York i Buenos Aires abans de reconèixer el seu fracàs. Està bé, el tio es va fotre unes vacances i va dir, bueno, he fallat. El 12 d'abril del 82, Londres va decretar una zona d'exclusió de 200 milles nàutiques al voltant de les Malvines. El 25 d'aquell mes, els seus comandos van reprendre Geòrgia del Sud i uns dies després, el cos expedicionari s'acostava a les Malvines. Començava la segona fase del conflicte.
2: I en què va consistir aquesta segona fase?
0: Pues va consistir i va començar amb una batalla aeronaval. No? El 2 de maig, el general Belgrano, creuer argentí, va ser enfonsat pel submarí nuclear Conqueror. Aquest atac va ser aprovat pel primer ministre anglès amb dos objectius, neutralitzar una amenaça i demostrar la determinació britànica. I la veritat és que va funcionar. Les naus argentines van tornar a port i allà es van quedar. Dos dies després, el destructor britànic Sheffield va ser abatut per un missil Exocet, disparat per un Super Étendard argentí, és un avió de fabricació francesa, per suposat.
1: Això li va anar molt bé als francesos a vendre armes a qui sigui, no?
0: Exacte, bueno, clar, ja hem dit abans que si pagues la munició pots fer el que quieras. Això li va venir genial, per cert, a la indústria militar francesa, perquè els seus missils, els seus avions van adquirir un nom. Mira, en la guerra de verdad funcionen, saps?
1: Sí, sí, sí. Val. I com van respondre els britànics?
0: Les forces especials britàniques van dur a terme una sèrie d'accions espectaculars, fracassant a Rio Grande i tenint èxit a l'illa Pebble. Dos antics Vulcan van bombardejar la pista de Porto Stanley, que no va tenir gaires conseqüències militars, però va demostrar fins a quin punt la RAF estava disposada a rebentar la seva pròpia pista d'aterratge, no? El comandant argentí va entendre que fins i tot podrien arribar a bombardejar Argentina. Sí. I això va fer que la majoria dels Mirage 3 es quedessin al continent per defensar Buenos Aires i Puerto Belgrano. I no van aparèixer per donar suport al combat a les Malvines. O sigui, bàsicament, aquestes accions van anar, perdó per l'expressió, però van anar collonint el comandament argentí. El comandament, que no els argentins.
1: Clar.
0: Vull deixar clar.
1: Molt bé, i com s'acaba aquesta primavera calenta?
0: El 21 de maig va desembarcar la tercera brigada de comandos a la badia de San Carlos. L'aviació argentina va multiplicar els contraatacs sobre la marina britànica, destruint i danyant diversos vaixells, però perdent desenes de parells en el procés. Els britànics, malgrat tot, van aconseguir consolidar un cap de pont amb la cinquena brigada d'infanteria. El 25 de maig van ser enfonsant-se el destructor Coventry i el transport Atlantic Conveyor, perdó. És que a vegades les paraules angleses... Tres dies més tard, el 28, els paracaigudistes anglesos es van enfrontar amb els argentins a les trinxeres de Darwin i Goose Green, que es tradueix per Oca Verda.
2: Fantàstic.
0: Aquí ho deixem. Van patir fortes pèrdues, però els britànics van aconseguir imposar-se. Durant dues setmanes van anar avançant cap a Porto Stanley, encerclant progressivament la principal guarnició argentina. El 8 de juny, la resta de la cinquena brigada va desembarcar a Fitzroy i Bluff Cove. I a l'entrada, les portes... I van enllaçar amb les tropes transportades en l'helicòpter des de San Carlos. El 14 de juny, després dels últims enfrontaments, el general Menéndez va capitular sense condicions.
2: I quines lectures fas de les xifres de morts?
0: Van ser dos mesos i mig en un clima extrem i es van emportar la vida de 746 argentins i 265 britànics. L'Argentina va perdre 6 vaixells i 99 avions, mentre que Anglaterra va perdre 6 naus, 12 van quedar danyades i 34 avions van ser abatuts. Un mira les xifres de baixes i es planteja que no van ser realment tan dispars. Cal dir que la meitat de les baixes argentines van morir en l'enfonsament del Belgrano, cosa que és força excepcional, ja que normalment es rescaten els mariners naufragats. I aquí hem de dir, fa poc...
1: És interessant, això, eh?
0: Recordem un atac que va haver fa poc al començament de la guerra d'Iran, que van enfonsar un vaixell que estava desarmat i van deixar Correcte. Morir els mariners. S'ha de dir que els britànics no és que els deixessin morir. L'atac va ser molt potent, la nau es va enfonsar molt ràpidament, l'aigua estava molt freda i era fosc i va dificultar molt intentar rescatar els mariners, no? Amb tot, això significa que a terra, no? Si la meitat de les vaixelles argentines van ser un vaixell, a terra, la batalla terrestre, la situació està més equilibrada. També cal afegir que molts dels avions argentins lluitaven a l'extrem, vull dir, les illes estaven a l'abast dels avions, però estaven molt lluny, o sigui, anaven al límit, i això va provocar que molts acabessin caient.
1: Molt bé, ens queden pocs segons per acabar el programa d'avui i hem promès un altre programa de la Guerra de les Malvines, però el conflicte ja s'ha acabat, la part militar. Què ens oferiràs a un segon programa sobre aquesta guerra, Adrià?
0: Bueno, farem un anàlisi una mica general del que va suposar el conflicte, del que va passar després, sobretot a l'Argentina, i també farem un anàlisi de quines possibilitats reals tenia l'Argentina.
1: Molt bé, molt bé. Doncs no us ho perdeu, perquè és un conflicte relativament a prop de la nostra, del nostre present, del qual molta gent no en sap res. Hem fet l'anàlisi de tots els fets avui. Pròxim dia de la Guerra de les Malvines entrarem en altre tipus d'anàlisi amb més perspectiva. Moltíssimes gràcies, Adrià Hernando, avui aquí amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres, que em deixeu venir aquí a fer els meus acudits.
1: I Albert Abril, comentar, abans de tancar el programa d'avui, en un minut, que fa molt poc, ahir...
2: Bueno, avui ja estem gravant el programa.
1: Avui però... estem gravant el programa, trencant la barrera espai-temps de la ràdio. Ahir, dia 7 de maig...
2: Dia 7 de maig.
1: 7 de maig vam estar a la gala dels Premis Sonora a l'Auditori 1899 al Camp Nou del Futbol Club Barcelona.
2: Això et va fer il·lusió, eh?
1: Molta il·lusió.
2: Molta il·lusió.
1: Nominats a la categoria, finalistes de la categoria de millor guió, juntament amb altres candidats. Felicitar el guanyador.
2: El guanyador, que era Rondalles de No Ficció, des del País Valencià, i també les altres finalistes, que és Pecat Original, grans divulgadors de la història de l'art, des de la Ràdio de Cardedeu. Ràdio Televisió de Cardedeu.
1: Aquest cop no ha pogut ser, però no passa res.
2: Vam anar al pica-pica.
1: Vam anar al pica-pica, vam conèixer molta gent, vam posar cara a molta gent que havien parlat per correu electrònic i altres maneres, i moltíssimes gràcies a l'organització dels Premis Sonor per tenir-nos en compte i aquest reconeixement, que ja per nosaltres és suficient amb ser finalistes, i va estar molt bé.
2: I l'Adrià Tirado per acompanyar-nos.
1: Molt bé, ens fa l'Adrià també que tallem. Moltíssimes gràcies a Albert Abril, l'Adrià Tirado al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Benvingudes, benvinguts a una nova edició de la Gent Normal, ja ho sabeu, el programa de conversa tranquil·la, de conversa reposada aquí a Ràdio Rubí, al 99.7 de la FM, i també pels que ens escolteu a través d'internet, www.radiorubí.cat. I per si ens voleu escoltar, ja ho sabeu, o veure els millors moments del programa, millors moments històrics del programa, doncs trobareu la selecció d'aquests clips al nostre perfil d'Instagram @lagentnormal_radiorubí. Sense voler-ho, aquesta cançó que obre el programa número 28 d'aquesta segona temporada de Ràdio Rubí, de la Gent Normal, m'encaixa perfectament. Perquè sabeu una cosa? La música a vegades salva la vida. La música, ho diré amb més concreció i, si em permeteu, a mode de confessió, a mi m'ha salvat la vida. Compte, i que ningú no es pensi res més enllà de la realitat, eh? No tinc tendències suïcides, però sí que a vegades una mica derrotistes i una mica de revolcar-me en el dolor. I és aquí, en aquest punt, en què la música esdevé un autèntic salvavides. Emocional, físic, de tot. La música t'ho pot donar tot, o com a mínim allò que et manca. Et pot arrencar les llàgrimes que es resisteixen a sortir, et pot treure del pou de la soledat o de l'autoflagel·lació, et pot fer obrir els ulls i valorar el que tens a prop, que res no és tan greu com sembla, que val la pena seguir vivint en plenitud, passar pàgina i mirar el futur amb valentia i amb optimisme. I tot això, si em permeteu, simplificant-ho molt, a partir d'uns pocs acords, d'unes quantes instrumentacions i més o menys talent, perquè aquí avui no valorarem la qualitat, o potser sí, la qualitat o no de la música. La música, en general, en majúscules, ens ho dona tot, i ho hem d'agrair molt fort, això. Hem de tenir-la al nostre costat, en els bons i en els mals moments, quan estem de festa, però també quan estem tristos, quan estem sols o quan estem acompanyats. Perquè segurament la música és una de les coses que més ens uneix als nostres sentiments. I en una època, precisament, en què sembla que això de connectar-se amb els sentiments s'ha anat perdent, doncs no està de més que tinguem un catalitzador que ens hi connecti. Avui el nostre convidat ens podrà explicar moltes coses sobre música, sobre ell mateix, perquè, de fet, és productor, és responsable, és DJ i treballa en un estudi de producció musical aquí a Rubí. Pep Alegria, benvingut a la Gent Normal i gràcies per ser-hi.
1: Gràcies a vosaltres i gràcies sobretot per les teves paraules sobre la música.
0: I encaixen amb el que tu penses de la música? A tu t'ha salvat la música?
1: A mi m'ha donat la vida.
0: Encara és millor.
1: O sigui, al final, jo la música m'ha acompanyat durant no tota la meva vida, perquè jo, encara que vaig començar tard, jo vaig començar amb 18 anys, a aficionar-me per la música, i fins ara que en tinc 46, que el faig aquest diumenge, o sigui, m'ha acompanyat sempre, en tots els moments.
0: Em trobo molta gent últimament que és nascuda el mes de maig. Tinc com una mena de... Jo també sóc del maig, però darrerament tinc com una mena d'atracció de gent. No, és que el meu aniversari va ser fa pocs dies o serà d'aquí pocs dies, no? És una dada curiosa, simplement és per corroborar, per posar un xec més a la meva llista de gent que conec que fa anys el mes de maig. Pep, què té la música que ens pugui atrapar d'aquesta manera?
1: Pues, sobretot una combinació que és limitada, perquè al final són 7 notes.
0: Ja, tot és inventat. Amb set notes,
1: donem una vida, una esperança, tristesa, alegria, ball, disbauxa... O sigui, al final, jo he escollit aquesta cançó, perquè et transporta, no? Et porta durant totes les emocions, no? Quasi totes molt a flor de pell, no?
0: O sigui,
1: et desperta el pensament, la tristesa, l'alegria, saber que pots fer la superació. Almenys això és el que m'ha demostrat a mi aquesta cançó durant un llarg temps de la meva vida. No molt, però és així. I per això vaig decidir, pues, remixar aquest artista amb el meu projecte Flow House. Però ja et dic, si al final la música, què té la música? Que t'acompanya i acompanya el moment. I el moment, perdona, eh?
0: Sí.
1: I el moment és el que et fa recordar la música. Llavors, la música, tu recordes una cançó, quan te la posen, recordes el moment que vas viure amb aquella cançó.
0: Correcte, sí. És una, a més, és una correspondència brutal. I et diré més, hi ha cançons que, per la càrrega simbòlica que arrosseguen, és a dir, per la càrrega històrica que tu els hi has posat, hi ha cançons que, i a mi m'ha passat, vull dir, no sé si sóc una rara avis, però ja posats a fer confessions, avui ja no ve d'aquí, ja faig la barra lliure. Hi ha cançons que t'han marcat tant o que signifiquen tant en un moment vital que després, quan intentes reescoltar-les al cap d'un cert temps, ets incapaç d'acabar-les, perquè et buiden tant emocionalment, et posen aquests sentiments tan a flor de pell que és o aturo o m'enfonso encara més.
1: Bueno, a mi em serveix molt també per descobrir on havia estat, per on he passat, i llavors, si tu saps on has passat, saps que també ho has superat, no? Llavors és molt important a la vida seguir escoltant-la fins al final. Perquè si escoltes fins al final, vol dir que ho tindràs superat i podràs recordar aquell, encara que sigui un dolor, un moment agre, al final el que valorem és el moment actual, no? I el moment actual és el que compta. Llavors, si jo ara mateix estic platònic, estic bé, i encara que ho hagi passat malament, vol dir que allò m'ha ajudat a estar en el moment que estic ara mateix, no?
0: Doncs mira, m'apunto aquest punt de vista que no l'havia tingut en compte i crec que és bastant interessant. Parlàvem just abans de començar aquest espai amb el Pep, aquí amb els micros encara tancats, que ets una persona inquieta. ets un belluguet. Ets un autònom, tot s'ha de dir.
1: Sí, però abans de ser-ho jo també ja ho era.
0: Ets belluguet. Sí. Llavors, més enllà d'aquest estudi que tenim aquí a Rubí, Essentia Music,
1: no? Essentia Bio Music, sí.
0: En quins fregaos et podem trobar? Jo abans t'he presentat com a productor, sí. Com a DJ. Llavors, bueno, comencem per la banda de la producció, per exemple.
1: Mira, al final jo vaig començar sent DJ. No puc començar per la banda de la producció, perquè al final...
0: Doncs comencem pel DJ.
1: Al final t'agafes el món del DJ, és el més proper a agafar-se, a pujar-se al ruedo, no? O sigui, a sortir al ruedo, amb música que no és pròpiament teva, no? Al final...
0: Però vas aprenent molt de tot allò que sí, que escoltes, de tot allò que punxes.
1: Exacte. O sigui, jo porto molts anys de DJ. Jo des del 2018, que faig de DJ, fins ara. Sense quasi un descans d'un cap de setmana. Uh-huh. Vale? Això són les coses que ens perdem al DJ, no? Festes de família, amics, trobades...
0: Clar, perquè sempre hi ha d'haver algú que en altres celebracions posi una mica la nota musical.
1: Exacte. Ens ho passem molt bé, però hi ha moments que també estem tristos i tenim que anar a animar la gent, no? Però bueno, al final...
0: Perdona, com es conjumina allò, això? Perquè clar, tu pots haver tingut, ara... Així, ara ho direm així a l'engròs, eh? És horari així que es pot dir això. Tu pots haver tingut un dia de merda, però tu has d'estar allà perquè resulta que t'han contractat per anar a fer ballar la gent. I t'has de fotre la tristesa, la mala llet, la melanconia, el que sigui, a la butxaca i sortir allà amb la teva millor cara.
1: Costa, però s'ha de fer. Al final és allò que dius, quan travesses l'escenari has de posar-te, al final com és la teva feina, ho farà així. Mira que has de vindre a locutar o has de vindre a fer la teva feina sempre, encara estiguis com estiguis i segons el dia que hagis tingut, no? Però bueno, al final intentes sempre ser feliç, o sigui, intentes no tindre dies de merda, que això és el més important.
0: Això també és veritat. És una cosa a la qual hauríem d'aspirar en general els éssers humans.
1: Perquè és cosa nostra només, tindre un dia de merda.
0: Home, aquí podríem discutir-ho, eh? Però sí que és veritat que hi ha una part... És a dir, moltes vegades els dies de merda sempre els atribuïm a tercers. I aquí sí que t'ho compro, eh? Moltes vegades aquests tercers sí, són uns desencadenants, però no són els culpables.
1: Exacte. Sempre hi ha una prèvia, sempre hi ha alguna cosa que et pot fer veure les coses d'una altra forma.
0: La lletra petita.
1: Exacte.
0: La lletra petita. Comences com a DJ.
1: Començo com a DJ. Faig molta carrera de DJ, sent DJ aquí resident de moltíssimes sales de Barcelona, de Sabadell, de Terrassa, o sigui, he estat de DJ aquí resident. El que no es veu, el que no li fan fotos, però el que fa ballar cada cap de setmana.
0: El resident és el resident, com el seu nom indica, és el que resideix allà, és el DJ que viu allà.
1: Exacte.
0: No és el gran gran nom que un dia conviden i ocupa la tipografia més grossa del cartell, sinó que és, com deies tu, el que està allà tots els caps de setmana.
1: El que fa ballar, el jefe, diguéssim, el que contracta perquè la gent estigui a gust a la sala i acabi pues, consumint, bevent i passant-s'ho bé i repetint. Mm-hmm. Pues això ha sigut la meva feina durant més de 15, 18 anys, 20 anys en diferents sales d'aquest àmbit.
0: Ara obriré un tema polèmic. Pep, a veure, la figura del DJ en una sala, no? Tots aquells botons, tots aquells potenciòmetres, tot allò, hi ha molt de postureo amb tot allò, de tocar tants botons alhora, o realment és necessari per optimitzar el so, per fer tots els efectes necessaris perquè la gent no pari de ballar?
1: Lo que cremin els nobs que diuen que això que hi ha molt postureo, però al final cada botó serveix per una cosa. El problema és si sap fer servir o no. Llavors,
0: Però això, per exemple, tots aquests botons, és a dir, el tocar-los més o menys o saber que o saber per què serveix cada botó, la gent ho nota o no?
1: Bueno, a veure, jo imagina't que estàs en una sala amb una pressió impressionant de so, no? I jo entro una cançó, un dels que baixem és els greus. Uh-huh. Entro dues cançons amb els greus. Què passaria? Primer de tot, que potser no estan a la nota i no harmonitzen bé. L'altre, que potser fas una saturació de greus i comença a distorsionar o comences a trencar altaveus. Llavors, sí que hi ha uns actes que s'han de fer obligatòriament. Però després hi ha molts efectes, hi ha moltes coses i hi ha molt postureu, també. O sigui, de veritat n'hi ha tot, però els botons serveixen i s'han de fer servir.
0: Vale.
1: Aclarida, al final és tècnica.
0: Aclarida, exacte. Aquí anava jo, a la qüestió tècnica. Perquè darrere d'un bon DJ, i corregeix-me, Pep, si m'equivoco, hi ha molta tècnica i hi ha molt de coneixement musical. Perquè fer entrar... Això que deies
1: tu, no? Et faig
0: una
1: pregunta. Què és més important, la tècnica o la música?
0: Home, a veure, ara estem al nivell de l'ou i la gallina,
1: No, t'ho poso molt fàcil.
0: Sense música no hi hauria tècnica.
1: No t'estic dient que és el primer, sinó que és més important. O sigui, un DJ amb molta tècnica i que posi mala música, o un DJ amb poca tècnica i que posi molt bona música?
0: Home, a veure, jo em decantaria, sincerament, jo em decantaria per un DJ que no té gaire tècnica i que posi bona música.
1: Però ja està. Al final, els DJs tenim que deixar sonar les músiques, perquè fiquem música dels altres.
0: Sí.
1: Llavors, t'imagina't que ets un compositor i et tallen la cançó o et fan... O sigui, al final, a mi m'agrada deixar sonar les cançons perquè al final estan fetes per sonar. O sigui, el vers, l'estrofa, el cebillo, el pons... O sigui, a mi m'agrada molt l'estructura de la cançó i és el que et transporta. Hi ha el productor i quan tu, com ha dit jo, que hi l'esculls, el viatge que li vols donar a la gent durant aquella cançó, no? Si la talles, si fas tècnic, si fas mescla de sobre, si fas pots efectes, pots estar molt bé, però també pots estar molt malament. Pots estar molestant la gent que vol sentir realment aquella cançó, no? Llavors, la tècnica està bé, però és molt, molt més important posar bona música, perquè si no, al final, per molt que tinguis tècnica, si la gent no li agrada la música, marxarà.
0: Amb quina música et sents més còmode, tu, Pep?
1: Bé, jo sempre he punxat música electrònica, però mira, aquest cap de setmana he tingut dos esdeveniments, que al final poses música comercial... Jo, a mi sempre m'agrada fer ballar la gent. O sigui, no m'ha agradat ni posar la meva música, ni... sempre he volgut fer ballar la gent. I ara que estic una miqueta delimitant-me una mica amb estils, amb els projectes que tinc, bueno, quan vas als llocs, pues sí, la gent agrada que la música que poses... Que sí, que no, ja no la poses per ells, la poses perquè depèn del show, o et contracten per això, però és diferent, és un àmbit... Però sempre et queda això de poder fer ballar, però... Jo, sentir-me còmode per punxar i per veure el que disfruta la gent, m'ho passo neta punxant comercial. I ara tots els DJs se'm tiraran a sobre.
0: Vinga, va.
1: Al final, perquè
0: obrim un altre meló.
1: A mi m'agrada fer ballar la gent. El que passa que em sento bé tenint els meus propis remixos, les meves pròpies versions, fent les mescles on toca, portant la gent on jo vull, saps? I això es pot fer amb molts altres estils. Jo ho aplico a tots els altres estils. I és que no hi ha més que això, però posant comercial, que he estat aquesta setmana, i això, però tinc projectes de melòdic tecno, o sigui, vull dir que també m'ho passo bé fent això, però lo comercial al final t'ho pots fer jugar a la gent.
0: Clar, aquí parles de la figura del DJ com una mena de flautista de melín, no?
1: És que ho és.
0: No? És a dir, al final és, guies una mica les masses, no? Les portes allà on... Vull dir, no tens una massa d'estaquirots allà que t'estan mirant i no saben per on començar, sinó que realment tu jugues amb ells, no? Fas com un... Jugues en el bon sentit de la paraula, eh? És a dir, els fas com una mena de màgia, de truc de màgia.
1: És que és el que dèiem abans, estàs posant música. La música què feia? Que hem començat el programa dient que la música genera uns sentiments. Pues això és el que apliques. Però tu pots jugar amb els sentiments mesclant un altre després, fent coses harmòniques amb les cançons, posant-li reverb ja només, o sigui, fent flotar la gent, o sigui, hi ha moltes coses en les quals tu pots jugar amb... Llavors, si ens dediquem a això, quan hi ha una sala, imagina't entrar en una sala, ja parlo més ambient de discoteca, no? En una sala i que estigués la música punxant tecno, entres allà, no hi ha ningú, no? Pues el dijoc, la feina més difícil que té és el warm-up, que es diu que és la primera hora.
0: Això t'anava a dir. Això és
1: on has d'arrencar la gent.
0: És la pàgina en blanc de l'escriptor.
1: O sigui, aquí has de dir, fixar-te amb la gent, veure qui comença a moure el peu, una miqueta és anar portant-la i llavors les vas conduint cap a la pista, fins que llavors ja els pots portar on tu vulguis. Però és que llavors, el ser dijoc que és resident, això està molt bé. Hi ha un moment, perquè si tu tingués la gent a tope tota l'estona, qui consumiria?
0: Ah, aquí hem tocat un altre, aquí hem tocat una altra tecla.
1: Clar, o sigui, al final a mi el que em paga és el jefe. Saps? Ningú no venga entrades per vindre a veure a mi. Llavors també has de fer els i baixos en el procés.
0: Perquè la gent pugui anar al lavabo i també pugui anar a la barra a consumir, no?
1: Sobretot a consumir. Uh-huh. Perquè al final és el que vius. Uh-huh. Llavors aquesta és una miqueta la feina del DJ, que a vegades diuen, no, ara l'última actualització de Spotify mescla superbé. O sigui, t'ho dic de veritat, o sigui, hi ha la versió mescla superbé, però a veure, quines cançons poses? És el que parlàvem abans de la tècnica, no? La tècnica pot estar molt bé, però si les cançons no són les adequades...
0: Clar, perquè Spotify ja et fa directament les... Et pot fer directament les mescles.
1: Les mescles. Té una versió de mescla...
0: O sigui, tu li tires un repertori de cançons, sí, 20, i... 30, 40, sí, les que siguin, i
1: que
0: et fa...
1: Que les organitza amb intel·ligència artificial i et diu quines són més harmòniques, quines coses, i et fa mescles relativament curioses i bones.
0: A tu t'espanta això o no?
1: No.
0: Per què?
1: Bueno, perquè al final la intel·ligència artificial és una eina que ha vingut aquí. Jo poso molts exemples, no? Jo la faig servir per produir, per ajudar-me, per fer melodies, per vocals, també hem avançat moltíssim, no? Però és una eina que ha vingut per quedar-se. Llavors podem agafar i apartar-la i negar-nos que no, que això ens troba la feina, o si no, com va fer el... T'imagina't el pianista de swing, que ell tocava el piano i va vindre un amb un ordinador i li va dir, no, posem les notes aquí i ho tocarà sol. I va dir, no, home, no, però jo ho toco sempre. O sigui, és una cosa, no? Però això és el mateix. Passa que escalat, molt escalat, perquè nosaltres tenim una curva molt, molt pronunciada de creixement, no?, amb tot el que és tecnològic, i llavors estem així. Ens hem de posar, i avui en dia, ja et dic jo, hi ha moltíssima música feta per intel·ligència artificial a les xarxes que ningú la reconeix o ningú ho diria, saps?
0: Jo vaig fer una prova, hi ha un youtuber, bueno, no és un youtuber, en realitat és un DJ, que té un canal de YouTube, i per tant, bueno... Ara li puc dir youtuber, però en realitat no és un youtuber, perquè ell no dona la cara i no, vull dir, no fa... És a dir, la seva manera de parlar és a través de la música. Uh-huh. I va fer un experiment que era molt divertit, i que a mi em va servir per fer una formació a nens petits, res a veure amb la música, però la música va, diguéssim, aquest experiment que ara explicaré, em va servir precisament per veure fins a quin punt la intel·ligència artificial ens pot servir, no? Ell el que feia era inventar-se una cançó, en aquest cas era d'aquest gènere tan controvertit que és el reggaeton, uh-huh, i llavors clonava les veus de gent que es dedica a fer aquest tipus de gènere, no? Bad Bunny, sí, Quevedo,
1: Bad Guia...
0: Exacte, sí, no?
1: Les conec a totes.
0: Vale, coneixes a totes. I llavors... Ell havia fet la lletra, una lletra absolutament absurda, molt en la línia d'aquestes, sí, gens ofensiva, però molt en la línia vull dir, absurda, banal, absolutament, vull dir, sense cap mena de contingut de segones o terceres lectures, amb unes bases musicals d'allò, i cada estrofa la cantava un d'aquests personatges clonat, no? Era curiós perquè quan els hi preguntaves a la canalla de... cinquè, sisè de primària, si coneixien la cançó, evidentment et deien que no, però reconeixien tots les veus, no? I allò et portava a fer la reflexió de com la intel·ligència artificial pot servir per, bueno, diguéssim, per enganyar-nos una mica a tots plegats,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Però més enllà d'aquest missatge, no? És la, una mica també la percepció de com la intel·ligència artificial o com la música es pot ajudar de la intel·ligència artificial.
1: Totalment. O sigui, al final és, que és el que dèiem, al final és com una, la música és com una combinació matemàtica. O sigui, al final són 7 notes que poden combinar d'unes formes específiques. O sigui, al final la majoria de seqüències de baixos les té registrades Michael Jackson. O sigui, perquè faig la idea. Al final va ser un innovador.
0: Què vol dir això, la majoria de seqüències de baixos?
1: O sigui, al final, o sigui, les notes són... O sigui, hi ha les escales, no? Uh-huh. Hi ha les notes, i amb una escala, després d'un do, té que anar un re, saps? O sigui, al final, i és així, no pot ser diferent, i els acords sempre són els mateixos. Llavors, vol dir que hi ha molts baixos que es repeteixen.
0: Uh-huh.
1: A millor amb un altre, transposat l'escala. Llavors, al final, tu quan registres una cançó de drets d'autor, i la veritat que doncs, Michael Jackson, com va ser dels primers a fer una música en la qual hi haguessin instruments d'aquest tipus i que es pogués registrar, o sigui, on tota la música era començar la música moderna, estava tot així, però llavors ell va registrar quasi tots els patrons perquè ell tenia moltes cançons i al final és una cosa que és el que dic, matemàtiques i tancat. Es poden aplicar, es poden girar, però tu no pots fer transposicions de coses estranyes, perquè sonarà estrany i el nostre cap, que està acostumat a que després d'un do vingui un sol, saps? O sigui,
0: perquè això ho tenim interioritzat i exacte, no ho sabem.
1: Exacte. És com tu, quan tu estàs escoltant una cançó i saps com farà el pont, saps com vindrà a vegades sense escoltar-la.
0: Sense escoltar-la, no? Fins escoltar-la. I tot. Que aquesta és la màgia. Dius, ostres, ara qui entrarà la guitarra i farà un solo.
1: Però això és perquè sempre és igual, perquè sempre els compassos són iguals, perquè les progressions harmòniques sempre van a morir amb uns acords que han de ser aquells. O sigui, al final, jo no sóc un expert en música, però sé molt del que parlo per la pràctica.
0: He leído mucho sobre la matèria.
1: Exacte. I llavors això, al final, és una cosa que s'acaba. O sigui, ja són limitades. I si poden sortir estils nous, li pots posar bombos, li pots posar uns altres sons, però els acords sempre seran els mateixos.
0: Michael Jackson era un gran coco, musicalment parlant,
1: bueno,
0: o no?
1: Bueno, al final va fer una cosa novedosa. Qui fa alguna cosa novedosa que surt de lo normal, al final és el rei del pop, no?
0: Uh-huh.
1: Al final el pop el va inventar ell. I llavors, o sigui, al final inventes un gènere, inventes una seqüència, o sigui, al final hi ha plugins que fem servir que tenen presets que posa pop, o sigui, el va inventar ell, o sigui, vol dir que va inventar un gènere, no? O sigui, per mi això és brutal. O sigui.
0: Ja veieu, 22 minuts de programa i crec que ja hem fet un repàs de... Bueno, de la figura del DJ, de com és la música per dins, de com és la música en essència. I parlant d'essències, parlant de música i parlant de clàssics, potser no dels reis del pop, però sí dels reis del rock a casa nostra, això que sonarà ara.

0: Segurament un dels himnes de la música catalana de tots els temps, eh? Igual no exagero.
1: He escollit el que tenia que escollir, perquè al final una cançó que em recorda a la meva infància. O sigui, al final, o sigui, tot, o sigui, l'edat que tinc ja la sabeu, al final això va viure amb mi, i simplement és una cançó del record, i una cançó en català, que per mi és molt important.

0: No, però bueno, al final això és una cançó... Abans els grups de música era molt més complicat, no? O sigui, al final tenies que fer molts més processos. No amb la intel·ligència artificial, sinó amb tota la tecnologia que ha sortit, avui en dia...
1: és molt fàcil.
0: Un es pot gravar una maqueta, un es pot fer algo que sonés molt millor que això, perquè, no sé si ho sentiu, això sonava molt malament. O sigui, al final... qui diu que les músiques d'abans sí, són més originals, perquè eren noves, però el so ha millorat moltíssim amb totes les qualitats de so. Avui en dia, a casa teva, amb un simple ordinador, pots fer una música que soni molt bé, no? Llavors, al final, ara costa molt menys.
1: I clar, abans havies d'anar, vull dir, havies d'anar amb un estudi de gravació, encara que fos un estudi cutre, i havies de... Vull dir, gravaves una maqueta, sí. Però l'acabaves moltes vegades amb...
0: Amb Revox, amb cintes... Que sí, que està molt bé, que l'analògic és molt guai, tot, però el tema és... O sigui, ara, el so digital... Em sembla molt bé, això és com el vinil i el digital, no? Està molt bé punxar en vinil, però...
1: No, tu punxes en vinil o no?
0: No has portat 240 vinils a l'esquena. No, punxaré en vinil el dia 30 al Poble Espanyol, i sí, punxo en vinil perquè punxava en vinil. Però jo agraeixo la tecnologia per tot el que es pot fer i per no carregar tants vinils, perquè al final, si he dit jo que resident en vinils, era un... Anaves i tenies que portar una miqueta de tot.
1: Clar.
0: Sí.
1: El Sopa de Cabra, de fet, escoltava aquest inici, no, de cançó, i m'ha passat avui quan estava acabant l'escaleta del programa i escoltava, tornava a escoltar aquesta cançó, però a vegades, no sé si tot passa, no? A vegades una cançó que tens molt escoltada, quan la tornes a escoltar, escoltes matisos, sents coses que no havies escoltat en algun moment, o fas relacions que no havies fet en el seu moment.
0: Inclús algun cop la cantes i dius, hòstia, m'estic inventant una paraula i era una altra, saps? O sigui,
1: exacte.
0: I tu la tens tan interioritzada i com no l'escoltes, la cantes, a mi m'ho ha passat, eh? O sigui, però bueno, sí, aquestes, les cançons, al final, això era un directe, era un concert en directe de les interpretacions bones, perquè al final les cançons d'estudi sempre són una mica més fredes, però sí, al final, tindre una cançó com la que té Sopa de Cabra i poder-la seguir sentint avui en dia i que segueixi funcionant, però això sempre és que ha creat un himne, no?
1: Clar, vull dir que aquesta cançó té més de 30 anys i tot
0: exacte.
1: I així encara sona a festes majors, encara sona, bueno, programes com aquest.
0: Sí, inclús ara estan fent remixos al DJ Mon, li faig una sola aquí i la Suc, han fet una versió del Camins, Somnis i Prometes, han fet una versió actual, o sigui,
1: gran cançó aquesta també.
0: Sí, fan versions perquè al final, el que dèiem abans, no? Les idees a vegades s'acaben també.
1: Coses originals.
0: I t'ho diu un que fa versions de swing, faig versions de tot, però a mi m'agrada la música d'abans i m'agrada les cançons conegudes. O sigui, no, saps? O sigui, m'agrada que la música et recordi alguna cosa i et faci sentir.
1: Et deia que aquest començament de Sopa de Cabra em recordava altres peces de rock, no? I ara no me ve... És a dir, no tinc cap títol al cap, no? Però... Una mica reprenent allò que deies abans, no? Que al final aquests acords,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: i sobretot
0: sí.
1: en el món del rock, no? Aquests acords utilitzats fins a la sacietat, per dir-ho així, però que després cadascú se'ls fa una mica seus.
0: Exacte, cada un els aplica, els dona el groove, el swing, o sigui, una miqueta la forma de tocar-los, no? Però al final les progressions harmòniques, i per això hi ha una cosa que fem els DJs, o hi ha molts productors també, que són mesclar dues cançons. No sé,
1: els mashups. Oi, això a mi m'encanta, eh?
0: És que al final fan sentir, o sigui, pots fer com et transporta una cançó, o sigui, amb una base d'una i una vocal d'una altra, o al revés, o variant vocals, o sigui, al final són coses que són curioses, per què? Perquè tenen la mateixa progressió harmònica, el millor el mateix BPM o el doble de BPM, o sigui, al final es pot jugar molt i es pot... O sigui, a mi m'encanta fer-ho perquè al final...
1: Això és difícil de fer, eh? És
0: bueno, dir, mira, això...
1: Tècnica,
0: la
1: també.
0: Intel·ligència artificial t'ajuda molt.
1: Sí.
0: Clar, perquè al final la intel·ligència artificial coneix totes les cançons. Llavors sap les progressions harmòniques de tot, sap tot, i llavors pots apoyar-te per saber coses. Jo no ho faig, però hi ha molts programes que t'ajuden a saber les claus harmòniques, inclús programes de mashups.
1: Quins, quan parles d'intel·ligència artificial aplicada al món de la música, quines serien les més conegudes, les eines més conegudes d'intel·ligència artificial?
0: Al final...
1: O són programes, o són ja programes d'edició, d'edició musical, que tenen, com per entendre'ns així, com una part o com un mòdul d'intel·ligència artificial?
0: El primer que va venir amb intel·ligència artificial va ser el tema de la separació dels temps. La separació dels temps són la separació de, dels drums, o sigui, la percussió...

0: el baix, els instruments...
1: Les pistes, i les vocals, per entendre'ns.
0: Sí, exacte. I traient això, el que va aplicar la intel·ligència artificial va ser poder tindre un propi sistema en el qual tu poguessis editar aquelles pistes, com un DAW, que es diu que és un sistema com un Ableton, un Cubase, que és el programa on es posa en cada nota, on es posa cada bombo, cada palma, cada tot, no? Uh-huh. I llavors, hi ha molts sistemes que t'ajuden. T'ajuden els programes íntegres i ho comencen a portar amb les noves versions. Però, bueno, o recomanadors d'acords, també, o sigui, el que fan és toques una tecla i ja fa li poses l'escala, o sigui, t'ajuda, però això no és intel·ligència artificial, això seria com un backup que té a sobre. Que et creïn, que et composin, o sigui, al final tu pots agafar i fer una idea i després posar-la a intel·ligència artificial i demanar-li que et faci un saxo o que et faci la vocal... o posar-li una melodia que t'ha agradat i has tocat un 10 segons i que et desenvolupi una cançó, saps? I després allò ho exportes a pistes i llavors li dones tu li fiques els instruments que tu vols, saps? I al final t'ajuda molt a l'hora del procés creatiu, no?
1: Clar, això és meravellós.
0: I t'enriqueix, perquè hi ha coses que ni havessis pensat.
1: Clar. Jo haig de reconèixer que alguna vegada havia fet algun assaig amb una web que es diu Suno, si no recordo malament.
0: Sí, és la més comercial.
1: Que és la més comercial i més coneguda, no? I clar, realment, jo què sé, tu agafes un fragment d'una poesia, no? Jo què sé, Carné, posem per cas, o Riba, o qualsevol d'aquests, no? En català a vegades no funciona tan bé, perquè, diguéssim, clar, els mòduls lingüístics funcionen amb grans llengües, no? L'anglès no hi ha problemes, el castellà, doncs, tampoc. Però agafes això, no? I comences a jugar una miqueta, no?, amb els estils, amb els tempos, etc etc. I, clar, la veritat és que els resultats que surten són espectaculars.
0: Sí, són curiosos.
1: Curiosos.
0: Curiosos. Curiosos, perquè al final el que passa és que si et fixes en l'intel·ligència artificial, el que li passa és que t'ho fa tot perfecte.
1: Clar.
0: Si al final et posa molt més del que hauria de fer. Els canvis són molt ràpids, no hi ha una... O sigui, al final fa com el millor del gènere o el millor del que li has posat, i llavors, clar, el millor està inclús fent massa, no? Llavors, a vegades, hi ha molta música Spotify feta per l'intel·ligència artificial, i que ens la mengem, però bueno, al final de què estem parlant? De la persona que la composa, de la persona que ordena per composar-la,
1: clar, és que al final...
0: o de lo que fa sentir la música.
1: Clar, és que aquí hi ha molts... Aquí s'obre un debat molt ètic. Al voltant de la intel·ligència artificial hi ha un debat molt ètic, que és el debat dels drets d'autor, no? És a dir, i això que dius tu va una mica lligat amb això, no? És a dir, sí, tu pots fer servir la intel·ligència artificial per acabar generant una peça que genera emocions, que es pot fer servir, etc etc. No? Clar, en el fons, el resultat final és teu, en el sentit que...
0: I pagues.
1: Sí, clar.
0: I pagues.
1: Exacte, però vull dir que tu has estat com si diguéssim l'artífex o la intel·ligència artificial, en qualsevol cas ha estat l'eina a partir de la qual tu has generat tot això.
0: Jo,
1: no?
0: Mira, ens posem tu i jo amb un ordinador cada un i cada un farà una cançó diferent.
1: Exacte.
0: Amb això ja n'hi ha prou. Saps el que vull dir? O
1: sigui, i farem servir la mateixa eina i pot ser que fins i tot tinguem els mateixos gustos musicals,
0: exacte,
1: eh?
0: Exacte.
1: Però el resultat final serà totalment diferent.
0: Ara estan traient molt de personalitzar molt la intel·ligència artificial, hi ha molta gent, inclús que tu pots gravar la teva veu per cantants, graves la teva veu i tu pots processar sobre aquelles veus. O sigui, al final, el que fas, crear-te un model de veu o un model d'estil que tu vols produir, que tu vols fer, o sigui, al final, tot això, és que estem molt avançats i fa por, però por de la guai, saps? O sigui,
1: de repte, no? De dir, ostres,
0: si al final...
1: puc arribar a un lloc on fa 10 anys no podia arribar.
0: No, al final el cos en temps, no? O sigui, al final jo no soc músic i a mi, que m'ajudin amb la música, pues em va estupendo.
1: Això és com els que, fan faltes d'ortografia. Vale? Quan escrius amb ordinador tens una cosa meravellosa que és el corrector. Uh-huh. Llavors tu pots ser que facis faltes d'ortografia i que això, quan el document que has de presentar, doncs, escolta, és un document que ha d'anar net i polit i tal, bueno, doncs apliques un corrector
0: eina,
1: i ja està.
0: Una eina.
1: I et marcarà, escolta, això no estic segur si és o no. Llavors tu ja t'encarregaràs de veure si per context allò funciona o no funciona. Però com a mínim tindràs marcat allà on possiblement hi ha una certa discrepància.
0: Exacte, doncs és una eina més. O sigui, al final ens hem d'aprendre com una eina més. Penseu que ella no farà res sense el nostre coneixement. Això és el principal que dic jo sempre. Si no s'haguessin composat totes les cançons que s'han composat per persones, la intel·ligència artificial no tindria res a fer. Llavors, no fa falta més. Si nosaltres parem de composar, la intel·ligència artificial només farà el que ha fet ara. El que passa és que nosaltres tenim l'avantatge de poder crear la veritat. Ella crea sobre algo que ja està creat i fa la millor versió, però crec que és...
1: L'originalitat de la intel·ligència artificial és molt relativa.
0: Exacte. No n'hi ha. Originalitat no en pot haver. Ell no crearà res pel si sol. Ella no funciona sola. Ella sempre funciona d'un, de l'altre, d'aquí.
1: A base de fons.
0: A base de fons, i ja està. Si aquells fons no hi són, o sigui, no formarà, ni es rebel·larà contra nosaltres, ni
1: al final... Aquest és l'escenari més apocalíptic,
0: sí,
1: no?
0: Ara... Només ens ajudarà i ve per fer... O sigui, perquè nosaltres li deixem fer el que vulgui. Sí, hi haurà molts llocs de feina que s'aniran a Norris, però ens sortiran de nous i ens actualitzarem.
1: Jo crec que aquest és el discurs que la gent... És a dir, la gent s'ha quedat en el discurs de la intel·ligència artificial traurà molts llocs de feina. I no s'ha quedat en el discurs de... O sigui, el següent pas, que és... Se'n crearan de nous. I es crearan segurament llocs de feina que en aquest moment ningú s'imagina que existiran.
0: Exacte.
1: I aquesta és la, diguéssim, aquesta és una mica de donar-li la volta a l'argument aquest catastrofista i conspiranoic.
0: Inclús, amb la intel·ligència artificial, una persona podrà tindre una empresa de facturacions milionàries sola. Saps el que vull dir?
1: Sí.
0: Si al final obre molt les portes. Saps, a la creació, a la creativitat, a poder fer coses noves, o sigui, no fa falta, abans a mi em feia falta un equip, no? O sigui, jo tinc una empresa de màrqueting també, em dedico a fer xarxes socials per empreses.
1: Clients. Uh-huh.
0: I clar, al final jo necessitava gent per fer de tot. O sigui, jo faig servir molt la intel·ligència artificial per crear funnels de conversió, per crear posts, per crear vídeos, per crear... O sigui, al final que no, és necessari. O sigui, per mi és una eina. Tinc un editor, tinc un fotògraf, un expert en ads, o sigui, al final ho tinc tot. O sigui, i ho tinc, i des del meu ordinador s'ha entrat allà. Uh-huh. I és així, bàsicament.
1: Ja veieu que el Pep i ara ha deixat anar també el tema del màrqueting, no? Però havíem començat parlant, fent aquest viatge amb el des del DJ, parlant de l'essència de la música i tal. Com arribes a la producció?
0: Bueno, la producció arribo després de fer molts mashups, de fer molts edits, de fer molt precari, o sigui, al final edits per punxar jo, per fer coses, tens el teu perfil de SoundCloud, vas posant coses, i bueno, després vam començar amb un projecte, amb uns amics, que es deia Pep Show Boys, que hem actuat diverses cops aquí a Rubí, fem el General Electro Swing, i durant uns 4 o 5 anys pues, vam estar produint molt.
1: Pels que no ho sàpiguen, l'Electro Swing és un... el swing de tota la vida, aquell swing dels anys, dels anys 20, dels anys 30.
0: Sí, al final també poden ser cançons actuals passades al mood vintage, al mood...
1: Però diguéssim, l'essència, l'origen, són aquests anys 20, no? Aquesta música que en diuen pegadiza, no? Aquest swing, no? Que es ballava amb aquelles faldilles així com molt amples i tal, passada, per simplificar-ho molt, passada pel format electrònic.
0: Electrònic, exacte.
1: Llavors, la combinació és una combinació... La combinació és molt divertida perquè és, en general, és una música que genera molt bon rotllo.
0: Totalment. O sigui, és una música que genera alegria perquè per la forma en què està feta, no? Té el baix a la contra, té molta trompeta, són cançons sempre... No hi ha cançons tristes, perquè és una cançó dels anys 20...
1: Perquè és alegre.
0: Era la nova era, saps? O sigui, els nous anys 20... O sigui, vull dir, era com...
1: Era abans que vingués la patacada el 29, però
0: exacte.
1: Vull dir que...
0: Exacte, però bueno, la gent estava contenta.
1: Sortien
0: de l'època de prohibició, o sigui, al final estan, bueno, com ara una miqueta, no? Que són els nous anys 20 que vivim ara, pues una miqueta estem així, però és una música alegre per poder fer ballar la gent. O sigui, en els moments en els que estaven en un moment dolent de la seva vida, però almenys la música els donava la vida.
1: Fixa't, tornem al començament, La música com a catalitzador de l'oci, de la desconnexió, d'una realitat que moltes vegades no és la més indicada.
0: gràcies a l'Electro Swing, que m'ha donat moltíssim a la meva vida, pues vaig aconseguir pues, sortir de les fronteres espanyoles, d'Espanya, no? de punxar a Espanya. Però vam poder anar a països com Alemanya, Anglaterra, República Txeca, Itàlia, Amèrica inclús. O sigui, al final, gràcies a aquest gènere musical, que ningú veia, o sigui, perquè al final és una cosa molt de nicho, no? Al final dius, hòstia, no hi vull punxar el Tomorrowland, no vull punxar això, i intentes punxar el més comercial, el més fer... No, el que has de fer és dedicar-te a alguna cosa, això diu molt de la vida, també, dedicar-te a fer una cosa molt... i posar-hi molt d'empenya, no? Uh-huh. Llavors, durant 4 anys de la carrera dels Pep Show, que encara està activa, vam estar produint moltíssima música, fent molts remixos, moltes coses, llavors allà vaig aprendre moltíssim. Encara que érem un grup de gent, on hi havia un guitarrista, un altre jockey, un cantant, hi havia un saxofonista, han passat diversos per la banda, pues, però anàvem produint cançons... diferents. Vam aconseguir entrar en el sector de l'electroswing i vam, pues, a part de fer esdeveniments que l'electroswing enganxava molt bé pues, per cap d'anys, per presentacions, hem fet marques com Huawei, o sigui, coses que agradaven molt perquè l'ambient era molt festiu, no? O sigui, és el que diem, una música molt alegre.
1: És una música extremadament alegre i que genera això, que genera molt bon rotllo. És a dir, és molt difícil escoltar... És molt difícil... Si tens un dia trist... poden passar dues coses si escoltes l'electroswing, que als 30 segons l'aturis perquè diguis avui no l'estic gaudint.
0: Exacte.
1: O se te'n va la tristesa o la mala llet o el sentiment negatiu que tinguis perquè allò et connecta. Et connecta directament.
0: Nosaltres amb tota la banda de Pep Show Boys vam fer molts remixos, però teníem remixos de Frank Sinatra, de Cuban Pete, de Louis Armstrong... O sigui, teníem coses que eren molt sonades, perquè al final és una miqueta la meva visió de posar música, no? Al final hem de posar les cançons que la gent li conegui, li agradin, perquè ballin, no? O sigui, al final... Sí que has de descobrir, un dijo que descobreix la música amb un públic, però també està bé que tingui una connexió, que ballin, fer-li... Llavors, per mi, tindre algú sempre conegut, i l'Electro Swing ho té, no? Perquè al final són melodies que, per molt que hagis nascut al 2020, ho pots conèixer perquè són de tota la vida, melodies de tota la vida.
1: Ara que has parlat d'aquesta connexió amb el públic i tal, m'ha vingut al cap una imatge del dijo que de treure's de sobre la gent que ve a la cabina a demanar cançons.
0: Sí, és molt típic això. Però bé, al final és que...
1: Feu cas o no?
0: Bueno, jo normalment sí. Sí. Normalment sí, però ho faig normalment quan fas un esdeveniment privat, quan estàs et paguen allà perquè tu vagis a posar la música, però és correcte, no? Llavors, si et venen a demanar una cançó, a mi molts cops em serveix més que em vinguin a demanar música.
1: Et serveix?
0: Clar que sí. Perquè em serveix... Perquè
1: bueno, perquè al final saps que aquest... És a dir, saps que aquella persona la tindràs contenta.
0: A mi digue'm 4 cançons i et faré una sessió de 4 hores. Saps el que vull dir?
1: Sí, clar.
0: Però amb això ja...
1: És com una mica com quan tens un reproductor tipus Spotify, YouTube sí. Music i tal, no? És una mica aquella... La reproducció contínua en base... Exacte, en base... Ostres, si jo estic escoltant Oasis, doncs evidentment em posarà Oasis, em posarà Green Day, em posarà Blur, i així tots els Britpops i derivats, no?
0: Però això ho has de tindre... però preparat d'abans, perquè nosaltres amb la música jo la tinc que portar amb un pendrive, no puc descarregar música, no puc fer... Saps? O sigui, al final has de tindre la connexió, has de tindre la versió adequada, has de tenir... O sigui, al final jo potser, no sé, diré diré una cançó del Barry White, potser tinc 10 versions diferents, i potser les punxo les 10, però no al mateix dia, ni al mateix lloc, ni al mateix ambient, no? Llavors has de saber què col·locar en cada moment...
1: D'una mateixa cançó,
0: d'una mateixa cançó, sí, sí.
1: Diverses
0: versions. No una més canyera, una més per la platja, una per gent de l'original, per la gent de l'edat que la va viure, saps? Al final, i depèn del que vegi allà, doncs vas tirant.
1: Veieu que n'és de complicat, del món de la música? O sigui, fixeu-vos en la dada, eh?
0: És a dir, divertit.
1: Tu tens... Sí, sí, és tenir 10 versions d'una mateixa peça, és igual. Ara t'ho rebaixo a 5, eh, Pep? Que ja 10 em sembla al·lucinant. 5, no sé si jo si seria capaç de gestionar-ho. També és veritat que no m'hi dedico, eh? Però... I saber-les col·locar, o tenir la gràcia de col·locar-les en funció del tipus de públic que tens al davant, el tipus d'esdeveniment on estàs treballant, etcètera, etcètera.
0: Aquí tens les eines, que tens la classificació prèvia. El treball del DJ no és quan vas a punxar. el treball del DJ és abans.
1: Això segurament la gent no ho sap.
0: Et prepares, o sigui, jo estic buscant música tota la setmana, o sigui, vas al cotxe, escoltes una cançó, abans de punxar et dediques a buscar música nova. Jo no puc anar a punxar un dia, per exemple, aquest divendres o aquest dissabte no aniré a punxar sense 40 o 50 cançons noves. Que no les posaré totes, però segurament posaré el 40% o el 50%, perquè jo soc bastant efectiu i m'agrada provar-ho tot. Però és el que dic, o sigui, millor aquelles cançons es van sumant. Jo no sé si tindré unes 25.000 cançons a la meva biblioteca, o 30.000.
1: Mare de Déu.
0: Però tinc des d'indi fins a techno i coses italianes clàssiques i electroswing.
1: Els DJs, ja ho veieu, són, cuidado, són autèntiques Wikipèdies.

0: M'ha passat una cosa molt curiosa, Pep, que m'agradaria explicar-te amb aquesta cançó. Quan ha començat, quan em vas passar les tres cançons que volies que escoltéssim avui, que t'ha costat, per cert, no?
1: Molt. O sigui, no, o sigui,
0: ho entenc, ho entenc. Amb 25.000, o sigui, si em dius que tens 25.000 referències, no, triar-ne tres...
1: És que és molt complicat, perquè és el que et deia abans, jo no escolto música. És curiós, això, és molt curiós. Jo no escolto música per mi mateix i si em tingués que posar alguna cançó, pues seria alguna d'aquestes. Però normalment no escolto música. Jo escolto música per treballar, llavors.
0: Clar.
1: Sí que...
0: És diferent.
1: Que té costum de posar-se música de fons, jo no. Llavors, jo, la música, l'escolta és diferent. Igual que quan vaig, que surto por ahí, jo no surto a ballar. Saps? O sigui, l'escolta...
0: Tu surts a escoltar música.
1: Jo no surto a escoltar música i és que no sé fer-ho d'una altra forma. Llavors, o sigui, és així.
0: Clar, és la música amb una altra, diguéssim, amb una altra perspectiva. Doncs em m'ha passat una cosa molt curiosa, que és que quan he sentit els primers acords, és com si hagués obert la llum d'una habitació que tenia absolutament tancada i he començat a veure coses, perquè, clar, això em recorda... Vull dir, aquesta peça musical em porta a fa molts anys, no? Allò que dèiem, no? Dels records associats a una cançó. I feia moltíssims anys que no l'escoltava. De fet, crec que l'havia com, entre cometes, esborrat de la meva memòria, no? O oblidat, més que esborrat, oblidat, no? Perquè si l'hagués esborrat, evidentment, quan sonava no l'hauria reconegut, no? És una cançó extraordinària, aquesta.
1: Alegria, diu.
0: Alegria, exacte.
1: Va ser una de les primeres cançons que jo vaig començar a punxar, o sigui, a l'època que jo començava a punxar, o sigui, el 90, el 2008, no, el 98, perdona, que són els més anys que punxo. El 98 era l'època aquella, jo venia a discos, treballava a Plàstic per aquella època, amb una acadèmia de digis.
0: Home, he treballat Plàstic,
1: 25 anys a Plàstic.
0: Plàstic era un lloc de peregrinació de qualsevol persona que es dediqués al món del DJ o que es volgués dedicar al món de punxar discos.
1: Allà amb una acadèmia de referent on jo vaig fer el curs el 98 i des de llavors jo no vaig sortir, vaig acabar el curs, em sembla que va ser el gener, i el gener estava treballant al Garaje Hermético a Barcelona, una sala on punxava d'esquena a la gent, a la dintre de la barra, i posava música de tot, pop, posava tot.
0: D'esquena a la gent, eh?
1: D'esquena a la gent. Els jockeys no eren ningú abans. Jo vaig veure-ho només en aquell local. Això m'havien parlat, companys meus, que tinc més
0: veterans.
1: Més oldies.
0: Més vintage.
1: I llavors, però clar, al final jo vaig començar allà i a Plàstic he estat... He treballat allà, he fet de màrqueting, director de màrqueting, de tot una miqueta, o sigui que me'ls estimo molt a Plàstic i tinc un molt bon record i al final és casa meva, allò.
0: Per quines sales has passat, de Barcelona o del Vallès?
1: Mira, aquí al Vallès, al Palladium, per exemple,
0: Palladium
1: fent les tardes, amb el Pepero, que li faig una salutació des d'aquí, al Caché, amb el meu soci, que era l'Illusion, si no me'n recordo, que era una discoteca molt mítica a Barcelona, i amb l'Àlex, que és el meu soci de l'estudi, que és el productor. Després he estat a la Pandown, també. Línia 625, he passat pel Patxar de la Pineda. Ara tinc una festa mensual amb el meu company Carles, que tinc un projecte de Melodic Techno, i fem el Patxito un cop al mes, i anem fent coses. O sigui, al final
0: Melodic Techno també és d'aquells gèneres molt addictius.
1: Sí,
0: perquè tenen una sonoritat, tenen un ambient que és molt... Jo abans li deia al Pep, a micro tancat, que jo l'electroswing el faig servir per anar a córrer, però aquest gènere del techno també.
1: Sí.
0: Perquè són aquells ritmes que et mantenen el ritme.
1: Mira, jo podria dir que després d'un parell d'anys, d'un canvi important a la meva vida, no?, l'evolució musical ha sigut l'evolució dels meus sentiments.
0: Ah, és interessant, això.
1: Interessant. Jo vaig començar amb un projecte fent Afro House. Estava en un moment de canvi, un moment de pensar, de definir-me, de tornar a conèixer-me, de crear alguna cosa, i vaig començar amb no sé si coneixes el gènere Afro House. Un gènere molt melancòlic, molt de pensar, molt, i tinc bastantes produccions de totes les xarxes socials de música, i vaig començar una miqueta amb això, no? Però llavors, un cop estàs passant el procés, no?, pues tu vas canviant, vas millorant, vas estant més feliç, més content, i comences a obrir la música, no? O sigui, al final, aquí entra el melodic techno, no? També una cosa molt de pensar, molt de de digerir, però amb una miqueta més de contundència, una miqueta més de saber per on vas, no? És com los pasos más firmes, no?
0: Sí. Bueno, és aquesta evolució, no? Sí. És aquesta materialització d'una evolució, no? D'anar posant, com, d'anar posant pedres en el camí, no?
1: Exacte. I llavors ha tornat a sorgir, perquè els Pep Showboys no els he tingut oblidats mai, però ara estic regenerant-los i donant-li una volta molt gran que en breu espero poder tindre notícies. Ja hi ha una, no una data, però sí l'àlbum per publicar, hi ha un espectacle lligat a això, que li estem donant forma i estem passant a l'emoció total, a l'electroswing, a l'alegria, o sigui, imagina't, és una conducció de la meva vida, la música al final és així.
0: Doncs tornem al que dèiem al començament, com la música impacta de manera directa en la nostra vida, en els nostres sentiments, en les nostres emocions. Pep, doncs ens hem polit els 53 minuts que tenim aquí a la gent normal. Ens n'anem amb un clàssic, amb Sandstorm, de Darude. És una cançó que a mi personalment és absolutament hipnòtica.
1: Sí,
0: i fa molts anys que l'escolto i cada vegada tinc aquesta sensació d'entrar allà en un bucle.
1: És un hit, hi ha cançons que sempre funcionaran, llavors entrant en aquesta lliga és el més complicat que hi ha, i doncs, són els clàssics, els himnes, els que et fan els himnes.
0: Doncs aquesta n'és una. Pep, un plaer haver-te tingut aquí, un plaer haver après moltes coses sobre música, sobre tu i sobre sentiments, també, que al final també està bé.
1: Jo m'agradaria saludar tota la gent que ha viscut el meu procés, saludar els meus companys de Metro Electrònica, que és un treball actualment i on tinc una feina relacionada amb l'audiovisual, i a tots els meus amics que m'han acompanyat, que ja saben qui són, en el procés i en el canvi de...
0: Doncs queden saludats. Rubinenques, ens escoltem la pròxima setmana i us deixem aquí, a ritme de La Tempesta de Sorra.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern ampliarà la plantilla a les escoles de cara al curs vinent en gairebé 1.800 professionals amb l'objectiu de baixar les ràtios. Aquest gest arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents i amb la mirada posada a la reunió de demà entre el Departament d'Educació i els sindicats. La mesura, que s'aprovarà demà al Consell Executiu, suposa la creació de més d'un miler de places noves per a docents, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva, un dels cavalls de batalla de la negociació sindical. També es crearan més de 700 places d'atenció educativa i d'administració i serveis. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 25 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. Aquest cas ha obert una nova crisi a l'executiu de Sánchez i socis com el PNB posen en entredit el seu suport. El PP apunta justament cap als socis d'investidura perquè facin caure el govern. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos, com els de Nestlé, Nissan o Ficosa. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36%. Tot seguit analitzarem aquesta situació amb Rashid Karrum, economista i consultor en estratègia empresarial. La taula del tercer sector social ha encetat una campanya informativa amb el lema És odi, que denuncia a través d'un spot la normalització dels discursos d'odi i d'extrema dreta. L'anunci mostra un fenomen que asseguren que cada cop és més habitual al carrer, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i fins i tot, expliquen, a les institucions. L'Aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord amb més aplequistes que mai i amb més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han reunit uns 200.000 visitants i 124 colles, tot plegat amb unes temperatures molt elevades. Dels esports, el Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els quatre trofeus aconseguits aquest curs, la Lliga, la Copa, la Supercopa i la màxima corona continental, davant els 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una de les grans protagonistes va ser Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat. I en cultura, Tàrraco Viva tanca l'edició d'enguany superant els 80.000 assistents de l'any passat, en una edició on hi ha hagut més de 500 activitats entre l'11 i el 24 de maig. Una edició que ha apropat a la ciutadania el funcionament de l'antiga Roma amb recreacions històriques i tallers. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí, obrim plana de serveis pendents de l'operació tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, on avui és festiu a la majoria de municipis d'aquesta àrea. El Servei Català de Trànsit preveu que s'hi facin al voltant de 600.000 desplaçaments i s'esperen retencions, sobretot a l'AP7. Volem saber com se circula, però, a aquesta hora la xarxa viària catalana, connectant amb el RAC i amb en Vicenç Llorca. Molt bon dia, Vicenç.
2: Bon dia. Comencem la jornada d'avui dilluns amb normalitat a les carreteres. Ara mateix circulació fluida a les vies d'entrada a l'àrea metropolitana, a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i a la confluència amb el Nus de la Trinitat, amb la C33 i també amb la C31 a l'altura de Sant Adrià de Besòs. A la Ronda de Dalt i a la Ronda Litoral, en els dos sentits de circulació, no hi tenim cap incidència. Normalitat també a l'entrada a la capital catalana des del Llobregat, tant a la B23 com a la 2 a l'altura de Sant Feliu. La P7 i la C58 a l'altura de Sabadell també mantenen trànsit fluid en tot el seu pas cap a l'àrea metropolitana, sense complicacions. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, el servei de trens de ferrocarrils de la Generalitat entre les estacions de Balaguer i la Pobla de Segur es fan amb un servei d'autobusos alternatiu per treballs de manteniment a la via. I pel que fa a la previsió del temps, en Lluís Miquel Pérez ens l'acosta com cada dia. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, comencem una setmana que ha de ser de ple estiu i ja veurem si arribem a temperatures rècord, tot indica que sí, i per tant suarem la cansalada al llarg de les properes jornades. De fet, comença ja aquest dilluns amb un ambient que és molt suau, a molts indrets de la costa, ja per sobre dels 20 graus. I de núvols aquest matí, ben poquets, algun de prim, i poca cosa més, també alguna boirina a tocar del cap de Creus. Pel que fa aquesta tarda, alguns núvols creixeran al Pirineu Lleidatà, també al voltant del Principat d'Andorra, però serà difícil que arribin a deixar tempestes aquestes nuvolades. A la resta del país, un cel ben clar i una temperatura com la d'ahir. Per tant, a Ponent, fregant els 35 graus, però molts indrets del país al voltant dels 30 graus. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: El govern aprovarà demà en Consell Executiu l'ampliació de la plantilla a les escoles. Una mesura que arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents. El Departament d'Educació crearà més d'un miler de places noves per a docents i més de 700 de personal d'atenció educativa i d'administració i serveis. En total, una ampliació de gairebé 1.800 professionals que ha de contribuir a baixar ràtios i impulsar l'escola inclusiva. El que s'entén com una picada d'ullet als sindicats abans que demà es reprenguin les negociacions. Ens en dona més detalls Arnau Olmos.
4: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
5: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
4: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
1: El PSOE continua tancant files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero, a qui l'Audiència Nacional investiga pel cas Plus Ultra. Les indagacions judicials situen l'expresident al centre d'una trama de tràfic d'influències i caldrà esperar el 2 de juny, dia en què declararà davant del jutge, per saber quina serà la seva estratègia de defensa. Mentrestant, el govern espanyol i el Partit Socialista mantenen tot el suport a Zapatero. En aquest sentit, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha reclamat més proves a la justícia i ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident. Ho ha dit durant la Festa de la Rosa a Granollers.
6: Que la justícia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es la presunción de inocencia. No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero.
1: Les crítiques al govern de Pedro Sánchez per aquest cas van augmentant dia rere dia. Aquest diumenge l'atac arribava per part del líder del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban, que veu irresponsable, diu, que l'executiu espanyol continuï governant més enllà d'aquest 2026. Més dur ha estat el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que des de Barcelona ha atacat els socis d'investidura de Sánchez.
7: ¿Dónde está Esquerra Republicana? ¿Dónde están los señores del PNV? ¿Dónde están los señores de Junts? Por los de Bildu ya no preguntamos. Hay que decirlo, todos ellos, con su decisión, con su apoyo, abrieron la etapa de mayor saqueo y de mayor decadencia de la historia democrática de España. Son tan responsables como Sánchez y son tan responsables como Zapatero.
8: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
1: Mentrestant, i pel que fa a l'esfera política catalana, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, defensa l'acord per a l'aprovació dels pressupostos signat amb Salvador Illa. Al seu torn, des del govern, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, reclama a Junts que ajudi a aprovar un nou model de finançament. Ho ha dit en declaracions a La Vanguardia i ens ho explica la Norma Lebrero.
9: Els socialistes els retreu la falta d'ambició nacional i social i a Junts prioritzar la confrontació per damunt la responsabilitat institucional.
10: Tothom hauria de votar aquests pressupostos perquè tothom hauria de voler que hi haguessin més recursos per lluitar contra la sequera, per ajudar els nostres pagesos, per ajudar les nostres universitats, per ajudar els nostres hospitals.
9: Un cop de mà que hauria de ser necessari, segons el PSC, també per acordar un nou model de finançament.
11: Junts és un partit important del país i m'agradaria que no decidissin mirar-se el partit des de la barrera i decidissin que quan es tracta de sumar en favor de Catalunya volguessin formar part de la solució i no part del problema. No? A mi aquesta actitud de bloquejar-ho tot, criticar-ho tot i condemnar el país a no avançar, crec que és una mala recepta per Catalunya.
9: Els socialistes han defensat l'acord de pressupostos per construir el tren orbital com una infraestructura que no es pot menystenir.
12: Un canvi, un avenç significatiu en la concepció del país. Diguem-ne, superant una visió excessivament radial de les connexions i de les infraestructures, també ferroviàries, partint de Barcelona.
9: Si es compleix el calendari previst, els pressupostos es podrien aprovar definitivament a principis de juliol.
1: Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa, Limac o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos del 2026 aquí, a Catalunya. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments de plantes. Ens ho desxifra tot plegat en aquesta crònica en Marc Pijuan.
13: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan en van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu. Uns ajustos que impacten a diferents sectors. Els acomiadaments a Ficosa, Adient Seating o Serra Soldadura s'atribueixen a la transformació en el sector de l'automoció. Els dubtes generats a la indústria afecten la fabricació de caixes i embalatges, de cartonajes internacionals, les pintures d'Axonobel, les cafeteres de Quality Espresso, el fabricant de circuits electrònics per electrodomèstics Ego Appliance Controls o a Innovin, l'empresa britànica del sector químic. Els expedients també colpegen Majorel, empresa del sector de l'atenció al client, a l'IMAC, la constructora del nou Camp Nou, i la intel·ligència artificial afecta un centenar de llocs de treball a Capgemini. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Una llista que pot augmentar en breus amb l'ERO encara per confirmar que pot dur a terme l'Etxe Pascual a la seva seu de Gurb. Un escenari d'incertesa que preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 40 7% aquest any i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
1: Doncs ho sentíem, Catalunya crea feina, però al mateix temps les empreses estan retallant com no veiem des del 2021. Què explica aquesta paradoxa? Hi ha algun moviment de fons en el model productiu? Ho analitzem tot seguit amb l'economista Rashid Karum. Ell és consultor en estratègia empresarial, anàlisi econòmica i optimització de costos. Senyor Karum, bon dia i gràcies per atendre'ns.
14: Hola, molt bon dia, encantat.
1: Estem en rècord d'ocupació, ho explicàvem ara, però els ERO's no paren de créixer. Quin és, segons el seu entendre, el factor de fons que explica aquesta paradoxa?
14: Hi ha diversos factors. Un dels més importants és que està ben com un trasbàs, no? Basat en la productivitat. Hi ha molts canvis, sobretot amb intel·ligència artificial, que afecten a molts sectors, també a l'industrial, i feines de poc valor, diguéssim, o fàcilment automatitzables, s'estan substituint per processos automàtics. Llavors, hi haurà d'haver com una transformació d'aquests treballadors cap a altres àrees que puguin ser més productives, o altres sectors, com el sector serveis.
1: Moltes d'aquestes retallades, després parlarem en tot cas del sector serveis, però moltes d'aquestes retallades de plantilla també s'atribueixen a decisions estratègiques de multinacionals. Què creu vostè que pesa més en aquestes decisions? Que els hi surt massa car produir aquí? Que no veuen clar el futur? O que estan deslocalitzant part de la seva feina cap a altres països?
14: Home, hem de tenir clar que nosaltres vivim en un entorn global en el qual competim amb tot el món i aquestes empreses, o moltes d'elles, són mundials. Llavors, Catalunya ha de ser atractiva per poder retenir aquests llocs de treball aquí. I això afecta a molts actors, no només als polítics, sinó també a altres condicions, com per exemple els costos de producció, on l'energia, el preu de l'energia augmenta, o, per exemple, doncs, també s'han de generar seguretat jurídica, menys burocràcia, agilitat, no? Fer competitiu tot l'entorn a Catalunya.
1: Ho apuntava vostè abans, parlava del sector serveis. Catalunya està substituint ocupació industrial de valor afegit per llocs de treball, això, més temporals i menys qualificats, com podria ser el del sector serveis. Quines conseqüències pot tenir això a mitjà termini per al teixit productiu i per als mateixos salaris?
14: Bueno, la primera conseqüència és que els números no es veuran realment o no serà una conseqüència molt òbvia perquè semblarà com que el treball es manté igual. Però sí que el traslladar llocs de treball cap a sectors menys productius, diguéssim, doncs tindrem una pèrdua tant en la recaptació d'impostos com en del benestar del conjunt de la societat. Al final són feines menys productives, menys automatitzables, com per exemple l'hostaleria, que estan molt bé, però hi ha d'haver una estratègia de país que també ens ajudi doncs, a triar quins sectors volem que siguin els estratègics per a Catalunya.
1: Acabo ja amb una darrera pregunta, senyor Carrum. Si Catalunya vol evitar perdre això que dèiem, més indústria i continuar generant ocupació de qualitat, quina creu que és l'estratègia que hauria d'activar-se ara mateix?
14: Bueno, hem de formar molt bé aquests treballadors perquè sobretot tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
1: Doncs, Reixit Carrum, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Bon dia, que vagi molt bé. Gràcies per les explicacions.
14: Molt bon dia, moltes gràcies.
1: Més coses. La taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí a un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial dels missatges discriminadors contra determinats col·lectius i fa una crida a la societat a frenar la normalització amb què es tracta. És una informació de la Maite Polo.
15: Tots els marroquins roben.
16: Ens treuen treballs.
17: Com a trans, et veuen com un monstre.
18: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
19: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
20: Una soledat. La gent gran.
21: Són gent que roben.
22: Paràssi, marimatxo.
23: Estic solo.
24: Terroristes.
25: Ve a menjar plàtans.
26: Tot això és odi. Aturem-lo.
27: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El president és Xavier Trabado.
28: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
27: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
1: Cap de setmana especialment tràgic a les carreteres catalanes, amb 3 morts en poc menys de 48 hores. Aquest diumenge al vespre, dues persones han perdut la vida en un accident a l'A2 a Jorba, una topada entre una furgoneta i un turisme que, a més, ha deixat 4 ferits que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Dissabte, un motorista també va morir en un accident a Collformic, a Osona. Amb aquestes 3 víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany en accidents en carreteres a casa nostra. I un centenar de veïns de les comarques gironines s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir la Quim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. Els assistents, convocats per l'espai LGTBI, han reclamat més mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. Laia Cruanyes és membre de l'Associació Trans de Girona.
0: El fet de ser una dona trans s'invisibilitza. I després també tenim el que és sagnant, el comentari de Feminicides de Catalunya, que per fet de ser una dona trans, elles ho consideren que no és un femicidi, sinó que és un dels tios que s'han matat entre ells. Tenim col·lectius feministes, suposadament feministes, diríem millor, que ens estan atacant pel fet de que elles consideren que no són dones.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual la matinada de diumenge a Lleida. Una dona que tornava dels actes nocturns de l'aplec del Cargol hauria estat agredida per dos individus a la zona de l'estació central d'autobusos. Segons que han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per esclarir els fets i trobar-ne els autors. També es manté oberta la investigació per l'incident produït la matinada de dissabte a Calafell, al Baix Penedès, en què una persona va resultar ferida per arma de foc, tot i que la seva vida no corre perill. L'agressió, segons apunta el digital El Caso, hauria estat conseqüència d'una baralla al passeig marítim en una zona d'activitat d'oci nocturn. Per ara no s'ha practicat cap detenció relacionada amb aquests fets. I a Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol ha defensat a les xarxes socials el paper dels Mossos d'Esquadra en un incident divendres a la nit. Els fets es van produir en una benzinera a prop de la B20 a l'altura del barri de Montigalà, quan una patrulla que circulava per la zona va localitzar un cotxe que constava com a robat i va demanar que s'aturés. Els quatre ocupants, que podrien formar part d'una banda de taloners, van fer cas omís de les indicacions i van accelerar investint el vehicle policial de paisà. Els agents van respondre amb diversos trets i es va iniciar una breu persecució que va acabar amb tres dels ocupants fugint a peu. Els agents van poder detenir finalment un dels sospitosos i s'ha obert una investigació per tractar de localitzar els altres tres ocupants del vehicle. Us ho hem dit amb titulars, l'aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord amb més apleguistes que mai i més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han aplegat uns 200.000 assistents. Els detalls ens els apropa ara Jordi Sebastià, de Lleida Televisió.
2: Lleida ha tancat un aplec amb rècord de participació assolint els 200.000 visitants, amb 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. Han estat jornades multitudinàries, començant pel Caragolasso, les diverses rues i tot el seguit d'activitats que hi ha hagut als Camps Elisis.
3: Van deixar de funcionar els mòbils al recinte perquè hi havia tanta gent al recinte concentrada que la telefonia anava batzegades, no? Que ha estat una edició rècord, una edició realment molt positiva.
2: Es destaca les valoracions positives dels participants amb un increment de la neteja, dels serveis i dels espais, com l'ubicat a la plaça central, amb una carpa ampliada que ha servit com a refugi climàtic. I és que la calor ha apretat de valent, amb temperatures que han arribat als 34 graus. Pel que fa a la zona dels Camps Elisis, les 7,5 hectàrees no permeten fer més gran l'aplec, si bé es treballa en millorar les actuacions al recinte, a l'espera de poder traslladar-se en un futur a un altre espai més ampli.
1: El Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olímpic de Lió. Les jugadores van exhibir els quatre trofeus aconseguits aquest curs, la Lliga, la Copa, la Supercopa i la màxima corona continental davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Els seguidors van gaudir amb els cants i balls de la plantilla al ritme de figaflaues, als quals s'hi van unir el president electe Joan Laporta i en Rafa Juste. Una de les grans protagonistes va ser la capitana Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat, malgrat la insistència dels seguidors, que van aprofitar per demanar-li que es quedi al Barça.
5: Totes aquestes increïbles companyes, aquestes jugadores que són les millors del món i que a sobre són culers. Crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
1: Pep Guardiola s'ha acomiadat de la banqueta del Manchester City després d'una dècada. El tècnic català va rebre l'homenatge dels citizens a l'Etihad Stadium en el partit de Lliga contra l'Aston Villa. Amb l'equip anglès, Guardiola ha aconseguit un total de 20 títols, entre els quals destaquen la Champions de 2023, un Mundial de Clubs i 6 campionats de la Premier League, entre d'altres. Uns èxits que l'afició ha volgut agrair-li amb pancartes i lones gegants mentre li demanaven que continuï 10 anys més al club.
4: Why you love me so much? Why you do that to me?
6: Per què m'estimeu tant? Per què em feu això? Ha estat un honor increïble ser el vostre entrenador, poder estar aquí durant 10 anys. El vídeo era molt llarg i la raó és la quantitat de trofeus guanyats i les increïbles emocions viscudes.
4: And incredible emotions.
1: El seleccionador espanyol Luis de la Fuente farà pública aquest migdia la llista dels 26 convocats per al Mundial. S'espera que entre els escollits hi hagi molts jugadors del Barça. A banda de fixes com Lamine Yamal, Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Ferran Torres, també podrien entrar-hi Joan Garcia, Gavi, Gerard Martín i Eric Garcia, i jugadors catalans com Cucurella, David Raya, Mingueza i Marc Pubill. I el Vila-sana s'ha avançat a les semifinals del play-off de l'Hockey Lliga Femenina davant el Generali Palau, amb un còmode triomf per 5-1 en el primer partit. Les del Pla d'Urgell van deixar clares les seves intencions des de l'inici i als 7 minuts el gol d'Elsa Salvanyà ja donava avantatge a l'equip. Gaete i Aina Florença van situar el 3-0, però abans del descans Puigdueta va reduir diferències. A la represa, Luchi Agudo i Aina Florença van sentenciar amb dues dianes més. Dissabte vinent, al pavelló Maria Víctor, segon partit de l'eliminatòria, el millor de 3. Més de 80.000 persones han assistit a aquesta edició del Tàrraco Viva, que aquest cap de setmana ha posat el punt final al Camp de Mar de Tarragona amb recreacions històriques o tallers sobre el funcionament de la Roma antiga. En total, han estat més de 500

0: aquest cap de setmana també s'ha celebrat el festival Ludivers a Girona. Aquest esdeveniment es defineix com el festival de les cultures de la imaginació dedicat a tot allò que forma part del món lúdic, la joguina i el joc. Tot un univers de propostes que giren entorn la imaginació, la creativitat, la diversió, l'aprenentatge i el coneixement.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Tots els marroquins roben.
3: Ens treuen treballs.
4: Com a trans et veuen com un monstre.
5: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
6: Aquest amb un trastorn mental és violent.
7: Una soledat, la gent gran.
8: Són gent que roben.
9: Paràssim, marimatxo.
10: Però si estic solo.
11: Terroristes.
12: Ve a menjar plàtans.
13: Tot això és odi. Aturem-lo.
14: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
1: El diccionari TermCat.
15: 40 anys, 40 paraules.
16: 1987. Espagat.
17: Element que consisteix a mantenir les cames completament obertes damunt d'un aparell gimnàstic de manera que formin una única línia recta.
1: Jordi Bové, director del TermCat.
18: El 17 d'octubre de 1986, Barcelona va ser escollida com a ciutat organitzadora dels Jocs Olímpics de 1992. Poc després de la nominació, el TermCat començava un ambiciós projecte per disposar de tota la terminologia olímpica en català abans de la celebració dels Jocs. El març de 1987, el Consell Supervisor va començar a normalitzar termes esportius. L'espagat, adaptació al català de l'italianisme espacata, terme emblemàtic de la gimnàstica, és un dels neologismes aprovats aquell any. Fruit de tota la feina feta, l'any 1992 es disposava en català de 28 diccionaris olímpics, un per esport que han estat referència per als organitzadors de tots els Jocs Olímpics posteriors.
15: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
1: La xarxa de comunicació local.
19: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el govern ampliarà la plantilla a les escoles de cara al curs vinent en gairebé 1.800 professionals amb l'objectiu de baixar les ràtios. Aquest gest arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents i amb la mirada posada a la reunió de demà entre el Departament d'Educació i els sindicats. La mesura, que s'aprovarà també demà al Consell Executiu, suposa la creació de més d'un miler de places noves per a docents, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva, un dels cavalls de batalla de la negociació sindical. També es crearan més de 700 places d'atenció educativa i d'administració i serveis. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 25 de maig. Govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. Aquest cas ha obert una nova crisi a l'executiu de Sánchez i socis com el PNB posen en entredit el seu suport. El PP, justament, apunta cap als socis d'investidura perquè facin caure el govern. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos, com els de Nestlé, Nissan o Ficosa. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36%. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
20: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar-la.

La taula del tercer sector social ha encetat una campanya informativa amb el lema És odi, que denuncia a través d'un spot la normalització dels discursos d'odi i extrema dreta. L'anunci mostra un fenomen que asseguren que cada cop és més habitual al carrer, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i fins i tot expliquen a les institucions. L'Aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord amb més aplequistes que mai i més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han reunit uns 200.000 visitants i 124 colles, tot plegat amb unes temperatures molt elevades. Dels esports, el Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els quatre trofeus aconseguits aquest curs: Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental, davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una de les grans protagonistes va ser Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat. I en cultura, Tàrraco Vivoa tanca l'edició d'enguany superant els 80.000 assistents de l'any passat amb més de 500 activitats dutes a terme entre l'11 i el 24 de maig. Una edició que ha apropat a la ciutadania el funcionament de l'antiga Roma amb recreacions històriques o tallers.

0: Quan passen 4 minuts de 2:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit i obrim plana pendents de l'operació, justament de l'operació tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, on avui és festiu a la majoria de municipis d'aquesta àrea. El Servei Català de Trànsit preveu que s'hi facin al voltant de 600.000 desplaçaments i s'esperen retencions, sobretot a l'AP7. Segons el RAC, ara mateix, justament en aquesta via, a l'AP7, un accident obliga a tallar la calçada a l'altura de Roda de Barà, en sentit sud, amb fins a 4 quilòmetres de retenció. També se circula amb lentitud a l'altura de Mollet del Vallès a causa d'un altre accident que talla també un carril, també en sentit sud. A la resta de vies, a aquesta hora, la circulació és fluida i sense retencions destacables. Pel que fa al transport públic, el servei de trens de ferrocarrils de la Generalitat entre les estacions de Balaguer i la Pobla de Segur es fa amb un servei d'autobús alternatiu per treballs de manteniment a la via. I ara sí, temps pel temps, comencem una setmana que s'espera que sigui de ple estiu amb possibles temperatures rècord. A aquesta hora, de fet, ja hi ha termòmetres per sobre dels 20 graus. De cara a la tarda, hi haurà 4 núvols que poden enterbolir el cel al Pirineu Lleidatà i a tocar d'Andorra. Però, en general, destacarà una calor més pròpia de l'estiu que no pas del temps que estem ara. A Ponent es poden fregar, fixeu-vos, els 35 graus.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Hem tancat portada amb el temps i ara sí entrem ja de ple en matèria explicant-vos que el govern aprovarà demà en Consell Executiu l'ampliació de la plantilla a les escoles. Una mesura que arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents. El Departament d'Educació crearà, diu, més d'un miler de places noves per a docents i més de 700 de personal d'atenció educativa i d'administració i serveis. En total, una ampliació de gairebé 1.800 professionals que han de contribuir a baixar ràtios i impulsar l'escola inclusiva, el que s'entén com una picada d'ullet als sindicats abans que demà es reprenguin les negociacions. Ens en dona més dades l'Arnau Olmos.
2: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
3: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
2: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
0: El PSOE continua tancant files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero, a qui l'Audiència Nacional investiga pel cas Plus Ultra. Les indagacions judicials situen l'expresident al centre d'una trama de tràfic d'influències i caldrà esperar el 2 de juny, dia en què declararà davant del jutge, per saber quina serà la seva estratègia de defensa. Mentrestant, el govern espanyol i el Partit Socialista mantenen tot el suport a Zapatero. En aquest sentit, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha reclamat més prou a la justícia i ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident. Ho ha dit durant la festa de la Rosa a Granollers.
4: Que la justícia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es la presunción de inocencia. No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero.
0: Les crítiques al govern de Pedro Sánchez pel cas Zapatero, per aquest cas que us expliquem, van augmentant dia rere dia. Aquest diumenge l'atac arribava per part del líder del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban, que veu irresponsable, diu, que l'executiu espanyol continuï governant més enllà d'aquest 2026. Més dur ha estat, en canvi, el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que des de Barcelona ha atacat els socis d'investidura de Sánchez.
5: ¿Dónde está Esquerra Republicana? ¿Dónde están los señores del PNV? ¿Dónde están los señores de Junts? Por los de Bildu ya no preguntamos. Hay que decirlo, todos ellos, con su decisión, con su apoyo, abrieron la etapa de mayor saqueo y de mayor decadencia de la historia democrática de España. Son tan responsables como Sánchez y son tan responsables como Zapatero.
6: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
0: Preocupació, mentrestant, al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO s'ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa, Limac o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos del 2026 a Catalunya. Ens ho desxifra tot plegat en aquesta crònica en Marc Pijuan.
7: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan en van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu. Uns ajustos que impacten a diferents sectors. Els acomiadaments a Ficosa, Adient Seating o Serra Soldadura s'atribueixen a la transformació en el sector de l'automoció. Els dubtes generats a la indústria afecten la fabricació de caixes i embalatges, de cartonajes internacionals, les pintures d'Axonobel, les cafeteres de Quality Espresso, el fabricant de circuits electrònics per electrodomèstics Ego Appliance Controls o a Innovin, l'empresa britànica del sector químic. Els expedients també colpegen Majorel, empresa del sector de l'atenció al client, a l'IMAC, la constructora del nou Camp Nou, i la intel·ligència artificial afecta un centenar de llocs de treball a Capgemini. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Una llista que pot augmentar en breus amb l'ERO encara per confirmar que pot dur a terme l'Etxe Pascual a la seva seu de Gurb. Un escenari d'incertesa que preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest any i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
0: Doncs en declaracions fa només uns instants, aquí al Notícies en Xarxa, l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, diu que el full de ruta perquè Catalunya es deixin de perdre més llocs de treball i, per contra, continuïn generant ocupació de qualitat, ha de passar per formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
8: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
0: I quan falten 3 minuts per arribar a 3:15 del matí, també us expliquem que la taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per just d'aquí a un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial dels missatges discriminadors contra determinats col·lectius i fa una crida a la societat a frenar la normalització amb què es tracta. És una informació de la Maite Polo.
9: Tots els marroquís globen.
10: Ens treuen treballs.
11: Com a trans, et veuen com un monstre.
12: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
13: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
14: Una soledat.
15: La gent gran.
16: Són gent que ruben.
17: Sí, marimatxo. No
18: estic solo.
19: Terroristes.
20: Tot això és odi. Aturem-lo.
21: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El president és Xavier Trabado.
22: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? i que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i amb les i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
21: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És Odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
0: Cap de setmana especialment tràgic a les carreteres catalanes, amb 3 morts en poc menys de 48 hores. Aquest diumenge al vespre, dues persones han perdut la vida en un accident a l'A2 a Jorba, una topada entre una furgoneta i un turisme que, a més, ha deixat 4 ferits que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Dissabte, un motorista també va morir en un accident a Collformic, a Osona. Amb aquestes 3 víctimes, ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany en accidents en carreteres a casa nostra. I els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual la matinada de diumenge a Lleida. Una dona que tornava dels actes nocturns de l'Aplec del Cargol hauria estat agredida per 2 individus a la zona de l'estació central d'autobusos. Segons que han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per esclarir els fets i trobar-ne els autors. I a Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol ha defensat a les xarxes socials el paper dels Mossos d'Esquadra en un incident divendres a la nit. Els fets es van produir en una benzinera a prop de la B20 a l'altura del barri de Montigalà, quan una patrulla que circulava per la zona va localitzar un vehicle que constava com a robat i va demanar que s'aturés. Els 4 ocupants, que podrien formar part d'una banda de taloners, van fer cas omís de les indicacions i van accelerar embestint el cotxe policial de paisà. Els agents van respondre amb diversos trets i es va iniciar una breu persecució que va acabar amb 3 dels ocupants fugint a peu. Els agents van poder detenir finalment un dels sospitosos i s'ha obert una investigació per tractar de localitzar els altres 3 ocupants del vehicle. Unió de Pagesos demana més coordinació dels cossos de seguretat i acabar amb la reincidència davant l'augment de robatoris al camp, que cada vegada són més greus. Demanen mesures urgents i també insisteixen a la pagesia afectada de la importància de denunciar aquests robatoris. Ens ho explica en Jordi Sebastià, de Lleida TV.
14: El passat 20 de maig, un pagès de Seròs s'adonava que havia patit el robatori de 6.000 quilos de cireres. La fruita estava a punt de ser collida i tenia un valor d'uns 20.000 euros. A més, recentment també es van produir diversos robatoris a explotacions agràries del Segrià per endur-se material de coure.
15: Hi ha animals a dins, roben tot el cablejat elèctric, és a dir, deixant la granja ingovernable. Imagineu que això passi al mes de desembre, que amb aquests recursos, pels recursos que tenen els Mossos d'Esquadra, que detenen a gent que al matí entren i a la nit surten, pues que aquest entrar i sortir no sigui això, perquè a nosaltres no s'hi val pa.
14: Unió de Pagesos insisteix a la pagesia afectada pels robatoris de la importància de denunciar els fets.
0: A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això fa anys que el Cat 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència. Ara, aquest sistema es consolida amb un mapa complet, orientat fins i tot a l'ús pràctic, que permet saber on hi ha cobertura i fins i tot planificar rutes amb tota seguretat. En parlem amb Jordi González, ell és director de Tecnologia i Innovació del Cat 112. Senyor González, bon dia i gràcies per atendre'ns.
16: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Partint d'aquesta xifra que dèiem, del 15% del territori català sense cobertura, amb aquest mapa deia fins a quin punt podem dir que ningú queda desconnectat en una emergència?
16: Bueno, dir que ningú es queda desconnectat seria una mica agosarat. Ja voldríem, ja. El que passa que, bueno, la realitat és que les operadores de telefonia són les que fan el desplegament de la seva xarxa. I tot i que cada vegada el territori cobert és més extens, no s'arriba, i dubto que s'arribi mai al 100%. Això va millorant perquè amb el desplegament de les noves xarxes, són 4G i 5G, la cobertura és millor. I sí que és cert que estem a un 85% de cobertura de territori, però també és cert, i això també diuen les operadores, que pel que fa a la població estem a un 99%. Llavors, nosaltres com a 112 no podem millorar la cobertura, això és competència de les operadores, I el que sí que podem fer són mesures com les que estem dient, no? No podem millorar la cobertura, com he dit, però sí que podem informar la població d'allà on hi ha cobertura, i és el que fem amb aquest mapa.
0: Per tant, entenc que el que és interessant d'aquest mapa i de la consolidació d'aquest mapa és que les persones, quan hagin d'anar a la muntanya o quan vulguin fer una excursió, el que se'ls aconsellaria, en tot cas, és que planifiquin abans de sortir. Aquesta seria la principal recomanació que feu, perquè, és clar, si no podeu garantir el 100%, podria ser que algú marxés en un punt on no hi hagi cobertura, que li passi alguna cosa i que, evidentment, no pugui fer res per això, per reclamar ajut. Per tant, entenc que aquesta seria la principal recomanació que feu?
16: Sí, sí, just és aquesta. De la mateixa manera que quan surts a la muntanya has de planificar la ruta, has de portar calçat adequat, has de portar la roba adequada, has de mirar si fas nit, a quin refugi on et quedaràs, doncs també el que diem és que mires aquest mapa, que mires les zones que hi ha cobertura i els pals on hi ha cobertura, perquè si mai passa alguna cosa, doncs que tingues la capacitat de contactar amb el 112.
0: Una última pregunta. En una situació d'angoixa o de desorientació, allò que vostè ens explicava, els pals i els refugis tenen matrícula i localitzen automàticament la trucada. Mm. Com funciona exactament i què resol? Explica'ns una mica, encara que sigui a grans trets.
16: A veure, resol dues problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura, és a dir, ara jo estic, jo què sé, doncs, caminant per aquí, no tinc cobertura, però sé que 200 metres, 500 metres, o cap a un costat o cap a l'altre, podré contactar amb el 112. Aquesta és la primera, és a dir, que sabem o s'explica a la gent on pot contactar amb nosaltres. I la segona va lligat amb la localització, és a dir, quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així, explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat, perquè no tens referències. Val? No hi ha, en el sistema d'una població tens l'adreça i tens el número. Això és molt senzill de localitzar per un operador. Però estàs a la muntanya, és molt complicat. Llavors, aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula i nosaltres tenim geolocalitzades tots els pals amb totes les matrícules. Llavors, quan una persona ens diu la matrícula on es troba, la M3426, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta on està la persona.
0: Doncs moltes gràcies, Jordi González. Entenem que venen caps de setmana de bonança. Aquest és un cap de setmana llarg. Mm. És una informació útil per a les persones, això, que vulguin sortir a la muntanya. Gràcies, doncs, per la informació i bon dia.
16: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
17: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Nou minuts per arribar a les 8 en punt del matí. L'Aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord, amb més aplequistes que mai i més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les 3 jornades que han aplegat uns 200.000 assistents. Ens n'apropa tots els detalls en Jordi Sebastià, de Lleida TV.
14: Lleida ha tancat un aplec amb rècord de participació, assolint els 200.000 visitants, amb 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. Han estat jornades multitudinàries, començant pel Caragolasso, les diverses rues i tot el seguit d'activitats que hi ha hagut als camps silicis.
18: Van deixar de funcionar els mòbils al recinte, perquè hi havia tanta gent al recinte concentrada que la telefonia, doncs, anava batzegades, no? Ha estat una edició rècord, una edició realment molt positiva.
14: Es destaca les valoracions positives dels participants amb un increment de la neteja, dels serveis i dels espais, com l'ubicat a la plaça central, amb una carpa ampliada que ha servit com a refugi climàtic. I és que la calor ha apretat de valent, amb temperatures que han arribat als 34 graus. Pel que fa a la zona dels camps silicis, les 7,5 hectàrees no permeten fer més gran l'aplec, si bé es treballa en millorar les actuacions al recinte, a l'espera de poder traslladar-se en un futur a un altre espai més ampli.
0: Aquest cap de setmana hi ha hagut temperatures de ple estiu, ho dèiem, per una massa d'aire extraordinàriament càlida que afecta tota Europa i que a Catalunya ha disparat els termòmetres fins als 35 graus al Pla de Lleida i a les comarques gironines. A Barcelona s'ha arribat als 30 graus, amb una aigua del mar que ja voreja els 20 graus de temperatura. I amb aquest bon temps, el turisme de sol i platja ja ha arribat a municipis com S'Agaró, al Baix Empordà. Aquest episodi càlid s'allargarà durant gran part de la setmana amb valors d'entre 6 i 8 graus per sobre de la mitjana.

0: El Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs, Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Els seguidors van gaudir amb els cants i balls de la plantilla al ritme de figaflaues, als quals s'hi van unir el president electe, Joan Laporta, i Rafa Juste. Una de les grans protagonistes va ser la capitana, Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat, malgrat la insistència dels seguidors, que van aprofitar per demanar-li que es quedi al Barça.
1: Totes aquestes increïbles companyes, aquestes jugadores que són les millors del món i que a sobre són culers. Crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
0: I Pep Guardiola s'ha acomiadat de la banqueta del Manchester City després d'una dècada. El tècnic català va rebre l'homenatge dels Citizens a l'Etihad Stadium en el partit de Lliga contra l'Aston Villa. Amb l'equip anglès, Guardiola ha aconseguit un total de 20 títols, entre els quals destaquen la Champions de 2023, un Mundial de Clubs i 6 campionats de la Premier League, entre d'altres. Uns èxits que l'afició ha volgut agrair-li amb pancartes i lones gegants mentre li demanaven que continuï 10 anys més al club.
2: Why you love me so much? Why you do that to me?
3: Per què m'estimeu tant? Per què em feu això? Ha estat un honor increïble ser el vostre entrenador, poder estar aquí durant 10 anys. El vídeo era molt llarg i la raó és la quantitat de trofeus guanyats i les increïbles emocions viscudes.
2: And incredible emotions.
0: A la Lliga ACB, nova victòria del Joventut. La quarta consecutiva va superar el Burgos per 86-79 en un duel que es va trencar en el tercer quart quan els verd i negres van obrir un forat de 15 punts al marcador. Cameron Hunt, amb 13 punts, va ser el màxim anotador. L'equip badaloní, que demà completarà el partit ajornat amb l'Unicaja per problemes amb l'electrònic, arriba en un gran moment de forma al play-off. Per contra, el Girona va encaixar la quarta derrota seguida, la setena, en els darrers 8 partits. Va caure a la pista del Bilbao per 86-80 en un duel igualat que va acabar decidint-se en l'últim quart. Martínez Gueven, amb 24 punts i 13 rebots, va ser el més destacat del conjunt gironí que acomiadarà el curs divendres contra el Joventut a Fontejau.

Santos va celebrar ahir el seu 40è aniversari mantenint viva la tradició malgrat la calor extrema, les restriccions per la pesta porcina i els canvis de format amb prop de 200 participants i la recuperació de la rosada popular. La plantilla de Ficosa a Viladecavalls inicia una vaga indefinida contra l'ERO de l'empresa que encara preveu més d'un centenar d'acomiadaments i afecta directament desenes de famílies rubinenques. L'empresa BJC celebra 100 anys d'història a Rubí, reivindicant el seu arrelament a la ciutat, la innovació en mecanismes elèctrics i l'evolució cap a les llars intel·ligents. I en esports, les noies dels 100 patins aconsegueixen la segona Copa d'Europa a la història del club.

0: I abans d'entrar a matèria, primer volem conèixer la previsió meteorològica i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant pel temps, en Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, comença la setmana amb molta tranquil·litat i ben pocs núvols arreu del país. Durant tota la jornada el cel estarà més aviat pentinat, estarà ben blau i només amb alguns núvols prims, poc importants, i d'altres que aquesta tarda apareixeran cap al Pirineu Lleidatà, si de cas amb alguna gotellada, a la banda més alta del Pallars Sobirà, cap a la Vall de Boí o a la Vall d'Aran. A la resta del país, força sol, com dèiem, i una temperatura com els últims dies, desbocada per les dates. Al matí ja comença molt suau a tot arreu i la tarda tindrà moltes viles entre els 30 i els 35 graus. Per tant, un ambient d'estiu. N'estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC avui amb Vicenç Llorca perquè ens expliqui quina és la situació a hores d'ara a les carreteres. Bon dia, Vicenç.
2: Bon dia, comencem la jornada d'avui dilluns amb circulació força fluida a les vies d'entrada a l'àrea metropolitana, a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, i a la confluència amb el Nus de la Trinitat, amb la C33, i també amb la C31 a l'altura de Sant Adrià de Besòs. A la Ronda de Dalt i a la Ronda Litoral, en els dos sentits de circulació, no hi tenim cap incidència tampoc. Normalitat també a l'entrada a la capital catalana des del Llobregat, tant a la B23 com a la 2 a l'altura de Sant Feliu. La C17 i l'AP7 circulen amb lentitud al seu pas per Mollet del Vallès. En aquest punt, l'AP7 té un carril tallat en sentit sud que deixa 5 quilòmetres de retenció. A Roda de Barà, l'AP7 també circula amb només un carril obert a causa d'un accident i deixa unes cues d'uns 4 quilòmetres. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.

0: expliqui, la col·laboració d'entitats i voluntaris van permetre mantenir l'esperit de la Festa dels Xatos ahir en una quarantena edició marcada per la pesta porcina, el calendari i la calor. Va ser un aniversari excepcional, ja que no es va poder arribar a l'ermita de Sant Mus per les restriccions al medi natural, ni es va poder fer missa per no coincidir amb la segona Pasco. Amb tot, unes 200 persones no van faltar la tradició i van omplir una tòrrida esplanada de l'amfiteatre del Castell en diverses expressions de cultura popular catalana. La jornada d'ahir va estar marcada per les altes temperatures. Els termòmetres van superar els 31 graus a la una de la tarda i un cel sense cap núvol. Això va complicar una festa que és seguida en bona part per gent gran i que es va haver de traslladar a una esplanada sense gairebé ombra. Molts assistents es van refugiar als limitats espais amb ombra i van seguir la jornada al costat dels arbres i la font. Tot i la calor, no es van haver de lamentar danys personals i el públic va respondre participant en les diferents actuacions. Sentim Gemma Tomàs i Anna Palència, membres de la comissió organitzadora dels Xatos.
1: Ha estat una mica especial perquè sí que és veritat que ens han avisat molt a última hora que ho farem aquí, llavors hem hagut de moure cel i terra perquè totes les entitats possible. I no entenem ben bé per què no es pot fer el Xatos allà dalt, però bueno, sempre positives.
2: El que nosaltres volem és que el Xatos se segueixin fent any rere any, tot i que no ens hagin posat les coses el més fàcil possible, doncs mira, anem endavant i al final estem superagraïdes de que les entitats han volgut venir igualment.
0: Com més tradició, es van fer una ballada de gegants amb el Roc, la Paula, la Laia, el Galderic i els gegantons de Can Oriol, un pilar de la colla castellera Escarlats, una ballada de sardanes, una cantada de la Unió Coral Rubinencs i l'esperat ball dels Xatos. Més enllà de la singularitat de l'espai i les restriccions de la pesta porcina, la quarantena edició dels Xatos també serà recordada per haver recuperat un dels aspectes clau de la tradició, la rosada. Unes 180 persones van poder gaudir d'un plat de paella a l'Arboretum, rememorant una part important dels romiatges que donen origen a aquesta festa. Una històrica enguany va ser explicada per l'entitat Rubí Guillem, que amb una paradeta i cartells durant la cercavila es va encarregar de donar a conèixer la tradició dels Xatos entre els més petits. I canviem de tema, perquè la plantilla de Ficosa Viladecavalls, on un bon gruix dels treballadors són de Rubí, ha iniciat una vaga indefinida contra l'expedient de regulació d'ocupació que planteja el fabricant de components per a l'automoció i que els sindicats consideren inadmissible. Després de la reunió de dijous passat al Departament d'Empresa i Treball, els treballadors van activar una aturada a la secció de producció per paralitzar l'activitat de la fàbrica i finalment divendres en assemblea al dematí van acordar mantenir la mobilització de manera indefinida. La CGT ja va informar que el torn de dijous a la nit ja no havia entrat a treballar a l'inici d'un conflicte laboral que ara s'endureix amb aquesta convocatòria indefinida. Avui a les 9 del matí entrevistarem els representants dels treballadors per conèixer tots els detalls de la vaga i l'estat de les negociacions amb l'empresa. La direcció va proposar reduir els acomiadaments a 113 persones i suspendre els contractes de 38 treballadors del Departament d'Enginyeria a través d'un ERTO de 18 mesos. Recordem que l'ERO plantejava inicialment l'acomiadament de 172 treballadors i treballadores, és a dir, el 20% de la plantilla. A més, actualment hi ha 121 famílies rubinenques treballant en aquesta planta de Viladecavalls. Pel que fa a les indemnitzacions, la companyia va posar sobre la taula compensacions de 18 dies per any treballat amb un màxim de 15 mensualitats, unes xifres que fons sindicals consideren irrisòries, especialment tenint en compte l'edat mitjana elevada de la plantilla. La proposta econòmica és insuficient. No pot ser que una plantilla que té beneficis, venda rècords i que ha rebut 13 milions d'euros d'ajuts públics, vulgui fer fora part de la plantilla, va afirmar Sole Bertran, presidenta del comitè d'empresa, després de la sisena reunió del procés negociador. Els sindicats també retreuen a la companyia que impulsi aquesta reducció de personal després d'haver registrat facturacions rècord durant els darrers trimestres. A més, critiquen l'anunci fet per representants de l'empresa sobre una possible reconversió de la planta cap a la indústria de la defensa. I seguim xerrant d'empreses, però en aquest cas per un motiu més alegre, perquè l'empresa de materials elèctrics BJC ha fet 100 anys i ho va celebrar divendres després que dijous passat a la nit a l'empresa l'Ajuntament els reconegués amb el Premi a la Trajectòria. Òscar Envit, director general de l'empresa, va voler posar en valor l'arrelament de l'empresa a la ciutat rubinenca després de tants anys i de diferents propietaris. Per la seva banda, l'alcaldessa Ana Maria Martínez va destacar els valors que l'empresa havia mantingut al llarg d'aquests anys, alhora que es mostrava orgullosa de la ciutat industrial que és Rubí.
3: BJC ha sabido evolucionar a lo largo de un siglo manteniendo intactos valores que son esenciales y son importantísimos, la calidad, la innovación y la vinculación con la ciudad que la ha visto crecer. Y eso para nosotros tiene un valor inmenso. Rubí, como decía, es industria, lo digo y lo decimos con orgullo, es una ciudad que mira al futuro, que quiere avanzar, pero no va a renunciar, no quiere renunciar a sus raíces. Y empresas como esta, como BJC, explican muy bien lo que somos. Somos esfuerzo, talento, capacidad emprendedora y voluntad de continuar avanzando.
0: Envit també va voler destacar l'evolució de l'empresa en els últims anys, en què havia innovat amb les smart homes i s'havia mantingut al dia en les novetats en mecanismes elèctrics com endolls i interruptors. Però no només havien evolucionat els seus productes, sinó també les empreses amb les quals col·labora i una creixent paritat entre els seus treballadors. Escolta'm, Òscar Envit.
4: Hay dos líneas que llevamos ya unos cuantos años reforzando. La primera es toda la parte de trabajo con empresas de carácter social. Es una parte importante porque forma parte de la sociedad donde estamos. Y la otra es el rol de la mujer dentro de la empresa, sobre todo de la industria, donde históricamente ha estado muy masculinizado, como decías. En 10 años lo que puedo decir es que hemos pasado como del 75% hombres, 25% mujeres, a un actual 60% hombres, 40% mujeres. Dices, no es una cifra perfecta, pero oye, estamos en la línea, con convicción de que oye, queremos llegar a una sociedad más igualitaria y que BJC sea reflejo de esa sociedad.
0: A l'acte també va participar Giri Konecki, president del grup Elco-E, propietari de BJC des de l'any 2025. Konecki va xerrar dels valors treballadors de l'empresa, de la seva essència i de la seva capacitat de resiliència en moments difícils al llarg d'aquests 100 anys. I canviem de tema, perquè els terrenys naturals de l'antic camp de golf de Can Sant Joan entre Rubí i Sant Cugat acolliran aquest estiu el rodatge d'una pel·lícula d'època protagonitzada pel conegut actor Russell Crowe, segons avança 3CAT. Segons recull el mateix mitjà, fa mesos que es prepara la zona amb la construcció de decorats i camins, tot i ser un espai d'accés prohibit per la pesta porcina i haver-se trobat a la zona diversos exemplars positius. Agricultura i l'Inca Sol, el propietari dels terrenys, van donar el vistiplau al rodatge al febrer sempre que es complissin les mesures ordenades per fer front a la pesta. 3CAT recull que els agents rurals, tot i l'autorització, van expressar el seu rebuig al projecte des del primer moment. Sigui com sigui, la preproducció va continuar i les imatges enregistrades pel mitjà públic evidencien que a la zona ja s'han construït decorats simulant un poblat celta i que s'han preparat camins per arribar en vehicle al set. Una vegada s'ha fet públic aquest rodatge, fons del departament han explicat a 3CAT que han detectat que el tancament de seguretat de la zona que es va requerir a la productora no és l'adequat. Per això tenen previst enviar pròximament un requeriment legal per aturar la producció fins que es compleixi la normativa vigent. Els agents rurals, però, expliquen que ja han detectat mancances al febrer i proposen la instal·lació d'unes tanques a electrosoldades que no s'han posat.

0: En esports, pocs caps de setmana com el passat s'hauran viscut en la història de l'esport rubinenc. Cisco Lara García.
1: Un títol europeu, dues eliminatòries d'ascens i un empat en l'últim segon és el balanç positiu de l'esport de la nostra ciutat en un cap de setmana en el qual, evidentment, que destaca el títol de Copa d'Europa en hoquei patins en línia aconseguit per l'Hockey Club Rubí 100 Patins amb el seu equip femení que guanyava la final al Valladolid 4-0. També a destacar l'1-1 en l'anada de la semifinal del play-off de sense tercera ref en futbol masculí de la Unió Esportiva Rubí davant de la Pobla d'en Mafumet es decidirà el pròxim dissabte a Tarragona qui passa a la final. I pel que fa a la final, en aquest cas, de l'ascens a Divisió d'Honor, ha accedit el Club Natació Rubí en waterpolo femení després de superar el Molins. Serà el Barcelona el seu rival en l'eliminatòria definitiva i ha destacat també que a 14 segons del final arribava el gol d'Abdel per empatar 4-4 l'Esportiu Rubí, un espectacular partit davant del segon classificat de la tercera nacional del futbol sala, com és la Unió.

La quarantena festa dels xatos es va adaptar aquest any a les restriccions sanitàries i a les altes temperatures, traslladant la celebració al castell, però sense renunciar a la cultura popular ni a la rosada tradicional. La Fiscalia demana 5 anys de presó pels responsables de Teclim Química per la presumpta venda fraudulenta d'un producte de neteja que es feia passar pel gel hidroalcohòlic durant la pandèmia. El fotògraf Kim Deskens protagonitzarà una nova sessió del cicle Explica'ns el teu rotllo, amb una xerrada sobre fotografia de viatges, paisatge i els nous reptes de la intel·ligència artificial. En esports, el femení dels 100 patins aconsegueix la segona Copa d'Europa en la història del club.

0: La 40a edició de la Festa dels Xatos va aconseguir ahir mantenir l'essència de la tradició malgrat les dificultats d'enguany. Les restriccions derivades de la pesta porcina, la coincidència amb la segona Pasqua i les elevades temperatures van obligar a replantejar part de la celebració. Per primera vegada en molts anys, la festa no va poder arribar fins a l'ermita de Sant Mus i tampoc es va celebrar la missa habitual, ja que ahir no era encara la segona Pasqua, perquè és avui. Tot i aquests condicionants, prop de 200 persones van participar en una jornada festiva que es va traslladar a l'amfiteatre del castell. La calor intensa va marcar bona part del matí. Els assistents van cercar espais d'ombra al voltant de els arbres i la font, en una jornada especialment exigent per al públic més gran. Malgrat això, no es van registrar incidències i l'ambient festiu es va mantenir durant tot el dia. Sentim Gemma Tomàs i Anna Palenci, membres de la comissió organitzadora dels Xatos.
1: Ha estat una mica especial perquè sí que és veritat que ens han avisat molt a última hora que ho farem aquí, llavors hem hagut de moure cel i terra perquè tot tiri endavant i totes les entitats. Tenim ben bé perquè no es pot fer els Xatos allà dalt, però bueno, sempre positives.
2: El que nosaltres volem és que els Xatos se segueixin fent any rere any, tot i que no ens hagin posat les coses el més fàcil possible, doncs mira, anem endavant i al final estem superagraïdes de que les entitats han volgut venir igualment.
0: La cultura popular va tornar a ser l'eix central de la celebració amb la participació dels gegants de la ciutat, el Castellers Escarlats, la ballada de sardanes, la cantada coral i el tradicional ball de xatos. Una de les novetats més destacades d'aquesta edició va ser la recuperació de la rosada popular. Prop de 180 persones van participar en aquest dinar col·lectiu a l'Arboretum, recuperant així una part històrica dels antics romiatges. La jornada també va servir per apropar la tradició als més petits. L'entitat Rubí Guillem va organitzar una acció divulgativa amb plafons i informació sobre els orígens de la festa durant la cercavila.

0: Canviant de tema, perquè el conflicte laboral a la planta de Ficosa de Viladecavalls continua escalant després que la plantilla acordés divendres en assemblea mantenir una vaga indefinida contra l'ERO plantejat per la companyia. La protesta afecta especialment treballadors de Rubí, ja que més d'un centenar de famílies rubinenques depenen actualment d'aquesta fàbrica. La mobilització va començar després de la reunió mantinguda dijous amb el Departament d'Empresa i Treball, quan els empleats van decidir aturar la producció. Segons la CGT, el torn de nit de dijous ja no es va incorporar al lloc de feina, en el que va ser el primer pas d'una protesta que ara es manté sense data de finalització. En una estona a les 9 entrevistarem representants dels treballadors per aprofundir en les reivindicacions de la plantilla i en l'estat actual de les negociacions en la direcció de l'empresa. En les darreres converses, Ficosa va plantejar reduir els acomiadaments previstos fins a 113 persones i aplicar un ERTO de 18 mesos a 38 treballadors del Departament d'Enginyeria. Inicialment, l'expedient contemplava 172 acomiadaments, aproximadament un 20% de la plantilla. Els sindicats consideren insuficient la proposta econòmica presentada per la companyia, que ofereix indemnitzacions de 18 dies per any treballat, amb un topall de 15 mensualitats. El comitè d'empresa denuncia que aquestes condicions són especialment perjudicials per una plantilla amb una edat mitjana elevada. La presidenta del comitè, Sole Bertran, també ha criticat que l'empresa impulsi retallades malgrat haver registrat beneficis i vendes rècord en els darrers mesos, així com haver rebut ajuts públics milionaris. Els sindicats també mostren preocupació davant la possible reconversió de la planta cap a la indústria de defensa, una opció plantejada recentment per representants de la companyia. I no deixem enrere el món empresarial, perquè l'empresa Teclim Química, que durant dècades va ocupar una nau al polígon de Can Rosés, va protagonitzar un sonat incident en els moments més durs del confinament de la Covid, quan els Mossos d'Esquadra van requisar més d'un miler d'ampolles d'un producte de neteja de superfícies que feien passar per gel hidroalcohòlic. Doncs bé, el cas arribarà aquesta setmana als jutjats. Té més detalls, na Patri Díaz.
1: Ho farà a través de la denúncia d'una farmacèutica de Madrid que va invertir més de 50.000 euros en la compra d'aquest producte. La Fiscalia demana 5 anys de presó per un delicte d'estafa tant al CEO de Declim, acusat de fabricar i distribuir el gel, com a l'intermediari que va vendre el producte al denunciant. Recordem que el producte, segons explicava la lletra petita, era un líquid per netejar superfícies, però l'etiqueta es veia una cara humana amb mascareta quirúrgica i unes mans fent l'acció de fregar-se, en clara referència a la desinfecció recomanada per l'emergència de la Covid. Però no era un indicat com a gel de mans. De fet, a la lletra petita es deia que s'havia de fer servir amb guants i ulleres de protecció, que podia provocar vertígens, irritació als ulls o reaccions al·lèrgiques, que s'havia de fer servir només en espais ben ventilats i que si entrava en contacte amb la pell s'havia de rentar la zona amb aigua. Donat l'interès pel gel hidroalcohòlic, el fals gel fabricat a Rubí va tenir molta sortida abans que els Mossos detectessin la presumpta estafa. Es desconeix quantes unitats es van distribuir, però diversos testimonis expliquen que el van poder adquirir a farmàcies i també a drogueries. Entre els clients es trobaven organitzacions com la Guàrdia Urbana de Barcelona o el mateix Ajuntament de Rubí. El judici serà dimarts i dimecres a la secció 6a de l'Audiència de Barcelona.
0: I el fotògraf i dissenyador gràfic Quim Desquen serà el protagonista de la pròxima sessió del cicle Explica'ns el teu rotllo, organitzat per l'Associació Cultural El Gra. La cita tindrà lloc demà a la Biblioteca Mestre Martí Tauler sota el títol Més enllà del clic. Desquens compartirà amb el públic més de 15 anys d'experiència en la fotografia de viatges, una trajectòria que l'ha duit a capturar paisatges i escenes d'arreu del món. La proposta vol anar més enllà dels aspectes tècnics de la fotografia i reflexionar sobre allò que impulsa les persones a viatjar, observar i explicar històries a través de les imatges. El mateix fotògraf explica que l'objectiu de la xerrada és aprofundir en les motivacions que hi ha darrere de cada fotografia. L'escoltem.
2: Jo el que vull fer és fer anar una miqueta més enllà del clic. Què ens mou a fer fotografia? Què ens fa preparar un viatge pensant en una destinació, el per què hi volem anar? i què ens mou a nosaltres per agafar la càmera i sortir al carrer, per agafar aquesta càmera i explicar aquestes històries aprofitant aquell moment o aquella llum que tenim ben bé disponible a la porta de casa.
0: Durant la sessió també es xerrarà de qüestions tècniques com la gestió de la llum natural, especialment de moments com l'hora daurada o l'hora blava, molt valorats en la fotografia de paisatge. A més, Desquens abordarà els canvis que està vivint el sector amb la popularització de la fotografia digital i l'arribada de la intel·ligència artificial aplicada a la creació d'imatges. La trobada servirà també per conèixer algunes de les experiències internacionals més destacades del fotògraf, com les expedicions per capturar aurores boreals al nord de Noruega, les sessions de fotografia de fauna salvatge a la Serengeti o els projectes desenvolupats en comunitats locals a països com Etiòpia i Laos. Des de l'organització, el membre del GRA, Manel Miras, ha animat la ciutadania a participar en la xerrada i aprofitar l'oportunitat per aprendre noves maneres de mirar i interpretar els paisatges. L'activitat és oberta al públic i forma part del cicle de trobades que impulsa periòdicament l'Associació Cultural El GRA a la ciutat. I a la plana de successos divendres també vam saber que els Mossos d'Esquadra van detenir un jove menor d'edat com a presumpte autor de dues agressions sexuals dijous passat a Rubí. Els Mossos van rebre l'avís de les dues violacions dijous a 6:15 p.m. Les diferents accions es van coordinar aleshores a les policies locals de Rubí i Sant Cugat per trobar el presumpte autor en una zona boscosa entre els dos municipis. Es van fer servir drons i l'helicòpter dels Mossos en la rastra cerca, que va durar més de 3 hores i en la qual van participar la Unitat de Seguretat Ciutadana i l'Àrea Regional de Recursos Operatius de la Policia Catalana. El presumpte autor, un jove menor d'edat, va ser localitzat i detingut a les 7:00 p.m. de dijous.

0: En informació esportiva, títols esportius i grans cites les que s'han viscut aquest cap de setmana. Sisko Lara García.
1: L'Hockey Club Rubí 100 Patins ja té a les seves vitrines la segona Copa d'Europa femenina després de guanyar-la aquest diumenge a la seva pista al Valladolid, en un gran èxit de l'Hockey Patins en línia de la nostra ciutat.

0: Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila. Sonido Vinilo.
1: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
0: Sonido Vinilo.
1: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
0: Sonido Vinilo. Con José Verde.
2: Radio Rubí, la primera en información local.
3: Quan passen 30 minuts de les 8 del matí, és moment de conèixer quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui, com sempre, de la mà de Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Comença la setmana amb molta tranquil·litat i ben pocs núvols arreu del país. Durant tota la jornada el cel estarà més aviat pentinat, estarà ben blau, i només amb alguns núvols prims, poc importants, i d'altres que aquesta tarda apareixeran cap al Pirineu Lleidatà, si de cas amb alguna gotellada. A la banda més alta del Pallars Sobirà cap a la Vall de Boí o a la Vall d'Aran. A la resta del país, força sol, com dèiem, i una temperatura com els últims dies, desbocada per les dates. Al matí ja comença molt suau a tot arreu i la tarda tindrà moltes viles entre els 30 i els 35 graus. Per tant, un ambient d'estiu. N'estem pendents a la xarxa.

0: I ara actualitzam la informació de les carreteres catalanes. Ho fem connectant amb el RAC i avui tenim a l'altra banda el Vicenç Llorca. Bon dia, Vicenç.
1: Bon dia. La jornada d'avui dilluns manté la circulació fluida a les vies d'entrada a l'àrea metropolitana. A la D20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, hi ha la confluència amb el nus de la Trinitat, amb la C33 i també amb la C31, a l'altura de Sant Adrià de Besòs. A la Ronda Dalt i a la Ronda Litoral, en els dos sentits de circulació ara mateix, tampoc hi tenim cap incidència. Normalitat també a l'entrada a la capital catalana des del Llobregat, tant a la B23 com a la 2, a l'altura de Sant Feliu. La C17 i la P7 circulen amb lentitud al seu pas per Mollet del Vallès. En aquest punt, la P7 té un carril tallat en sentit sud, que deixa 2 quilòmetres de retenció. A Roda de Barà, la P7 també circula amb congestió i només un carril obert en sentit sud a causa d'un accident que deixa encara unes cues d'uns 4 quilòmetres. La Nacional 340 entre Creixell i Roda de Barà segueix acumulant uns 3 quilòmetres de retenció també en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.

La Festa dels Xatos va celebrar ahir el seu 40è aniversari mantenint viva la tradició malgrat la calor extrema, les restriccions per la pesta porcina i els canvis de format amb prop de 200 participants i la recuperació de la rosada popular.

Inicia una vaga indefinida contra l'ERO de l'empresa que encara preveu més d'un centenar d'acomiadaments i afecta directament desenes de famílies rubinenques. L'empresa BJC celebra 100 anys d'història a Rubí, reivindicant el seu arrelament a la ciutat, la innovació en mecanismes elèctrics i l'evolució cap a les llars intel·ligents. En esports, les noies dels 100 patins aconsegueixen la segona Copa d'Europa en la seva història del club.

0: Públic i la col·laboració d'entitats i voluntaris van permetre mantenir l'esperit de la Festa dels Xatos ahir en una quarantena edició marcada per la pesta porcina, el calendari i la calor. Va ser un aniversari excepcional, ja que no es va poder arribar a l'ermita de Sant Mus per les restriccions al medi natural, ni es va poder fer missa per no coincidir amb la segona Pasco. Amb tot, unes 200 persones no van faltar a la tradició i van omplir una tòrrida esplanada de l'amfiteatre del Castell en diverses expressions de cultura popular catalana. La jornada d'ahir va estar marcada per les altes temperatures. Els termòmetres van superar els 31 graus a la una de la tarda i un cel sense cap núvol. Això va complicar una festa que és seguida en bona part per gent gran i que es va haver de traslladar a una esplanada sense gairebé ombra. Molts assistents es van refugiar als limitats espais amb ombra i van seguir la jornada al costat dels arbres i la font. Tot i la calor, no es van haver de lamentar danys personals i el públic va respondre participant en les diferents actuacions. Sentim Gemma Tomàs i Anna Palència, membres de la comissió organitzadora dels Xatos.
1: Ha estat una mica especial perquè sí que és veritat que ens han avisat molt a última hora que ho farem aquí, llavors hem hagut de moure cel i terra perquè totes les entitats possible i no entenem ben bé per què no es pot fer el Xatos allà dalt, però bueno, sempre positives.
2: El que nosaltres volem és que el Xatos se segueixin fent any rere any, tot i que no ens hagin posat les coses el més fàcil possible, doncs mira, anem endavant i al final estem superagraïdes de que les entitats han volgut venir igualment.
0: Com més tradició, es van fer una ballada de gegants amb el Roc, la Paula, la Laia, el Galderic i els gegantons de Can Oriol, un pilar de la colla castellera Escarlats, una ballada de sardanes, una cantada de la Unió Coral Rubinencs i l'esperat ball dels Xatos. Més enllà de la singularitat de l'espai i les restriccions de la pesta porcina, la quarantena edició dels Xatos també serà recordada per haver recuperat un dels aspectes clau de la tradició, la rosada. Unes 180 persones van poder gaudir d'un plat de paella a l'Arboretum, rememorant una part important dels romiatges que donen origen a aquesta festa. Una història que enguany va ser explicada per l'entitat Rubí Guillem, que amb una paradeta i cartells durant la cercavila es va encarregar de donar a conèixer la tradició dels Xatos entre els més petits. I canviem de tema, perquè la plantilla de Ficosa Viladecavalls, on un bon gruix dels treballadors són de Rubí, ha iniciat una vaga indefinida contra l'expedient de regulació d'ocupació que planteja el fabricant de components per a l'automoció i que els sindicats consideren inadmissible. Després de la reunió de dijous passat al Departament d'Empresa i Treball, els treballadors van activar una aturada a la secció de producció per paralitzar l'activitat de la fàbrica i finalment divendres en assemblea al dematí van acordar mantenir la mobilització de manera indefinida. La CGT ja va informar que el torn de dijous a la nit ja no havia entrat a treballar a l'inici d'un conflicte laboral que ara s'endureix amb aquesta convocatòria indefinida. Avui a les 9 del matí entrevistarem els representants dels treballadors per conèixer tots els detalls de la vaga i l'estat de les negociacions amb l'empresa. La direcció va proposar reduir els acomiadaments a 113 persones i suspendre els contractes de 38 treballadors del Departament d'Enginyeria a través d'un ERTO de 18 mesos. Recordem que l'ERO plantejava inicialment l'acomiadament de 172 treballadors i treballadores, és a dir, el 20% de la plantilla. A més, actualment hi ha 121 famílies rubinenques treballant en aquesta planta de Viladecavalls. Pel que fa a les indemnitzacions, la companyia va posar sobre la taula compensacions de 18 dies per any treballat amb un màxim de 15 mensualitats, una xifres que fons sindicals consideren irrisòries, especialment tenint en compte l'edat mitjana elevada de la plantilla. La proposta econòmica és insuficient. No pot ser que una plantilla que té beneficis, vendes rècords i que ha rebut 13 milions d'euros d'ajuts públics vulgui fer fora part de la plantilla, va afirmar Sole Bertran, presidenta del comitè d'empresa, després de la sisena reunió del procés negociador. Els sindicats també retreuen a la companyia que impulsa impulsi aquesta reducció de personal després d'haver registrat facturacions rècord durant els darrers trimestres. A més, critiquen l'anunci fet per representants de l'empresa sobre una possible reconversió de la planta cap a la indústria de la defensa. I seguim xerrant d'empreses, però en aquest cas per un motiu més alegre, perquè l'empresa de materials elèctrics BJC ha fet 100 anys i ho va celebrar divendres després que dijous passat a la nit a l'empresa l'Ajuntament els reconegués amb el Premi a la Trajectòria. Òscar Envit, director general de l'empresa, va voler posar en valor l'arrelament de l'empresa a la ciutat rubinenca després de tants anys i de diferents propietaris. Per la seva banda, l'alcaldessa Ana Maria Martínez va destacar el els valors que l'empresa havia mantingut al llarg d'aquests anys, alhora que es mostrava orgullosa de la ciutat industrial que és Rubí.
3: BJC ha sabido evolucionar a lo largo de un siglo manteniendo intactos valores que son esenciales y son importantísimos, la calidad, la innovación y la vinculación con la ciudad que la ha visto crecer. Y eso para nosotros tiene un valor inmenso. Rubí, como decía, es industria, lo digo y lo decimos con orgullo, es una ciudad que mira al futuro, que quiere avanzar, pero no va a renunciar, no quiere renunciar a sus raíces. Y empresas como esta, como BJC, explican muy bien lo que somos. Somos esfuerzo, talento, capacidad emprendedora y voluntad de continuar avanzando.
0: Envit també va voler destacar l'evolució de l'empresa en els últims anys, en què havia innovat amb les smart homes i s'havia mantingut al dia en les novetats amb mecanismes elèctrics com endolls i interruptors. Però no només havien evolucionat els seus productes, sinó també les empreses amb les quals col·labora i una creixent paritat entre els seus treballadors. Escolta'm, Òscar Envit.
4: Hay dos líneas que llevamos ya unos cuantos años reforzando. La primera es toda la parte de trabajo con empresas de carácter social. Es una parte importante porque forma parte de la sociedad donde estamos. Y la otra es el rol de la mujer dentro de la empresa, sobre todo de la industria, donde históricamente ha estado muy masculinizado, como decías. En 10 años lo que puedo decir es que hemos pasado como del 75% hombres, 25% mujeres, a un actual 60% hombres, 40% mujeres. Y dices, no es una cifra perfecta, pero oye, estamos en la línea, con convicción de que oye, queremos llegar a una sociedad más igualitaria y que BJC sea reflejo de esa sociedad.
0: A l'acte també va participar Giri Konecki, president del grup Elco-E, propietari de BJC des de l'any 2025. Konecki va xerrar dels valors treballadors de l'empresa, de la seva essència i de la seva capacitat de resiliència en moments difícils al llarg d'aquests 100 anys. I canviem de tema, perquè els terrenys naturals de l'antic camp de golf de Can Sant Joan entre Rubí i Sant Cugat acolliran aquest estiu el rodatge d'una pel·lícula d'època protagonitzada pel conegut actor Russell Crowe, segons avança 3CAT. Segons recull el mateix mitjà, fa mesos que es prepara la zona amb la construcció de decorats i camins, tot i ser un espai d'accés prohibit per la pesta porcina i haver-se trobat a la zona diversos exemplars positius. Agricultura i l'Incasol, el propietari dels terrens, van donar el vistiplau al rodatge al febrer sempre que es complissin les mesures ordenades per fer front a la pesta. 3CAT recull que els agents rurals, tot i l'autorització, van expressar el seu rebuig al projecte des del primer moment, sigui com sigui. La preproducció va continuar i les imatges enregistrades pel mitjà públic evidencien que a la zona ja s'han construït decorats simulant un poblat celta i que s'han preparat camins per arribar en vehicle al set. Una vegada s'ha fet públic aquest rodatge, fons del departament han explicat a 3CAT que han detectat que el tancament de seguretat de la zona que es va requerir a la productora no és l'adequat. Per això tenen previst enviar pròximament un requeriment legal per aturar la producció fins que es compleixi la normativa vigent. Els agents rurals, però, expliquen que ja han detectat mancances al febrer i proposen la instal·lació d'unes tanques electrosoldades que no s'han posat.

0: En esports, pocs caps de setmana com el passat s'hauran viscut en la història de l'esport rubinenc. Cisco Lara García.
1: Un títol europeu, dues eliminatòries d'ascens i un empat en l'últim segon és el balanç positiu de l'esport de la nostra ciutat en un cap de setmana en el qual, evidentment, que destaca el títol de Copa d'Europa en hoquei patins en línia aconseguit per l'Hockey Club Rubí Cent Patins amb el seu equip femení que guanyava la final al Valladolid 4-0. També a destacar l'1-1 en l'anada de la semifinal del play-off de sense tercera ref en futbol masculí de la Unió Esportiva Rubí davant de la Pobla de Mafumet es decidirà el pròxim dissabte a Tarragona qui passa a la final. I pel que fa a la final, en aquest cas, de l'ascens a Divisió d'Honor, ha accedit el Club Natació Rubí en waterpolo femení després de superar el Molins. Serà el Barcelona el seu rival en l'eliminatòria definitiva i ha destacat també que a 14 segons del final arribava el gol d'Abdel per empatar 4-4 l'Esportiu Rubí, un espectacular partit davant del segon classificat de la tercera nacional del futbol sala, com és la Unión.

La quarantena festa dels xatos es va adaptar aquest any a les restriccions sanitàries i a les altes temperatures, traslladant la celebració al castell, però sense renunciar a la cultura popular ni a la rosada tradicional. La Fiscalia demana 5 anys de presó pels responsables de Teclim Química per la presumpta venda fraudulenta d'un producte de neteja que es feia passar pel gel hidroalcohòlic durant la pandèmia. El fotògraf Quim Desquens protagonitzarà una nova sessió del cicle Explica'ns el teu rotllo, amb una xerrada sobre fotografia de viatges, paisatge i els nous reptes de la intel·ligència artificial. En esports, el femení dels 100 patins aconsegueix la segona Copa d'Europa en la història del club.

0: La 40a edició de la Festa dels Xatos va aconseguir ahir mantenir l'essència de la tradició malgrat les dificultats d'enguany. Les restriccions derivades de la pesta porcina, la coincidència amb la segona Pasqua i les elevades temperatures van obligar a replantejar part de la celebració. Per primera vegada en molts anys, la festa no va poder arribar fins a l'ermita de Sant Mus i tampoc es va celebrar la missa habitual, ja que ahir no era encara la segona Pasqua, perquè és avui. Tot i aquests condicionants, prop de 200 persones van participar en una jornada festiva que es va traslladar a l'amfiteatre del castell. La calor intensa va marcar bona part del matí. Els assistents van cercar espais d'ombra al voltant dels arbres i la font en una jornada especialment exigent per al públic més gran. Malgrat això, no es van registrar incidències i l'ambient festiu es va mantenir durant tot el dia. Sentim Gemma Tomàs i Anna Palenci, membres de la comissió organitzadora dels Xatos.
1: Ha estat una mica especial perquè sí que és veritat que ens han avisat molt a última hora que ho farem aquí, llavors hem hagut de moure cel i terra perquè tot tiri endavant i perquè totes les entitats hi plegui. I no entenem ben bé per què no es pot fer els Xatos allà dalt, però bueno, sempre positives.
2: El que nosaltres volem és que els Xatos se segueixin fent any rere any, tot i que no ens hagin posat les coses el més fàcil possible, doncs mira, anem endavant. I al final estem superagraïdes de que les entitats han volgut venir igualment.
0: La cultura popular va tornar a ser l'eix central de la celebració amb la participació dels gegants de la ciutat, els castellers escarlats, la ballada de sardanes, la cantada coral i el tradicional ball de xatos. Una de les novetats més destacades d'aquesta edició va ser la recuperació de la rosada popular. Prop de 180 persones van participar en aquest dinar col·lectiu a l'Arboretum, recuperant així una part històrica dels antics romiatges. La jornada també va servir per apropar la tradició als més petits. L'entitat Rubí Guillem va organitzar una acció divulgativa amb plafons i informació sobre els orígens de la festa durant la cercavila.

0: Canviant de tema, perquè el conflicte laboral a la planta de Ficosa de Viladecavalls continua escalant després que la plantilla acordés divendres en assemblea mantenir una vaga indefinida contra l'ERO plantejat per la companyia. La protesta afecta especialment treballadors de Rubí, ja que més d'un centenar de famílies rubinenques depenen actualment d'aquesta fàbrica. La mobilització va començar després de la reunió mantinguda dijous amb el Departament d'Empresa i Treball, quan els empleats van decidir aturar la producció. Segons la CGT, el torn de nit de dijous ja no es va incorporar al lloc de feina, en el que va ser el primer pas d'una protesta que ara es manté sense data de finalització. En una estona a les 9 entrevistarem representants dels treballadors per aprofundir en les reivindicacions de la plantilla i en l'estat actual de les negociacions en la direcció de l'empresa. En les darreres converses, Ficosa va plantejar reduir els acomiadaments previstos fins a 113 persones i aplicar un ERTO de 18 mesos a 38 treballadors del Departament d'Enginyeria. Inicialment, l'expedient contemplava 172 acomiadaments, aproximadament un 20% de la plantilla. Els sindicats consideren insuficient la proposta econòmica presentada per la companyia, que ofereix indemnitzacions de 18 dies per any treballat, amb un topall de 15 mensualitats. El comitè d'empresa denuncia que aquestes condicions són especialment perjudicials per una plantilla amb una edat mitjana elevada. La presidenta del comitè, Sole Bertran, també ha criticat que l'empresa impulsi retallades malgrat haver registrat beneficis i vendes rècord en els darrers mesos, així com haver rebut ajuts públics milionaris. Els sindicats també mostren preocupació davant la possible reconversió de la planta cap a la indústria de defensa, una opció plantejada recentment per representants de la companyia. I no deixem enrere el món empresarial, perquè l'empresa Teclim Química, que durant dècades va ocupar una nau al polígon de Can Rosés, va protagonitzar un sonat incident en els moments més durs del confinament de la Covid, quan els Mossos d'Esquadra van requisar més d'un miler d'ampolles d'un producte de neteja de superfícies que feien passar per gel hidroalcohòlic. Doncs bé, el cas arribarà aquesta setmana als jutjats. Té més detalls, na Patri Díaz.
1: Ho farà a través de la denúncia d'una farmacèutica de Madrid que va invertir més de 50.000 euros en la compra d'aquest producte. La Fiscalia demana 5 anys de presó per un delicte d'estafa tant al CEO de Declim, acusat de fabricar i distribuir el gel, com a l'intermediari que va vendre el producte al denunciant. Recordem que el producte, segons explicava la lletra petita, era un líquid per netejar superfícies, però l'etiqueta es veia una cara humana amb mascareta quirúrgica i unes mans fent l'acció de fregar-se, en clara referència a la desinfecció recomanada per l'emergència de la Covid. Però no era un indicat com a gel de mans. De fet, a la lletra petita es deia que s'havia de fer servir amb guants i ulleres de protecció, que podia provocar vertígens, irritació als ulls o reaccions al·lèrgiques, que s'havia de fer servir només en espais ben ventilats i que si entrava en contacte amb la pell s'havia de rentar la zona amb aigua. Donat l'interès pel gel hidroalcohòlic, el fals gel fabricat a Rubí va tenir molta sortida abans que els Mossos detectessin la presumpta estafa. Es desconeix quantes unitats es van distribuir, però diversos testimonis expliquen que el van poder adquirir a farmàcies i també a drogueries. Entre els clients es trobaven organitzacions com la Guàrdia Urbana de Barcelona o el mateix Ajuntament de Rubí. El judici serà dimarts i dimecres a la secció 6a de l'Audiència de Barcelona.
0: I el fotògraf i dissenyador gràfic Quim Desquen serà el protagonista de la pròxima sessió del cicle Explica'ns el teu rotllo, organitzat per l'Associació Cultural El Gra. La cita tindrà lloc demà a la Biblioteca Mestre Martí Tauler sota el títol Més enllà del clic. Desquen compartirà amb el públic més de 15 anys d'experiència en la fotografia de viatges, una trajectòria que l'ha duit a capturar paisatges i escenes d'arreu del món. La proposta vol anar més enllà dels aspectes tècnics de la fotografia i reflexionar sobre allò que impulsa les persones a viatjar, observar i explicar històries a través de les imatges. El mateix fotògraf explica que l'objectiu de la xerrada és aprofundir en les motivacions que hi ha darrere de cada fotografia. L'escoltem.
2: Jo el que vull fer és fer anar una miqueta més enllà del clic. Què ens mou a fer fotografia? Què ens fa preparar un viatge pensant en una destinació, el per què hi volem anar, i què ens mou a nosaltres per agafar la càmera i sortir al carrer per agafar aquesta càmera i explicar aquestes històries aprofitant aquell moment o aquella llum que tenim ben bé disponible a la porta de casa.
0: Durant la sessió també es xerrarà de qüestions tècniques com la gestió de la llum natural, especialment de moments com l'hora daurada o l'hora blava, molt valorats en la fotografia de paisatge. A més, Desquens abordarà els canvis que està vivint el sector amb la popularització de la fotografia digital i l'arribada de la intel·ligència artificial aplicada a la creació d'imatges. La trobada servirà també per conèixer algunes de les experiències internacionals més destacades del fotògraf, com les expedicions per capturar aurores boreals al nord de Noruega, les sessions de fotografia de fauna salvatge a la Serengeti o els projectes desenvolupats en comunitats locals a països com Etiòpia i Laos. Des de l'organització, el membre del GRA, Manel Miras, ha animat la ciutadania a participar en la xerrada i aprofitar l'oportunitat per aprendre noves maneres de mirar i interpretar els paisatges. L'activitat és oberta al públic i forma part del cicle de trobades que impulsa periòdicament l'Associació Cultural El GRA a la ciutat. I a la plana de successos, divendres, també vam saber que els Mossos d'Esquadra van detenir un jove menor d'edat com a presumpte autor de dues agressions sexuals dijous passat a Rubí. Els Mossos van rebre l'avís de les dues violacions dijous a 6:15 de la tarda. Les diferents accions es van coordinar aleshores a les policies locals de Rubí i Sant Cugat per trobar el presumpte autor en una zona boscosa entre els dos municipis. Es van fer servir drons i l'helicòpter dels Mossos en la cerca, que va durar més de 3 hores i en la qual van participar la Unitat de Seguretat Ciutadana i l'Àrea Regional de Recursos Operatius de la Policia Catalana. El presumpte autor, un jove menor d'edat, va ser localitzat i detingut a les 7 de la tarda de dijous.

0: En informació esportiva, títols esportius i grans cites les que s'han viscut aquest cap de setmana. Sisko Lara García.
1: L'Hockey Club Rubí, 100 patins, ja té a les seves vitrines la segona Copa d'Europa femenina després de guanyar-la aquest diumenge a la seva pista al Valladolid, en un gran èxit de l'Hockey Patins en línia de la nostra ciutat. Mira, d'estar l'any que ve a la tercera ref, la Unió Esportiva Rubí, que empatava en la semifinal d'anada davant de la Pobla de Mafumeta, una Can Rosés, es decidirà a Tarragona el pròxim cap de setmana qui passa a la final i a l'intent de l'accés a la tercera ref del futbol. Sí que està a la final del retorn a la divisió d'honor del waterpolo femení, el Club Natació Rubí, que superava el Molins i ara es veurà les cares amb el conjunt del Barcelona per veure qui és l'equip que l'any que ve estarà a l'elit del waterpolo, mentre que també hem de destacar el 4-4, falta de 14 segons aconseguit per part de l'Esportiu Rubí davant de la Unió en el segon classificat a la tercera nacional del futbol sala masculí. Els nostres tenen assegurada ja la tercera plaça quan acabi la temporada el pròxim cap de setmana.
2: Informatiu migdia.
0: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
3: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
4: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
2: Informatiu vespre.
5: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
6: Sonido Vinilo.
7: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
6: Sonido Vinilo.
7: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
6: Sonido Vinilo. Con José Verde.
2: Radio Rubí, 99.7 FM.
8: Son las 9 del matí.

Després del bloc informatiu, encetam 3 hores del Rubí al dia, que combinarà actualitat laboral, sostenibilitat i propostes culturals per encarar la recta final del programa. Començarem xerrant de la situació a Ficosa Viladecavalls, marcada aquests dies per la vaga indefinida a la planta, que ja sabeu que treballen més d'un centenar de famílies rubinenques. Ens acompanyaran Soledat Beltrán, presidenta del Comitè d'Empresa per la CGT, i Òscar Mesa, delegat sindical d'UGT, per explicar en quin punt està ara mateix el conflicte i quines són les reivindicacions dels treballadors. Tot seguit, posarem el focus en el medi ambient i l'economia circular amb la secció de residus. Xerrarem de la prova pilota estatal per la millora de la recollida i la gestió del residu tèxtil i del calçat, un projecte en el qual Rubí participa com a únic municipi català. Després arribarà el moment de la secció d'esports amb el repàs de l'actualitat dels equips i competicions locals, i abans de canviar d'hora escoltarem una nova recomanació musical del Robert Fernández. A les 10 en punt obrirem l'espai de debat amb la tertúlia conduïda per Toni Bravo, avui amb Jordi Margarit, Vicenç Rabadán i Laia Xamirian, per analitzar alguns dels temes que marquen l'actualitat. I a partir de les 11, la recta final del programa anirà a càrrec de Belén Tierno, que ens acostarà tots els detalls de la Fira Gran 2026, una proposta pensada per a la gent gran, i després arribarà a la secció de cinema i sèries amb els crítics Jacint Fornols i Víctor Pérez, que repassaran estrenes i recomanacions audiovisuals. Començam!

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
2: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana amb lo de sempre i ben fred, eh?
3: Vinga, Sofi, cap problema.
4: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
5: Tia, és que fort, us heu assabentat que tenia el profe de la uni.
6: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
5: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
3: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
6: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Gildes. Put the blame on me, boys.
1: Put the blame on me. Les Gildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí.
7: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí.
8: Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit.
7: Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
8: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
7: Inspira't!
9: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
10: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
11: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
12: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
13: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
14: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
15: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
16: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.
2: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
3: Els embassaments han millorat significativament la seva situació.

0: Rubí és l'únic municipi català que participa en una prova pilot estatal per millorar la recollida i gestió del residu tèxtil i del calçat. El projecte implica administracions, entitats socials i empreses del sector i vol preparar el territori per als futurs models europeus d'economia circular. A més, aquests dies també s'està fent la campanya Canvi d'Armari per sensibilitzar la ciutadania sobre la reutilització de la roba. Per xerrar de tot això, en la nostra secció tenim avui a Sònia Bermejo, que és tècnica de residus de l'Ajuntament, i a Teresa Zamora, que és del Consorci de Residus. Bon dia i benvingudes a les dues.
1: Bon dia.
2: Hola, què tal?
0: Per començar, què representa per a Rubí ser l'únic municipi català que està participant en aquesta prova pilot estatal?
1: Home, per nosaltres és important perquè és com el tret de sortida a tot el projecte de recollida tèxtil de, que serà en el futur. El tèxtil és un residu bastant voluminós per lo que ens agradaria. Recullen molts tastones que normalment no recullen selectivament, que van a la resta. Llavors, amb aquesta campanya ens dona la possibilitat de posar, donar la importància que té aquests residus. Que la gent sigui conscient de que aquest residu contamina, si ho envies a l'abocador no fa res, i en canvi si ho diposites en el contenidor del tèxtil pot tenir una altra vida, ja sigui com a roba o com a fil per properes produccions, té moltes sortides. Llavors és important explicar a la ciutadania que tot el tèxtil dona igual com sigui, estigui malament, siguin llençols, siguin tovalloles, qualsevol tèxtil, calçats, bolsos, complements, van al contenidor del tèxtil, no van al contenidor gris, que tothom llancem qualsevol cosa. Aquests residus han d'anar al contenidor, que nosaltres tenim la meitat de la ciutat taronja i la meitat verda, perquè tenim dos operadors, però ha d'anar en aquell contenidor, perquè d'aquesta forma arriba a les plantes i se'ls busca el tractament corresponent. Si està bé, doncs anirà a botigues de segona mà o a donacions, i si està malament, doncs es faran tractaments per reutilitzar aquell tèxtil d'una altra forma.
0: Mm-hmm. En què consisteix exactament aquesta prova pilot?
1: Aquesta prova pilot el que busca principalment és fer un seguiment d'on va parar aquell residu tèxtil que es diposita en aquells contenidors. Per una altra banda, també busquem saber quin tipus de residu tèxtil tenim. Si és de qualitat, si no és de qualitat, si es pot aprofitar molt, si no es pot aprofitar, per tenir més informació de la cara que teníem, perquè ara mateix la informació que teníem és petita. I després, per part tant del Consorci com des de l'Ajuntament també, una mica fer campanyes de conscienciació sobre la reutilització i fins i tot la reducció del residu tèxtil, que per nosaltres és important reduir els residus, a part de recollir-lo selectivament, adequadament, la reducció i la reutilització per nosaltres és molt important.
0: Mm-hmm. Aquesta reducció no sé si està íntimament relacionada amb aquesta campanya que comença, no sé si comença avui, la del canvi d'armari?
2: No, ja portem dues setmanetes.
0: Dues setmanes, mira que vaig malament, eh? Explica'ns en què consisteix aquesta campanya, Teresa.
2: Bé, com deia la Sònia, de fet, diguem-ne, el que estem també és com desenvolupant tota una experiència pilot, i un dels aspectes era com posar èmfasis en quin tipus de producte s'havia de dipositar en els contenidors de tèxtil. Llavors, en aquesta línia era important fer aquesta idea de dir quina és la diversitat de productes que es pot posar i en quin estat, que es pot posar tant aquells productes que estan en bon estat com en mal estat. No? Llavors, el que volíem és fer una activitat que dinamitzés això, i ens semblava oportú fer-ho en aquest moment que fem el canvi d'armari. Mm-hmm. Amb aquesta idea també que el canvi d'armari

0: Maria, d'incorporar aquesta idea de que no cal guardar en l'armari coses durant 10 anys, 5 anys, 20 anys, no? Que tenim moltes vegades gent sols d'aquell llit de metro 35 i ja anem pel metro 80 i encara tenim allà gent sols.
1: I aquells pantalons, per si de cas, m'aprim, o aquells que dius, bueno, per si algun dia engreix, que potser te van grans.
0: O un vestit de festa d'un casament que hi vas anar també per si de cas, quan, diguem-ne, no, és el per si de cas és l'enemic número 1 d'aquest sentit. Llavors, la idea del canvi d'armari també incorpora una mica aquesta idea de circular la roba, no? No només que dius, no portes la roba al contenidor quan et sembla que tens una peça que no, sinó que el concepte de fer canvi d'armari és revisar el que tens a l'armari i veure totes aquelles muntanyes de roba que tens que no t'has posat ni una vegada aquell any. Llavors, aquesta possibilitat de que aquesta roba pot tenir una segona vida, que alguna cosa que a tu no et va, que a tu no t'interessa, li pot ser molt útil a algú altre, i en aquest sentit, aquest és un canvi de mentalitat que requereix, no? La Sònia també deia allò, fins i tot reduir el consum, sí, però sobretot canviar el concepte que tenim del consum que fem de la roba, perquè reduir és una opció, però l'altra és aquesta de que la roba circuli. Llavors, el canvi d'armari és una molt bona oportunitat per introduir aquesta idea.
1: Per tant, si fa més d'un any que no t'ho poses...
0: Si fa més d'un any que no t'ho poses, probablement per una vegada... I la neteja que fas de l'armari... I allò que quan dius, estic buscant aquella blusa i no la trobo, no la trobo, i fins i tot el dia que te l'hauries posat no la trobes, perquè tens tantes coses a l'armari. Que costa, has de tenir dobles pisos, tres pisos, allò en les camises, en tal, i la que tu buscaves, al final, el dia que te la podies posar, tampoc pots.
1: Sí,
0: és molt important la idea aquesta també d'ordre i neteja, diguem-ne, que podem tenir a la llar, i en aquest sentit, doncs, aplicar-la als armaris, i saber que es pot utilitzar reutilitzant la peça, altres persones, necessitades o no necessitades. Ja saps que tot el tema aquest de la venda de segona mà està a l'ordre del dia. Molta gent jove ho fa constantment, a Vinted, amb les plataformes, vull dir que ells estan entrant molt. I això seria el concepte de la reutilització. Anem a altres països, ho veiem molt més implementat. Aquí ara ja d'unidó, els últims anys, Sònia? Està canviant bastant. Però després també és aquesta idea de dir que al final són fibres tèxtils que per determinat procés químic o tecnològic que puguin passar, doncs també es pot fer un reciclatge i un aprofitament d'aquelles fibres, tenint en compte que moltes vegades també porten elements que són contaminants i que és important que això es faci amb unes plantes de tractament específiques de la roba i que no quedi embrutat de tot el que tirem a la resta.
1: Un dels conceptes que apareix molt és la responsabilitat ampliada del productor. Què vol dir exactament i com afecta el sector tèxtil, això?
2: A veure, ara amb la llei que es va aprovar el 2022, la llei de residus de l'Estat, una de les coses és que els productors de tèxtils s'han de fer càrrec de les despeses de gestió d'aquest producte. Per tant, igual que nosaltres ja ho tenim com molt interioritzat a l'Ecoembes, famós, que fa els productors de productes plàstics i de més es fan responsables d'una part de la recollida i del tractament d'aquests productes, doncs ara aquests productors de tèxtils s'han de fer càrrec d'aquestes despeses i no les hem d'assumir ni des de l'Ajuntament ni des dels particulars, sinó que ho ha de fer el productor.
1: A més, el projecte també posa molt l'accent en l'impacte social. Quin paper tenen entitats com Humana o Solidança, Robamiga, totes aquestes entitats que s'encarreguen d'aquest reciclatge de la roba?
2: Bueno, nosaltres ara mateix tenim dos operadors de recollida de tèxtil, un que és una empresa social, com és Solidança amb els contenidors de Robamiga, i l'altre que és una empresa que no és un del tercer sector, que és Humana. Llavors, les empreses de la llei aquesta que hem comentat abans, la llei de residus de l'Estat, marca que, per exemple, el 50%, com a mínim el 50% de la recollida del tèxtil l'ha de fer una empresa social del tercer sector, ja sigui una empresa d'inserció o un centre especial de treball. I és la línia que l'Ajuntament sempre ha portat, perquè nosaltres teníem la ciutat dividida en dos, per una de les raons era aquesta, i que en el futur volem apostar també per això, si no el 50, el 100% segurament. Però bueno, això cap més endavant. i a Rubí ens ha agafat precisament com a prova pilot revista perquè érem un dels pocs municipis que tenim els dos operadors i que podien testejar com funcionaven els dos o la combinació de dos operadors alhora.
0: En aquest sentit, a veure, val a dir, no?, que en general el tema aquest de l'aprofitament de la roba doncs també va sorgir molt per la necessitat que hi ha en determinada ciutadania, no?, de poder aprofitar aquella roba que moltes vegades ja no volíem, no? I això va provocar que realment és un sector on les entitats de l'economia social doncs estan molt posicionats. De fet, el 64% de la recollida que es fa de roba en termes generals ho fan empreses d'inserció. I això, un dels elements que és molt interessant és que el reciclatge tèxtil, tant la reutilització com el reciclatge de les fibres i de més, genera un àmbit molt important d'ocupació per persones amb dificultats d'inserció. Tant per lo que són les plantes de triatge de la roba, vull dir, hem de comptar que fem 5 cèntims, quan tenim un contenidor del tèxtil, el primer que fa aquesta entitat que fa la recollida és portar-lo a una planta de triatge, i en aquesta planta de triatge pot determinar aquell producte que està en bon estat i que pot anar fins i tot a una xarxa de botigues de venda de segona mà. Pot anar aquí en el nostre territori, també pot anar a fer una utilització de segona mà a altres països, i el que també van separant és aquell producte que està en pèssimes condicions i que per tant ha d'anar al tema del reciclatge o fins i tot una petita quantitat al rebuig, vale? A l'abocador, però el que sí que hem d'evitar és màxim que pugui anar a l'abocador. Ara mateix la recollida selectiva de roba està sobre el 14% de tot el residu de roba que podríem generar. Vull dir que aquest treball que fem, que fan aquestes entitats, ho estem fent sobre el 14% del residu de roba. Per tant, el que ens interessa, i per això una mica la proposta pilot, però també aquestes iniciatives del canvi d'armari, és incrementar aquesta recollida, perquè quan recollim roba tenim aquesta capacitat, que aquestes entitats ho puguin fer, i ho fan moltes vegades en aquestes plantes, doncs, amb treballadors amb risc d'exclusió. Les botigues també habitualment és una xarxa molt interessant perquè permeten fer un aprenentatge fins i tot d'ocupacions i després facilitar la inserció laboral. I també quan treballem en tot el que seria més el tema del reciclatge, del rebuig i tot això, doncs majoritàriament podem ocupar persones amb risc d'exclusió. En termes generals, diguem-ne, una aposta molt interessant.
1: Creieu que la ciutadania està preparada per assumir que la roba també és un residu que s'ha de separar correctament?
2: Home, jo crec que fa molt de temps que tenim ja contenidors de tèxtil i que el que hem de fer ara és donar-li un pas més enllà. Jo crec que fins ara la ciutadania pensava que només allò que podia aprofitar-se per altres persones es podia ficar en aquest contenidor. I per això en aquesta prova pilot creiem que és molt important explicar que dona igual com estigui el residu, que dona igual si es pot fer servir, si no, si són sabates, si són bolsos, tot va aquí. I nosaltres després ja mirarem, bueno, les empreses d'inserció, on va cada residu. Si una cosa deixa de ser residu i torna a ser producte a les botigues de segona mà, o una altra cosa no pot i ho portem a reciclatge per fer altres coses. Crec que és el nostre repte, fer entendre a la ciutadania que aquell contenidor hi va tot. Tot el que tingui tèxtil va cap allà. Això crec que és el repte més important.
1: Hi ha una dada molt cridanera, que és que es calcula que el 60% de la roba dels armaris no s'utilitza. Consumim massa roba?
0: Sí.
2: Uf, i tant.
0: Mira, compta que comprem aproximadament 10 quilos de roba cadascun de nosaltres, cada persona a l'any.
1: Déu-n'hi-do.
0: 10 quilos de roba és molt.
1: Sí, sí.
0: Que no és...
1: Sí.
0: Vale? I la mitja d'utilitzacions pot ser 7-10 vegades, entre 7 i 10 vegades per la peça, com a mitja. Vol dir que hi ha peces que te l'has posat una vegada, dos, tres... No? Potser sí que aquella que t'entusiasma molt. Per tant, això, aquests elements són importants. Després, ara, ens hi trobem amb aquest canvi que hi ha hagut en la indústria de la moda, que fa que hi hagin aquestes col·leccions tan curtes, que durin tan poc temps, que a més vinguin de l'altra punta del món i amb uns preus tan econòmics. Llavors ens hem acostumat, no, en els últims anys, a fer un consum de moda molt elevat, i això, clar, va en contra, perquè a més el tipus de teixits que estem consumint cada vegada més van deixar de ser, pues, aquell cotó, aquell lli, aquell producte que era, diguem-ne, natural, no? I llavors tenim molts dels productes contaminats per polièsters o elements que fan molt més difícil l'aprofitament, però també que generen un impacte ambiental molt més alt.
2: Mm-hmm. Abans tenies camises que jo recordo te les compraves i al final les llançaves d'avorriment. 5-6 anys deies, uf, si és que ja em poso la mateixa camisa, i la donaves perquè deies, ja estava en bon estat, que es podia, i ara en aquestes plataformes que compres, o fins i tot botigues de carrer que tenen robes de molt menys qualitat, durant una temporada i ja al final dius ui, sembla que... Llavors això fa generar molt residu tèxtil i a més de molt mala qualitat.
0: De molt mala qualitat, sí.
2: Que no es pot aprofitar tant com un residu de bona qualitat de tèxtil. És cert que és perquè els preus són atractius. Clar, tu li dius a un... el jovent que es pot comprar i cada dia anar amb una samarreta diferent, de diferent color, per 3 euros la samarreta, pues... la moda prima, però crec que hem de ser conscients de lo que suposa això.
1: Sí, sí, perquè ja no és només la qualitat de la roba, sinó tot lo que hi ha al darrere. Hem de pensar també què és el que estem comprant i on s'ha produït aquests productes tèxtils.
0: Sí, de fet, tenim tendència, diguem-ne, a veure el tèxtil com un... bueno, parlar del tèxtil com el residu o producte que nosaltres introduïm, que no sempre és residu, no? I per tant, un producte aprofitable, i que l'impacte ambiental és el del tractament d'això, no? Però la realitat és que el gran impacte ambiental és el de la indústria. També tot el que genera el consum d'aigües, el transport dels productes, tota l'extracció que fem del petroli per aprofitar després uns elements, diguem-ne, aquestes tecnològics tan particulars, no?, que utilitzem ara per tot. Llavors, tot això, aquesta manera de produir la roba, també comporta unes dificultats després a l'hora de tractar-la i poder-la aprofitar o reciclar com a matèries. Llavors, en principi, això també costa una mica, però hi ha molta gent que s'han vist alguns vídeos, ara ens hi trobem, quan ens apropem a la ciutadania, a vegades ens diuen, i per què hem de posar la roba als contenidors i de més? I després es veuen unes muntanyes de roba que he vist per la tele, un documental, que tal? Primera cosa, si no deixem de consumir tant i de produir tant, el gran problema que tenim és reabsorbir tot això. Per tant, per això no anem posant èmfasis també en aquest canvi de model de consum que s'ha de produir. Però l'altre és aquest element també de que el tractament de la roba l'estem fent molt complicat. Llavors sí que moltes vegades hem de reduir la quantitat de roba de tèxtil que va a l'abocador, i això, amb aquesta manera de produir i de consumir, se'ns fa bastant costum.
2: Mm-hmm. Rui, des de fa molt de temps, la seva línia és de la reutilització de la roba. Per exemple, un punt importantíssim d'intercanvi de roba és la troquelleria. I realment el residu tèxtil, que no és el producte tèxtil de la troquelleria, és el volum més important de producte que tenim. I veus la gent que hi va, sobretot... potser més per criatures, perquè clar, les criatures van creixent i de vegades pues, assumir aquesta despesa de comprar roba pels nens que creixen i els hi duren, potser quan són molt petits, 2 mesos, pues, això va canviant, i la troquelleria és un punt que a Rubí des de fa molts anys funciona per l'intercanvi de roba. I després la nostra idea, que ho posarem ara també en marxa amb aquesta prova pilot, és un taller de costura per reparar aquelles petites coses, bueno, les petits trencaments que té la roba, una cremallera, un
0: poder
2: partit,
0: sí, o ampliar.
2: Llavors, igual que tenim el dimecres manetes, la idea que tenim amb aquesta prova pilot és posar en marxa, li diem, encara no li tenim nom, però internament és el dijous costuretes, que és per això, fer els arranjaments de roba, que, ui, se m'ha trencat molt, una miqueta, però m'agrada molt, és de bona qualitat, la vull continuar fent servir, doncs t'aproparàs allà i algú t'ajudarà a veure com tu ho pots reparar, perquè al final el que volem és que cadascú tingui les eines suficients per poder reparar-se la seva roba i dir, bueno, doncs, si faig això, arreglo la cremallera i ja està. Llavors, en aquesta prova pilot també hem aconseguit, bueno, doncs això, posar la infraestructura per poder crear aquest taller dintre dels altres tallets que fem habitualment des del Servei Educatiu de Residus de reutilització de roba, com són fer bosses, fer tovalloles, coses d'aquestes.
1: No sabem quan començarà a estar en marxa, no, aquest taller?
2: No, jo espero que sigui ja cap a la tardor, però si nosaltres, la nostra idea és acabar de curar, bueno, pues tenir la maquinària i de més. Ara ho estem fent a les escoles, eh? Per això anem a les escoles amb unes petites màquines petites i els estem ensenyant una mica perquè creiem que començar des de l'edat escolar a consciència és el més important. Nosaltres esperem que estigui cap a la tardor, tercer, quart trimestre de l'any.
1: Teresa, en el cas de la campanya Canvi d'Armari, aquesta setmana on esteu?
0: Doncs mira, avui és l'últim dia que estem a Can Oriol, al barri de Can Oriol, que hem estat una setmana. El primer que vam estar va ser a la plaça de la Constitució, al barri amb les torres. I ara ens queda estar al mercat municipal, estarem allà davant del mercat municipal. I a l'últim punt estarem davant del cap de la Mutua a Terrassa. Llavors, quan hi estem, el que fem, estem, diguem-ne, posant com a punt d'atracció, és un pol de quatre contenidors específics que estan vinilats amb una mica una imatge per recordar els armaris i una sèrie de missatges també per provocar. També s'ha fet es fa una bustiada en cadascun d'aquests punts per poder fer una sèrie de reflexions o ajudar a fer unes reflexions perquè els habitatges d'aquest entorn doncs, incorporin la idea del canvi d'armari. I tenim un equip de 2-4 persones, informadors ambientals, que s'ubiquen en aquests punts, a l'entorn d'aquests punts, estan venint als matins, algun dia a la tarda també, els dissabtes, per poder reforçar aquesta informació. I llavors també estan fent una enquesta en aquesta línia que dèiem, que també tota l'experiència pilot ens ha de servir per recollir informació de millores, i ens hi han trobat, per exemple, el del canvi d'armari, doncs només ho fa el 5,4% de les persones que li preguntem. Sí que utilitzen el contenidor, però llavors porten alguna cosa quan tenen, però no fan allò l'activitat una mica sistematitzada de canvi d'armari. I de normal, fins ara, només la meitat portava alguna cosa diferent de roba de personal, eh? La majoria només portava roba. No portava ni complements, ni roba de la llar, ni sabates. I l'altre element és que quasi el 65% només portaven productes en bon estat. No en tenien, com deia la Sònia, no sabien que podien portar productes que estiguessin una mica doncs, o trencats o una mica massa utilitzats. I
1: potser aquest és el punt que a mi m'apareix més interessant, perquè crec que és el que menys tenim interioritzat, que és que podem dur, recordem, sí, a la gent que en aquests punts es poden dur roba en bon estat, però també desgastada, trencada, de qualsevol tipus que tinguem, perquè no deixa de ser un residu, i ja es decidirà cap a on si es reutilitza o si es recicla o què és el que se fa.
0: Exacte.
2: Exacte.
1: Molt bé, doncs, Sònia...
0: Perdona, un comentari. No només això, sinó que a més el traiem del circuit de la resta, perquè a la resta, entre, no sé, aproximadament un 15% o més del residu que tenim a la resta, llavors descobrim que hi ha roba i tot això. I allò es fa molt difícil, una vegada que ja ha tingut l'orgànica, el contacte amb tots els residus, llavors separar un tèxtil allà i que vagi al circuit és superdifícil, però compte per les tones de resta que generem i que ens costa molt a la butxaca.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Sònia i Teresa. Estem pendents d'aquest projecte i d'aquest taller que ens has explicat, Sònia.
2: Perfecte.
1: Gràcies,
2: adéu. Gràcies a tu.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local.
1: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana'm lo de sempre i ben fred, eh?
2: Vinga, Sofi, cap problema.
3: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
4: Tia, és que fort. Us heu assabentat que tenen el profe de la uni?
5: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
4: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·laran el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
2: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Que a tot això, Mila, quan és això?
5: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Hildes.
6: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
7: Les Hildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí. Sonido Vinilo.
8: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
7: Sonido Vinilo.
8: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
7: Sonido Vinilo. Con José Verde.

0: Arribam al temps dels esports d'un cap de setmana que ha estat molt bo amb la Cisco Lara. Bon dia, Cisco.
1: Què tal? Molt bon dia. Doncs sí, sí, ha estat molt bé. La veritat és que tirant de memòria és difícil, però jo diria que mai s'ha donat un cap de setmana tan espectacular com aquest, eh?
0: Bueno, molt bona notícia.
1: Sí, perquè hi ha tots de resultats positius, inclús dels que en parlarem demà, eh? De partits que es van disputar, promocions d'ascensos, permanències i, sobretot, Copa d'Europa femenina, hoquei patins en línia, segona en la història. La veritat és que, evidentment, que és qui marca l'actualitat esportiva aquest èxit assolit per l'Hockey Club Rubí 100 Patins, que hi guanyava el Valladolid. I a partir d'aquí, doncs, promoció d'ascens del Rubí, 1-1, tot obert per el pròxim dissabte a la Pobla de Mafumet, que disputaran el segon dels partits, i a veure si passen i es disputaria la segona promoció d'ascens. En waterpolo, doncs, últim dels camins a complir per part del waterpolo femení, que guanyava el Molins en el segon partit i en l'eliminatòria. Tindrà el Barcelona com a rival. Qui guanyi d'aquests dos equips en l'anada i tornada, el primer Barcelona, el segon d'aquí a 10 dies aquí a la nostra ciutat, doncs serà equip de divisió d'honor. I en futbol sala, empat a 4 en un espectacular partit davant del segon de l'Esportiu Rubí masculí, la Unión, partit que quedava liquidat a 14 segons amb una gran jugada de l'Esportiu Rubí per sumar un nou punt. Són tercers, passi el que passi. En una jornada que resta, s'hauria d'haver tancat aquest cap de setmana per motius de suspensió d'una setmana setmanes enrere, doncs, que es disputa una última el pròxim cap de setmana.
0: Bueno, n'estarem pendents de tot això. Cisco, moltíssimes gràcies per explicar-nos el que ha passat i aquestes alegries, que ja saps que a mi m'agraden molt.
1: Home, a qui no li agraden? Adéu.
0: Adéu. I ara ja saben, no marxin perquè arriba el Toni Bravo amb la tertúlia i nosaltres vos deixem en la recomanació musical del Robert Fernández.
2: Molt bon dia, què tal, com esteu? Recomanacions musicals avui amb el cantant santfiliuenc Nil Moliner, que acaba de publicar Nexo, el seu quart llarga durada. Un disc composat per 10 cançons on cadascuna d'elles simbolitzen un capítol diferent d'una mateixa història.
3: ¿Cómo estás? Que es de ti, desde el verano que sigo currando.
2: El mateix Nil Moliner defineix aquest treball com el disc de la seva vida. Porta gairebé 2 anys immers en la seva creació, un període en el qual ha cercat aprofundir en el seu so i en una etapa personal marcada per la introspecció i el creixement emocional. Asseguren que Nexo arriba com un àlbum íntim, lluminós i profundament emocional, un treball en el qual el cantant aposta per melodies càlides, lletres properes i una producció molt cuidada on manté la seva essència, però amb una evolució evident. El cantant Nil Moliner inaugura aquesta setmana de recomanacions amb temes com aquest que ha iniciat la recomanació, el tema Àlex, o aquest que ara mateix escoltareu i gaudireu. Porta per nom Nuestro Jardín, lo nou de Nil Moliner.

0: Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador a Llende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: Sonido Vinilo.
6: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
5: Sonido Vinilo.
6: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
5: Sonido Vinilo. Con José Verde. A Radio Rubí els dilluns toca country.
7: I was all but 22.
5: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
8: Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam.
5: Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
9: Tornen l'Estel i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
10: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
9: Inspira't!
11: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.
12: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana'm lo de sempre i ben fred, eh?
13: Vinga, Sofi, cap problema. Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
14: Ties, que fort. Us ho has assabentat plena el profe de la uni.
15: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
14: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·laran el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
13: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
15: Irene, els dilluns a les 12 cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Hildes.
16: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
5: Les Hildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores cada dues setmanes a Ràdio Rubí.
17: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
18: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
19: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
20: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
21: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

A Rubí, les pluges van deixar un panorama trist, salut mental tancada, pacients fent circuit del Ferran Salses cap al Cap Anton de Borja, del Centre de Salut Mental Infantil Juvenil cap al de Sant Genís. Per cuidar-te emocionalment, primer has de fer una gimcana equipat amb Google Maps i un paraigües per si de cas. La festa dels xatos fa 40 anys d'història, malgrat canvis, embolics i alguna discussió. Mentrestant, les noies de l'hoquei patins en línia dels 100 patins finalment a Europa es coronen, són campiones després de diverses finals perdudes, que ja semblava una broma. Però al final la glòria les toca, encara que les faci esperar, com les ajudes públiques o un Rodalies que no saps quan ha d'arribar. I parlant de coses que rellisquen amb elegància, el cas del gel hidroalcohòlic d'una empresa de la ciutat falsificat durant la pandèmia. Hi havia qui salvava vides amb esforç i devoció i altres venen desinfectant amb esperit de fregall i dissolució. Després, Plus Ultra, que volava baixet per no ser detectat pels radars. I ara sabem d'investigacions, comptes, jutges, possible laufer i polítics inquiets. I una vegada més, les ajudes institucionals s'acaben transformant en thrillers judicials i parlen de transformacions. La gent prefereix fer vermut al migdia abans que acabar una discoteca de matinada, mig torrat. Ara el luxe no és sortir fins a les 6 del matí, és amb l'edat recordar on has deixat el cotxe aparcat i no tenir ressaca els dos dies següents, encara que a les 12 ja fossis al llit tot sobat.

0: Passen 6 minuts de les 10 del matí. Avui parlarem del centre de salut mental, dels xatos, del fals i gel d'aquest hidroalcohòlic d'una empresa d'aquí de la ciutat. Parlarem dels 100 patins, parlarem d'educació, de l'UDEF, de Zapatero, de jutges i també si s'ha de prohibir el mòbil als 16 anys, de vermuts també, de vesprejos, de menys discoteca i de tot el que vosaltres poseu en aquesta taula trucant al telèfon del directe al 93 588 59 60. Us podreu unir doncs als nostres tertulians. En Vicenç Rabadán, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Jordi Margarit, bon dia.
2: Hola, Toni, bon dia.
0: I Laia Xamíriam, bon dia.
3: Bon dia, Toni.
0: Ja sabeu que si truqueu, qui us agafarà el telèfon, qui està al comandament d'aquesta tertúlia de tot Rubí al dia pels matins, que és el José Malagón.
4: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Va, som-hi, que comencem amb l'olor a cafè a l'estudi, que Jordi Margarit ha portat un cafetó.
2: Escolta, sí, que som... és l'hora.
0: Però
2: ja és el segon, avui segon, sí.
0: És que, i a més, els que s'aixequen aviat, o sigui, comencen per un cafetó quan t'aixeques i després, no sé si us passa, que després ja estàs una hora i mitja, després agafes un altre i per qualsevol excusa vas agafant el cafetó, no us passa això?
1: Jo no soc massa cafetero. No? Jo em prenc el primer i punt.
2: Sí, sí, jo necessito, em cal, 2:15, que acostumo a ja no aguanto més el llit, a fotre'm el cafè d'entrada i llarguet, i llarguet. I després un altre, no masses més, no masses més, perquè també comencen a parpellejar els ulls i aquestes tonteries que passen a
0: tipo Martes i Trece, allò sí. Te'n recordes.
2: Sí, potser serveix per trobar el cotxe quan surts de la discoteca, però molt bona aquesta.
0: Sí, però és, no us passa?
2: És que això, si us passa.
0: És, on he deixat el cotxe?
2: Sí.
0: És, i sobretot si deixes el cotxe, vas a un lloc determinat i vas moltes vegades, a mi em passa, i després, quan vinc a la feina, on he deixat el cotxe? On, sí. On està?
2: El parpelleig, ara que sí. Parlàvem de parpellejos, del comandament a distància, ajuda força. Perquè quan no ho veus, dius, hosti...
1: Que sí, és cert, és cert.
2: No anem bé.
0: Laia Xamíriam, tu ets de cafè, també.
3: Jo sí. Jo començo més tard, jo m'espero una estoneta, però un cop començo, ja és un altre, ara un doble, ara... Sí.
0: Uau.
3: Fins tard.
0: I ara et prendràs molts cafetons a Mèxic.
3: Sí, cafecito de olla. Sí.
0: Aquest serà la teva darrera tertúlia.
3: Sí.
0: En present.
3: Sí.
0: Presencial, ja et trucarem, també.
3: Clar que sí.
0: Que allà sí que fan bon cafè, no?
3: Sí, i bueno, clar, també al paladar mexicà els hi passa que quan venen aquí el troben molt cremat. O sigui, el cafè ja és bo i és més suau que aquí. No és tan cremat el gra. Bueno, no sé, aquí en aquesta taula, no sé si ja estic donant un disgustito, però clar, aquí a Espanya cremem molt el gra. És hipercremat el cafè. Hi ha molts pocs llocs que no ho facin tan cremat. No ho sabíeu?
0: No.
3: No ho havíeu detectat?
1: Vols dir el torrat de l'arà?
0: El torrat.
3: Clar.
2: El torrefacte, o sigui, i totes aquelles coses,
3: clar,
2: que
3: la torrefacció del gra és molt alta, perquè a més el paladar espanyol ja s'ha acostumat i ara també si li redueixen notarà uns sabors molt estranys, perquè ara ja estem acostumats a que sigui amarg el cafè. Però en altres llocs del món no es fa aquesta torrefacció tan important.
0: Tinc una curiositat, això pels oients que són de la nostra ciutat de Rubí. Per trobar un bon cafè aquí, que diguis... Però hi ha llocs que te serveixen cafès i dius... Ai,
2: sí, no aneu a la màquina de...
0: No, perquè allò de vegades...
2: No, això
3: és supervivència, la màquina és supervivència.
0: Sí. De vegades té una altra...
2: Va bé per la gola i aquestes coses, perquè és calentonet.
3: Sí.
2: Però sí.
3: És que, clar, les eines són les que són. O sigui, a molts bars et posaran el cafè que tenen perquè tampoc et poden cobrar 2,50 € per un cafetó. Aleshores, per 1,40 € tindràs el que tindràs i, pues, bueno, et desperta, que fa la funció de despertar.
0: Sí. Els que s'han de prendre cafès també són els usuaris del Centre de Salut Mental Infantil Juvenil, que seran atesos pel cap Anton de Borja, pel cap Sant Genís, temporalment, recordem, que hi va haver doncs, aquestes pluges, doncs que van fer que no les poguessin atendre, van anul·lar moltes de les cites, alguns s'atenien telefònicament, fins que el mes de juny doncs puguin anar a aquestes instal·lacions del barri del Progrés, que finalment han d'anar al cap de Sant Genís. I el que passa és que, clar, ens trobem, no?, que de vegades, per les situacions que són temporals, perquè el centre Ferran Salses i Roig doncs acabarà sent enderrocat, també la propietat de l'edifici sí que és de l'Ajuntament, però el que és el que han de cobrir, tot el que és la manutenció de l'edifici, doncs és del centre de... o correspon, no?, al que serien a Terrassa. Llavors, és aquesta, una mica aquesta problemàtica, i que de moment, de vegades, doncs els usuaris doncs els hi toca esperar i que arribi el juny i que es puguin traslladar. Però que de moment, doncs mira, han trobat aquesta solució, no?, d'anar cap a l'Anton de Borja i cap al Sant Genís temporalment. I recordem, a més, que al final hauran d'anar al cap de Sant Genís quan s'ampli, que això ens queda també temps. Llavors, tot un periple dels usuaris, que són els que es troben una vegada més amb els problemes, que tothom té bona intenció, que les administracions i sobretot les locals, que són els que pateixen també que els seus ciutadans tinguin aquests problemes, són els que volen posar també pressa, però tenen aquesta problemàtica. Llavors, hem trobat aquesta possible solució temporal i sembla que almenys durant el mes de maig, juny, ja veurem si s'allarga més, doncs hauran d'anar-hi. Jo no sé si com veieu aquests temes també de que són, de que se van solucionant en certa forma, del Centre Mutu de Terrassa, doncs proposant, doncs en què és dos espais, però són dos espais també que estan doncs bastant col·lapsats, no? I que recordem que el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Rubí doncs és el segon més col·lapsat de Catalunya, amb llistes d'espera també llarguíssimes, no? El que deu ser això per les famílies. No sé si algú de vosaltres vol dir alguna cosa.
1: No, però el problema no és tant, que és un problema afegit. El tema de les inundacions que van fer inhàbil el local que feien servir, sinó la manca de recursos. I aquesta seguirà. És a dir, les llistes d'espera ja venien d'abans. Per tant, es tornarà com a molt a la situació d'abans, amb unes llistes d'espera brutals, amb uns períodes de consulta per la gent que ho necessita i que ho necessita ja. Per als problemes de salut mental no pots dir, mira, vingui d'aquí 6 mesos. I continuarà.
0: I menys en un adolescent.
1: Per tant, mala peça el taler. És a dir, serveix per sortir del pas, però no és cap solució, ni molt menys.
2: És costerut tant com costa arribar fins al centre de Sant Genís. Tira amunt, allò. Sí, que hi ha autobusos i tot això, però és costeruda. I estic amb el que diu el Vicenç, el problema és circumstancialment el tema de les pluges. Potser caldria parlar de com es fa el manteniment del centre que va caure, o que el tema de les aigües, de qui era responsabilitat del manteniment en el seu moment, perquè en tot cas es preveu aquí que de tant en tant plou, i quan plou cada vegada plou amb més mala llet.
0: És que se suposa que és de Mútua de Terrassa, però el problema és que aquest edifici serà enderrocat, per tant...
2: Va per llarg, i els recursos, tant de personal, que això em penso que en parlàvem, si no la setmana passada, fa 15 dies, que falta de tot i força.
0: Doncs ens trobem amb aquests problemes. A mi em sap també greu, i mira, si el podem posar sobre la taula, doncs escolta, que aquests usuaris doncs es troben en aquesta situació, i els familiars dels usuaris, i amb tot el que implica. Que aquest cap de setmana, que hi ha hagut la tradició dels xatos, no, que celebraven el 40è aniversari, però ha estat, podríem dir-ho, com bastant singular, eh? Per què?
2: Explico, que a mi m'ha sobtat això de les discussions i
0: bueno, perquè,
2: totes aquestes històries.
0: Perquè hi havia restriccions, no?, per la pesta porcina, sí, llavors sí, no podien anar a Sant Mús, no s'ha pogut fer la missa perquè tampoc ha coincidit amb aquesta segona Pasqua, i al final els hi han emplaçat a darrera hora, perquè han estat el Departament d'Agricultura qui ha dit la setmana passada doncs, que s'havia de canviar també, i hem hagut de moure d'un primer emplaçament a un segon emplaçament en pocs dies, i després han anat a parar a l'esplanada de l'Amfiteatre del Castell, a celebrar aquesta festa de cultura popular, però també el problema és que a la una del migdia feia 31 graus, hi ha molta gent que és gran i allà no hi ha ombres. Llavors, les poques ombres que hi havia, la gent es posava sota aquelles poques ombres, i és el que volia destacar, clar, perquè estem anant cap a un clima que cada vegada és més càlid, i llavors, si es volen fer, per exemple, festes, encara que hagi estat això temporal, no? L'Esplanada del Castell s'hauria d'estudiar, no? Perquè això és un problema que no només serà d'ara, sinó serà dels anys vinents i dels anys que ens queden per venir. Crec que podem escoltar Gemma Tomàs i Ana Palencia, membres de la comissió organitzadora del Xatos d'aquest any.
5: Ha estat una mica especial perquè sí que és veritat que ens han avisat molt a última hora que ho farem aquí, llavors hem hagut de moure cel i terra perquè tot tiri endavant,
6: totes les entitats
5: possible, i no entenem ben bé per què no es pot fer el Xatos allà dalt, però bueno, sempre positives.
6: Sempre, el que nosaltres volem és que el Xatos se segueixin fent any rere any, tot i que no ens hagin posat les coses el més fàcil possible, doncs mira, anem endavant, i al final estem superagraïdes de que les entitats han volgut venir igualment.
0: Anem a escoltar les queixes de Joan Camps, del president de l'Esbart Dansaire, i de Josep Puigventós, del Foment de la Sardana. Això van ser divendres.
7: Dimarts ens anuncien que no podem pujar a l'ermita, com fa 15 dies ens van dir que era una probabilitat. Lo qual vol dir que hem tingut que improvisar moltes coses. I la cosa més gran que hem improvisat i que l'Ajuntament no ha pogut solucionar és el tema de que farà molta, molta calor. Ballar a l'amfiteatre, paviment, el ciment, amb tota la ressolada que farà, ens acabarem torrant de calor. És veritat que també hem demanat unes carpes, però, clar, què passa amb les carpes? Que les vam demanar ahir, quan vam fer la visita, i diuen, això ja no estem a temps. I, perdona, fins dimarts tu no sabies si podíem fer-ho aquí o allà. Vull dir que a ells els ha faltat una mica d'atac.
8: Per les escoles que poguessin tenir un dia més després de Carnestoltes, les escoles també s'han agafat el dia 25 com a festa d'aquestes lectives que es poden agafar. Per tant, no tenia cap sentit. I també ha fet que, part de que l'emplaçament es canviï, tampoc hi hagi la celebració de la missa.
0: Doncs això, que els hi han canviat pel tema... Oh, ara arriba Xavi Ribes, que ara li donarem la benvinguda també. Canvi d'emplaçament amb tot el que això significa, no? Havien de fer doncs, la festa diumenge, els hi van comunicar dimarts per una decisió d'agricultura, llavors han de moure, clar, han de moure també tot el que és bar, tot el que és... si vas amb les sardanes, etcètera, doncs escenaris i tot, no? I aquest és el problema, que la problemàtica que hi tenien, també.
3: Bueno, la mancança d'estratègia i de programació, no? Vull dir, si ja hi havia la probabilitat i era alta, per què s'ha trigat tant en dir-los? I aleshores, pues, clar, no tenien cap marge per poder fer-ho millor i que la gent no morís sota el sol.
0: Clar, que a mi és el que més em preocupa, també, però... Xavi Ribes, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Bon dia, com estem?
2: Molt bé, fent de professor, eh?
0: Fent de professor, sí, exacte.
2: Fent de mestre Tites.
9: Jo crec que he sigut molt discret.
0: No, has estat molt discret.
2: Però
0: molt discret.
2: Jo no ho soc mai, no, què cony.
0: Endavant. No sé si voleu donar alguna opinió més d'aquest tema.
1: No, a veure, és obvi que, primer, celebrar a la ubicació habitual la festa del Xatos, el que sorprèn, no sé si és ingenuïtat, confiar, diguem-ne, en que és una cosa que està molt a prop del nucli urbà, però estava cantat, que no es podria fer a l'ermita de Samús. I és que estava cantadíssim per les restriccions degudes a la pesta porcina, vehiculada a través dels ports anglès. Ara, una altra cosa és llocs alternatius per fer-ho. Bueno, sempre es pensa en el mateix. Allà al costat de la via, sota del castell, en un lloc en què, òbviament, no hi ha ombres. I, clar, no hi havia previsió de que fes tanta calor, no? I era obvi que aquesta era una possibilitat. Per tant, home, unes carpes, uns parasols d'aquests grans, com a mínim, perquè Doncs perquè, a més, la festa és d'una tradició molt potent a Rubí i va gent cada vegada més gran. És així. No és una festa en què hi hagi una jovenalla brutal, tot i que sí que tenia una certa renovació. Bé, és el que passa moltes vegades aquí a Rubí en coses òbvies, òbvies. Mm.
0: Creieu que l'esplanada s'hauria d'invertir per intentar tenir un lloc d'ombra? Perquè si
2: no només tenies espais... No només l'esplanada del castell, eh? Jo ara mateix, ja que penso en una activitat tradicional, cultural, popular i singular de Rubí, l'altra setmana també parlàvem de signes d'identitat propis, com ho són els xatos, i és la importància que es vulguin donar amb aquest tipus d'activitat. Jo estic patint per l'exhibició del Ball de Gitanes de Rubí a la Festa Major. Si es continua fent a la tarda dels dies de la Festa Major de Sant Pere, etc., allà on es fa, que és a l'Escardí, és aquí, aquí al costat, es patirà i molt. Per tant, comencem-hi, potser tenim algun... Tenim un mes per pensar-hi, no sé si és molt o poc, per segons qui, però en tot cas comencem-hi a pensar, perquè serà una calca del que va passar ahir a l'esplanada del castell de Rubí. Per tant, jo hi pateixo. I penso que és una valoració dels signes d'identitat propis, ja que moltes vegades parlem de l'orgull de ser rubinencs, doncs en aquí s'hi demostra, i en aquí i s'ha de mobilitzar qui sigui, com sigui i el que faci falta. Per què? Perquè si no aguantem aquestes identitats, aquestes singularitats, cada vegada Rubí queda més diluït, més amb el complexament que el Vicenç parlava la setmana passada. Era la setmana passada, oi, que parlàvem de tot això, o l'anterior? Bé, és igual.
1: Que fa 15 dies.
2: Sí, bé, doncs d'aquest complex del costat d'altres llocs, no? Pensem-hi, perquè val la pena, i val la pena molt, molt recordar el tema dels xatos i, sobretot, valorar la ingent tasca que fot aquest personal, aquestes diferents entitats que hi són, l'Esbart, les Sardanes, Castellers, etcètera, Geganters, etcètera, etcètera, perquè o ho valorem o no ho valorem. I si ho valorem, som-hi. Som-hi. I pensem en el Ball de Gitanes com un, per mi, el més important de la mobilització de les Festes Majors.
0: Clar, els xatos, hi havia 180 persones a la Rosada, unes 150, crec que estaven a l'esplanada, no recordo ara les xifres. El Ball de Gitanes és una superfície molt gran. A veure com es pot fer amb milers. No? Això és... Sí, no deu ser fàcil, eh?
2: És que tindrem problemes.
9: Sí. Fàcil segur no és, però cada any passa, no? A més, veus allà la canalla, que els donen aigua, que els regalen
2: amb mangueres. Però cada any anem a pitjor.
9: Llavors, segurament és complicat posar una mena de, no sé, d'estructura, de tendalls, d'ombres d'aquelles, però bueno, jo crec que es pot fer. Al final és posar uns suports i algun tipus de cobert d'aquells, de malla, no? També, no és fàcil, però es pot fer.
1: També és veritat que hi ha l'expressió aquella típica de morir d'èxit, i jo penso que algú també, o alguns, s'haurien de plantejar si això, diguem, el creixement de la quantitat de gent que participa a la ballada de Gitanes és limitable o no. És a dir, tu el que no pots fer és inventar-te llocs adequats, amb horaris més adequats, per una quantitat ingent de persones que va creixent. És impossible. És com, jo què sé, en un altre àmbit. La nocturna. La nocturna també ha estat una activitat que aquí a Rubí és brutal, la gent que plega. Però és que hi ha un límit. Si tu no pots ficar 3.000 parelles a passejar per certs circuits de Rubí, a banda del tema de la pesta porcina, que ja limita. Mm-hmm. Doncs, ho sento, s'ha de limitar. Doncs bé, plantegem-nos-ho, eh?
0: Potser un canvi d'horari que sigui més...
2: Més significatiu del que acabes de dir.
1: Això segur.
2: L'adequació horària, si no podem posar tendals. O l'espai, d'espai tampoc n'hi ha tants. D'altres llocs n'hi ha força més. Però limitem l'horari, si està previst a les 6 o les 7, quan fotem a les 9? Ah, no, és que no, és que hem de preparar l'escenari per no sé què.
9: Doncs
2: adequem aquesta altra cosa, que és allò... Hi ha un concepte de festa major, i quan ens hi provem ja anirem dient. No, és que la festa major és la més important de tot el Vallès, i que venen gent de tot arreu. A mi què m'importa la gent de tot arreu? A mi m'importa que la festa major de Rubí, i és per la gent de Rubí, bàsicament. Que venen d'altres llocs, doncs, benvinguts. Però, escolti'm, no, aquest no és el factor més important. El factor més important, que és que activitats singulars i identitàries, com és la Vall de Gitanes, trobin el seu espai i, sobretot, el seu horari. Si no es poden cobrir, doncs fotem-ho a les 9 del vespre, que no passa res, que els nanos estan desperts a les 9 del vespre per la festa major. Hombre, sí, de fet, i més tard, i donen pel sac tot el que poden.
9: Algun any, de fet, s'ha improvisat l'horari. S'ha previst a les 7, veuen que fa una solana de terrible, i, bueno, pues, fins les...
2: O sigui, a les 9 o les 10 no passa res.
9: Sí, sí, o sigui, això ja... Normalment, o sigui, ho fan. Fan aquests canvis improvisats. Llavors, clar, és millor prevenir-los.
0: Sí, no?
2: La improvisació no és bona mai.
0: Les bardes d'aire... Clar, primer, perquè és una activitat física que els hi dona el sol, que
9: necessites... I que van vestits amb... Una...
0: Van vestits per suar, gala, necessites una esplanada enorme i gegant, també, per fer encabir tots aquells balladors i ballarines, però posar-lo també a prime time de la festa, no? Que és el que estem dient, a les 9 de la nit, o 9 i algo, o 8, ja, bueno, també és prime time, però me refereixo a donar-li la prioritat que és i del que significa, també. No?
2: Evident.
0: Què significa, per
2: evident.
1: Mentre no ho posin allò com a activitat estrella de la nit golfa, endavant.
9: Ara està pensant... No sé si és...
0: Bueno, però és activitat estrella nostra.
1: Sí.
0: Està clarint.
2: Però potser, la més important.
1: Potser no tothom ho veu així. Ja, aquest però... és el problema, en tot cas, qui no ho veu així.
2: Bueno, doncs que vingui i s'expliqui.
0: Sí.
2: Perquè no és així.
9: Jo sóc dels que volta per les festes majors d'altres pobles, sí. I crec que era la d'Arenys. Ells fan una actuació musical... després hi haurà una segona actuació musical. Hi ha una hora i mitja que allà hi ha com l'activitat popular on surten gegants, cremen unes, bueno, les guites, tiren focs artificials... Forma part de la festa d'això, del prime time de la festa major. Mm. O sigui, entre els dos concerts hi ha

0: rugbi cap al Vall de Gitanes, cap a la promoció a Catalunya. Vam tenir també el Lluís Puig en directe per fer-nos una idea una mica del que significa, no?, el treball que s'ha fet per rescatar, per portar a les escoles totes aquestes danses, quan als anys 70 s'estava ballant a les escoles, ballava Lo Susana, no?, que era folclore americà, i una tasca d'investigació...
1: Pajaritos.
0: Aquesta tasca d'investigació molt important que va fer gent per dur-lo a les escoles i que d'aquí, des de Rubí, doncs, també s'ha promocionat a la resta de Catalunya. Per tant, és patrimoni nostre, patrimoni de la ciutat,
1: sí,
0: patrimoni important.
1: Sí, senyor. Per mi és el més identificatiu, no cal que em repeteixi.
0: Sí, sí.
1: I és, per què es fa la festa major? Pel Vall de Gitanes. Punto.
0: Anem a... Mira, volia portar un tema esportiu avui, però no pas de futbol, eh? No, que si voleu parlar de futbol també, de les lligues, però a nivell rubinenc. Digues, vols dir alguna cosa?
1: No, aquí podria haver-hi, com que jo sàpiga, dos que estan a hores baixes.
0: Home... Un està darrere del vidre...
1: I l'altre està aquí dintre.
2: Això de les zones baixes...
1: Veus?
2: Jo vaig gaudir moltíssim el dissabte a la tarda amb la Barça. Jo vaig gaudir tremendament. Perquè a més és que penso que cada vegada està molt clar, no a tots els nivells, però a nivell d'equips d'elit, i s'enfrontaven dos equips que són els millors d'Europa i jo diria que potser del món... El futbol que juga per part de les dones és brutal.
1: Impressionant.
2: És d'una qualitat tècnica, d'un rendiment físic. És brutal. I jo penso que ja fa temps que hem de deixar de comparar. No. El futbol femení és d'una qualitat bestial. I jo vaig disfrutar moltíssim.
1: I jo també.
2: Moltíssim. Jo sí.
0: Jo us volia portar el tema dels 100 patins, hoquei patins en línia, les noies que van aconseguir finalment, aquesta és la segona vegada, guanyar la final de la Women European League 4-0 a les anfitriones. L'any passat la van perdre, es va celebrar aquí a Rubí i les van perdre, les van guanyar en Lliga, les van guanyar en la lligueta que feien a la final, en aquesta, que eren 8 equips, i resulta que arriben a la final i perden. Però què havia passat amb elles? Doncs que havien perdut amb les noies del Rubí, dels 100 patins. Ho fan molt bé, no?, i són líders a la Lliga regular, però quan arribaven les finals les acabaven perdent. Van tenir la segona posició a la Supercopa, a la Copa de la Reina, aquest any també a Lliga Elite. I finalment l'han aconseguida. Ja fa uns quants mesos vam entrevistar a un psicòleg de l'equip, que els hi feien sessions setmanals, perquè els hi passava això, que arribaven a la final, al principi doncs perquè eren molt joves, però sempre acabaven caient, i allò acabava pesant. Llavors, hi ha un post d'aquest psicòleg que el vam entrevistar, que m'ha agradat, i ho dic per veure si us ha passat a la vida, no? Allò de que Tu intentes i caus. I aquí tenim a l'Aleixa Miriam, que està amb un somriure, perquè, clar, aquí és la que està sempre en aquesta corda fluixa com a autònoma i que una vegada i una altra intenta viure, no?, ella com a comunicadora gastronòmica. I posa, campeones d'Europa. Nunca se rindieron. Nunca dejaron de trabajar ni de confiar en ese trabajo. Nunca bajaron los brazos. Siempre lo intentaron una vez más. Creyeron que no se trataba del destino, sino de cómo recorres tu camino. Porque el deporte, como la vida, no va de llegar, va de no darse la vuelta cuando todos piensan que deberías hacerlo. Aquel pingüinito llegó a la cima de la montaña y lo hizo con orgullo de sí mismo. Gracias, chicas, no olvidaré nunca esta temporada. Llavors, és aquesta idea, a mi el que m'ha agradat és aquesta idea de que moltes vegades, malgrat les possibles limitacions que tinguis, caus, et dones l'hòstia una vegada i una altra, tens al teu cercle o a la teva família dient, no, és que tu no vales per això, és que no ho intentis, que podia passar aquest, o aquesta sensació de frustració, però hi van i toquen, no? Us ha passat això? O com ho vivíeu? Us ressona?
3: Sí, clar. Sí, 100%. Però a mi el que més m'agrada d'aquests camins, que cadascú el viu també dins de la seva esfera, o sigui, cadascú hi ha una esfera a la seva vida que té més aquest caire de i continuo, i caic, i haig de continuar. Però a mi el que més m'agrada és que al final t'entrena molt.

0: molt a la vida a dir, bueno, és que quan ha durat la caiguda? O sigui, realment caure és un minut. Caus, t'has fet el mal, el blau, i ja està. I molts cops la caiguda fem que duri com... No, caure és un minut. El que fas la resta del dia, la resta de l'any, la resta del que sigui l'esfera en la que t'estàs posant tot l'esforç, sigui una competició, sigui jo sí sigo com a autònoma i vull i jo tinc aquesta il·lusió de fer el meu projecte. I és el fet de que t'acaba ensenyant que caure és només un minut. No li podem donar tanta importància. No pot comer.
1: Bueno, de vegades, en elles, el fet de caure significa tota una temporada. O sigui, perden la Supercopa tota una temporada, no? O la Copa d'Europa. Llavors, no és una cosa fàcil, també. La caiguda, el que tu dius, el dolor, també és un minut i tornem a refer-se, no? Però aquesta capacitat, davant de les teves pròpies limitacions, que no sé si us ha passat, d'engegar projectes, malgrat saber que esteu limitats en aquells projectes, també, no? Que això ens pot passar, també, o a l'audiència, si voleu trucar al 93 588 5960, i que, malgrat aquestes limitacions que teniu, també és un repte, i ho proveu, i us doneu l'hòstia, una vegada i una altra.
2: Sí, però clar, això és molt tòpic, però és veritat que l'error és el que provoca l'aprenentatge, no? La ciència es fonamenta en l'assaig i error, no? A mi m'agrada jugar escacs a un nivell molt, allò, molt bàsic, diguem-ne. I hi ha una dita quan jugues a escacs, no?, que diuen que de les partides que aprens són de les que perds. Si guanyes una altra, bueno, tu ja sabies una sèrie de coses i l'has guanyat amb el que tu ja portes a la motxilla. Quan perds és quan aprens, perquè llavors mires la partida i dius, ah, clar, és que m'ha fet això. Llavors, estem en una societat que segurament es penalitza molt el fracàs, no? I el fracàs al final és això, és estic provant una cosa, no passa res, m'he equivocat, no m'ha sortit tan bé com jo volia. Bueno, doncs això, agafo els bartos, miro què ha passat i una mica més endavant. I així és com aprenem. Llavors, en les activitats esportives, doncs és veritat que t'estàs preparant tot l'any, o 4 anys, no?, quan els Jocs Olímpics. Mm. Pues bueno, a vegades guanyarà un i no guanyarà un altre. Bueno, ja està. Sí, no passa res, sí. Endavant.
3: No, jo crec que hi ha una qüestió fonamental. Jo recordaria una mica aquest model una mica hegemònic per jutjar sobretot les competicions, però clar, hi ha gent que pensa que la vida és una competició permanent, que és aquesta reflexió anglosaxona, sobretot nord-americana, de que el primer és l'únic que guanya, és a dir, a partir del segon tot és fracàs. Jo penso que això és pervers. Fins i tot això impregna, diguem-ne, les maneres de formular aquestes coses. Tu acabes de dir, Toni, clar, tota la temporada es juga amb una final. No, la temporada està en la que ha estat, que t'ha portat a la final. És que només pots perdre ara si arribes. És a dir, fracàs pot ser no arribar a uns quarts de final, si tu tens unes expectatives més grans. Però arribar a la final i perdre-la, doncs mira, 50-50, no? Vull dir, hi ha casos, diguem-ne, molt excepcionals d'equips que en esports majoritaris són més aviat perdedors i altres que són guanyadors. Per exemple, la Juve. La Juve és un enorme equip a nivell europeu i ha jugat la tira de finals de la Champions i de la Copa Europa i n'ha perdut la majoria. Doncs bé, això és un fracàs? Jo crec que no. És el problema de mirar les coses com si això, a partir del segon, tothom fos un fracassat. Això és pervers. Per tant, molt bé les noies arribant tantes vegades a la final. I és obvi que al final, el normal és que guanyis alguna. El que no és normal és que guanyis sempre o que perdis sempre.
1: El que fa el Barça, femení, de futbol, no? Que
3: sí, però és veritat, ha jugat les últimes 6 finals consecutives de la Champions, però no ha guanyat les 6. Per què? Perquè s'enfrontava l'any passat, diguem-ne, amb un equip com l'Arsenal, que és molt potent, ha jugat les semifinals contra l'Olímpic de Lió aquesta temporada, o contra l'Olímpic de Lió. I contra l'Olímpic de Lió va perdre les dues primeres finals de Champions que va jugar. I en canvi ha guanyat les dues següents. Bé, això és el normal. El que és pervers és pensar que només pots guanyar.
2: També hi havia la frase aquella que el segon és el... Com era?
3: És el primer perdedor,
2: no?
3: És
4: pervers, clar. Sí, només calia veure... aquesta pedagogia és bona, molt bona, Vicenç. Només cal veure la cara de les jugadores de l'Olímpic de Lió el dissabte. Que és clar, però sí que aquelles noies havien arribat a la final i bé, l'han perduda, però han arribat una altra vegada en la final. Doncs, esclar, si aquí es recompensi de quina manera el guanyador i només en el guanyador, no anem bé. Jo puc estar com a rubinenc molt content de que s'hagi guanyat la d'Europa dels 100 patins. Recordo patins en línia, eh?
1: Patins en línia, no patins de rodes.
4: Exacte. Que normalment, diguem-ne, que està molt més promocionat el d'hoquei patins en roda, que no pas aquest. Però jo estic molt content. Ara, també desconeixia. Per què? Perquè d'això se n'ha esbombat més el guany, la consecució d'aquest títol, no? D'aquesta copa. Desconeixia que realment ja hi havien arribat tot el que tu has explicat, Toni, i la tasca del psicòleg, que cada vegada són més importants en tot. Bueno, molt bé. Doncs felicitats també en el psicòleg, però sobretot felicitats a les noies pel seu esforç, perquè no hi ha una altra manera. Esforç i treball, esforç i treball. I a vegades, i arribar a finals en aquest camp esportiu, ja és un èxit. No sempre amb l'esforç i el treball, perquè potser hi haurà alguns que s'hagin esforçat i treballat més bé, o per capacitats, que també hi compten. Jo penso que les persones, per això tenim un cervell, que a vegades s'utilitza bé i d'altres malament, però hem de ser conscients tant de les capacitats com de les deficiències. I s'ha de ser conscient de les dues coses, perquè en algun camp no passa res per dir, escolta, per aquí no, però puc anar per aquesta altra banda. Arribar en aquest coneixement després de l'hòstia d'un minut, com deia la Laia, doncs hi ha l'altra manera de solventar. I això només és per un propi coneixement de les teves capacitats i de que pots, aquestes capacitats també et portaran a emprendre determinats altres eixos, altres camins. Però, sobretot, esforç, treball, esforç.
1: M'heu fet pensar, vam entrevistar aquí a la campiona d'Espanya d'ultratrail, la Mireia Pons, Torres, rubinenca, 62 o 63 quilòmetres corrent per muntanya. I llavors,
4: una animalada.
1: És una animalada.
4: Sí.
1: És fisioterapeuta. A més, és treballant. Bueno, és de les que no són professionals, sinó que treballen com a fisioterapeuta,
4: sí.
1: A diferència de la resta de competidores. Es presentava pel Campionat del Món, que se celebrava l'estiu passat a Jaca, i es va preparar durant, em deia, 3 mesos, no? A consciència. Em deia que va deixar de fer les vacances amb el nòvio, tot preparant-se, etc. Llavors, què es jugava?
4: Nòvio content.
1: Es jugava també, doncs, a millorar el contracte amb el patrocinador, obtenir un bon lloc també, doncs, per altres proves, etc. I va començar el Campionat del Món, i quan portava pocs quilòmetres, crec que era el 16, s'havia posat unes proteccions en un turmell que de vegades li fallava, però el que mai li va fallar va trepitjar malament i es va torçar. Doncs el turmell, tot el que va aguantar amb dolor, no sé si va córrer 24 quilòmetres més per pujant, i aquesta prova del Campionat del Món, que eren 83 quilòmetres, que es recorda, doncs va haver d'abandonar. Però, clar, la pregunta que era també era, clar, tu et prepares però, i te pots preparar a consciència durant mesos per una prova determinada, deixar moltes coses, però estàs disposat a que la vida et presenti això, per exemple, a que només començar, doncs et puguis torçar el peu i llavors deixar de córrer, malgrat tot l'esforç, no? O sigui, és això... No, però de vegades ho fes...
3: És l'esport i és la vida.
1: Sí,
3: és
1: sí, que és... ja, però de vegades potser et compres un cotxe nou i hi ha gent que diu, hòstia, és que al cap d'un mes he tingut problemes. Bueno, clar, és que pot passar, estàs disposat a que tu te compres un cotxe nou, inverteixes 24-30.000 euros, clac, i després no et funciona, o tens problemes, o tens diverses averies, o el que sigui. Estàs disposat a acceptar això, malgrat la compra, malgrat l'esforç, malgrat...
3: Depèn. Que això pugui passar és una cosa. Per això estan, diguem-ne, també les garanties.
1: O sigui, sí, però no, me refereixo no és que et prepares. No sé si l'exemple era bo, eh?
3: No,
1: prepares
3: no,
1: molt bé,
3: però... que no és normal. A veure, jo crec que ningú ja és incrèdul davant de l'obsolescència programada, sobretot electrònica. Ara tot és electrònica. Per tant, allò que diem... Home, jo tinc una nevera de fa 30 anys... home, no es fan neveres que durin 30 anys. Ara ja no.
1: No.
3: Ara ja no. Igual que els cotxes. Jo fa 2 anys vaig liquidar, diguem-ne, un cotxe que era del segle passat, que era el 98. Clar, tenia 22, 23 anys. No tenia cap problema. Funcionava de conya. El que tinc ara, que tot és electrònica, com la majoria, durarà? ni de conya. Una altra cosa és que et frustri molt, però això passa.
0: O sigui, al final, si puc afegir una cosa, i sobretot sí, després també de sentir-los, però és que al final el punt és aquest de no fas res perquè no vols prendre el risc. Aquesta és la pregunta. Clar, no competeixo tot un any perquè hi ha el risc de que perdi. Sí,
1: no, però no,
0: clar, has
1: no, no,
0: de trobar
1: per
0: el per què. Si no, no, però que perdis, que passin coses. De... El risc. Viure és un risc. No és pas una novel·lística, però viure és un risc.
2: Clar, no estàs disposat a fer-ho, però si passa, pues, hauràs d'assumir, hauràs d'aprendre d'això, mira, el que dèiem abans.
0: I si,
2: que...
0: no, no
2: si no, no pots
0: anar pel
2: res.
0: Carrer, clar, no fas res.
3: Però el valor,
0: no condueixes.
3: El valor per ella està també preparar-se per això.
0: Però, clar, perquè la motiva...
3: Clar, perdona, i sacrificar-se... Sí. Però és que, clar, tu no pots dir oh, quina mala sort, i ja està. Bueno, són circumstàncies que es poden donar, clar.
0: Sí, és que... Perdona, és que m'encanta aquest tema, però és que sento molt que sempre en aquests temes, i no cal que sigui el rendiment o una cursa com aquestes mesures, però que al final la vida és molt trobar el per què vols fer les coses,
3: sí,
0: que és el que t'ajuda a arribar a on sigui i on... el resultat final no sigui el que marqui. Per això deia que la caiguda és un minut. O sigui, és això, no pots resumir el per què has competit tot un any. Segur que hi ha una motivació més gran. No, i guanyar pot ser el premi.
3: Clar.
0: Genial.
3: I el minut aquest que dius, jo penso que és una metàfora boníssima, pot ser en el moment en què es fa la prova o la final, sí.
0: Però és això. És...
3: Hi ha gent que també, molta més gent que es lesiona i que no pot continuar endavant, en els períodes de preparació. El que passa és que això no surt en els titulars. Surt quan es fa la final.
1: Anem a saltar. Hi ha més temes de Rubí, però passen 46 minuts, segons el rellotge de l'estudi, 48, segons els meus. Sí, ha passat rapidíssim. Això passa volant, eh? Que a Rubí hi ha hagut temes del fals gel hidroalcohòlic fabricat a Rubí, que resulta que era producte de neteja. Ho deixarem per una altra tertúlia, perquè volia parlar també de l'UDEF, que assenyala Zapatero amb les seves filles com a beneficiaris de la trama Plus Ultra, i si veieu com es fa des del PNB, que es qüestiona que Sánchez doncs pugui acabar aquesta legislatura després d'aquesta imputació de Zapatero. No sé com veieu vosaltres aquest tema. Esquerra Republicana doncs té doncs una altra mirada, no? Més relacionada doncs amb la justícia. I
3: no, jo penso la frase aquella d'Aznar, de qui pugui fer, qui em pode fer que haga, sobrevola. I després del tema del procés, però ja abans, que existeix una tendència de la cúpula judicial a afavorir certs interessos, és obvi. L'altre dia sentia encara a l'Àngels Barceló, quan encara estava a la SER,
1: sí,
3: ja no hi és, parlava, diguem-ne, d'una reunió que va tenir Feijó amb els fiscals conservadors, que és aquest eufemisme per parlar de gent absolutament de dretes, en què, clar, eren partidaris directament d'un govern del Partit Popular. Jo crec que Aznar va tenir el mèrit, entre cometes, de quan va obtenir la majoria absoluta el 2000, assegurar-se de que sempre, perquè clar, això de l'alternança política és una constant, és a dir, ara guanya el PSOE, ara guanya el PP, i això se seguiria donant. Però es va assegurar que l'estament judicial jugaria sempre a favor, i per tant doncs va col·locar o es van col·locant conservadors absolutament de manera molt planificada. Doncs tenim això. Una altra cosa és que el talante, recordeu la frase que definia Zapatero, amagués dient més coses. Algú jugaria alguna cosa que això, diguem-ne, tot és un muntatge i és mentida? Jo no em jugaria res.
1: El talante no, el talento del José Malagón, que ha trobat les declaracions de l'Àngel Barceló.
5: Ya soy la imagen de una responsable de protocolo de Ayuso impidiendo el paso al ministro Bolaños a la tribuna de autoridades del 2 de mayo se lleve muchas portadas, pero la reunión de Feijóo con fiscales conservadores y lo que se dijo en ella debería hacer saltar todas las alarmas democráticas en nuestro país. Los fiscales tienen un código ético que dice que no deben realizar acciones que puedan ser percibidas por la ciudadanía como faltas de independencia o imparcialidad. Pues bien, se reunieron en secreto con Feijóo, le dijeron que quieren, que desean un gobierno del Partido Popular. Hablaron abiertamente de las alianzas del actual gobierno con, esa fue la expresión que usaron, partidos filoetarras como Bildu, y Feijóo les prometió derogar varias leyes que no les gustan ni a él, ni ahora lo sabemos, a estos fiscales conservadores. No está de más recordar que esos mismos fiscales son los que tienen que velar por el cumplimiento de esas mismas leyes en todos los procesos judiciales en España.
4: Y el que ha saltat es l'Àngel Barceló.
3: Sí, digue.
4: Mira, allà hi ha un... Quan Franco en el llit de morir-se diu atado y bien atado, què vol dir? Que hi ha tres estaments a l'estat espanyol que no s'han tocat. El rei, la Guàrdia Civil i els jutges. Que dels avis ja els hi ve la tradició de ser jutges. El món judicial, la Guàrdia Civil i la jefatura de l'Estado, el rei. Aquest és l'atado i bien atado. I de quin, en fin. Aleshores, avui s'ha conegut que la UDEF no veu, no veu implicació ni traspàs de comptes ni històries rares amb la dona del Pedro Sánchez. Avui, després de que fa no sé quants mesos i anys que es va detrás, darrere de la dona del Pedro
1: de
4: Sánchez.
1: De la
4: Begoña. Però, de fet, jo penso que en el cas Zapatero hi ha hagut una desencisada general, una destrempada, perquè d'alguna forma amb la que estava caient era un punt de referència el Rodríguez Zapatero per tot un àmbit d'esquerra, socialdemòcrates, etc. I això ha fet mal. I que després hi hagin més o menys contrastos de si hi ha aquells 80 primers folis, com deien Rufián, una mierda, però si són veritat és mucha más mierda, no? Després de tot això, si es constata o no, es constati o no que hi ha punts que són reprovables, en principi, de fet, intermediari, això no és punible. El que sí que és punible és que dels públics omplís la teva caixa personal, de la teva família, etc, no? Però tot i que es demostrés que no hi ha hagut res, personalment apostaria jo dubto que hi hagin coses que realment siguin punibles, però bueno, deixant a banda la meva opinió, que no serveix per res en aquest sentit, la carrera professional política d'en Zapatero està morta. S'ha acabat. I amb això, el lawfare, si n'hi ha, ho ha aconseguit d'entrada. La carrera política de Zapatero està acabada. Està acabada. I després pot ser que es demostri que no. Però amb això ho han aconseguit una vegada més la carcúndia dels processos judicials. En el moment que es anava darrere dels líders independentistes i tal, igual aquests líders i el PSOE doncs donava suport en el 155, etc., als líders independentistes els hi deien al PSOE: ara van per nosaltres, després aniran per vosaltres. I no paren fins a aconseguir els seus propòsits. Són així, és la carcúndia, que jo ho he definit des de fa molts anys per ràdio. A tots els nivells, i no pararan. I d'entrada, clar, tenen, mira, van fotre els líders independentistes a la presó, i ara estan intentant per totes curcar el govern socialista, que no li han perdonat que, siguin el guanyador del Partit Popular de les últimes eleccions, arribés en el poder mitjançant els pactes. Avui llegia una entrevista amb el... Ara me'n sortirà el nom, Vicenç, ajuda'm, el líder de Bildu, home. A l'Otegi, ja està. A l'Otegi, dient que és urgent conformar una alternativa plurinacional a l'Estat i arribar a un seguit de reconeixements ja que són compromisos des del començament d'aquesta legislatura. Al contrari del líder del PNB, Otegi no pensa que s'hagi d'acabar la legislatura, sinó que ha d'haver-hi aquest temps per formalitzar les lleis en aquest aspecte. Jo li veig una capacitat de resistència al Pedro Sánchez important. Penso que cal que resisteixi, però també entenc que no és un minut d'hòstia, sinó que hi ha uns quants de minuts d'aquests, no? Que cal...
1: Ah, són diferents fronts, eh?
4: Que cal... Sí, sí, i tant.
3: Sí, el que passa és que hi ha força casos, diguem-ne, quan parlen del seu entorn familiar, dius, a veure, lo de la Begoña clama al cel des de fa molt de temps. I és la dèria fonamentada en un jutge que es diu Peinado. O sigui, és que fins i tot allò, la Fiscalia, l'Educació de l'Estat, o sigui, tots els estaments no hi veuen absolutament cap delicte. Una altra cosa és que puguis dir és reprobable èticament. Bueno, si apliquem això al món de la política, déu-n'hi-do. No. El tema del seu germà està per veure. O sigui, tots som presumpcions. I en el cas del Zapatero, els 80 folis de que fa, diguem-ne, el jutge, que són resum de les més de 1.000 folis dels informes previs de la UCO, el que planteja és una cosa delirant. I és Zapatero, diguem-ne, com a capitosto, com a líder d'una cosa que, si existés, diguem-ne, aquesta xarxa de comissionistes o de comissions, és de l'empresari aquest Julio Martínez Martínez. Mm. Que en tot cas és veritat, sempre s'ha de vigilar molt per part de polítics i els polítics amb qui t'ajuntes. El Damas, Martínez Martínez...
4: Sí, perquè si poden fotre tot,
3: home, la fotran. I a més, en el tema de la Covid i les mascaretes, és que han caigut tots.
4: Menys el nòvio de la Lluís.
3: No, aquest el primer. Aquest el primer amb la màfia, diguem-ne, de Quirón al darrere. Però és que tots van veure una oportunitat, diguem-ne, de negoci, que bueno, és pervers i és fastigós. Aquí, aprofitar aquell moment...
4: Horrible, horrible.
1: Aquí em va semblar, per això us deia, lo del fals gel hidroalcohòlic fabricat a Rubí, doncs hi havia una farmacèutica madrilenya, Melifarma, que va encarregar a comprar gel, hi va haver un intermediari, i després resulta que el fabricant d'aquest producte era un líquid per netejar superfícies, i a l'etiqueta havien posat una cara humana amb mascareta quirúrgica i unes mans, doncs, fent l'acció de fregar-se, no?, per la desinfecció. Doncs
4: directament que sigui un fotre lleixiu i ja està.
1: Clar, no, clar, és que...
3: No, hi havia gent que ho plantejava,
4: Ho plantejava.
3: Lo de veure'n.
4: Sí, sí, sí.
3: Lleixiu,
4: sí, sí,
3: sí. Que...
1: Mare meva. Que, no, res, ens queden 3 minutets, crec que són. José, 2 minutets i algo. I volia acabar amb un tema, doncs, no sé si us passa amb l'edat o no. Que cada vegada es fan més vermuts, més vespresos, menys discoteca, menys arribar tard, els hàbits de consum de l'oci, doncs, estan arribant aquests hàbits europeus, que els after hours desapareixen, allò de sortir fins a les 6 de la matinada va ser que no, i passa tant a la gent gran com als joves, també.
0: Bueno, però, haig de dir que el que està molt de moda també és com fer una mena d'after hours amb cafè. O sigui, no sé si ho heu vist, però...
1: No, com és això? O sigui,
0: no és que vagis d'after hour perquè no és el post-re, però sinó que vas directament a passar el matí a un lloc... Em sento una mica rara explicant això, però a prendre cafè, normalment d'especialitat, i posant un DJ. Mm-hmm. Bueno, que sapigueu que existeix, al matí.
2: Està bé.
0: Però jo, total, que sigui més diurn...
3: Exacte, ja no és vespreig. Ja és matineig.
0: Matineig.
4: Matineig, sí. Hòstia,
1: no ho sabíem. Però us passa, no? I després, clar, nosaltres ja...
4: Jo fa molts anys que no foto ni matinada.
3: No, jo tampoc. No he exercit massa mai.
4: De totes maneres, però... les fotografies, allò de la religió de l'òpio del pueblo, no, l'òpio del pueblo es va extenent. Per què? per mantenir la gent... Jo a vegades m'estranyo de veure tanta gent fotent el vermut quan les coses van com van, no?
1: Però millor és per
4: però
1: això.
4: És...
0: Clar, sí, és no, una mica salvavides, el vermut.
4: Sí, sí.
3: La gent en té per pagar-se el vermut. No sé si s'ho treuen d'altres despeses, però...
4: La qüestió és tenir-m'ho controladet tot, eh? Vull dir, ara toca vermut, ara toca... Ara m'espreig, ara m'espreig.
1: Va, doncs el que ens toca ara és...
4: Divertir-nos.
3: Ah,
1: és una divertir-nos, mica, sí, és acabar aquesta tertúlia. Moltes gràcies, la Lleixa Míriam. T'anirem escoltant des de Mèxic. A vosaltres tres, moltíssimes gràcies per venir. Us deixem amb...
4: Bon viatge i bona feina.
0: Gràcies.
1: Amb els serveis informatius i més Rubí al dia amb la Belén Tierno.
4: Adéu. Adéu.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. El Consorci Sanitari de Terrassa trasllada des d'avui i de forma temporal les activitats assistencials del centre Ferran Salses i Roig mentre revisa com estan les seves instal·lacions. Això vol dir que els usuaris del Centre de Salut Mental Infantojuvenil, el Centre de Salut Mental d'Adults i l'Hospital de Dia hauran de ser atesos des d'avui. El CAP Anton de Borja i el CAP a Sant Genís de la ciutat, insistim, de forma temporal. El centre s'ha començat a posar en contacte amb els pacients que tenien cita al Ferran Salses i Roig per informar sobre aquest canvi. Recordem que el passat 12 de maig va caure una forta tempesta a la ciutat que va provocar que aquest centre de salut mental infantil i juvenil es mantingués tancat i encara està tancat des de llavors a causa dels danys materials a les instal·lacions. Segons denunciaven les famílies la setmana passada, algunes de les visites previstes aquests dies s'estaven fent ja via telefònica, però la majoria s'estaven anul·lant amb tot el malestar que tot això provoca pels usuaris i per les famílies. Hem de tenir en compte que el centre és el segon d'aquestes característiques més saturat de tot Catalunya i per aquest motiu s'espera la finalització de la construcció i el trasllat al nou edifici al barri del Progrés, tot i que les obres estarien acabades, la previsió és que es pugui fer aquest trasllat al juny i, mentrestant, es faria aquesta atenció als dos centres d'assistència primària. La setmana passada, de fet, les famílies, acompanyats de la coordinadora per una sanitat pública, van fer una concentració per protestar sobre aquesta situació. Clàudia Woski, representant de la plataforma que reuneix a totes aquestes famílies, parlava en aquell moment del nou possible centre que ha d'entrar en funcionament al juny.
3: Lo que necesitamos es tener un espacio seguro para nuestras criaturas. Y desde luego el espacio viejo ha dejado de ser seguro y el nuevo parece que es una utopía y que nunca llega. Por el momento sabemos que únicamente faltan dos papeles y que parece que es imposible que se sienten a firmar estos dos papeles y necesitamos pedir que los firmen ya porque no puede ser.
2: El Consorci Sanitari de Terrassa diu que s'estan fent revisions tècniques i preventives en els espais afectats de l'edifici actual del carrer Nou.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I l'empresa Teclim Química, que durant dècades va ocupar una nau al polígon de Can Rosés, va protagonitzar un sonat incident en els moments més durs del confinament de la Covid, quan els Mossos d'Esquadra van requisar més d'un miler d'ampolles d'un producte de neteja de superfícies que feien passar per gel hidroalcohòlic. Doncs bé, el cas arribarà als jutjats aquesta setmana. Ho farà a través de la denúncia d'una farmacèutica de Madrid que va invertir més de 50.000 euros en la compra d'aquest producte. La Fiscalia demana 5 anys de presó per un delicte d'estafa tant al CEO de Declim, acusat de fabricar i distribuir aquest gel, com també a l'intermediari que va vendre el producte al denunciant. Recordem que el producte, segons s'explicava a la lletra petita, era un líquid per netejar superfícies, però a l'etiqueta es veia una cara humana amb mascareta quirúrgica i unes mans fent l'acció de fregar-se, en clara referència a la desinfecció recomanada per l'emergència de la Covid, però no era indicat com a gel de mans. De fet, a la lletra petita es deia que s'havia de fer servir amb guants i ulleres de protecció, que podia provocar vertígens, irritació als ulls o reaccions al·lèrgiques i que s'havia de fer servir només en espai ben ventilats. Doncs bé, el judici serà demà i demà passat a la secció 6a de l'Audiència de Barcelona.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I en esports, pocs caps de setmana com el passat s'hauran viscut en la història de l'esport rubinenc. Sisco Lara García.
4: Un títol europeu, dues eliminatòries d'ascens i un empat en l'últim segon és el balanç positiu de l'esport de la nostra ciutat en un cap de setmana en el qual, evidentment, que destaca el títol de Copa d'Europa en hoquei patins en línia aconseguit per l'Hockey Club Rubí 100 Patins amb el seu equip femení que guanyava la final al Valladolid 4-0. També a destacar l'1-1 en l'anada de la semifinal del play-off de sense tercera ref en futbol masculí de la Unió Esportiva Rubí davant de la Pobla de Mafumet es decidirà el pròxim dissabte a Tarragona qui passa a la final. I pel que fa a la final, en aquest cas, de l'ascens a Divisió d'Honor, ha accedit el Club Natació Rubí en waterpolo femení després de superar el Molins. Serà el Barcelona el seu rival en l'eliminatòria definitiva i ha destacat també que a 14 segons del final arribava el gol d'Abdel per empatar 4-4 l'Esportiu Rubí Rubí un espectacular partit davant del segon classificat de la tercera nacional del futbol sala, com és la Unión.
2: Tornem amb més notícies de la nostra ciutat en una hora, al butlletí de les 12.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.

0: Rubí al dia amb Belén Tierno.
1: Molt bon dia, passant 7 minuts de les 11 del matí i entrem a la recta final del Rubí al dia, la part més cultural i social del magazín de Ràdio Rubí. Avui parlem de gent gran i de cinema i sèries. A partir de 11:45 fem secció de cinema i sèries. El Jacint Fornols, el nostre crític de cinema, ens parla de Mandalorian i de Love Me Tender, dues de les pel·lícules que s'han pogut veure aquest cap de setmana a la gran pantalla. I el Víctor Pérez, ja sabeu, el nostre expert en sèries, ens parla de The Boys i de Rabalear. Avui els convidats musicals són els Svetlana, que van denunciar que faran una gira tribut en aquest 2026 i que tornaran als escenaris amb temes propis l'any vinent, el 2027. Avui escoltarem Avui Vens. I ara, en uns minuts, saludem al Juli Simón, director de la Fira Gran, el certamen adreçat als majors de 65 anys, que comença aquest dimecres, i a més amb presència rubinenca. Una delegació del Casal de la Gent Gran visitarà la fira i també actuaran. Rafael Rossinyol ens ho explica també en uns minuts. Recordeu que tenem un telèfon obert a la vostra participació, és el 93-588-5960. Aquesta setmana preneu molt bona nota d'aquest telèfon perquè dimecres, a partir de 11:45, sortejarem 10 tapes de pop, 10 tapes de lacón i 10 més de xurrasco a tots aquells que ens truquin al 93-588-5960. Aquest cap de setmana tenim la Festa de les Letres Galegues a la Rambla del Ferrocarril i la Hermandade Galega regala 30 tapes, 10 de pop, 10 de lacón i 10 de xurrasco aquest dimecres a partir de 11:45. Apunta al telèfon 93-588-5960.
0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Aquest dimecres, 27 de maig, s'inaugura Fira Gran, com el seu nom indica, la Fira de les Persones Grans, que arriba a la seva 27a edició. Aquesta fira, que es fa a la Farga de l'Hospitalet, s'ha consolidat ja com una cita ineludible pels majors de 65 anys, però també pel propi sector, per tots aquells serveis que donen servei, si em permeteu la repetició, a les persones grans. En parlem amb el Juli Simón, que és el director de la Fundació Fira Gran. Ja el tenim a l'altra banda del telèfon. Juli, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I ens acompanya aquí als estudis el Rafael Rossinyol, del Casal de la Gent Gran de Rubí, que a més faran visita a Fira Gran i actuaran a Fira Gran. Rafael, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, molt bon dia.
0: Bon dia i gràcies per haver vingut, perquè resulta que ens hem assabentat que avui és l'aniversari del sí. Rafael. És a dir, que avui ha fet un doble esforç, eh?
2: Sí, sí,
0: en lloc d'estar celebrant, ho celebra amb Ràdio Rubí.
2: Molt bé, doble celebració.
0: Total. Us pregunto als dos, quines són les necessitats, Juli, per començar amb tu, dels majors de 65 anys l'any 2026? Perquè gairebé fa 30 anys de la creació d'aquest certamen i segur que ha canviat molt les necessitats i fins i tot com és la gent gran, oi?
1: Bueno, en primer lloc, felicitar el Rafael, no? Felicitar...
2: Molt bé, gràcies, Juli.
1: No sabia que era el seu de res.
2: Gràcies, gràcies.
1: I també agrair al Casal que vingueu a Fira Gran. Respecte a la teva pregunta, amb aquests 27 anys jo crec que sí que s'han canviat moltes coses envers de la gent gran, sobretot les ganes de participar. O sigui, actualment la gent gran vol participar, vol tindre veu, vol tindre presència en tots els aspectes de la societat, ja sigui el polític, l'econòmic, el social, el cultural, i deixar de ser invisibilitzada. Sembla que quan et facis gran, cada vegada t'invisibilitzen més, no? I, per tant, jo crec que amb aquests 27 anys, si tingués que resumir-ho amb una frase, es diria: estem començant a escoltar la veu de les persones grans.
0: Ja era hora, també. Tot sigui dit de pas. Sí. Rafael, tu què creus que ha canviat en aquest temps?
2: Home, mira, la gent gran estem augmentant. És un sector, és un segment de gent, de població, de ciutadania, que està augmentant estrepitosament, de forma quasi que exponencial. Ja sabeu, no?, els baby boomers, que són els que van néixer entre els 55, entre els 50 i els 65 anys, ara s'estan jubilant.
0: Clar.
2: Ara són gent ja preparada, no són gent com abans, que no estaven preparada, amb feines molt de camp i tal. Ara la gent es jubila ja amb uns certs coneixements de digitals, amb uns certs ja que això, tot això de l'internet, les compres d'internet, les compres de tot això, doncs ja ho tenen bastant assumit i arriben ja amb ganes. A més, arriben amb molta millor salut que no que els que arribaven abans, per les cures, perquè, no sé, estem més controlats des de joves, no? I llavors tot això fa que la gent als 65 anys doncs sigui jove, sigui gent jove. Mireu com jo, hi ha molta gent, que vol fer coses amb esperit, amb il·lusions, i que no veu el final encara.
0: No, sí. És que el final no ha arribat,
2: sí.
0: Encara. També és cert que és un grup cada cop més gran i cada cop més heterogeni, és a dir, no és el mateix una persona de 65 anys que s'acaba de jubilar que una persona de 80 o de més de 80 que ja porta un temps jubilat, alguns... tenen bona salut, però d'altres no tenen aquesta bona salut. Per tant, entenc que a la fira contempleu aquesta heterogeneïtat, no, Juli?
1: Per suposat. Nosaltres, com a organització, el que volem és que una persona gran que vingui a Fira Gran, tingui 110 anys o tingui 65 anys, trobi canals de participació, trobi solucions a les seves realitats, que a vegades són temes de salut i a vegades són temes d'interessos. O sigui, jo vull estudiar, jo vull ser voluntari, jo vull participar, però a vegades és, escolta, tinc el cos ple d'artrosis, o tinc problemes de diabetis, o tinc problemes d'ossos, i llavors aquí a Fira Gran intentem que qualsevol realitat que es pot trobar una persona gran trobi solucions, i a la vegada que es passin molt bé, perquè una cosa és tindre una mica d'artrosis i l'altra cosa és que no puguis anar a les activitats de teatre, de poesia, de cinema, de ball, de manualitats i de més, no?
0: Combineu aquestes dues vessants, una més divulgativa, és a dir, la gent que s'hi acosti trobarà diferents serveis, des dels més relacionats amb la salut amb altres serveis, fins i tot estava pensant en assessorament legal, que, sí, que segurament a molta gent li fa falta, o en matèria de tecnologia, i després les activitats més lúdiques, no?, que deies.
2: A més, Fira Gran està organitzada de forma interactiva. Diguem que la gent pot anar allà i actuar, com és el nostre cas, no? Uh-huh. És a dir, no és una fira per anar allà a observar, anar a mirar els estands dels diferents proveïdors, no?, que proveeixen el sector, el món de la gent gran, sinó que pot actuar. Hi ha, allà hi ha, sembla que són dos o tres escenaris, oi, Juli?
1: Aquest any en tenim cinc,
2: on per això nosaltres ens inviten a actuar. I anem allà, nosaltres, en el nostre cas, anem amb la coral, que són 35 persones, on anem allà. Allà es fa... La coral és un cas especial, perquè cada any, i aquest any també, es fa un concurs. Allà hi ha, hi ha un jurat, hi ha moltes corals, no sé quantes en són, això ho sabrà el Juli, i que allà totes actuen, hi ha un jurat que puntua, i al cap d'uns mesos doncs hi ha una puntuació del jurat, eh? Una puntuació que és una millora, aneu pel bon camí, i molt bé, i afineu més o afineu menys, jo què sé. Són totes aquestes coses, no? Sí, això en qüestió la coral, però i és que hi ha grups de playback, hi ha grups de rondalles, grups de sevillanes, grups de balls en línia, grups de country, grups de... jo què sé, n'hi ha molts grups que allà es posen allà i gratuïtament van allà i actuen.
0: En el cas del Casal de Rubí, actuaran també el grup de rondalles i el grup de sevillanes?
2: Nosaltres anem amb un autocar de 72 persones des de Rubí, i allà fem la coral, que són unes 30 o 35 persones. Llavors hi ha el grup de rondalla, que són unes 18 o unes 20 persones. És una rondalla de guitarres. Guitarres i són, em sembla que són 8 dones cantant i 5 guitarres. I res, és molt maco, és preciós, preciós. Són gent que ho fa desinteressadament, venen al casal i llancegen i fan diverses actuacions. La rondalla aquesta actua a hospitals, actua a residències de dia, tot gratuït, eh? I és molt maco. I després anem a un grup de sevillanes. Aquest any no anem amb el grup de playback, que nosaltres en diem Casal Show,
0: sí,
2: que normalment hi anàvem, però aquest any, per dificultats vàries, doncs no hi han anat.
0: I quin dia us toca anar-hi?
2: Nosaltres ens toca el dia 28, el dia 28 al dematí.
0: El segon dia. Juli, estaves tu explicant. És una mostra, a la vegada, vaja, de com la gent gran de tota Catalunya, perquè igual que el Casal de Rubí, entenc que hi aniran més grups de tota Catalunya, de com la gent gran segueix molt activa i pot fer tot tipus d'activitats. Vaja, per si hi va algú que té dubtes.
1: És que el que pretenem no és fer un espectacle, que sí, i és fantàstic, i llavors... sinó el que pretenem és animar la gent, de dir, mira, aquests estan fent sevillanes, cantant, fent rondalles, fent ioga, fent tai chi o manualitats, o fent una xerrada sobre temes, o qualsevol de les 300 activitats. El que intentem és que la gent s'animi a fer coses, que no es quedi a casa, i que promovem un envelliment actiu, i creiem que la millor manera de promoure'l és gent com el Rafael i la gent de Rubí que ve a actuar i que ve a participar, és veure, no?, de dir, oh, doncs mira, a mi m'agradaria fer sevillanes, oh, mira, a mi m'agradaria fer ioga, o, escolta, a mi m'agradaria fer teatre. I és per això que organitzem tantes activitats, perquè la gent gran s'animi a portar un envelliment actiu i participatiu, que pues, això significa socialitzar, tindre menys sentiment de soledat, etc. No?
2: Exactament, exactament.
0: I a més, es fan relacions, eh?
2: Clar, es fan relacions, sí. Es conviu entre la gent gran, es conviuen, i tot això, el problema tant de la soledat, que has d'anar amb un psicòleg, que has d'anar a classes de no sé què, no sé quantos, no, home, no. Jo crec que un s'ha d'apuntar amb un grup d'aquests, que fer el que pugui, que nosaltres no exigim molt, però només això sí, la convivència i el respecte i el viure doncs, amb alegria els anys, eh? Ja està.
0: Juli, una de les assignatures pendents que tenim amb la gent gran, suposo que també la tractareu, és tot el tema habitacional, d'habitatge, sí, d'alternatives, sí, residencials, és a dir, Precisament pel que dèieu els dos, en començar la conversa, perquè tenim una població que s'envelleix i que serà molt diversa, hauríem de tenir també solucions molt diverses, no? Encara ens falta molt per arribar als models europeus, a on en funció de com està cada persona, cada grup de persones, doncs pot tenir un tipus de cura o un altre, no?
1: Sí, sí, sí. A veure, ara el que estem sobre la taula és el que es diu l'atenció centrada a la persona, que és que els serveis socials i els serveis assistencials i de cures ja no siguin d'una manera transversal i universal, sinó centrada en cada una de les persones. Llavors, en aquest sentit, queda molt camí per recórrer, perquè els de salut van per un costat, els socials van per un altre, els sociosanitaris van per un altre, el món de les residències van per un altre, i tu com a persona sembla que tinguis que tindre doncs, 6 persones per anar cobrint totes les teves necessitats. I ara estem impulsant des de la Fundació i des de Fira Gran i amb el recolzament de moltes entitats és que cada persona sigui un únic element i que siguin les administracions i els professionals que es coordinin i que entenguin tots com és aquesta persona, i no només la part de salut, la part social o la part de no sé què.
0: Sí,
1: i per tant és aquesta la tendència, eh? I aquí, ja, com deies molt bé, és un model que està funcionant molt bé als països nòrdics d'Europa.
0: Clar, estava pensant, en realitat el que hauríem de tenir seria una mena de radiografia d'aquella persona que passa a la vida no activa, laboralment, em refereixo,
1: sí, sí, sí.
0: Per poder-la acompanyar com a administració en tot allò que es pugui trobar, perquè a més a més, insistim, ara vivim més anys, però tu pots estar als 65 anys, pots tenir un problema de salut, i al cap de 10 anys està fantàstic. És a dir, que necessites d'aquesta versatilitat també en les cures i en tot el tema que dèiem abans de residencial, no?
2: Sí, és el que deia el Juli. Cada persona és cada persona, i cada família és cada família.
1: Exacte.
2: I no es pot fer un estàndard, i s'ha de tractar tothom amb aquest estàndard. Cada família és cada família, i per això doncs, s'ha de tractar i s'ha de valorar la situació de cada família. Si la quantitat de fills que té, allà on viu, la professió, els estalvis que hagi fet, la professió, la pensió que rebi, l'estat de salut, sobretot, eh?
0: Clar.
2: Doncs tot això afecta, i cada persona és un món, i per això es tracta de mirar a cada persona particularment, no fer un estereotip per tothom i tothom tractar-lo de la mateixa forma.
0: L'altra qüestió que també és important és el tema de la bretxa digital. Deia el Rafael, home, els que jubilen ara ja estan avançats amb això d'internet i de la tecnologia, però hem de dir que la gent gran, per molt que cada cop siguin més actius amb la tecnologia, també són més víctimes precisament
2: tot.
0: De les estafes per internet, etcètera, etcètera, perquè realment els dolents s'aprofiten d'aquestes qüestions.
2: Mira, jo sóc el president d'un casal que són 1.300 persones. 1.300 persones de totes les edats. Nosaltres hem fet una edat mitja, una campana de Gauss, això, i la campana de Gauss està que l'edat mitja té uns 73, 74, 75 anys. Aquesta és l'edat mitja. Vale? Doncs hi ha quantitat de persones, primer que ja no tenen ni telèfon mòbil.
0: Mm.
2: Vull dir que ja no el volen, és que no el volen. Tenen un telèfon no d'aquests intel·ligents, d'aquests telèfons que són mòbils, però bàsic, per trucar i prou.
1: Exacte.
2: I esclar, i avui dia amb això ja no es va, perquè nosaltres mateixos anem amb whatsapps, d'aquests whatsapps de difusió, tothom va per grups de whatsapp i tal, no? I un s'hi ha de saber posar. Doncs nosaltres ho notem, no? Que venen la gent, posa'm el número aquí, que jo no ho sé posar, afegeix-me a la llista, com puc baixar aquesta fotografia, com et puc trucar, i bueno, problemes que tu veus, notes la realitat de la cosa, no? Pels joves els hi és molt fàcil, perquè n'hem après molt ràpidament, però la pandèmia va fer un catacrac i un canvi de model extraordinari, massa ràpid.
0: Massa ràpid, sí. De fet, fins i tot per poder anar al metge necessites controlar això dels o telèfons mòbils o ordinador.
2: Cita prèvia, firma digital i bueno.
1: No, és que és o sigui, pensa que nosaltres aquí exposa l'Agència Catalana de Consum i el número de persones grans que es queixen a l'Agència Catalana de Consum per temes digitals s'ha multiplicat per 1.000 en els últims 5 anys. I què vol dir això? Que per donar-te de baixa d'una empresa de subministrament, per temes de gestions amb el sector financer, per temes de gestions amb les administracions públiques, actualment tot està digitalitzat i complicat per allò de les garanties, no? De dir, per lo que deies al començament, cuidado que no se'ns coli les dades i tal, i això fa que els processos siguin tan complicats que moltes vegades tenim que fer-los fer a persones de la nostra confiança donant-li dades molt valuoses, com el nostre PIN, la nostra tal, i clar, i després passen coses que no tenen que passar. I converteixen aquestes persones amb uns coneixements digitals no suficients per fer segons quins tràmits en persones vulnerables digitalment.
0: Clar. També tractareu, imagino, tot el tema de l'edatisme aquí a Rubí. S'ha tractat aquests dies i, de fet, hem començat així, dèieu. Per fi s'escolta les persones grans. Home, jo crec que aquí havíem fet una aturada perquè en èpoques passades, i segur que el Rafael ho recorda, els avis se'ls escoltava molt a casa, encara, sí, no? Sí. O sigui, el teu avi segur que, i la teva àvia segur que, se'ls escoltava i se'ls tenia en compte les seves opinions.
2: Sí, segur. I el meu especialment, no? Jo tinc el pare, que és el Josep Rossinyol, que precisament la coral porta el nom de Josep Rossinyol, que era el meu pare.
0: Se l'escoltava literal, eh?
2: Sí. Home, va ser durant 21 anys el director d'aquesta coral i una persona molt coneguda aquí a Rubí, perquè va ser el director de musical de diverses orquestres, de coples i d'orquestres de ball i de l'Esbart d'Ensaire de Rubí. Va ser una persona... Especialment en el cas, però bueno, el meu cas és una mica especial. Vale? Però sí, això, estàvem parlant d'això, de l'edadisme, no? L'edatisme, clar, és que el tractament de les persones grans amb tot això de la bretxa digital i tal, vull dir, ha canviat una mica com, aquesta persona no ho sap, ja la deixem, que t'ho expliqui la teva filla, que t'ho expliqui. I, esclar, tot això ens ha fet a la gent gran una mica com separant-se una mica de lo que és la realitat de la ciutadania, no? I, clar, tot això s'ha de canviar. Hem de canviar el tipus de mentalitat de la gent. I això és el que s'intenta amb l'edatisme. És una cosa que va per llarg, eh? És una cosa d'un constant, perquè és així.
0: Aquí, els de la meva generació, hem de fer també, hem d'entonar una mica el mea culpa, perquè no pot ser que quan aneu a fer qualsevol qüestió o a gestionar algun servei, algú us digui, mira, no, que t'ho faci el teu fill. No, home, no.
1: Exacte.
0: Tu tens tot el dret a fer aquella gestió de la forma que sigui oportuna, pel que deia el Juli, eh? Perquè no cal que donis dades. I si trigues una mica més, doncs ens esperem, que no passa res.
2: Jo voldria aprofitar un petit parèntesi.
0: Digues.
2: Animar a Fira Gran a que continuï. Animar a Fira Gran. Nosaltres ja fa bastants anys, el meu pare havia participat a Fira Gran, jo me recordo que ell m'explicava, tant amb la coral, i tinc fotos a la Fira Gran, aquestes fotos que es fèieu de grup i tal. Animar a Fira Gran a que millori l'espai, a que millori el so, a que millori tal. Hi ha molt espai a recórrer, cada vegada ho feu millor. Aquesta vegada jo crec que hi ha una fira de professionals, no? Que és la fira Cuida, no?
0: El Cuida.
2: Sí, molt bé, eh? Us animo. Us animo que feu moltes
1: ara
2: coses.
1: Ara sí que m'has deixat poca vedat, eh? Que el Rafael sàpiga i conegui la Fira Cuida, això ja em comença a agradar.
2: No, perquè...
0: És que la gent gran de Rubí està molt ben informada.
2: Perquè
1: em sembla que el Rafael està especialment ben informat.
2: No, és que, a part del president d'aquí, jo sóc el delegat del Vallès Occidental de la FATEC.
1: Amigo.
2: El Jordi Carné, el dia anterior...
1: El Josep Carné.
2: Tenim una trobada amb tots els delegats, exposarem què és el que es fa en els consells comarcals i tot això. A part d'això, una altra cosa. Volia...
1: Ara sí que, Rafael, ens hem de conèixer.
2: Sí, tant. Jo ja ho pensava, eh? Jo ho conec molt amb el Jordi Lalucat.
1: Sí, treballa amb mi, és una excel·lent persona.
2: Per això.
1: I
2: jo volia posar un punt d'admiració. És una excel·lent persona.

0: costat del Josep Carner, per tant ens coneixerem el dimecres, això és el dia 26, 27 a les 10, no? La trobada?
1: Exactament, a les 10 i quart, sí, sí.
0: 10 i quart, sí. Pues allà ens coneixerem, Raquel.
1: Molt bé, molt bé.
2: Juli, jo només em queda preguntar-te per aquesta fira que dèieu Cuida. En aquest cas es refereix a aquella part de la gent gran que necessita d'aquests cuidados. Explica'ns, o fes-nos 5 cèntims de què és el que sí. Es trobarà en aquesta fira dels professionals, en aquest cas.
0: Sí, bueno, nosaltres el que hem volgut és, en paral·lel a Fira Gran, que Fira Gran està pensat amb... sí, hola, em sentiu?
2: Sí, sí, perfectament.
0: Ah, vale, està pensat Fira Gran amb clau persones grans, és allò... Donem solucions, donem il·lusions a les persones grans que s'hi vinguin a passar bé, que s'hi vinguin a informar. Paral·lelament, fem una fira adreçada als professionals que treballen per millorar l'atenció i la cura de les persones grans, val? Des de gent que treballa a residències, gent que treballa al sector social, al sector salut, i també que ja tenim més de 1.200 professionals apuntats, i aquí fan un foro amb més de 65 activitats, vale, que són bàsicament de formació, informació i debat, no? I llavors, i paral·lelament hi ha una fira de proveïdors per millorar les instal·lacions, per millorar la tecnologia que utilitzen els professionals.
2: Doncs les dues fires a la vegada és per anar a passar pràcticament el dia. Juli, Simon, sí. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que sigui tot un èxit. Nosaltres ens quedem amb el Rafael parlant de la resta d'activitats que segueixen fent al Casal de la Gent Gran de Rubí.
0: Perfecte.
2: Perquè ells segueixen actius.
0: Moltíssimes gràcies i, Rafael, insisteixo, felicitats.
1: Molt bé, moltes gràcies. Ens veurem, ja ens coneixerem.
0: Una abraçada. Adéu,
2: Juli. Tota aquesta setmana està aquest Fira Gran del 27, o des de dimecres, fins a finals de setmana, i paral·lelament a aquesta fira Cuida, però com dèiem, la gent del Casal seguiu fent activitats. De fet, esteu en aquest mes de maig en plena activitat perquè esteu fent totes les demostracions i finals de curs, podríem dir, de totes les activitats que feu, oi?
1: Sí, exactament. Nosaltres fem a la primavera, fem el que en diem les festes de primavera. I què són les festes de primavera? Són l'exhibició en públic, exposem en públic de totes les activitats escèniques que es fan al Casal. És a dir, al Casal hi ha activitats de cant, hi ha activitats de balls, hi ha activitats de teatre, hi ha activitats de manualitats. Doncs durant la primavera, durant el mes de maig, especialment el mes de maig, doncs una cada setmana fem una activitat pública, hi pot assistir tothom, tenim un escenari, tenim uns tècnics que posen so i tal, i fem, per exemple, el mes de maig hem fet el concurs de poesia narrativa i s'acaba amb una actuació coral. La coral d'aquí a Rubí, la coral Josep Rossinyol, doncs actua, i és molt maco, molt maco. Després fem... Després de la ciutat ve l'activitat del Dia de la Música, que hi canta la rondalla i la Unió Coral Rubinenca, que són les caramelles de Rubí. Uh-huh. Després hi ha les activitats dels balls llatins, que són les sevillanes i els balls llatins, tot el que és la bachata, la salsa i la cúmbia i totes aquestes coses. Però hi ha moltes persones, no t'ho perdis, hi ha com 150 persones que actuen. És brutal la quantitat de persones i tal. Cada una d'aquestes actuacions acaba amb un berenar de germanor. Esclar, la gent, doncs, invita l'associació. Invita l'associació. I, doncs, cada persona té dret a dos berenars i, clar, és un lloc on es fa convivència.
2: Clar.
1: On es fa convivència.
2: I feu gairebé cada tarda una activitat?
1: No,
2: o?
1: Cada tarda no, però és una tarda a la setmana. Una tarda a la setmana, ja, perquè és que si no, no podríem. És massa treball per nosaltres. Clar. Després, hi ha, hi ha la tarda dels balls en línia i dels balls country. Després, hi ha la tarda del teatre. Després, hi ha la tarda dels balls de saló. Després, hi ha la tarda de les sardanes. Allà hi ha grups de sardanes, grups de ball de saló. Hi ha la tarda del grup de tai chi. Hi ha el grup de tai chi que també actuen. A l'escenari, doncs, amb música de tai chi, la gent fa la seva exhibició de tai chi, no? Que és tot el que ha après durant l'any.
2: Déu-n'hi-do.
1: I són totes les activitats que fem. I s'acaba amb una exposició de treballs manuals, que aquesta exposició s'obre a la biblioteca i la fem des del

0: primers de juny fins a mitjans de juny. Aquest any des del dia 4 fins al dia 12 de juny.
1: Clar, perquè tot això és el que feu en aquest mes de maig, deies, tot la festa de la primavera.
0: Són les exposicions públiques que fem, però cada setmana hi ha, cada setmana durant l'hivern...
1: Sí, la resta segueix. Les classes i tot això segueix. Us anava a preguntar, et volia preguntar per la festa major, perquè a la festa major en alguna ocasió també...
0: A la festa major, el grup Casal Xou, sempre demanem la sala, l'Ajuntament ens concedeix la sala, ens ho concedeix gratuïtament, el qual... la nostra gratitud a l'Ajuntament, ens cedeix la sala i fem una exhibició a la sala. Clar, a la sala són 500 persones i omplim, sempre s'omple.
1: Dono fe perquè l'any passat, em sembla que va ser l'any passat, em va tocar anar a treballar i Déu-n'hi-do, l'espectacle, com estava de ple... I sobretot...
0: Porta molta claca, perquè la gent gran va amb la gent gran fa amistats, un matrimoni coneix amb un altre, i es parlen de les seves històries, de les històries dels nets i dels seus dolors i de tot això, no? Però especialment de les seves històries, no? I està molt bé.
1: Doncs us veurem aquesta festa major. Rafael, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, que acabis de passar un molt bon dia d'aniversari.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu.

0: que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
2: Avui els convidats musicals són el duet Svetlana, que han sorprès els seus seguidors amb un anunci una mica estrany. Han dit que s'han de replantejar les seves gires i també les seves actuacions pel gran èxit que han tingut i perquè els arriben oportunitats arreu del món per actuar i, per tant, diuen que aquest 2026 els concerts que tenien previstos seran els concerts tribut a Svetlana, és a dir, que serà l'orquestra Les Modernes del Raval qui portarà als escenaris aquest especial amb les seves cançons. Ells tornaran als seus espectacles habituals al 2027. Nosaltres hem volgut que avui sonin el Rubí al dia amb aquest Avui Vens.

0: Queden 20 minuts perquè siguin les 12. És moment, com cada dilluns, de parlar de cinema i de sèries. Ja ens acompanya el Víctor Pérez. Molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia, què tal?
0: I ja sabeu que el nostre crític cinematogràfic, el Jacint Fornols, ja està a l'altra banda, en aquest cas en videotrucada. Hola, Jacint, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Ha fet així, com l'altre dia l'escoltàvem omnipresente, ha fet així amb cuidado gairebé. Parlem de cinema i de sèries en aquest dilluns estrany, perquè per alguns és festa. Tu tens festa o és festa la teva població?
2: Sí, sí, és festa. Aquí a Mataró celebrem la fira.
0: Ja s'ha notat al Maresme que era festa. He anat al Maresme i estava ple, a tope. Dic, com es nota que aquests estan fent un cap de setmana llarg. Aquí al Vallès no ens ha tocat aquesta vegada. Va, comencem per les estrenes de cinema. Avui ens portes una de cada. Comencem per Mandalorian en Grogu.
3: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
4: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
3: Esto no es por venganza. Es para evitar otra guerra.
4: Antes de ponerte en peligro, revisa tu armadura.
3: Protegemos todo aquello por lo que la rebelión ha luchado.
5: Buena suerte. La vas a necesitar. ¿Qué?
4: Cinturón.
3: Necesitamos a un profesional.
4: Agárrate.
3: ¿Qué pasará cuando no estés allí para protegerlo?
4: ¿Estás bien?

0: Orión, vas a sufrir. Y luego le tocará a él.
1: Monstruos.
2: Los mayores protegen a los jóvenes. Y luego los jóvenes. Protegen a los mayores. Es la hora.
3: Doncs, pel que veiem pel tràiler, una altra pel·li de Star Wars amb aquells ingredients que han de tenir, no? Un heroi, algun nino o personatge una mica estrany, que és en aquest cas aquest Grogu. Atenció amb el que dius, que el Víctor diu que va aquesta tarda a mirar-la.
4: Bé, a veure, doncs no m'agradaria fer-li cap espòlier a ningú, però el que sí que és cert és que per mi l'he trobat massa infantil. Ah. Aquesta seria la primera. Penso que no millora gens aquesta pel·lícula qualsevol capítol de la sèrie. Penso que és allargar un capítol d'una sèrie que no sé per què va al cinema, de veritat us ho dic. Vull dir, a veure, que és entretinguda, vale, entretinguda. Sigourney Weaver surt dos moments. Al final de l'acció està explicat a base de guió, que vol dir que en dues frases ja ho arreglen tot. I el que sí que és cert és que el de la direcció és de John Favreau. A veure, John Favreau és un senyor que treballa per Disney i que és un treballador aplicat, però a l'hora de dirigir no té la màgia ni la capacitat de transmetre, per mi, ni l'èpica ni els moments que tenen les pel·lícules de la saga de Star Wars. I aquest és un problema gros, perquè es converteix realment en una història que hi ha una part que a mi ens recorda... A veure, i està utilitzat expressament a l'Imperio Contraataca. O sigui, la part que coneixem al Yoda és aquella part en què les imatges i tot ens remeten directament a aquella pel·lícula. Què vol dir? Que hem començat a ensemblar coses i que l'argument és molt senzill. El caçador, el Mandalorià, es dedica a perseguir a tots els senyors de la guerra que queden disseminats per l'imperi quan l'imperi cau. A partir d'aquí, al principi té una seqüència d'acció molt ben treballada, molt ben d'això, però la pel·lícula no acaba, per mi, d'arribar a el que hauria d'arribar dins l'univers de Star Wars. Dit això, us podeu entretenir. Sí, sabrem més coses d'en Grogu, sabrem més coses del Mandalorià, però el que és sorprèn també, i és molt interessant, a veure, això em va fer molta gràcia, el personatge que interpreta Martin Scorsese. De fet, ell no surt, és la seva veu, però és magnífic. Un cambrer de quatre braços, ja ho veureu, que és molt divertit, que treballa en un xiringuito, i també el paper del Jeremy Allen White, la veu també, que posa, també està molt bé. A veure, està treballada tècnicament bé, però que no deixa de portar res nou, ni et sent seduït per la màgia que podria transmetre aquesta saga. Dit això, segur que estarà a dalt de tot del box office, segur que serà una d'aquelles pel·lícules en què hi anirà molta gent, a més es venen merchandising ja a les sales de cinema i tot, vull dir que us podreu gaudir d'una sessió de Star Wars, això sí. Per mi queda molt lluny, per exemple, de qualsevol episodi d'Andor, sense anar més lluny, i d'altres d'això. Tot i que la sèrie del Mandalorià, la sèrie de televisió, està molt bé. El problema és aquí, que és, per mi s'allarga com el xiclet, i arriba un moment en què dius, bueno, com ho acabem, això?
3: Doncs una llàstima. Quan has dit que era massa infantil, he pensat, doncs ja no és realment Star Wars, perquè Star Wars, al final, el que intenta és, sí, que un nen s'ho pugui passar bé, però t'explica també una història i apuntava maneres amb això de fer justícia a l'imperi. L'altra pel·li que ens proposes, o de la que ens parlaràs, és Love Me Tender.
5: Él es mi ex. Por nuestro hijo de 8 años nos toca una semana cada uno.
6: Hola, mamá.
5: Nunca hay problemas. Tengo historias con mujeres. Historias de amor.
7: A mí lo que me hace feliz es que tú seas feliz.
5: Buenas noches.
7: Oh. ¿No?
5: No, para nada. Bueno,
7: creía.
5: Hola, Paul.
8: Ya te he dicho que no quiere hablar contigo.
5: Ante la jueza, Paul dijo que no quería verme.
1: Paul ha sido manipulado por su padre y no piensa ni una palabra de lo que escribió en la carta que envió al tribunal.
6: Paul está muy bien cuando no te ve, está muy bien. Y en cuanto te ves, el caos le trastorna, le sacude, le perturbas.
5: ¿Me presentarás a Paul algún día?
8: Sí.
5: Estaremos aquí durante la hora que tienes para estar con tu mamá.
8: Paul necesita ver a su madre.
5: No nos alteremos, ¿de acuerdo?
8: ¡Llevo 2 años luchando para ver a mi hijo!
5: Un día de la madre sin él, 2 navidades, un cumpleaños suyo y todos los demás días.
9: Llega el día en que es muy tarde. Los niños crecen y el tiempo no se recupera.
10: Nos los arreglaremos, mamá, ya verás.
5: Claro que sí, mi amor.
8: Irá bien.
3: Somos un drama majúscules, no?
4: Sí. És que la història és molt interessant, adapta la novel·la de la Constance Debré, que és la història d'una dona que comparteix la custòdia del fill amb el seu exmarit i un bon dia li comenta, bueno, que ella ja s'ha vist en el tràiler, que ella té relacions amb altres dones. A partir d'aquí el marit això ho utilitza davant del jutge per dir que, bueno, que jo no és la millor manera per la vida del fill, que allò crea inestabilitat i tal. I hi ha una sentència i això provoca que ella tingui que lluitar per recuperar la custòdia del fill també i, a més, per continuar sent una dona lliure. Realment l'exmarit és un fitxa de cuidado i utilitza una xerrada casual que poden tenir i a partir d'aquí es produeix la situació aquesta en què ella es veu completament apartada del fill. És que la Vicky Krieps és una gran actriu. És que, veure, només tenir la Vicky Krieps com a protagonista de la pel·lícula ja t'assegura que la cosa funcionarà i realment ella li sap donar el to adequat a la història i fa que la directora, la Anne Cassavet-Cambet, que és la segona pel·lícula d'aquesta directora, aconsegueixi una obra més que notable. Per què? Perquè té una actriu com la Vicky Krieps que transmet tota una sèrie de sentiments a la pantalla. I tu estàs veient la pel·lícula i penses, realment és important el fet d'intentar viure la teva vida, però al mateix temps no deixar de ser mare, que és el que li produeix la pèrdua de la custòdia del fill. Pel·lícula molt interessant, que crec que és amagada dintre aquestes grans produccions que ens arriben ja, ara perquè ja estem arribant a l'estiu, almenys de temperatura ja la tenim d'estiu, i ens produeix la sensació de que aquestes pel·lícules totes acaben desapareixent en el món virtual de l'streaming. I no us la perdeu perquè val la pena veure-la en una sala de cinema on tu estàs enfront de la pantalla i on tu pots jutjar realment el que t'ofereix la pel·lícula, el director.
3: Home, té pinta de tenir imatges molt impactants encara que només siguin la pròpia... un plano de la pròpia actriu, no? Perquè és cert que el que hem vist ens ha transmès això i ha generat i genera molta empatia, no? Crec que gairebé tothom pot empatitzar amb aquesta dualitat, aquesta dicotomia, no? Si ets més mare o ets més dona, i que serviria per homes i per qualsevol
4: qüestió. El fet de la teva sexualitat fa que siguis més bona mare o més mala mare, que és aquí. És que realment és una pregunta claríssima i penso que és molt interessant el fet, el que explica la pel·lícula. I, ull, la Constance Debré és una cosa que també va viure una situació similar, l'escriptora, i que ho va fer a l'escriure el llibre, precisament.
3: Però que es pot aplicar a qualsevol cosa, eh? Es pot aplicar a qualsevol exercici de llibertat, eh? A l'orientació sexual o a qualsevol altra cosa que un vulgui fer a la vida.
4: Sobretot el que atany a la dona, en aquest cas.
3: Certament. Doncs un parell de pel·lícules que no tenen res a veure. Com sempre diem, has d'estar preparat per veure una o l'altra. És a dir, en funció de com tinguis el cos, te'n vas a una o a l'altra. Anem a les sèries, comencem amb The Boys.
11: Mi poder es absoluto. A niveles que nadie hubiera imaginado. Pero me aguarda un destino aún más grandioso.
12: Pues, alabado sea. ¿Y cuál es?
13: Venga, vamos al lío,
14: Creemos que el Patriota anda detrás del V1.
15: Bok hizo un protovirus del compuesto V, pero si lo consigue el Patriota, será inmortal.
12: Tenemos que huir cuanto antes y como sea.
3: Això que veiem és The Boys, explica'ns. Jo he de confessar que no tinc ni idea, no l'he vista, no sabria dir ni a on la passant.
16: És a Amazon la sèrie, que ja vaig fa un mes i mig o així vaig parlar d'ella, que començava la seva cinquena i última temporada, i aquest dimecres passat va sortir el seu últim episodi ja de la sèrie, que s'ha acabat per sempre, encara que hi hagi prequeles després confirmades, i bueno, ho de sempre.
3: Prequela
16: confirmada ja, que sortirà el 2027, any que ve, i ja va sortir un petit teaser a l'acabar aquest episodi final. Jo estic molt en contra d'això, perquè al final la sèrie se sent com un final, però no del tot. Perquè et deixen coses si penjades, no sé què. Això ja ho fan moltes sèries i de veritat que prou ja amb això pels finals.
3: Però escolta, si el que es veurà és una prequela, vol dir que respondran a coses que han quedat penjades aquí.
16: Efectivament.
3: Les entendràs al passat?
16: Sí, sí, sí. O sigui, a veure, que la trama més important està solucionada dins la sèrie, però després...
3: Faltaria més, clar.
16: Però després les trames secundàries que, bueno, pues en aquesta sèrie exploraran. Igualment, al final de The Boys ja vaig parlar que per mi és la sèrie més exitosa que ha tingut mai Amazon. No la més bona per mi, però bueno, és una molt bona sèrie, The Boys. El que passa amb aquest final és que des de fa uns anys ja en tema de xarxes i tal, cada cop que hi ha un final d'una sèrie molt popular és com un evento aquí de... o és una obra mestra o és la pitjor basura que hi ha hagut a la humanitat. Això sembla quan hi ha un final d'una sèrie. Va passar amb Stranger Things fa poquet, sí. Al seu moment, evidentment, va passar amb Joc de Trons, i en The Boys pues, ha passat més negatiu. La gent ha criticat molt el final. Jo no crec que sigui un mal final, perquè el més important jo crec d'un final és que no perdi la coherència amb la sèrie, ni trenqui personatges, ni arcs que s'han vist durant 5 temporades en aquest cas, però sí que és un final que podríem dir facilón. O sigui, no crec que se la jugui massa, quan The Boys és una sèrie pues, que se la jugava bastant. Altres temporades, per exemple, la segona o tercera, hi havia molt més en joc que l'última, i això no pot ser. L'última temporada va començar molt fort i després ha hagut una sensació de bueno, no ens atrevim massa a fer coses massa grans, i és com, bueno, però si és l'última temporada, sí. És el moment de fer aquestes coses.
3: És que igual ja estaven gastant per la prequela, no? Perquè si han fet el teaser, han rodat ja alguna cosa.
16: Aquestes coses que ja dic, no estic gens a favor. Sí que és veritat que el clímax en si de l'últim episodi no és tan potent i m'agrada més l'epíleg de la sèrie, que és una cosa que també em va passar amb Stranger Things, que la batalla final, per dir-ho així, no em va generar cap emoció, però després el tancament dels personatges sí em va semblar més emotiu o amb més pes que la pròpia acció, que això a vegades passa, que l'acció dona més igual i importa més altres coses. I ha passat en aquest cas amb The Boys. Ja dic, no crec que sigui un mal final, però home, tenint en compte les quotes on va arribar altres temporades, potser s'esperava una miqueta més.
3: Doncs acabem amb Rebelear.
17: Porcan moscas, porque ni las bombas han podido con nosotros.
18: Este es el nuevo plan de reurbanización del Raval.
19: Con esto queda formalizada la compraventa y la transmisión del edificio.
20: ¿Has preguntado en el puerto si puedes hacer más horas allí?
21: Que yo tengo un curro, tío.
20: Ya lo sé, pero hay que aliviarle un poco el trabajo al Papa.
21: Estos hijos de puta se quedan al restaurante.
20: Nos multiplican por 6 el alquiler. ¿Eso es legal?
22: Supongo que para hacer pisos turísticos.
23: Estás cagando la vida a mis padres y lo sabes perfectamente.
3: Doncs no pot estar més d'actualitat, no?, aquest tema i aquesta qüestió, i a més el Raval, on certament són víctimes de la gentrificació més que cap altre lloc.
16: Víctimes d'aquesta especulació també, no?, que parla de ser una sèrie que està feta en català, que HBO també té aquesta versió doblada, però, sisplau, veieu la sèrie en català, que aquests doblatges al castellà a mi em deixen...
3: Costen una mica.
16: Ja passen moltes sèries, però bueno, en aquest cas HBO la tenim disponible en català, una sèrie que... Home, a part de destacar per la temàtica social, l'ocupació també, que deia l'especulació dels fons voltor, tot això, destaca moltíssim per l'estil que té, que és una sèrie clarament influenciada per les millors sèries dels últims anys, sobretot, et diria, una sèrie que hem parlat aquí, que tu has vist, que és Industry. Uh-huh. A nivell musical, a nivell de com està filmada, jo crec que Paul Rodríguez, que és el creador i director de la sèrie, si no ha vist Industry, em sorprendria bastant, perquè s'assembla molt a la sèrie. En temàtiques no, però sí en estil.
3: Però està molt bé que es pugui treballar artísticament amb una temàtica que estem acostumats a veure...
16: D'una altra manera.
3: En plan, superdents, i mira que t'explico coses socials, i pot no. ser,
16: I
3: també, d'acció.
16: En un ritme frenètic.
3: Bon
16: sí.
3: ritme, no?
16: I també crec que t'ha de referència a Succession i The Bear, eh? Succession, ja que hi havia aquestes maneres de filmar Succession, amb zooms a càmera, com molt destacats, aquí també fa això, i al moment també, evidentment, la trama va d'una cuina, d'un restaurant familiar que porta més de 100 anys al Raval, i hi ha una miqueta també de manera de filmar i plans que és que semblen que estiguin agafats de The Bear també, no? I bueno, pues això, m'agrada aquestes referències també que les veiem a la televisió d'aquí espanyola i catalana, més concretament.
3: Actorazos,
16: I actorazos, evidentment tenim el Sergi, ara me'n recordo, el Sergi López, crec, el protagonista de Cirat, que el tenim per aquí també, però en general és un cas boníssim. Tenim el protagonista d'una de les mítiques sèries de la història de Catalunya, que és Merlí, i també per aquí, o sigui, bueno, és un seriote i, bueno, veurem on arriba, però en teoria de les principals apostes de la televisió nacional d'aquest 2026.
3: S'estan fent molt bones sèries, a Espanya
16: HBO.
3: I a Catalunya.
16: HBO i Movistar aquí ho fan molt bé, sí.
3: Doncs aquesta sí que m'està atrapant.
16: Encara que només portem un capítol, això és el dolent, clar, fins que acabi la sèrie.
3: Pues jo m'espero, perquè jo porto molt malament el de no poder mirar el següent capítol i haver d'esperar una setmana, això ho porto mal, fatal.
16: No passa, jo aviso sempre d'això, quan s'acaben.
3: Víctor, Jacint, moltíssimes gràcies. Us espero la pròxima setmana.
4: A vosaltres.
16: Ens veiem.
4: Adéu-siau.
3: Amb això posem punt i final al Rubí al dia d'avui. Tornem demà a partir de les 8 amb la Pamela Martínez.

0: Són les 12 del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. La resposta del públic i la col·laboració d'entitats i voluntaris van permetre ahir mantenir l'esperit de la festa dels xatos en una quarantena edició marcada per la pesta porcina, el calendari i la calor. Va ser un aniversari excepcional, ja que no es va poder arribar a l'ermita de Sant Mus per les restriccions al medi natural, ni es va poder fer missa per no coincidir amb la segona Pasqua. Amb tot, unes 200 persones no van fallar de tradició i van omplir una tòrrida esplanada de l'amfiteatre del castell amb diverses expressions de cultura popular catalana. I és que aquest diumenge va estar marcat per les elevades temperatures i un cel sense cap mena de núvol. Això va complicar una festa que va seguir gran part de la gent i que es va haver de moure una desplanada sense gairebé ombra perquè no s'hi podia estar. Molts assistents es van refugiar als limitats espais amb ombra i van seguir la jornada al costat dels arbres i de la font, perquè, insistim, ahir es va arribar a Rubí als 33 graus al migdia. Tot i la calor, no es va hagut d'haver de lamentar danys personals i el públic va respondre participant en les diferents actuacions. Escoltem a Gemma Tomàs i Anna Palència, membres de la comissió organitzadora dels xatos.
3: Ha estat una mica especial perquè sí que és veritat que ens han avisat molt a última hora que ho farem aquí, llavors hem hagut de moure cel i terra perquè tot tiri endavant, perquè totes les entitats possible. I no entenem ben bé per què no es pot fer els xatos allà dalt, però bueno, sempre positives.
4: El que nosaltres volem és que els xatos se segueixin fent any rere any, tot i que no ens hagin posat les coses el més fàcil possible, doncs mira, anem endavant i al final estem superagraïdes de que les entitats han volgut venir igualment.
2: Com és tradició, es va fer una ballada de gegants, un pilar de la colla castellera Escarlats, una ballada de sardanes, una cantada de la Unió Coral Rubinenca i l'esperat Ball dels Xatos.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I l'empresa de materials elèctrics BJC ha fet 100 anys i ho va celebrar divendres, després que dijous, a la nit de l'empresa, l'Ajuntament el reconegués amb el Premi a la Trajectòria. Òscar Envit, que és el director general de l'empresa, va voler posar en valor l'arrelament d'aquesta firma a la ciutat rubinenca després de tants anys i de diferents propietaris. I per la seva banda, l'alcaldessa Ana Maria Martínez va destacar els valors que l'empresa ha mantingut al llarg d'aquests anys, a la vegada que es mostrava orgullosa de la ciutat industrial que és Rubí.
5: BJC ha sabido evolucionar a lo largo de un siglo manteniendo intactos valores que son esenciales y son importantísimos, la calidad, la innovación y la vinculación con la ciudad que la ha visto crecer. Y eso para nosotros tiene un valor inmenso. Rubí, como decía, es industria, lo digo y lo decimos con orgullo. Es una ciudad que mira al futuro, que quiere avanzar, pero no va a renunciar, no quiere renunciar a sus raíces. Y empresas como esta, como BJC, explican muy bien lo que somos. Somos esfuerzo, talento, capacidad emprendedora y voluntad de continuar avanzando.
2: El director general de l'empresa també va voler destacar l'evolució d'aquesta firma en els últims anys, en què ha innovat en les smart homes i s'ha mantingut al dia amb les novetats en mecanismes elèctrics, com ara endolls i interruptors.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
2: I en informació esportiva, títols esportius i grans cites, les que s'han viscut aquest cap de setmana. Sisco Lara García.
6: L'Hockey Club Rubí, 100 patins, ja té a les seves vitrines la segona Copa d'Europa femenina després de guanyar-la aquest diumenge a la seva pista al Valladolid, en un gran èxit de l'Hockey Patins en línia de la nostra ciutat. Mira, d'estar l'any que ve a la tercera ref, la Unió Esportiva Rubí, que empatava en la semifinal d'anada davant de la Pobla de Mafumet a una Can Rosés, es decidirà a Tarragona el pròxim cap de setmana qui passa a la final i a l'intent de l'accés a la tercera ref del futbol. Sí que està a la final del retorn a la divisió d'honor del waterpolo femení, el Club Natació Rubí, que superava el Molins, i ara es veurà les cares amb el conjunt del Barcelona per veure qui és l'equip que l'any que ve estarà a l'elit del waterpolo, mentre que també hem de destacar el 4-4 falta de 14 segons aconseguit per part de l'Esportiu Rubí davant de la Unió en el segon classificat a la tercera nacional del futbol sala masculí. Els nostres tenen assegurada ja la tercera plaça quan acabi la temporada, el pròxim cap de setmana.
2: Doncs res més per ara. Tornem amb més informació al butlletí de la una.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, la primera en informació local. Sempre al teu costat.
0: A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22. I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosi de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
7: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.

0: Però bueno, com estem, gildetes meves? Estem un dilluns més aquí amb el vermut més xulo de tota la ràdio. Us anava a dir, com sempre, que sí, que és dilluns, que fa mandra perquè estava estudiant, treballant... Perquè precisament avui és dilluns i estem a la segona Pasqua. Llavors, la veritat, m'ho he trencat una miqueta el discurs sempre, però no passa res perquè farem una tertúlia. Què tertúlia? Tenim un cap de hem tingut un cap de setmana llarg. Aquesta setmana també hi haurà vagues, hi haurà festes. Madre mia, vaig a relaxar una miqueta i anem a donar pas a les nostres supertertulianes. Senyora Mila!
1: Bon dia. Jo he de dir que comença a fer molta calor i ja es nota. Estem a tope amb la sèrie, almenys jo i la Martina. Però he de dir que ja es comença a respirar l'ambient d'estiu, o sigui que es pot veure la llum al final del camí.
2: Per mi, jo he de dir que entre fer un examen i entre estudiar un tema, pujo a la terrassa, prenc el sol...
0: Així compta la pena de tu cuerpa.
2: Claro, aprofito l'estiu, no? Llavors, sí, jo estic fent cele, sí, però mig cele, mig estiu, la veritat.
3: Doncs ben fet, no? Jo, o sigui, us queda poc, recta final. Jo m'encanta el que has dit d'ambient d'estiu. El que no m'encanten són els mosquitos, que mama. No puc perquè ja m'estan acribiant les cames i la calor que fa és intensa. Però molt bé, amb moltes ganes de començar l'estiu, queden 3 setmanetes. I res, aquí un dilluns més amb vosaltres, que amb una companyia perfecta.
0: Miss Sofia, vostè què?
4: Jo haig de dir que de la mateixa manera que jo vaig decidir quan començava l'any, puc decidir que ara mateix demà anem a la piscina i ja està, ja heu fet la sèrie i ja està.
0: Brava.
4: Em sembla molt bé. Per mi l'any va començar diferent que per tothom, l'estiu també pot començar quan ens doni la gana, que em sembla que ja és un bon moment, perquè amb aquesta calor i amb els mosquits, jo noto piscina, no noto anar a treballar o anar a estudiar, saps?
3: Perquè vosaltres teniu algun moment que dieu, ara sí que comença l'estiu, comença a notar-se, a part de la calor.
1: Quan s'acaba el curs realment, o sigui, sí, quan ja total. No tens cap responsabilitat, bueno, clar, sense comptar la gent que treballa i tot, no era a mi casa hasta ahora, però sí, quan acaba tot.
2: Jo he de dir que no sé per què, per mi sempre, el dia com que ha marcat el principi de l'estiu, des de que era petita, és el dia de Sant Joan.
3: Oh, per mi també.
2: Per mi tires el primer petard i aquell primer petard marca l'inici de
3: l'estiu,
2: des de sempre.
3: La víspera?
2: Sí, la revetlla.
3: La revetlla, exacte. No, el dia de Sant Joan com tal, no, jo crec que és la revetlla.
2: No, sí, la revetlla de Sant Joan, que tires els petards i tal, el primer petard comença a ser.
3: I per mi s'acaba l'estiu no quan començo el curs que també, sinó la Mercè. Saps? Quan comença la Mercè és com... Ja està, ja ha començat el
2: curs.
3: Vale,
2: jo és que he de dir que la Mercè no l'ha vist tant. Però Sant Joan és com una cosa que he viscut des de sempre, en plan, molt petita. Llavors, com tirar el primer petard sempre ha sigut com començar l'estiu.
0: Clar, a mi em passa molt, la veritat, com a la Martina. O sigui, tires el primer petard i és com olor a pólvora i estiu. I jo per mi he de dir que el que és el final, òbviament, o sigui, ja quan comences insti, batxi, uni, etc, etc, però sobretot aquell fatídic moment de l'any en què canvia l'horari i es comença a fer fosc. Aquí és quan m'entren unes ganes d'agafar, és a dir, desaparezco del mundo, o sigui, m'entra una mala hosta que no me la puc aguantar, sisplau.
1: Clar, perquè o sigui, quan són com principis d'octubre, finals de setembre, és com si sí, s'ha acabat l'estiu, però realment segueixes sent feliç, segueixes com tenint ganes de viure, hi ha sol, calor, encara quedes, però clar, després ve el que ha dit la Irene, que és el moment crític.
0: Clar, us volia preguntar a vosaltres, això de ganes de viure, esteu en un moment que en nai menys teniu selectivitat, com han aquestes ganes de viure, aquesta cosa?
2: Jo he de dir que el fet de no anar a classe... I anar estudiant al meu ritme, que si ara vaig a la biblioteca, que seria si ara estudio un rato a casa, si ara no sé què, no sé quantos, jo estic vivint molt millor que l'any.
1: Sí, jo també he de dir que és molt més tranquil·litzant saber que no t'estan avaluant i no tens com un examen, ja tenim la nota posada i tot, i ara al final és a nostra responsabilitat, saps? O sigui, podem organitzar-nos com vulguem, realment pots estudiar o una hora al dia o 12, si vols, llavors molt més chill.
3: I on feu l'examen, a la UAB? O...
1: No
2: sí,
1: sabem,
2: a la UAB.
1: Sí.
2: El que passa és que no sabem la
3: facultat.
2: La facultat. Però sí que sabem que serà la UAB.
3: Ho teniu a prop de casa, almenys,
2: sí.
3: No?
0: Clar, que aquí hi ha hagut diverses persones que han hagut d'anar a la UAB per fer també l'examen de selectivitat. Tu on et van enviar el quinto carajo, nena?
3: Jo estava a la UAB, però estava més tocant ja la muntanya que la UAB, perquè em van posar amb... Hi ha un hotel, vale, a la UAB, o sigui que per sorpresa de tothom, però bueno, per quan fan...
0: Els doctorats.
3: Sí, no, quan fan... congressos, que no sortia la paraula, doncs hi ha com un espai allà reservat a una sala enorme, vale, doncs al costat hi ha una petita, diguéssim, facultat, perquè jo no arribaria tant, però bueno, on hi havia 4 aules i em van posar allà a fer l'examen.
0: Que l'àstima.
3: Però bueno, almenys hi havia aire condicionat, cosa que s'agraeix perquè fa molta calor en aquells dies.
2: A nosaltres ens ho van comentar l'altre dia, això, la profe de castellà, que anem preparades perquè si hi ha aire fred, que anem amb jaqueta.
3: Jo vaig anar amb texana durant molts exàmens. Al principi no, perquè dels nervis era com que uf, quina calor, quina hobby i tal, però després ho agraeixes, una texana o un folar o alguna cosa així, perquè segons com fa o molt o fred o calor, perquè si no tens aire condicionat, tinc amigues que ho van passar molt malament de l'agobi, però bueno. Un vano, bueno, és que vano no em deixen portar, crec, ara que ho penso.
0: No, crec que a tu també, Sofia, et va passar que tenies com aquells ventiladors a sobre teu i que et pujaven també els fulls, perquè a mi almenys em va passar, i clar, era com, no sé si prefereixo morir-me de calor o tenir que, clar, en aquell moment em fot por que qualsevol mínim moviment em puguin dir estàs copiant, estàs suspesa. Llavors, clar, jo tenia com els meus fulls, les meves cosetes, i de l'aire se m'anava caient tot i jo així, rotllo perrico abandonado.
4: A mi em va passar això dels ventiladors, però en el meu cas se movia els papers, m'era una mica igual. El que no m'era igual és que aquí tothom sua molt perquè està molt nerviós, no? Doncs l'últim que vols és que aquest aire suat amb olor a peus es mogui per la sala. No. I això és el que va passar a la meva sala. Haig de dir que no va ser gaire greu perquè jo no estava per la labor d'entender mucho cosas de mi alrededor. Era simplement jo, el meu full i los recuerdos de algun temario en fosforito, no? Però sí, la meva sala sobre era molt, molt gran i estava molt a prop els uns als altres i era molt...
3: Jo el que espero que no us passi, perquè estic en contra, en plan, hauria d'estar prohibit de lo incòmode que és fer l'examen en un pupitre. Que tens un mig metre quadrat, ni això, tens 50 centímetres per tu, mateix, per exemple, no? La calculadora, el full, un rellotge per calcular el temps, o sigui, tens allà 50 coses i que és super incòmode. Jo per sort ho vaig fer en una taula d'aquestes de fusta, en blanc, grans, típiques de la universitat, però és que jo coneixo gent que ho va fer al pupitre i és que és molt incòmode, a part de costat allà, que se't cau tota l'estona.
2: Bueno, pues jo no sé que existia aquesta opció, però jo com a... persona que fa el batxillerat artístic i ha de fer dues làmines d'Ina 3, espero que no em toqui aquesta...
3: Esperem.
2: Perquè a part, sabeu que clar, o sigui, tipo, tu t'has de portar el teu material, per tant, tu has de portar carbonet, has de portar ceres, has de portar llapisos, rotuladors, tot el que puguis, perquè clar, hi ha coses que no et deixen portar, però bueno, ho has de portar tot. Però tampoc pots portar estotxos de més. Per tant, tu has d'anar amb tot el teu material, així amb una goma de pollastre, vinga, va.
0: Què dius?
3: Bueno, i una cosa, i crec que recordar, si estic equivocada, em corregiu. Pot ser que les motxilles i tot, com no ho podies portar tu al teu costat d'on estaves asseguda, ho havies deixat d'entrada.
4: No, no pots... Sí,
3: tot.
4: Sí,
3: llavors, sí. Fora conya, és que si, i si et roben, què? Perquè jo, és veritat que recordo un munt de motxilles allà i bolsos exposats a l'entrada de classe.
4: A nosaltres ens ho feien posar a l'entrada a la dreta i ens feien treure el mòbil i apagar-lo davant de la persona examinadora i deixar-ho a la motxilla, o no feia falta apagar-lo, però ensenyar el mòbil, dic, este mi mòbil funciona, aquí lo dejo. I t'havien de veure, deixar el telèfon i fer. I dius, vale,
1: jo quan vaig fer l'ESPAP em va tocar pupitre, és incomodíssim, per cert són només dos exàmens, però igualment, i sí que també havíem de deixar totes les motxilles i tot, i si portaves estotge havia de ser transparent. Sí, no sé, la goma de pollo és l'últim.
2: Clar, nosaltres ens han dit que el pots portar, però transparent. Llavors, o vas amb la bossa aquesta de congelar menjar, sí, o amb la goma de pollo.
4: Pues mira, dos coses molt increïbles.
0: Mare meva. Pues mira, nenes, que us sembla si deixem de pensar d'estudis i ens entrem avui en una tertúlia que, vamos, que tendrá de todo menos aburrimiento. Que us sembla?
3: Perfecte.
0: Sí? No. Doncs anem amb la primera secció.

Gildes, els nostres programes estan plens de cachondeo i estic ben segura que els vostres TikToks també. I és que entre les meravelles d'internet i del For You Page, o almenys el meu, últimament em tenen boja el compte que fa als nens petits d'una localitat de l'Àfrica. O sigui, bàsicament els fan pronunciar paraules en anglès, suposo que potser a les seves classes o simplement per pujar els TikToks. I us pensareu que estic boja, que ja està bé riure'm a costa dels altres, però és que, sisplau, mirem un vídeo totes juntes i després em dieu si n'hi ha per tant o no.

0: Bueno, Gildetes meves, a la tertúlia d'avui. Al final no podrem posar el vídeo, però bàsicament us explico. Són uns nens adorables que en el seu major intent de guanyar doncs, la petita golafreria que tenen al davant, intentes dir paraules i marques, però diguem que, per exemple, la paraula de cotxes, aquesta italiana, potser en comptes de dir Lamborghini, diuen Lamborghini Loco. O de, en comptes de Suècia, Sucurilili. O sigui, que us penseu que sóc una mala persona, ¿vale? Però jo he de reconèixer que de petita no s'havia dit dromedario, ¿vale? I amb
1: Home,
0: el temps...
1: És que és una paraula molt complicada.
0: De tota l'estona, dromedario o hipopòntamo. Em va costar temps de saber fer-ho. Llavors, per intentar sentir-me menys desquiciada, què us sembla si m'acompanyeu a les paraules que intentarem pronunciar avui?
1: Perfecte.
0: D'acord? O sigui, aviam, la dinàmica és molt fàcil. Direm algunes paraules, que algunes potser que són molt fàcils, però les heu de dir tal i com són, en la seva llengua original, d'acord? Llavors, anem amb la primera paraula de totes. Per als que no sapigueu, Hildes, aquestes nenes els he passat les paraules i les tenen al seu mòbil. Així que heu d'intentar llegir la primera paraula. Com voleu començar d'aquí?
2: Ja em sacrifico jo pel grup. A veure. La primera és grapalludejar.
3: Com... Jo he de dir que no tinc ni les paraules.
4: Sí, no? està bé, no?
0: Aviam,
4: sí.
0: Tu com creus que és, Ona? Que això serà una mica un concurs. Potser qui ho digui millor s'emporta un obsequi.
1: Grapalludejar.
0: Ok. Tu, Sofia, com creus que és?
4: Pues jo com la Mila, no? Copy-paste, puc?
0: No, s'ha de dir, perquè aquí...
4: Aquí patim, aquí patim. Soc una mica miòbia, entonces yo juego con desventaja.
0: Us haig d'escoltar perquè aquí...
4: Grapalludejar.
0: D'acord, Martina?
3: Grapalludejar.
0: D'acord, doncs en aquest cas, efectivament, les persones que ho han fet bé han sigut la Mila i la Martina. Les altres també ho han fet bé, però si m'haig de regir en plan exclusivament per la pronunciació, necessitem aquesta ella catalana que ens toca els collons a tantes.
1: Perdoni vostè, Irene Mires, perdoni.
4: No m'agrada, canvien de jueza, està incorrecta, necessitem més jueces.
0: Us voleu posar alguna aquí a ser de conductora o què?
3: A mi en aquest moment m'encantaria.
0: No te jode la tia. Doncs això, nenes, grapalludejar és una paraula que bàsicament diu significa grapejar maldestrament. És a dir, manosear torpemente de tota la vida.
2: Espera't que ara ens canvia l'idioma, socorro.
0: Clar, és que aquesta és la cosa. Els pobres nens d'aquesta vila de l'Àfrica no els hi posen en el seu idioma nadiu, a vosaltres tampoc us ho faré. Llavors, ara anem amb la segona paraula, d'acord? Que és una paraula en anglès.
2: Ara que comenci una altra.
3: Choir.
0: Sí, vale. Jo també diria. M'agrada. Sofia?
3: Quina està llegint?
2: Choir, aquesta, jo també.
1: La segona.
3: Buah, però no, jo anava a dir una cosa fàcil.
0: No, però ho heu de dir tal com diríeu vosaltres. Claro. No deixeu influenciar.
2: Jo anava a dir choir.
0: Vale. Vostè, Mila?
2: Choir.
1: Jo també anava a dir choir. O queer o alguna cosa així.
0: No.
2: Dona-nos
0: traer. Choir o queer, com faràs?
1: Choir.
0: D'acord, doncs en aquest cas, les tres senyores que han dit choir han encertat.
4: I la H?
0: Nena, l'anglès és estrany, vull dir, en català toca els collons, la doble ella, la CH en anglès també. Choir, bàsicament, és el cor, és l'agrupació de persones que s'ajunten per cantar entre totes. Dios, que bé que us ho acabo d'explicar, la veritat.
1: No, s'entès.
0: D'acord, llavors, ara anem amb la següent paraula, que és una marca de cotxes alemanya.
1: Volkswagen.
2: No, vale. Aquesta era...
0: Volkswagen.
2: Era Mefe, no? Com Volkswagen o alguna cosa així.
1: Jo dic amb B espanyolitzada aquí, Volkswagen.
3: Volkswagen.
2: Volkswagen.
4: Sí, no? Volkswagen.
2: Sí.
3: Volkswagen.
0: Tu, Mila?
2: Jo amb la F, però perquè ho vaig veure en un TikTok. Volkswagen, alguna cosa així. Volkswagen.
0: Com? Repeteix?
2: Volkswagen.
0: Doncs mira, no sé si donar-te el punt sencer o mig, perquè efectivament la paraula que tots coneixeu com Volkswagen és Volkswagen.
1: Toma ja.
2: Jo crec que tinc el punt sencer, sisplau. Sí,
3: ets alemana o algo? Perquè aquesta pronunciació tan...
0: És la pronunciació d'haver vist un TikTok fa 2 minuts per saber dir-ho, nena. Llavors, doncs, aviam, aquí no tenim gaire traducció, però sí que és veritat que en aquest cas estem buscant com la pronunciació. I mare meva, que ets alemany, la veritat. Llavors, ara anem amb la següent paraula d'una cosa, una joia que ens agrada, però... I si us dic el lloc on es venen joies en italià? Tu què em diries, Sofia?
4: Ah, és la paraula.
0: És la paraula.
4: Joieria. Joieria.
0: Vale.
4: Pues eso.
0: Joieria, ok. Vostè, Mila?
2: Joieria, també.
4: Sí, no?
2: Sí.
0: Martina?
3: Joieria.
0: A sobre, una miqueta més posa la mà vostè. Així, sí.
3: Home, ha de ser en italià, no?
1: Pues
3: perquè coli.
1: Hem de fer el gest, també, si no, no cola.
3: Clar, vale, va.
0: Així...
1: Jo també diria un mix, no? Jo diria joieria o alguna cosa així, no?
3: Joieria.
4: Seria mamma mia.
0: Doncs ho sento, nenes, però qualsevol italià ens agafaria i amb una pizza ens fotria la cara. Perquè la pronunciació d'això és joioleria.
5: Vinga, ja.
2: Aquí falten eles, ja, a mi que no m'inventen.
1: A mi em sobra una O, com que una O?
0: Què?
1: Jo, què has dit?
0: Joioleria.
1: Però jo, per què jo? Si hi ha una O i una E.
0: Em veus a mi cara de filòloga italiana? Nena, et recordo que no sabia dir hipopòtam en castellà. Vull dir, per tota la base. D'acord, llavors, per ara, com portem les paraules? Grapalluda, ja hem dit que la Martina i la Mila. Compteu els vostres punts, si us plau. El choir, les tres nenes d'aquí que tinc. Joioleria, la veritat és que no. I Volkswagen, ho haig de dir ara bé, si no quedo malament. L'has dit tu només, Mila,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: D'acord. Ara anem amb la següent paraula, que aquesta té collons. Jo me l'he hagut d'escoltar com 3 o 4 vegades per quedar-me com amb la pronunciació. Així que aviam què em diria la Ona, si li pregunto.
1: Pues jo, és que segueixo, m'ho segueixo. Miro TikToks d'un italià amb cabreixat, amb els estudis, que em surten de vegades. Llavors, no sé si tu
2: ho
1: has vist, que és molt graciós. Vale? Llavors, jo això parlo molt de l'escola i no sé què, perquè està molt cabreixat. Llavors, jo diria... Ester... Uf... Exercicio, o algo així.
0: Ok, exercicio. Nice. Tu, Martina, que també ho veies, així que dius...
5: Sí, però tampoc noi. Tant com per recordar-me. Exercicio.
0: Iquia. Posa'm la mà, Martina.
5: Exercicio.
0: Ah, que gozada, pelos.
4: Però què hi és? És que falten paraules en aquesta pronunciació. O sigui, falten lletres. És que, clar, a mi em surt l'espanyol, exercicio. A mi em surt l'S.
0: Clar, però tu poses en el cap d'una nonna italiana que mou la mà. Com ho diria aquesta nonna?
4: Exercicio.
0: Oh, exercicio, mia nonna.
2: Jo diria exercicio.
0: Com?
2: Exercicio.
0: Pues mira, no puc donar el punt. No puc donar el punt.
1: La Mila de otra vida fue.
2: Tan cerca, pero tan lejos.
0: Perquè la pronunciació és, escolteu, exercicio. Bueno, exercicio.
1: Ens hem apropat. Apropat.
0: Sí. No, no, la veritat que aquesta...
5: Apropat, així d'apropat.
0: Hi havia com molta... O sigui, aquesta era estranyota, entre la C que tenia, la Z, la S... Llavors, encara força bé, eh? Sempre quan em poseu aquesta maneta, mira, nena, a mi m'he de donar cosa...
5: Bueno, és que ho has de fer el complet, no? Si es parla italià, es parla, no. Es parla bé.
0: Doncs, nena, i si em dius la següent paraula, que també és italiana? A veure com m'ho dius. Tu pots, la mà.
5: És que estic intentant llegir i després pronunciar... Lamborghini.
0: Oh, Lamborghini.
5: Lamborghini.
1: Jo diria Lamborghini.
2: Jo també diria Lamborghini.
5: Jo Lamborghini, vale?
0: Tu què, no? Sofia?
4: Com la Ona, Lamborghini, no?
0: Doncs efectivament, no és Lamborghini, com diem aquí a Espanya, sinó que és Lamborghini. Vale, amb aquesta gent
1: com els Lenguini, no? Com la pasta.
4: I si volem plantejar-ho així.
0: Llavors, nenes, en aquest cas us porto vosaltres els tres al punt. Ho sento, Martina, ha sigut la que més passió li ha posat, però no ha sigut suficient en aquest cas.
5: Crec que mereix un punt de compassió.
0: Vols un punt de compassió?
2: Sí, sí. Li donem.
0: Li donem, llavors? Va, el jurat diu que te'l mereixes el punt de compassió. Doncs ara anem amb la penúltima paraula, i aquesta, canviem d'idioma, ens anem al francès. Llavors, en el cap d'una senyoreta francesa, com diríeu vosaltres aquesta paraula?
1: Però aquesta paraula...
2: Bueno, content que m'està costant llegir, jo diria...
0: Ja. Aviam, urlerlugu.
1: Em sona a Teletubi, aquesta paraula.
0: Ubu.
2: Sí. Urlerlugu. Ja, sí. Me rindo.
5: Però li has de posar lo francès.
2: Urlerlugu.
5: Escolta.
0: M'agrada molt,
5: eh?
0: Pots
5: ser que en francès. Podem saber què vol dir aquesta paraula tan curiosa?
0: Significa esbojarrat o excèntric.
1: No, ja,
5: sí.
0: Ja, la paraula és excèntrica.
5: Sí, sí.
0: Llavors, Martina, tu com ho diries?
2: Hugleberlu.
0: Hugleberlu.
2: Quants dimonis estem invocant?
0: Escucha les paraules de les brujas. Tu, Sofia?
4: Jo també, però és que no em sortirà tan bé com a la Martina.
0: Però si intenta-ho, va.
5: És que jo soc més francès.
4: Hi ha com moltes us aquí, no, noies? Hugleberlu.
0: Hugleberlu.
4: Hugleberlu. Però és que no hi ha gest, tia.
1: Ja, és que és molt complicat.
4: Què estem dient?
1: Jo diria Hurlubergru o algo així.
2: Pues li ha sonat a l'una del pego.
0: Nena, jo us estimo molt, però tot sembla que tingueu aquí un gapo, eh?
1: Sí, és que sí, totalment. Es que...
0: Llavors, voleu saber la pronunciació que us peti
2: sí,
0: el cap?
2: Sí, Hurlubergru.
0: No es pronuncia l'H del principi, en francès és estranyot, i en aquest cas, excèntric o esbojarrat, és Hurlubergru.
1: surt a l'aire.
2: No, ara que ho ha llegit és molt fàcil, no?
5: Però trobo que no és tan excèntric i esborrat com dir Hogluberlu.
1: A mi em sona a ukelele.
5: Tu dius que ets un Hogluberlu.
1: A mi em sona a ukelele, aquesta paraula.
0: Ukelele.
1: No sé si em dona vibes.
5: Bueno, cadascú, no.
0: A mi m'ha agradat, la veritat, la interpretació de la Martina de, tio, ets tan Hogluberlu.
5: No, és que clar, tu dius, ets Hogluberlu. I tu pilles que ets una persona excèntrica, però tu dius Hogluberlu. No, ets com refinat, saps?
2: Sí, jo també estic amb ella.
4: Que canvin la RAE francesa.
1: Ai, la RAE.
2: La RAE.
0: La RAE. La Real, o sigui, Real Acadèmia, la RAF.
1: La RAF.
0: La RAF.
1: La RAF.
4: La RAF. La RAF.
1: Erraz,
2: no.
0: Des d'aquí, des de les Gildes, som un comunicat a França. Senyor, senyora president, és que no me recordo si segueix el Macron o no, crec que no, que van canviar. Segueix Macron?
2: No. Per tot els ciutadans, que al final són els que fan el país.
0: Alors, s'il vous plaît, francès, changez le RAF, la Real Acadèmia Francesa.
5: Hugluberlu.
0: Hugluberlu per tots vosaltres, d'acord? Llavors, ara, clar, què seria la Irene si no fos una mica cabrona? Doncs anem amb l'última paraula, que de fet està catalogada com la paraula més llarga de l'alemany.
4: Més que supercalifragil.
0: Molt més que supercalifragilisticoespialidoso. Llavors, en aquesta paraula us vull concentrades, us vull focalitzades i intentant pronunciar aquesta aberració del dimoni.
4: Per molt que em concentri, esto no sale.
5: A veure, m'ho dit perquè per llegir això hauria de
2: votar les ulleres. Jo crec que és una pregunta trampa i realment t'has tirat el cap al teclat i el que ha sortit ho has deixat, perquè és impossible que això vulgui dir alguna cosa.
0: Va, algú té el valor de començar?
4: Rindfleischetiketierung super...
0: Vale, relevo. Que el fragilístic és pialidoso, m'ha quedat clar.
4: Que alguien me releve.
5: Li hem de posar la cara d'enfadat.
0: I si fem...
5: Per ser alemany del tot.
1: I si fem una per cada una de la paraula, perquè és tan llarga.
2: Vale, jo faig la primera.
4: No,
2: vale.
4: No, que és la fàcil, la faig
5: sí,
4: jo.
5: Sí, clar, que és el més fàcil.
2: Vale, doncs feu vosaltres la primera.
1: Sofia, vale, fem Sofia Mila. Fem així, Sofia Mila Ona, Martina.

0: que us ho acabarà de dir ara mateix com es pronuncia. Si us preparades farà, per veure realment com és?
1: Valent.
2: Tampoc el tenim.
1: O potser, bueno, des del mòbil ho podríem posar.
0: Clar.
3: A veure, jo és que aquesta paraula, sincerament, no sé què pot significar, però no crec que ningú la digui com en el seu dia a dia. Clar. És impossible que algú digui aquesta paraula. Clar, rotllo, com... Voy a poner el rum... Per quan acaba, se ha passat.
1: És que per quan acaba...
2: La més llarga en espanyol és que és esternocleidomastoide o algo així. No,
1: ja eres una altra.
0: Trivolucleido no sé què.
2: Bueno, clar, pues tu no dius pues, això al teu
0: mira,
2: dia
0: mira, nenes, voleu que us digui el significat abans de posar l'àudio?
2: Sí.
0: El significat és... Clar, aquí hi ha una cosa en alemany que és que a vegades quan hi ha moltes paraules juntes s'ajunten en una o sola. Llavors aquesta paraula significa moltes coses alhora.
3: I tant.
0: És...
1: Aviam si em surt.
0: Llei sobre la... Fíem donar el riure. Llei sobre la transferència de les obligacions de vigilància de l'etiquetatge de la carn de boví i la designació dels bovins.
1: Jo aquesta paraula, l'últim que m'esperava era que fos sobre carn, la veritat. O sigui, una llei, bàsicament. No, no m'ho esperava.
2: Nosaltres hi ha algunes que les hem dit amb molta convicció i semblen veritat.
0: Clar. Sí.
3: Jo crec que tot que sigui dit amb convicció...
4: Make pot... it till you make it, totalment.
3: Tal qual, tal qual. La Martina, el jubelú, jo me l'he cret.
2: Que era jubelú?
1: El francès.
2: El francès.
3: Aquí volem canviar, a mi em sonava millor el de la Martina que el real.
0: Doncs mira, nenes, ara no sé si s'ha pogut escoltar ja que he hagut de posar l'àudio aquí al micròfon, però Hildes, per les que us hagueu quedat amb aquesta intriga, no passa res, perquè això vamos, estava previst, això era perquè la setmana que ve torneu un altre cop amb nosaltres i la setmana que ve us ho posarem. I clar, jo us he estat parlant tota l'estona de... Compteu els punts, aviam qui l'ha fet millor. Llavors, de vosaltres, qui penseu que ha tingut la major puntuació de totes?
4: Jo, clarament.
1: Jo crec que la Mila, eh?
2: Sí, la Mila, sí. Perquè... Sí.
4: Accepteu
2: sí.
4: La derrota, no?
0: Doncs, nena, al igual que jo de petita no podia dir les paraules, m'acabes de fer molta companyia amb tot això, però de fet t'has allunyat de les teves companyes, ho has dit molt bé, i per això et vull regalar un gran bot, no de Hildes, sinó de cogombrets, de pepinillos amb vinagre. No he pogut trobar unes Hildes a casa meva, així que he dit, què millor que uns pepinillos perquè la meva gran Mila commemori el seu idioma esquerida. Per tu, Mila.
4: Pens que no ho vegin realment, ja un pot de pepinilles, això és realment.
0: Un pedazo pot, sisplau.
1: Impressionant,
2: 230 grams.
4: Tot estem clarament que això és el que sortirà al reel i sortirà amb un pot de pepinillos.
0: Llavors, Mila, amb els pepinillos a la mà, digue'm algunes paraules, sisplau, de què era moment.
4: Doncs jo he de dir que estic molt orgullosa, us dedico el premi a totes. Crec que ho hem fet molt bé en conjunt i realment també és una mica de sort saber pronunciar totes aquestes paraules. Suposo que és un talent innat, no hi puc fer res.
2: Bravo.
4: Moltes
2: bravo.
4: Gràcies.
2: Bravo.
0: Llavors, nenes, amb aquests pepinillos i amb aquesta intriga que ens queda per la setmana que ve, anem amb la següent secció.

0: Molt bé, doncs, Hildes, per seguir amb aquest tema de preguntes, potser algú us guanya algun pepinillo si ho feu molt bé. Seguirem amb una dinàmica també de TikTok, que es vegi d'on ens informem, on haureu d'endevinar qui ha dit aquesta frase. I cuidado que enganyen, o sigui que no us deixeu emportar pel vostre primer pensament, ¿vale? La primera és o Bad Bunny o Miguel de Cervantes, ¿vale?
1: Anem fortes.
0: Qui ha dit? El sol sale para todos, pero no todos se levantan a verlo.
2: Això Miguel de Cervantes, Cervantes, ¿no?
0: ¿Tú estás bien, Miguel de Cervantes?
1: Dona Cer... Però...
3: És que Bad Bunny... És típica que enganya, no?
1: Jo crec que Bad Bunny en un moment així, rollo de místico i que no és de te voy a poner en cuatro, jo crec que la podria dir.
2: Bad Bunny té molts moments últimament amb els últims àlbums així tal, sí, que potser en alguna entrevista o alguna coseta seria... Però això a mi em sona...
0: Per tant, tenim doble resposta, no?
1: Vaig amb
0: doncs,
1: Bad Bunny.
0: La resposta és Bad Bunny, efectivament, Irene. Molt bé. Ara, Lope de Vega o Brian Myers?
1: Bra.

0: lo probó lo sabe.
1: Home.
0: Home, Brian Myers.
1: Brian Myers.
0: Sí? És López de Vega.
2: Què?
1: Home.
0: Efectivament. Efectivament, noia.
2: En quin context?
3: Toma,
0: ja. Ja. Ens fa una molt bona pregunta, però és López de Vega.
1: López de Vega, ¿tú qué? ¿Tú de qué estás hablando?
0: Era picantón, vale. Ara és el Quevedo, el cantant.
3: Sí.
0: Quevedo, cantant actual. O Gustavo Adolfo Bécquer. Oh. El recuerdo que dejó un beso duele más que la despedida.
2: Quevedo.
0: Quevedo cantant o Gustavo Adolfo Bécquer. El recuerdo que dejó un beso duele más que la despedida.
2: Sí, això és el
4: canario, sí.
2: Quevedo.
4: Això sona no, alguna cançó.
1: És l'escriptor.
0: Doncs Bécquer.
2: Bécquer. A veure, ho estem fent tot al revés.
3: Jo també.
0: La Irene us està avançant per molt. Poseu-vos les piles, si us plau, que la deixareu guanyant massa avantatge.
4: Però què és això?
0: Vale, seguim. Belén Esteban o Nietzsche?
1: Vale,
0: tenim un filòsof.
3: Vale.
0: O una persona icònica, no? Al final.
1: O una filòsofa del segle XXI.
0: Exacte. Belén Esteban o Nietzsche. Casarse es terminar una serie de pequeñas tonterías con una gran estupidez.
1: O sea, es que la Esteban, amb tot el tema dels divorcis, Andreita comet el pollo, jo por mi jamato, ja, fa pinta.
2: Sí, jo diria Esteban.
1: Estebanada.
0: I vosaltres?
3: Jo també dic Esteban.
5: Mira, jo dic Nietzsche per anar en contra de tothom.
0: Doncs la Sofia, per anar en contra de tothom, endevinat, és Nietzsche. És Nietzsche.
5: M'encanta Nietzsche. Let's go con Nietzsche.
0: O sigui, penseu que tots aquests personatges devien ser els influencers del moment, llavors les frases tampoc estan tan allunyades.
1: Realment,
0: al final.
1: Belén Esteban i Nietzsche eren tan diferents. Piénsalo.
0: De fet, potser és la reencarnació de Nietzsche, la Belén Esteban. Mai ho sabrem.
1: Ha vingut potser com a messies en aquest planeta. Qui lo sabe.
0: Vale, ara és la Jane Austen, o sigui, l'escriptora d'Orgullo i Prejuicio.
5: La
0: i tal,
5: millor.
0: O el Patricio de Bob Esponja.
5: Es una interesante.
0: Confiar en ti es mi decisión. Demostrar que estoy equivocado es tu elección. Uf. ¿Us ho podeu imaginar en una escena super profunda o en el fondo bikini?
1: No, pues, a les dues funciona molt bé.
3: Jo diria Jane Austen.
1: És que no m'imagino el Patricio Estrella, rollo, amb el capítol aquest que té una fusta clavada al front dient aquesta cosa tan
2: profunda. Jo dic Patricio Estrella perquè vull pensar al revés, perquè sempre ho estic fent malament.
5: Jo dic Jane Austen.
1: Pot repetir?
0: Vale, confiar en ti es mi decisión. Demostrar que estoy equivocado es tu elección.
1: Yo diré Jane Austen. Equivocado. Patricio Estrella.
2: Yo también digo Patricio Estrella.
0: Molt bé! Ah, és Patricio Estrella.
1: Però, en quin moment el Patricio Estrella es treu a la fusta del cap i diu aquesta
0: cosa? Jo crec que hauríem de tenir més com atenció als detalls de tots els dibuixos, de totes les sèries, perquè realment potser tenen un significat profund, no? El Patricio Estrella ens pot donar leccions també. Vale, ara seguim amb Maquiavelo o Homer Simpson.
1: Hòstia, un altre que te'l canta.
0: Para mentir se necesitan dos personas. Una que mienta y otra que se la crea.
5: Això Homer no ho ha dit perquè és molt tontet. No pot ser.
1: Ja, però abans Patricio Estrella també se li dona la mà del Homer Simpson, que són primos tontos, i mira el tío.
0: Tots els Hilders, també intenteu endevinar-ho. Què dieu vosaltres, Martina, o no?
1: Para que una persona sea mentida se necesitan dos...
0: Era, para mentir se necesitan dos personas, una que mienta y otra que lo crea.
2: Yo diría Homer Simpson amb una cervesa a la mà, en plan, en el bar de Mo o algo així, saps?
1: Hòstia.
2: Jo diria Homer Simpson.
1: Va, Homer.
5: Jo no puc dir Homer Simpson.
0: Doncs, Sofia, ho sento, però és Homer Simpson.
2: Toma!
5: No, és que no pot ser, no pot ser Homer Simpson.
1: No, és que...
0: Doncs sí. I seguint amb el Simpson, o Lisa Simpson... O Einstein.
1: Bueno, Lisa
2: era molt
1: intel·ligentita, la nena.
2: Sí.
0: Una persona que nunca ha cometido un error nunca ha intentado algo nuevo.
2: No, Einstein.
1: It's giving Einstein. Després de 50 equacions, estan ja fins als collons, rollo, no puedo más, i justificant que no ha fet res.
0: Doncs és Einstein, efectivament.
5: Let's go.
0: Vale?
3: Corre, ni uno.
0: Molt bé, ara és Aitana o Paquita Salas.
2: Oh!
5: Aitana,
0: vale,
5: superestrella.
0: Sí. Sin croquetas no soy persona.
2: Aitana.
0: Vale, i vosaltres?
3: Aitana, perquè seria com massa obvi que fos la Paquita Salas. No?
1: La Paquita Salas és basulàrios, unos torreznos...
3: Sí, és que no...
1: Jo és que de Paquita Salas, o sigui, sóc una fan loca que tira lo enfermizo del Palmland, que tinc moltes expressions del meu dia a dia que són paquiters. Llavors...
0: Amb els Hilders.
1: És veritat, a partir d'ara ja no us direm Hilders, direm Hilders.
0: Vale, doncs, era perdona, m'he perdut, no? Era Aitana, ¿vale? En el seu documental de Metamorfosis.
1: Wow.
0: Ara, Spider-Man o Donald Trump?
1: Oh!
5: Wow.
1: Em puc anar?
5: Agarra't.
0: No hay éxito sin sacrificio.
2: Donald Trump.
1: Donald Trump, mientras levanta el puño, sí. Así... ¡Ah!
0: Pot ser com no hay éxito sin sacrificio o pot ser més Spider-Man.
3: No hay éxito sin sacrificio.
0: Exactament.
3: Que vale, jo crec que és Spider-Man.
1: Aviam, digues el teu to de Spider-Man.
3: No, no, no l'hauré fet.
2: T'has fet molt bé, eh?
0: Pròximament una classe de doblatge per tothom.
1: És que no sé què dir.
2: Jo Trump.
3: Jo Spider-Man.
5: Spider-Man.
3: Trump. Va.
0: Doncs era Spider-Man.
1: No. Toma.
3: Clar, una.
0: La última. Kanye West o la Bíblia.
1: Oh, oh, oh. El ¿vale? Mesías.
0: Yo soy la luz del mundo.
5: Kanye West.
3: Kanye West. La Bíblia.
2: No, Kanye West.
0: Ah, la Martina, és la Bíblia.
1: Què dius?
0: Però en la vostra defensa he dit que podria ser perfectament del Kanye West.
3: És pues que el Kanye West diria jo soy el mundo. Saps? Yeah. No jo soy la luz, no, no, jo soy el mundo.
1: Jo soy todo.
0: Què opineu d'aquestes frases? No wow. Heu encertat quasi res, jo tampoc ho hagués fet. De fet, mentre ho estava escrivint, no, o sigui, m'equivocava jo mateixa. O sigui que...
1: Tu estàs segura que no t'ho estàs inventant wow. Com la pàtria amb la paraula alemanya?
0: Doncs mai ho sabreu, suposo que us toca confiar.
5: Que increïble, això.
3: A veure si t'haurem de robar els cogombrets.
1: Però a mi em fa no. Molta gràcia...
0: El Oscar no, per favor.
1: A mi em fa molta gràcia la capacitat que tenen les sèries xorres de un paquet de sal... No, no, paquet de sal no, perdona, perquè era Aitana, però un Bob Esponja, de cop, una pedazo de frase.
2: Sí, i els Simpsons, perdona, és que jo també... O sigui, jo he votat pel Simpson, pel Homer Simpson, però és aquell que deia la Sofia, no t'imagines un personatge tan estereotipat com a curtet, tonto, dient una frase tan com filosòfica i potent, saps?
1: Clar, però jo crec que aquí també juga molt amb el que has jugat tu abans i la Martina de... Depèn el Tom el que t'imaginis, perquè ella m'ha fet un Spider-Man de... No, i sacrificio, sin no sé què era, i dic, hòstia, és que és Spider-Man. Però després també he pensat, rotllo, la veu que es posa aquesta de Trump dient-ho, rotllo, make America great again, tal, i m'he cregut, fíjate. Hauràs de venir amb més, aviam, si estem més fines, Mila.
0: Sí, ja, avui... ja ho portarem en una altra tertúria, més frases.
5: Avui, justament, no ho hem fet gairebé, noies. Crec que cap de nosaltres podrà menjar un cogombre.
0: Bueno, ja tenim altres no. Habilitats, quedem-nos amb això.
5: Sí.
1: Viva.
5: ¿Lo dijo Mila o lo dijo?
0: ¿Qué lo dijo Einstein o Mila? Mila, 2026, ¿vale? Entre la pronunciació i això, jo crec que la sintaxi no és lo nostre, la llengua tampoc, llavors.
1: Llavors... Anem a la següent secció, no hi ha res més
0: per
1: a dir,
0: favor.
1: No? Anem, sisplau.

0: Y este vídeo, sinceramente, nunca lo hubiera querido hacer, pero ya he llegado a un punto de surrealismo que me veo obligado a tener que hacerlo. Llevo medio año aguantando indirectas, mentiras, que me estén dejando mal públicamente y ya no lo puedo tolerar más después de todo lo que me he enterado después de dejarlo.
1: Hi ha un tema que està fent cremar les xarxes, tant que ens pensaven que era un bon safareig català, però ha arribat fins i tot als Estats Units. Des de ja fa temps, els dos tiktokers catalans, Àlex Tous i Mireia, s'enviaven indirectes a través de les xarxes arrel de la ruptura de la parella. Tot això semblava un safareig sense importància, fins que el dia 11 de maig el tiktoker català va pujar un vídeo de 25 minuts explicant tot de coses que havia viscut durant la seva relació, que això és el vídeo que hem vist ara. L'Àlex, en aquest vídeo, explica que la seva relació era molt tòxica i que ell havia patit moltes inseguretats que havien sigut alimentades per la seva parella. Això venia arrel que la Mireia li deia que anteriorment havia tingut una relació amb el Benny Júnior, un cantant espanyol. Però va ser molt complicat per ell i important per ella. L'Àlex explica que la Mireia utilitzava aquesta suposada relació per crear i alimentar les inseguretats d'ella. Finalment, l'Àlex va començar a indagar i va trobar que aquesta relació era mentida i que realment ella no coneixia el cantant. Aquesta polèmica s'ha viralitzat un munt. De fet, ja no només a Catalunya es parla, sinó que a tot Espanya s'ha posicionat amb aquesta polèmica. I jo he de dir que fins i tot he vist vídeos d'estadounidens parlant del tema.
2: Jo he vist vídeos de TikTok de gent anant al cinema, jugant a una sala de cine, amb aquest vídeo que dura 25 minutazos, flipant amb crispetes, ¿vale? I he de dir que és que la polèmica ha sigut tan jugosa, o sigui, ha unit a Espanya un altre cop, en plan, com sempre pel xismorreo, però és que és al·lucinant.
3: Clar, molta gent diu que era màrqueting, que si no era màrqueting, perquè clar, evidentment la noia ha aprofitat per treure una cançó, com qualsevol persona faria, però inclús el cantant, el Benny, s'ha pronunciat i, o sigui, ha pujat com una història contestant. O sigui, realment això ha arribat com a personatges famosos.
1: Hi ha un vídeo com del Mora i el Benny Júnior fent un live dient, però esta tia que cuenta, no la conocemos, no sé què, vull dir, ha arribat molt lluny.
4: Després d'aquí, Mireia Salaet, senyora que s'ha inventat una relació amb el Benny Júnior i que, bueno, cuidado perquè potser després passa també el Benny que m'està esperant fora. Després d'això, socialment, com et recuperes?
2: Totalment. No. Jo crec que està ara mateix... Bueno, ha fet un comunicat per les xarxes dient bueno, que prefereix no parlar perquè, evidentment, o sigui, a la que parli, complicat remuntar d'aquesta situació, però jo crec que està lluny ara. Bueno, té la cançó, cosa que has de fer anunci, has de fer publicitat, però bueno, no crec que parli del tema.
1: Jo crec que la cançó la tenia d'abans i ha aprofitat aquest moment per treure-la.
3: No, sí, sí.
1: Jo he de dir que he estat indagant, perquè per fer aquesta part, he estat indagant i he mirat els comentaris del vídeo.
4: Oh.
1: Hi ha cada comentari bastant curiós, tipo, pero fuera de broma suena bien si le bajas todo el volumen. Quiero que esta canción suene en mi funeral para que todos tengan envidia por estar muerta. Bueno.
3: Oh!
1: Ara, no,
3: però,
1: jo he de dir... que se n'han anat massa.
3: No, però jo he de dir que això també ha de ser molt dur. Vull dir, que ningú et creï que, vale, que potser és veritat i s'ho inventa tot, però evidentment en una història sempre hi ha moltíssimes versions, sí, hi ha coses que no es poden dir o que no vols dir, i està tothom pendent de tu i que et tingui hate, perquè a més la gent també s'ho pren com molt a pecho, i a veure, nosaltres estem fent les risses, però és que hi ha gent que realment li enviarà missatges desitjant-li la mort, que això ja sabeu que les xarxes socials estan podrides,
1: sí,
3: amb aquest tema.
1: Jo he de dir que penso, igual que tu, si la gent s'està passant, la gent s'ho està prenent en plan com si fos cosa seva, que dius, a veure, ja està.
2: Jo... Vull dir, perdó.
1: No, digues.
2: No, que una cosa bona és que la Florida, el barri de la Florida, s'ha fet famós a causa d'aquest vídeo, perquè els dos són de la Florida, i ara tots els comentaris, a part de... Bueno, que aquests comentaris són bastant heavies, hi ha comentaris en plan, això va passar a la Flori, això no sé què, estar fent una a la porta, no sé quants, i bueno, almenys hi ha el to d'humor que aquest encara podem salvar-ho.
4: Clar, que sobre una cosa que a mi em fa molta gràcia, o sigui, per la gent que no conegueu qui és l'Àlex Tous i la Mireia Salaet, l'Àlex Tous és un dels hereus de la família Tous, o sigui, de la joieria, i després la Mireia Salaet, bueno, és una persona simplement, no? Llavors, no
3: sé, la Mireia mortal després d'un rico.
4: Lo siento, no sé, la saga Salaet qui és.
1: Jo he llegit que és la cosina de la Rosalía.
2: Sí,
4: però això no sabem si s'ho ha inventat,
1: claro, no sé fins a quin punt la gent està dient aquestes coses, però no.
4: Clar, llavors a mi el que m'impacta sobretot és com l'Àlex Tous, que salva un nen així com bastant pijito, la veritat, molt catalanet, saps? I la Mireia també, que de cop el relacionis amb una persona rotllo com el Benny Junior, que és com tota aquesta estètica com super cani, super...
2: Bueno, però és que ella és molt així com del rotllo, molt...
4: Però a mi em sembla una miqueta que és, o sigui, de, me pongo el chándal, però en realitat el chándal me está costando 400 euros.
5: Jo crec que els dos són així,
2: sí.
5: Eh?
2: Sí, però jo ella sí que la relaciono amb el Benny, saps? Més que amb l'Alex Tous, a nivell de comportament.
3: I per ella indirectament també, o sigui... l'atenció, bueno, dolenta al final també et dona vius, et dona diners, que vull dir, tots estan beneficiant d'això indirectament, que vale, no li desitjaria a ningú tot el hate que li està caient a la pobra noia, però que, o sigui, realment està cobrant, llavors també podria ser com una tècnica de màrqueting necessària.
2: Jo el que estic veient és que TikTok s'està convertint en un nuevo Sálvame, perquè, o sigui, falta el Sálvame Deluxe aquí perquè facin una entrevista tots dos junts i que l'entrevistador sigui hola Irene. Bé.
4: Hola.
2: O, per exemple, jo què sé, Javi Hoyos, ¿sabes?
4: Ai, no puc amb el Javi Hoyos, no me mencionis, no. No,
2: ara,
4: no.
2: A mi fa molta gràcia.
4: Com a, o sigui, com a futura periodista, i, o sigui, no, em fa una mica de... O sigui, aviam, s'ha de respectar el treball de tothom, però també, o sigui, és aquesta cosa que em sembla que és com muy prensa rosa, dramatització a tope, i és, em posa una mica nerviosa, la veritat, els seus vídeos.
6: A mi em passava abans perquè em sortia moltíssim, però amb el temps vaig com agafar-me una mica de... Pues està bé, però perquè al final també ho feia des del respecte. Va haver-hi moltes situacions que ell penjava un vídeo i la persona al vídeo li deia, sisplau, borra-ho, i ell ho borrava. O ell preguntava abans, oye, ¿puedo subir esto? I, llavors, com a persona, em sembla que és un pibe majo.
4: Home, millor Javi Hoyos que Vito Quiles, la veritat.
2: O que el Malbert, per exemple. És periodista, el Malbert, o no?
4: No,
2: o és
4: no,
2: amateur?
4: Fa podcast. No t'ho vull dir perquè no ho sé, la veritat.
6: No, no, com a tal no és periodista, però fa podcast a Podimo i entrevista a persones de l'internet.
3: Però tornant a la polèmica de l'Alex Tous i això, també molta gent és com que ha obert la bretxa aquesta de portes dos anys amb algú i t'ha mentit i lo fàcil que és com ara fer-se passar per algú altre, perquè pels que no ho sapigueu, la noia en teoria, el noi reclama que ella s'havia creat diverses comptes falses que, on es comentava ella mateixa i tot, i clar, realment aquestes comptes no hi havia una persona física, però és com si existís algú, llavors clar, s'ha posat com molt el foco en... com es pot, doncs, agafar la identitat d'algú i fer-se passar per algú, i ha obert la bretxa a la pregunta de què passa si t'enteres que fa dos anys que algú et menteix, algú que pensaves que era com tu persona.
2: I a més d'una mentira, o sigui, quanta imaginació has de tenir? I quan aguante, en plan, perquè
6: temps,
2: les mentides, o sigui, surten perquè tenen los pies cortos, no? O sigui, sí, vull dir, clar, que o ho tens tot super mega lligat o és fàcil que se't coli alguna cosa.
4: Claro.
2: I que és una mentida com tan gran i que involucra... O sigui, jo crec que involucra tanta gent i tants... i el seu entorn, perquè l'Alex Tous al vídeo diu, és que he hablado con su sex, he hablado con sus amigos, en plan, o gent en comú que tenen, que és que ni idea, no tenia ni idea d'aquesta història. Clar, has d'assegurar-te, realment... O sigui, primer no s'ha de mentir, no? Però que si ho fas, assegurar-te
3: no
2: una sèrie
3: pillin.
2: De... Clar, que no et pillin. No una mentida tan... d'aquesta magnitud.
5: I que és això, si vull dir, tenia comptes falses...
2: jugava
5: no sé...
2: amb els sentiments del seu nòvio.
5: Bueno,
2: que
5: clar,
2: és
5: a part, és que tu... Tipo,
3: bueno, clar, això és la versió del nòvio.
4: Clar, això és una altra cosa. De, a mi m'agradaria després, en un potser... En... Vale que potser ja no agafaré el vídeo amb el major dels canenys i tindré potser una mica de reticència, però també almenys, o sigui, per ara, el que ens han mostrat és un Alex Tous fent un vídeo de 25 minuts destapant tota la merda i més vídeos també al final de dir, escolta, jo estic fent això simplement com per acabar amb tot això, per acabar amb les mentides amb el que se m'està dient, tot això des de la seva versió, òbviament, nosaltres no hem estat a la seva relació, però fins i tot donant proves que la veritat és que no m'ho acabo d'entendre. O sigui, també que, o sigui, tu com a parella, de, jo en teoria si estic dos anys amb tu és perquè t'estimo, perquè et respecto, perquè tinc un projecte ara mateix amb tu, o sigui, no tal de futur, però, coi, que t'estimo almenys, i com l'Àlex tu us deia que fins i tot en una vegada va arribar a tenir un atac d'ansietat perquè la Mireia, bueno, es va assabentar que al principi de la relació, bueno, no era ni relació, només estaven xerrant, estaven començant a conèixer i va veure que l'Àlex Tous es va pues, parlar amb una noia, es va liar amb una noia a una discoteca, i que li va agafar i li va dir, no, vete d'aquí, tal, te quedo fora de mi casa, m'estan esperando, i que tu tengas el deste tan gordo de dir, no, és que m'estàs esperando el Benny fuera. No entenc res, tio, com pots aguantar tant la mentida, veure també la teva persona patint?
2: I a més, perquè veieu el nivell de locura i de història que s'ha muntat, que no sé si ho hem mencionat, el Benny Júnior va trobar una cançó al març, fa un munt d'anys, i la Mireia es veu que coincidia la data de publicació de la cançó amb el seu aniversari. Llavors era tot com... L'Alex Tous s'ho creia, perquè deia, bueno, segons la versió del tio, no és el que estem dient, es va creure tota la història, però clar, decía, todo cuadraba, saps? Perquè treu una cançó el dia del seu aniversari, m'ensenya converses de WhatsApp amb ell, o sigui, clar, és molt heavy.
4: Clar, i a tot això deia de... perquè van passar la pandèmia junts, la Mireia i el Benny, en teoria, i una de les coses que deia de... No, és que no tenia fotos, o sigui, ni allà, ni... No, és que no tinc el seu missatge, perquè només parlem per trucada. Perquè sí. És com un noi molt tímid, molt misteriós.
3: Eso i vosaltres què faríeu també si tot això fos mentida? O sigui, ara imaginem que l'Alex Tous tot és una trola i realment la Mireia no ha fet res d'això. Clar, t'està cansant absolutament un país sencer. És que com te recuperes d'això? Vull dir, què surts dient? Per això també és una mica el poder que li estàs donant a algú de que tothom vagi en massa a tirar-li hate a algú que potser és veritat, potser no, eh? Jo ahí ja no me meto.
5: Però és que jo crec que si ara diuen que és mentida, o sigui, tant ell com ella acabarien cancel·lats. Però perquè clar, la gent està tan emocionada amb aquesta polèmica que si arriben a dir que és mentida, la gent s'enfadaria amb els dos.
2: Oh, i també, o sigui, ho veuria just. En plan, vull dir que fins a quin punt tothom ha mentit aquí, llavors, clar, també estaria, bueno, just, vull dir, seria normal, entre cometes.
6: No sé, però una cosa, a mi això ja de que la gent es foti tant a la vida de la gent i que si ara surt i diuen que és mentida, la gent diria, ah, oh, no, m'heu fet moltíssim mal, que malament això, fatal. Per què ens importa tant que ens menteixin persones que mai hem conegut i que mai coneixerem?
5: No. Bueno, per això jo dic que coses... cuidado amb com ens posem i com ens impliquem amb això, perquè vull clar, dir, és un vídeo d'un noi que puja una cosa sobre una altra, o sigui, sobre la seva exparella.
6: Però és que això de la red, de les xarxes socials comença... O sigui, sé massa de la gent. Jo porto mesos pensant... Conec massa de les persones al meu voltant perquè o pugen coses o... No sé, estem com massa en la vida de les persones. Ara les influències que són mares i tenen els fills, per què haig de veure com creix el teu fill? Per què l'haig de veure plorar perquè no li has donat una gominola? O sigui, això més, en la intimitat de tu casa, tia.
2: Els temes dels fills, per exemple, que surten amb el traje, amb l'uniforme de la guarderia o del col·le, en què saps on està aquest nadó.
3: I la cara, i ho saps absolutament
6: tot. Hem de consciència d'això. I també el tema de la cancel·lació és una cosa que ve i va, que igual de ràpido que sube, igual de ràpido que baja...
3: Mira, la Ribes és una persona que l'han cancel·lat mil cops amb polèmiques heavies i ara no, i ara sí, i al final, bueno, també és una mica la manera de com funciona, doncs, el món d'influencers, et cancel·len, tens views, ara et baralles amb algú, tens views, ara tens una parella, al final és tot com engagement per poder tenir més visualitzacions i cobrar, que al final el que busquen és visualitzacions.
4: Clar, és que jo crec que potser aquesta ha sigut com de la polèmica dintre de les xarxes socials més gran des d'aquella polèmica del 2020 de Cancún.
2: De Cancún, sí, és veritat.
4: Segurament.
6: A mi el que em sembla també és que les xarxes socials sí que és veritat que obliden, però és que no perdonen. No sé si vosaltres veu estar al tanto de que hi havia una parella que una noia li va posar les banyes al seu nòvio, d'acord? Que la noia es deia Lia, i es va viralitzar un munt. Anys després, 3 anys després, tots els comentaris d'Instagram, de TikTok de la noia eren seguint, dient-li que era una infiel i tal. Està molt malament posar les xarxes. Les xarxes, molt bé. Està molt malament posar les banyes, d'acord? No a la infidelitat. Però, per què estem cancel·lant durant 3 anys a una noia que es va liar amb una altra en una festa tenint parella? Per què ho estem cancel·lant més que a polítics que estan fotent locuros, que a l'Epstein, que ha fet una locurota? Per què ens en recordem de la Lia que va posar les banyes al seu nòvio 3 anys després i ja no s'està parlant dels files d'Epstein que han sortit fa res i a la gent ja a altra cosa mariposa? O sigui, això de les xarxes socials és una cosa que és un mundo i algun dia algú l'estudiarà i...
3: No, i a part la huella digital, que al final tot això és irrecuperable, lo que se sube nunca se borra i no es pot controlar.
4: Doncs la veritat és que sí, nenes. O sigui, avui hem tingut una tertúlia de llengües, una tertúlia, anava a dir, literària, filosòfica... Tu com ho descriuries, Mila?
3: Jo crec que li podem dir Hilders a la tertúlia d'avui, perquè és la nova paraula.
4: Doncs mira, nenes, amb aquesta pedazo de tertúlia que hem fet, amb aquest pedazo de salseo, us hem volgut donar un dilluns molt tranquil·let i amb el que també des de casa vosaltres podreu jugar. Així que esperem que tingueu una molt bona setmana, que gaudiu avui aquesta segona Pasqua i ens veiem en el següent programa. Que vagi molt bé, Hilders! Adéu!

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bona tarda. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove menor d'edat com a presumpte autor de dues agressions sexuals dijous a la ciutat. Els Mossos van rebre l'avís d'aquestes dues violacions dijous a 6:15 de la tarda. Les diferents accions es van coordinar aleshores amb les policies locals de Rubí de Sant Cugat per trobar el presumpte autor en una zona boscosa entre els dos municipis. Es van fer servir drons i l'helicòpter dels Mossos en la recerca, que va durar més de 3 hores i en la qual va participar la unitat de Seguretat Ciutadana i l'Àrea Regional de Recursos Operatius de la Policia Catalana. El presumpte autor, un jove menor d'edat, va ser localitzat i detingut a les 7 de la tarda.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I els terrenys naturals de l'antic camp de golf de Can Sant Joan entre Rubí i Sant Cugat acolliran aquest estiu el rodatge d'una pel·lícula d'època protagonitzada pel conegut actor Russell Crowe, segons avança 3CAT. Segons recull el mateix mitjà, fa mesos que es prepara la zona amb la construcció de decorats i de camins, tot i ser un espai d'accés prohibit per la pesta porcina i haver-se trobat a la zona diversos exemplars positius. Agricultura i l'Incasol, el propietari dels terrenys, van donar el vistiplau al rodatge al febrer, sempre que es complissin les mesures ordenades per fer front a la pesta. 3CAT recull que els agents rurals, tot i l'autorització, van expressar el seu rebuig al projecte des del primer moment. Sigui com sigui, la preproducció va continuar i les imatges enregistrades pel mitjà públic evidencien que a la zona ja s'han construït els decorats. Una vegada s'ha fet públic aquest rodatge, fons del departament han explicat a 3CAT que han detectat que el tancament de seguretat de la zona que es va requerir a la productora no és l'adequat. Per això tenen previst enviar pròximament un requeriment legal per aturar la producció fins que es compleixi la normativa vigent.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Tornem en una hora a partir de les 2 de la tarda amb totes les informacions més destacades d'aquest dilluns, dia 25 de maig.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
2: Els embassaments han millorat significativament la seva situació. Estan al 23,7%.
3: Encara no tenen data d'inici, però aquesta primera fase...
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
4: El contracte públic es va formalitzar per primera vegada el 2021, però aleshores...
5: El responsable del centre afirma que estan treballant perquè aquest entrebanc afecti el menor nombre...
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.

Dilluns 25 de maig, avui explicarem la llista que acaba de donar, de fet encara està compareixent en roda de premsa, Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol per al Mundial masculí d'aquest estiu de futbol. Hi ha 8 jugadors del Barça i 8 catalans, en total, en una llista de 26 jugadors, a més de Marc Bernal, que és un dels jugadors que està convidats en aquesta preparació. No anirà al Mundial, però, com dèiem, jugarà en aquests partits previs a aquest inici de juny. Avui parlem d'això i també parlarem ja del final de temporada en categoria de clubs, amb la Champions, evidentment, del Barça, la Champions femenina aconseguida dissabte a Oslo pel conjunt blaugrana, la quarta de la seva història, que va celebrar ahir amb l'afició, i també el descens del Girona, en aquest cas de segona divisió masculina. També parlarem, evidentment, dels play-offs descens a la segona federació masculina i també a la tercera federació masculina, i també tindrem bàsquet, hoquei, patins, handbol i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Tina Forés, Tina, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, 8 jugadors del Barça i 8 catalans en total aniran al Mundial amb la selecció espanyola masculina.
1: En la llista de Luis de la Fuente hi ha dos porters catalans, David Raya i el blaugrana Joan García, més a Pau Cubarsí i Eric García en defensa, on també hi trobem el jugador de l'Atlètic de Madrid, Marc Pubill. Pedri i Gavi formen part del mig del camp, a més de Dani Olmo, mentre que Ferran Torres i Lamine Yamal són en la línia atacant, a més del jove extrem d'Osasuna, nascut a Barcelona, Víctor Muñoz.
0: Com deia, Marc Bernal forma part d'aquesta llista de jugadors que també ajudaran a la selecció en la preparació d'aquest Mundial, en un parell de partits que jugaran aquest juny de preparació, com dèiem, d'amistosos. No anirà al Mundial, això sí, el jove migcampista del Barça. Mentrestant, el Barça continua celebrant la quarta Champions femenina de la història del club.
1: El conjunt blaugrana va completar dissabte a Oslo la temporada completa amb el pòquer de títols després de superar 4-0 al Lió a la final. Ahir la plantilla i l'estaf van celebrar a la plaça Maria Cristina aquests títols amb l'afició. Eva Payor acaba a màxima golejadora amb 11 dianes, comptant les dues de la final. La polonesa forma part de l'11 ideal de la competició amb quatre companyes blaugranes més, la portera Catacoll, la central Mapi León i les migcampistes Patrick Guijarro i Alexia Putellas, designada també millor jugadora de la competició.
0: Encara faltaran dues jornades de Lliga F per disputar-se. El Barça, que és ja campió, juga aquest mateix dimecres contra la Reial Societat i un cop acabi la temporada ja haurem de començar a parlar del projecte del curs vinent.
1: Mapi León i Ona Batlle, dues peces clau d'aquesta temporada, no seguiran el curs vinent com a blaugranes, tot i que encara no ho han fet oficial. També està a l'aire la continuïtat de la capitana, Alexia Putellas.
0: N'estarem pendents, evidentment. Veurem si en els propers dies es confirma ja alguna sortida o caldrà esperar que acabi aquesta Lliga F, diumenge vinent. A la primera masculina, en canvi, ja ha acabat la temporada.
1: Amb el descens a segona del Girona, que no va passar de l'empat a Montilivi contra l'Elx. En els propers dies, el club haurà de preparar un nou projecte amb l'objectiu de tornar a la màxima categoria estatal el més aviat possible. D'altra banda, l'Espanyol tanca un curs irregular, 11è, i el Barça, campió des de fa setmanes, amb 8 punts més que el segon, el Real Madrid, i amb el Zamora, el porter menys golejat per a Joan García, i el Zarra, el màxim golejador espanyol, compartit per a Ferran Torres i Lamine Yamal, amb 16 gols cadascun.
0: Tornant a la categoria femenina, cruel final de temporada per a l'Ona Sant Adrià.
1: El filial del Badalona Women s'ha quedat a les portes de l'ascens a Primera Federació, després de caure els penals a la final contra la Reial Societat B i desaprofitar un 4-1 favorable de l'anada. L'Ona, de fet, es va avançar amb un gol de Balsera també en el partit de tornada, però el conjunt basc va capgirar el marcador amb 3 gols en els últims 5 minuts. D'aquesta manera, el Barça Atlètic serà l'únic català en aquesta Primera Federació femenina, mentre que Ona Sant Adrià, AEM Lleida, Europa, Espanyol B i Barça C competiran a la Segona Federació.
0: Ja tenim definits els play-offs d'ascens a la Segona Federació, a la Segona Divisió masculina, amb dos catalans.
1: El Sabadell jugarà l'anada de les semifinals aquest divendres a les 9 de la nit a la Ciutat Esportiva del Real Madrid contra el filial blanc, que s'ha classificat per aquest play-off amb una polèmica resolució del triple empat amb Pontevedra i Baracaldo. La tornada a la Nova Creu Alta també jugarà divendres a les 9 a la setmana següent, el 5 de juny. D'altra banda, l'Europa s'enfrontarà al filial del Celta en un play-off d'ascens històric. Els escapulats debutaran diumenge vinent a Can Dragó a les 5 de la tarda, mentre que la tornada jugarà a Vigo la setmana vinent, diumenge 7 de juny.
0: El Nàstic, recordem, va aconseguir la permanència aquest cap de setmana també aquesta Primera Federació masculina. I ja coneixem els dos equips que jugaran la final catalana per pujar a Segona Federació masculina.
1: Badalona i Cornellà van fer bons els resultats de l'anada, tot i patir tots dos d'allò més i haver d'arribar a la pròrroga. Al migdia, el Cornellà va perdre 1-2 contra un Vilanova que va tenir a tocar la classificació, mentre que a la tarda el Badalona va resistir amb l'1-3 final contra l'Hospitalet.
0: En bàsquet, l'Olympiacos es va proclamar i campió de l'Eurolliga masculina a Atenes, però al camp de l'etern rival, Panathinaikos.
1: El conjunt grec que havia guanyat el vigent campió, el Fenerbahçe de Jasikevičius, a semifinals, va superar ahir a la final el Real Madrid 92-85. D'altra banda, a l'Eurolliga Júnior, el Barça va guanyar la màxima competició europea després de superar també el Real Madrid a la final 85-77.
0: Tornant a la categoria adulta, ahir es va jugar part de la penúltima jornada allà de la Lliga ACB.
1: Amb derrotes de Girona i Lleida, que ja tenen la feina feta amb la permanència assegurada i s'enfrontaven contra equips que encara tenen coses en joc. El bàsquet Girona va acabar caient a Bilbao 86-80 contra el conjunt basc, entrenat per Jaume Ponsarnau, que ocupa momentàniament plaça de de play-off. I els lleidatans van caure per un contundent 88-116 contra una Andorra que surt del descens. En canvi, victòria de la Penya, 86-79 contra el San Pablo Burgos, 86-79 per continuar en la sisena plaça de la Lliga Regular.
0: El Joventut que demà disputa la segona meitat del partit contra l'Unicaja, que es va haver de suspendre, recordem, en el seu dia per problemes amb el videomarcador, guanya de 20, de moment, la Penya. Divendres es jugarà l'última jornada de CB. En hoquei patins, el Vilassana s'avança a la semifinal catalana de l'hoquei Lliga Femenina.
1: El conjunt del Pla d'Urgell va superar ahir per un contundent 5-1 al Palau. El segon partit es jugarà a Terres Vallesanes aquest proper dissabte 30 de maig. A l'altra semifinal, el Telecable Gijón es va imposar al Fraga per 0-1 i podria segellar la classificació per a la final dissabte a casa.
0: Recordem que són el millor de 3 aquestes semifinals. En handbol, 4-4. Aquest cap de setmana, 4 equips catalans jugaven l'ascens de categoria i l'han aconseguit tots 4.
1: El Garbí de Palafrugell i el Sant Martí Adrianenc han pujat a la primera estatal masculina després de superar una fase d'ascens que han jugat a casa. En canvi, van viatjar tant el Joventut Mataró, que va aconseguir l'ascens a plata femenina a Tarazona, com el Sant Cugat, que va fer una fase perfecta a Errenteria, al País Basc.
0: En waterpolo, el Barceloneta s'avança a la final de Lliga a la Divisió Nord masculina.
1: Els mariners van superar per 17-13 en el primer partit a un combatiu Sabadell. El segon enfrontament es jugarà dissabte a Canllong i a la Divisió d'Honor femenina les dues semifinals es van decidir per la via ràpida i aquest mateix dimecres comença la final que enfronta Sant Andreu i Mataró amb el primer partit a la piscina andreuenca.
0: I un últim punt, en tennis, Marina Bassols avança ronda Roland Garros.
1: La blanenca, l'única catalana en el quadre individual del torneig francès, ha superat les tres fases prèvies i ahir va derrotar per 6-3 i 6-4 a la colombiana Emiliana Arango. Bassols jugarà per primera vegada la seva carrera a la segona eliminatòria d'un gran slam on s'enfrontarà a la russa Mirra Andreeva, deixeble de Conchita Martínez i ferma promesa del tennis mundial.

0: Dilluns 25 de maig, 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol i de la llista de 26 jugadors que ha donat ara fa una estona Luis de la Fuente per jugar al Mundial d'aquest estiu, el Mundial masculí de futbol a Amèrica del Nord. N'hi ha en total 8 del Barça i 8 catalans. Aniran que al Mundial, com dèiem, amb aquesta llista de la Fuente, a dos porters catalans, David Raial de l'Arsenal i el blaugrana Joan Garcia, a més de Pau Cubarsí i Eric Garcia en defensa, on també trobem el jugador de l'Atlètic de Madrid, Marc Pubill. De fet, Eric i Marc Pubill i Eric Garcia són dues de les sorpreses que han deixat fora, per exemple, el blanc Dinkhausen. Pedri i Gavi formen part del mig del camp, a més de Dani Olmo, recordem que Fermín està lesionat, i Ferran Torres i Lamine Yamal són a la línia atacant, o a més també hi ha el jove extrem d'Osasuna, nascut a Barcelona, Víctor Muñoz. A Luis de la Fuente li preguntàvem per aquesta llista i sobretot també per la porteria, on ha deixat finalment fora el de la Real Societat, Remiro.
1: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedora poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
0: N'estarem pendents de la llista en què també hi ha Marc Bernal, que no anirà al Mundial, però sí que forma part d'aquests jugadors que ajudaran a la preparació en aquests partits amistosos que jugaran a principis de juny. Tot això en categoria femenina i el Barça va celebrar en l'afició a Maria Cristina, la quarta Champions de la història del club, guanyada dissabte a Oslo contra el Lió. El Barça ho ha guanyat tot de moment, però encara quedarà temporada, dos partits de Lliga F per disputar-se, competició que també ha guanyat, recordem. I més enllà d'això de celebracions, ara toca pensar també en el projecte del curs vinent, perquè tot i que encara no és oficial, ja sabem que diverses jugadores importants surten. Per exemple, Ona Valla i Mapi León, aquesta última a l'11 ideal de la Champions. La millor jugadora de la competició ha estat també la blaugrana, la capitana Alexia Putellas, que veurem si segueix o no el club de la seva vida l'any vinent. Ahir el seu discurs deia això quan li preguntàvem per Varsovia, on es juga la final de la Champions del 2027.
2: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
3: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
2: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip, és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
0: N'estarem pendents de les informacions que fan referència a aquest històric Barça femení que torna a jugar dimecres al Johan Cruyff contra la Real Societat en la penúltima jornada de Lliga F. Recordem que la Real és l'únic equip que li ha tret punts aquest any al Barça en Lliga. Demà sobre aquesta penúltima jornada, per exemple, el partit del Badalona Women, ja salvat, juga a Palamós, rep al Real Madrid. I tornant a la categoria masculina, més enllà del Mundial, toca fer balanç ara de temporada, un cop acabada la Lliga a la primera divisió. Molt bon curs del Barça, que ha guanyat la segona Lliga consecutiva, n'anirem parlant. A partir de demà també parlem del futur de l'Espanyol, perquè el club blanquiblau presenta oficialment amb roda de premsa el nou director esportiu, Monchi, en el conjunt perico que ha tingut una temporada irregular, però al cap i a la fi ha complert l'objectiu de mínims, el de la permanència. No pot dir el mateix el Girona, que dissabte va consumar el descens a segona després de no passar de l'empat a un contra l'Elche en Montilivi. Girona FM, Pau Villafañe.
4: El Girona va confirmar dissabte el descens a segona divisió després d'empatar contra l'Elge en un partit carregat de tensió i també impotència a Montilivi. Álvaro Rodríguez va avançar els visitants a la primera meitat i va deixar l'estadi glaçat, però només començant la segona, Arnau Martínez va tornar a encendre l'esperança amb el gol de l'empat. El Girona però va ser incapaç de trobar el segon gol, tot i la necessitat, i els minuts finals es van convertir en una cursa desesperada contra el rellotge. Un desenllaç cruel que va confirmar la caiguda d'un equip atrapat durant mesos en una dinàmica negativa. Mitchell explicava les seves sensacions després del partit.
5: L'equip no ha intentat, no puc dir res de cap jugador. S'han deixat tot, no s'ha donat per superar el partit i ja està. Hi ha moments que és veritat que en un any passen moltes coses, però hem estat fins al final en la situació de poder solucionar-lo i no han estat capaços, només petits detalls, però la sensació és de frustració total.
4: Es va tancar així una temporada marcada pels dubtes, la irregularitat i una caiguda que ha quedat palesa amb cap victòria en les últimes 8 jornades. Ara el club haurà de reconstruir el projecte amb l'objectiu de tornar com més aviat millor a primera, mentre l'afició va abandonar Montilivi amb la decepció d'haver vist escapar una permanència que fins al final va semblar possible.
0: Gràcies, Pau. Més futbol. També va acabar dissabte la Lliga regular a la Primera Federació Masculina, en aquest cas amb bones notícies per als equips catalans. El Sabadell va assegurar-se la segona plaça i jugarà la primera eliminatòria del play-off d'ascens a segona contra el Real Madrid Castilla, amb l'anada a la Ciutat Esportiva Blanca aquest divendres a les 9. L'Europa també jugarà un play-off històric i també contra un altre filial, en aquest cas el del Celta. I el Nàstic va salvar els mobles i va aconseguir la permanència a la categoria. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
6: Serà la sisena a la Primera Federació, tantes com fa la que existeix aquesta categoria. En aquestes 5 ja disputades ha arribat a la final del play-off d'ascens en 3, una vaca de setè, però enguany ha estat la temporada en què el perill real del descens s'ha percebut i molt. Al final va acabar bé i els tarragonins en la darrera jornada van aprofitar el seu empat a Alacant davant l'Hèrcules i les ensopegades dels rivals directes per certificar la permanència a la categoria. La jornada que semblava que es complicaria amb el gol de l'Hèrcules, però l'empat amb gol de Kylian Abdallah i la resta de resultats van fer que l'equip continuï a la categoria. Més de 800 aficionats del Nàstic van ser a les grades del Rico Pérez per ajudar l'equip que ho va celebrar amb ells sobre la gespa per la sensació d'alliberament de tots, dels futbolistes, però també dels aficionats. Amb la permanència a la butxaca, el president executiu del Nàstic, Lluís Fàbregas, parlava de salvar els mobles i que ara toca analitzar la temporada i saber per on ha de passar el futur.
7: Hem salvat els mobles, la permanència que estava molt difícil. Agraïm a tota la gent que ha donat suport incondicionalment a l'equip durant tota la temporada. Els més, res més de positiu podem treure. Avui era una obligació guanyar en aquest camp, no hem sigut capaços de guanyar. Fins i tot així hem aconseguit mantindre la categoria i tenim prou temps, prou dies per poder doncs, parlar del que ha passat aquesta temporada i sobretot doncs, del que vindrà.
6: Fàbregas no va voler donar més detalls i tampoc parlat del futur de Pablo Alfaro a la banqueta.
0: Gràcies, Jordi. Més futbol. Ahir es va definir la final del play-off d'ascens a segona federació masculina en què s'enfrontaran complint els pronòstics amb la classificació a la fase regular i també amb els partits d'anada Badalona i Cornellà. Això sí, van patir tots dos. El Cornellà va resistir contra un gran Vilanova que va guanyar 1-2, resultat insuficient per passar, i a la tarda el Badalona també va patir d'allò més contra l'Hospi, però acabar superant aquesta eliminatòria fent vol 0-2 de l'anada. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
8: Capgirar el resultat de l'anada de 0-2 era una missió complicada, però tot i així els riberencs van tirar d'èpica i han tingut el miracle a tocar. Van forçar la pròrroga amb gol d'Adri i 2 d'Ignasi Kerr, però no han pogut rematar la feina durant el temps extra. Escoltem ara les primeres impressions de l'entrenador de l'Hospi, Sergio Juste.
9: Al final penso que l'equip ho ha intentat fins al final. Penso que inclús en algun moment hem merescut alguna cosa més. Els hem demanat que fos així, que s'ho deixessin tot. Penso que ho han fet, no li podem demanar res. Avui ha sigut un partit, pues, com tu dius, una mica cruel, que ens recordem del gol de l'últim minut de l'altre dia. Però bueno, penso que ha de ser aquesta la línia, d'anar full cada partit, i penso que amb això pues, l'equip és molt més fort.
8: Jugar tants minuts a remolc pesa i ha passat factura a nivell físic a molts jugadors de l'Hospi amb molèsties musculars. Els badalonins, en canvi, han semblat més frescos i aquest punt extra l'ha explotat perfectament l'equip de Miquel Azparren. Al final, malgrat que l'Hospi ho ha intentat, el quart gol no ha arribat. El miracle s'ha quedat a les portes i la millor classificació del Badalona a la Lliga regular ha permès que fossin els locals els que finalment celebressin la classificació. L'Hospi, doncs, haurà de continuar un any més a la tercera ref.
0: Gràcies, Anna. Finalment també s'han jugat aquest cap de setmana, en aquest cas, els partits d'anada de les semifinals del play-off per pujar a tercera federació masculina i, com no podia ser d'una altra manera, ha quedat tot obert. El Prat aconsegueix un avantatge mínim després de guanyar el camp del Sant Mauro 0-1, mentre que Rubí i Poble de Mafumet van empatar a 1 a Can Rosés. Ràdio Rubí, Siscolara.
10: Eliminatòria oberta i moltes sensacions encara a viure per part de la Pobla de Mafumet i la Unió Esportiva Rubí després de l'1-1 al municipal de Can Rosés del passat dissabte i que deixa doncs, tot plegat perquè es decideixi dissabte vinent a les 7 de la tarda i a Terres Tarragonines. La Pobla de Mafumet, que després d'haver acabat en Lliga a tercera plaça, es va guanyar el dret d'aquest factor camp favorable i el seu entrenador Xavi Vilagut espera que els vagi bé davant d'un rival que considera molt perillosa, aquest dissabte.
11: L'únic que sí que sé és que tindrem l'afició del nostre costat i això també crec que és un punt a favor. La veritat és que ja et dic, Rubí em sembla un molt bon equip.
10: Un bon equip, però que a Tarragona no ha guanyat mai. En 9 visites, 5 derrotes i 4 empats intentaran trencar amb la història i sense la pressió d'haver de pujar de manera obligatòria, tal i com també destaca el Blai Martí, entrenador d'un Rubí que somia, això sí.
12: I tant que es pot aconseguir, evidentment que es pot aconseguir, i crec que dins hi creiem molt. És veritat que si no es dona no és una gran desil·lusió, perquè crec que hem fet un final de temporada molt bo, crec que ens hem guanyat a dret de somiar i que això és un somni i el volem mantenir viu al màxim de dies possible, i si pot ser tornar aquí a Can Rosés, perquè a mi m'agradaria un partit més a Can Rosés.
10: Partides per guanyar-se el passaport a la final, i allà li esperarà o Prato o Sant Mauro, l'altra banda del quadre. La Unió Esportiva Rubí fletarà un autocar per tal que el màxim d'aficionats puguin donar suport al seu equip a la Pobla de Mafumet aquest pròxim dissabte.
0: Gràcies, Cisco. En hoquei patins, el Vila-sana s'avança a la semifinal catalana de l'hoquei Lliga Femenina després de superar per un contundent 5-1 al Palau de Plegamans. Escoltem una de les golejadores del conjunt del Pla d'Urgell, Elsa Salvanyà.
13: De cara doncs, al partit de la setmana següent, sabem que serà un partit molt complicat, molt exigent, que serà totalment diferent al que hem jugat aquest cap de setmana. I res, sortir molt concentrades i sobretot amb molta intensitat.
0: Elsa Salvanyà, que per cert és ex del Palau. Aquest segon partit, com dèiem, es jugarà a Terres Vallesanes aquest proper dissabte, 30 de maig. A l'altra semifinal, el Tercable Gijón es va imposar el Fraga 0-1 i podria segellar la classificació per la final també dissabte a casa. I en handbol, 4 de 4. Aquest cap de setmana, 4 equips catalans jugaven l'ascens de categoria i l'han aconseguit tots 4. El Garbí de Palafrugell i el Sant Martí Adrianenc han pujat a la primera estatal masculina després de superar una fase d'ascens que ha jugat tots dos a casa. En canvi, van viatjar tant el Joventut Mataró, que va aconseguir l'ascens a plata femenina a Tarazona, com el Sant Cugat, que també va pujar a la tercera categoria estatal femenina després de fer una fase perfecta a Renteria. El País Basc, Cugat Lleida, Joan Garcia, bon dia.
14: Molt bon dia, Martí. Gran notícia per a l'esport de Sant Cugat i concretament per l'handbol Sant Cugat femení, del seu primer equip, que ha fet història i puja a Divisió d'Honor Plata, la tercera categoria estatal. I les santcugatenques ho han fet, i de quina manera? I és que s'han endut la fase sector disputada a Errenteria, a Guipúscoa. El primer partit el van dominar àmpliament davant les Reca Navarrets per 21-29. 8 gols de diferència. Dissabte va ser el torn de derrotar també per 8 gols de diferència, 19-27, l'anfitrió, l'Herenja Vitec. I finalment, els dos equips que arribaven a la final de diumenge, amb dos victòries en dos partits, eren l'handbol Sant Cugat i el Ciudad Jardín de Màlaga. A la mitja part, domini d'un gol del conjunt andalús, però la represa, bona inèrcia i bona dinàmica en el segon temps, que va fer que l'equip d'Héctor Gómez derrotés el conjunt andalús per 26-27. D'aquesta manera, campiones de la fase sector i competiran l'any vinent a la tercera categoria estatal, o el que és el mateix, a la Divisió d'Honor Plata.
0: Gràcies, Joan. I abans d'acabar amb waterpolo, el Barceloneta s'avança a la final de la Lliga de Divisió d'Honor masculina després de superar per 17-13 ahir en el primer partit a un combatiu Sabadell. Ràdio Sabadell, Bau Vituri, bon dia.
15: Bon dia. Els mariners van desplegar tot el seu arsenal ofensiu amb 7 gols en el primer quart, però el club va aconseguir retallar diferències fins al 9-8 de Sergi Cabanes a l'inici del tercer període. Tot i això, el Barceloneta no es va deixar sorprendre i va sentenciar poc després gràcies a l'actuació de l'hongarès Gergely Burian, autor de 5 gols. El cantor sabadellenc, un dels màxims realitzadors en 3 dianes, va ser el boia Òscar Asensio.
16: Hem competit molt bé, crec que ens hem deixat la vida cada un de nosaltres i al final pues, els ha caigut a ells, però crec que només per petits detalls i al final, si corregim aquestes coses, podrem competir a Sabadell.
15: Un segon partit que tindrà lloc dissabte a les 12 del migdia a Can Llong.
0: Gràcies, Pau, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, la Imantric, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Gaudiu de l'esport i de la ràdio.
17: La xarxa de comunicació local.
18: Tots els marroquins roben.
19: Ens treuen treballs.
20: Com a trans et veuen com un monstre.
21: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
22: Aquest amb un trastorn mental
23: és violent.
24: Una soledat, la gent gran.
25: Són gent que roben.
26: Paràsit. Marimatxo.
27: Però si estic solo.
28: Terroristes.
29: Ve a menjar plata.
30: Monstre. Tot això és odi.
1: aturem-lo.
3: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
19: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
23: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
24: Si us agraden els lleons i les mones, escolteu aquest poema. Un poema que ens parla d'aquests dos animals, un molt pelut i l'altre molt atrevit.
25: Hola, sóc l'en Mauro Luciano Palomares. Vaig a tercer de primària de l'escola Mare de Déu del Carmen del col·legi. El poema que he escollit es diu El lleó i la mona i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agraden els animals i els lleons, són guais. El lleó i la mona. Un lleó molt ben plantat vol presumir de crinera i busca una preguera perquè té el pèl embullat. Qui serà, si no serà, que el sabrà pentinar en trossa o diu a tot cuc que passa i ningú no vol provar. A la fi s'ha decidit una moneta incidida que tot juguen si la vida el deixa net i polit. Queda content el lleó i amb un rugit l'acomiada. Ella se sent prou pagada i fuig per l'altre cantó.
23: Gràcies, Ian, per recitar aquest poema. És molt divertit i molt animal. Fins al proper Embaladits. Adeu!
25: Adeu, Embaladits!
19: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Què tal? Benvingudes i benvinguts. Ens posem en marxa. Els esports rubinencs que arrenquen en aquest dilluns i en aquest habitual horari de quarts de dues de la tarda, repetició al vespre. Una jornada d'avui de ressaca de molt

0: de futbol i les victòries tant del 20 B com de la penya blaugrana Ramon Llorenç B, així com també la victòria per assolir la permanència, objectiu complert pel que fa al voleibol i al club vòlei Rubí en categoria femenina. Seran els temes que revisarem en clau d'agenda al final del programa, però ara hem de començar per on comencem, perquè la veritat és que no és fàcil, tot i que, evidentment, un títol europeu no es guanya cada setmana, així que, evidentment, que per aquí arrencarem amb la Copa d'Europa, la Women European League, segona en la història de l'Hockey Club Rubí Sant Patins, que es va guanyar ahir i a Valladolid en la final davant de les anfitriones. Un programa en el qual també hem de mirar cap al futbol i la Lliga Elite, aquesta promoció d'ascens absolutament oberta. És cert que la Pobla de Mafumet és bon equip, però la Unió Esportiva Rubí pot guanyar a qualsevol. Revisarem doncs la cita del passat dissabte, així com també començarem a mirar cap a ja dissabte tarda i l'encontre a Terres Tarragonines, en un programa en el qual també hem de parlar del waterpolo, accés a la final en la promoció d'ascens a divisió d'honor del conjunt femení després de superar el Molins de Rei, i acabarem també revisant tot el que va ser un partit espectacular amb un final de traca i mocador de l'Esportiu Rubí masculí en Lliga i davant de la Unió. Són els temes que posem sobre la taula per aquest programa que es posa en marxa ara mateix.
1: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
0: Comencem per la Copa d'Europa, segona. La primera es va guanyar el 2017, la segona s'ha aconseguit en aquest 2026. 9 anys després, i després d'haver disputat alguna que altra final, sobretot la recordada de l'any passat aquí a Rubí i davant de qui va guanyar ahir a la Valladolid, en el seu cas les va arrabassar el títol a la seva pista. És a dir, s'han intercanviat els papers, inclòs a la Lliga, perquè el Valladolid la va guanyar aquesta temporada i l'havia perdut la passada campanya. Èxit absolut per acabar de definir que ja sense aconseguir-ho ho era, aconseguint-lo encara més es fa referència a la qualitat i al bon nivell que té l'Hockey Club Rubí Sant Patins amb aquest equip femení que està fent sense cap mena de dubtes història. Hem de revisar el partit, com va anar, també hem d'escoltar la presidenta, però abans de tot anem a escoltar les protagonistes en la veu d'una d'elles, l'Andrea Seuc, amb la qual parlàvem després d'haver assolit el títol.
2: Doncs ara estem supercontentes, ha estat un torneig increïble per totes, estem, la majoria estem malaltes una mica, ja no sé si s'han fet, però bueno, tinc uns mocs, però igualment això es celebrarà, ara s'està celebrant i bueno, és que ha sigut un torneig increïble pel club.
0: Toca celebrar-ho sense cap mena de dubtes, per fi, la Copa d'Europa, que se'ns havia, diguem-ne, que ennuegat els últims anys.
2: Sí, sí, portaven sense guanyar el torneig des de 2017, que va ser el primer. I que ara estem supercontentes.
0: L'equip, com ho ha vist? Veia factible aquesta victòria? Perquè ara parlarem del partit. La veritat que ha estat còmoda, però suposo que arribar a la final, amb aquella qüestió de les finals que tenia encara per vosaltres una factura pendent?
2: Sí, sí, sí. Bueno, sabem que hem de lluitar fins al final. Estàvem molt confiades perquè els equips que hi havia els coneixíem. Sabíem que probablement ens trobàvem amb Valladolid a la final, és l'equip que més coneixem, crec que hem jugat 7 partits aquest any contra elles, i ha estat ser intel·ligents i jugar fort.
0: Sobretot la clau per mi en aquest partit, perquè ha estat molt igualat, no ha volgut ningú arriscar excessivament, ha estat la primera errada d'elles en una sortida de disc, i a partir d'aquí, amb el gol vostre, tot plegat ha canviat.
2: Exacte, ens hem aprofitat que aquesta pista ja sabem que és molt gran, és més gran que Rubí, i intentem, a la que vas pel davant al marcador, ens obrim una mica a peix d'espai i és jugar a tenir a possessió de tot.
0: El que sí que no hi ha dubtes és que en aquest campionat d'Europa heu guanyat tots els partits, heu sigut el millor equip.
2: Sí, sí, sí, sí. De fet, hem estat abans mirant i el total que seria... han estat només 2 gols en contra. No et sabria dir quants han estat a favor, però sabem que Valladolid no és l'únic equip que no ens ha ficat cap gol. Llavors és això, és ser intel·ligents i conèixer a l'altre equip, sempre.
0: I sobretot ara toca això, no? Com ho celebrareu? Primer estareu per allà, després de tornada ja seguim la festa, no?
2: Home, esperem que sí. Sí que és veritat que és un viatge bastant llarg, hi ha jugadores que conduïm, però menjarem, jo crec que dinarem aquí, marxarem i allà a casa ja celebrarem com s'ha de celebrar.
0: I una altra qüestió, Andrea. Vosaltres ja sabeu que sou un gran equip, perquè evidentment que els números estan aquí, tot i que no s'aconseguien els títols. Canvi...

0: ara la sensació en alguna cosa dintre vostra, sabent que sou el millor equip d'Europa?
1: Saps el que passa? Que nosaltres confiem molt en la jugadora que tenim al costat. Ja sabíem que som un dels millors equips que hi ha a Europa i probablement som un dels millors equips que hi ha al món, però és que el que ens fa més fortes és que estem sempre juntes. Hem perdut i encara hem celebrat la lliga que hem fet. Hem guanyat i encara ho celebrem. Sigui el que sigui, nosaltres celebrem estar juntes, sempre. Llavors, jo crec que és aquesta l'actitud que s'ha de tenir.
0: I la que s'ha de continuar, eh? Perquè aquesta segona Copa d'Europa és potser l'inici de moltes més coses, que ja és el, diguem-ne, el present de tot el que esteu fent. Doncs que ho celebreu, ho celebreu i molt, Andrea, enhorabona.
1: Moltes
0: per aquest...
1: gràcies, un petó.
2: Llarg viatge, eh? Des de Valladolid ahir a la tarda, però vaja, millor fer-ho d'aquesta manera que no amb derrota, així que alegria absoluta a les files de l'Hockey Club Rubí 100 Patins, amb l'Andrea Seú, que ens ho explicava des de la mateixa pista quan recollien la segona Copa Continental aconseguida per l'Hockey Club Rubí 100 Patins. Feien pinzellada amb l'Andrea, eh? Partit en el qual la primera meitat la por de no cometre errades va fer que no fos un partit massa vistós, sense excessives ocasions de gol, no arriscava ningú. Algun detall havia de canviar-ho i va ser una errada en un intent de sortida de disc per part del Valladolid amb la portera que sortia de la seva zona. Es va aprofitar l'Hockey Club Rubí 100 Patins pel fer, gràcies a Núria, el primer gol del partit. A partir d'aquí ja les de Valladolid van haver d'arriscar una mica més i es va aprofitar perfectament un 100 Patins que va anar, doncs, diguem-ne, que ficant una miqueta més, doncs, el dit a l'anafra de la derrota de la Valladolid, la victòria de les nostres, un gol rere l'altre i fins tancar la cita amb el 4-0 en un camí que començava divendres i que revisem amb el nostre company Toni Bravo Rodríguez.
3: El títol europeu dels 100 patins va començar amb la victòria divendres del partit inaugural dels 100 patins contra les Fènix de Riz Orangis. Recordem, era 10:45 quan començava aquest duel, primer duel d'aquesta Copa d'Europa. Les nostres s'imposaven per 3-1, descansaven perquè després a la tarda els hi venia un partit molt dur. S'enfrontaven a les anfitriones, a la seva pista, les Panteres de Valladolid, i les nostres s'imposaven per 0-3. Tenien el temps just per descansar, perquè després, al dia següent, ja 10:45, dissabte, s'enfrontaven a les Tigers de Steggersbach, van tornar a guanyar les noies dels 100 patins, les de Shawnee Ortega, 4-1, tercera victòria consecutiva que els hi donava el pas cap a les semifinals. Aquestes semifinals que s'enfrontaven aquell mateix dissabte a les 8 de la tarda contra les Tigers Steggersbach, de nou, victòria 2-0 que els hi donava el pas a la final davant del Valladolid.
2: Gran, gran competició la realitzada per l'Hockey Club Rubí 100 Patins per assolir aquesta segona copa. Hem parlat de la vessant esportiva, també felicitar l'entrenadora Shawnee Ortega pel seu primer títol. Anem a escoltar la vessant institucional, per dir-ho d'alguna manera, amb l'alegria personalitzada en la presidenta, Sonia Santiago.
1: Totalment, totalment. A més, és que ha sigut amb un partidàs, o sigui, amb una solvència i el que saben elles fer superbé. Ha sigut espectacular.
0: Quina sensació tens després de tot el que s'ha hagut de treballar per assolir aquest títol europeu?
1: Que per fi ha arribat el que es mereixien. Tot que jo continuo dient que no hi ha cap equip que arribi a totes les finals i això ja és un superpremi. Però que tinguin la copa a la mà i aquesta vegada siguin elles que l'aixequin, la veritat és que, clar, emociona.
0: Clar, és que és per emocionar-se, entre d'altres coses, perquè el que fa aquesta copa que ara teniu és acabar de certificar el que ja tothom sap, que sou un dels millors equips.
1: Bueno, Valladolid ens ho posa difícil sempre, però sí, avui s'ha vist que sí que podem guanyar-les, com havia passat a tota la temporada, però a vegades hi ha mala sort i a vegades no.
0: I ara ha tocat la part positiva en un bon partit.
1: Exacte.
2: Sense cap mena de dubtes, títol i celebració merescut per part de l'Hockey Club Rubí 100 Patins, que ha fet una gran temporada en noies, sumant-li la gran feina que s'ha fet en categoria masculina, arribant fins i tot al play-off per al títol de Lliga i a la final de la Copa del Rei. Ha estat un any espectacular per a l'entitat de la nostra ciutat.
4: Sonido Vinilo.
5: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
4: Sonido Vinilo.
5: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.

0: con José Verde. A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
1: Som-hi amb el partit de la Unió Esportiva Rubí, promoció d'ascens a tercera ref, eliminatòria primera, amb l'anada municipal de Can Rosés i tot obert de cara a dissabte vinent a les 7 de la tarda i a la Pobla de Mafumet, quan es disputi el partit de tornada. Factor camp favorable al conjunt tarragoní, que va acabar amb la tercera plaça de la fase regular i la sisena de la Unió Esportiva Rubí. Però, malgrat aquesta diferència que es podria a pensar, sobre el terreny de joc no n'hi ha tanta. És cert, la segona meitat de l'1-1 de dissabte a Can Rosés va ser del conjunt de la Pobla de Mafumet, un equip de molta qualitat, però els nostres li van plantar cara, van optar la victòria la primera volta quan van jugar allà, per exemple. Hauria d'haver guanyat l'equip que llavors entrenava el José Solivelles amb el 0-0 que va acabar el partit, però un gol que va entrar, però van assenyalar una falta, crec que amb una confusió de l'àrbitre. En definitiva, que resten moltes coses a explicar. Estarem en directe dissabte en aquesta casa a Ràdio Rubí amb la Unió Esportiva Rubí. Tot plegat després de l'1-1 de dissabte. La sensació a les files rubinenques és que segueixen vius. El motiu perquè, sobretot, a la recta final i amb l'1-1 van tenir 3 ocasions. Nico va tenir les 3 claríssimes per posar per davant en el marcador la Pobla de Mafumet. En 2, la intervenció de Rafa Leva, i en la última de totes, relliscant, que no va entrar la pilota a la porteria de la Unió Esportiva Rubí. D'aquesta manera s'acabava 1-1. Curiosament, el gol de cada equip va arribar a la millor meitat del seu rival. És a dir, el Rubí va ser millor en la primera part. Va tenir bones ocasions de gol, però sense aconseguir-les, i en una estoneta, que sí que és cert que la Pobla va igualar les forces, doncs es va col·locar, gràcies a un penal clar, el 0-1 en el marcador. A la represa va millorar la Pobla, va trobar la manera de contrarrestar el joc al mig del camp nombrós amb, doncs, aquesta població que ha introduït el Blai Martí en el joc dels nostres, que els fa tenir el control, i a partir d'aquí, doncs, el partit va ser per a ells, però en una batzegada. Va tenir una fuetada d'aproximadament uns 10 minuts jugant una mica millor, i sobretot en la jugada del gol trenant molt bé, va tenir a més la sort que Beamuz es va fer el gol en pròpia porta, i d'aquesta manera es tancava l'eliminatòria amb l'1-1 i amb molt encara per viure aquest pròxim cap de setmana, i sensacions bones per part de l'equip que entrena, qui escoltem en un fragment de l'entrevista de dissabte, el Blai Martí.
2: Sí, estem vius i és molt important, perquè al final és una eliminatòria de 180 minuts. Crec que era ser una mica innocent pensar que avui es podien resoldre coses almenys a favor, perquè ells són molt bon equip. La idea era plantejar un partit llarg. Crec que hem fet bons minuts, hem tingut molt bones versions. Quan hem patit ens hem agafat el partit. Han aparegut els jugadors també importants. El Rafa ha estat fenomenal, hem competit bé. Ens ha somrigut de sort i ens anem a la Pobla amb un bon resultat per anar allà a tancar l'eliminatòria.
1: Ens ha somrigut la sort, és cert, sobretot en l'última jugada, que l'1-2 semblava que pujava al marcador, però també amb ells, perquè el Rubí ha començat millor, i el penal en una jugada així una mica estranya, no discutible, però també en aquest sentit la sort cap a un costat i cap a l'altre avui ha anat a tot arreu.
2: Hi ha sort i hi ha encerts i desencerts, no? Jo crec que al final la sort sempre està, és un factor de futbol. Crec que la primera part hem estat molt superiors. Estic molt satisfet amb la primera part. Crec que nosaltres també, ara mateix, per com estem físicament, hem de plantejar primeres parts així, perquè dels nostres millors moments han de sortir coses bones. Crec que en els nostres millors minuts no hem obtingut coses bones, i això ha estat una pena. I ells, com dius, a la primera part han tingut molt poca cosa. El que hem tingut sí que és veritat que ha estat perillós, perquè nosaltres assumim riscos, però crec que al final hem estat valents, hem anat de tu a tu, hem fet un partit que la gent pot estar orgullosa, hem tingut la pilota, els hem dominat, a la segona part també hem tingut minuts així, i és veritat que ells són bons i que també tenen capacitat per fer això, ho sabíem, però crec que en tot cas no hem estat inferiors a la Pobla en tot el partit.
1: I s'ha mostrat també un partit d'aquells d'escacs entre amb els moviments dels entrenadors, perquè heu començat sabent tenir la pilota al mig del camp i els seus moviments que us han neutralitzat i us han fet passar una mala estona també, eh?
2: Són bons, el Xavi també és molt bo, crec que treballa molt bé l'equip, ha fet molt bona feina durant tot l'any, crec que la Pobla i ara d'esperar, perquè al final és un filial, tenen gent jove, però ha madurat molt i ha crescut molt. Crec que fan el millor futbol de la categoria. Nosaltres ho volem intentar i sí, ha estat un partit. Jo crec que ha estat un partit divertit també per la gent de fora. Crec que hi ha hagut un partit amb dos equips que volien jugar, que això sempre s'agraeix. Sigui com sigui, serà una eliminatòria molt maca.
1: I és que també arribar a aquestes eliminatòries és molt maco, perquè déu-n'hi-do el que s'ha viscut avui, quin ambientàs a Can Rosés.
2: Això és el més important. Al final, crec que nosaltres juguem per la gent, us ho he dit, al vestidor. Crec que aquests dos mesos hem fet màgia. Aquesta màgia respira, primer es va començar a respirar a dins, però després a respirar fora és importantíssim. Sé que hi ha gent que estima molt l'entitat, que treballa molt per l'entitat, que ho ha viscut amb una il·lusió tremenda tota la setmana, i crec que l'única cosa que ens podíem exigir era competir i fer-los sentir orgullosos com ho hem fet jo.
1: I aquesta part positiva que es trasllada a l'afició, perquè es fletarà un autocar perquè hi vagi a ajudar a la Unió Esportiva Rubí a la Pobla de Mafumet, i de moment la resposta està sent força, força interessant, perquè entre d'altres coses també està ben-hi espectacle. Aquesta Lliga Elite és un espectacle en si, en el seu total i en aquest cas en l'eliminatòria. També ho reconeixia un Xavi Vilagut, l'entrenador de la Pobla de Mafumet, que de la seva banda diguem-ne que lamentava el que els hi havia passat a la recta final del maig.
3: Bé, nosaltres, la veritat és que ha sigut un bon partit, jo crec, de cara a l'aficionat, i nosaltres també ho hem sentit a dintre, que ha sigut un partit amb dos equips amb molt de personalitat, però bé, ens anem amb un regust una mica agradol, sobretot crec que perquè la segona part hem tingut moltes ocasions i molt clares per poder guanyar el partit. Aquesta és una mica la sensació.
1: Una sensació d'haver pogut guanyar el partit, sobretot amb aquestes tres últimes, i l'última de totes, que tothom estava allà veient el gol, ha relliscat. Això us deixa aquest puntet, no?
3: Sí, exacte. Sí que sabíem una mica que aquest camp doncs, té aquesta característica, que de vegades es rellisca una mica, no? Llavors aquí crec que no m'hem acabat de llegir bé, perquè si sabíem que era això, doncs era potser millor acabar-la, però clar, al final amb les pulsacions a tope els jugadors, doncs, intenten fer-ho de la millor manera. Sí, la veritat és que hem tingut tres, jo crec que la segona part, tres o quatre molt, molt clares. Llavors, alguna d'aquestes havia d'haver entrat, no ha pogut ser, l'eliminatòria queda oberta i ens jugarem a la Pobla.
1: Sense cap mena de dubtes, la veritat és que ens espera un dia d'emocions fortes a la Pobla de Mafumet. En tindrem temps, de parlar, i ho farem de manera àmplia en aquesta casa, a Ràdio Rubí, en la prèvia, però ja anotar quatre dades, La Unió Esportiva Rubí, en una eliminatòria que acabava amb 1-1 en l'anada i a Can Rosés, va acabar guanyant 0-1 en la tornada i va pujar de la segona la primera catalana. Parlem de la temporada 2017-2018, quan es va superar en aquella eliminatòria a la Tàrrega. Dades que s'han acostat molt al que està passant contra la Pobla de Mafumet, que com a contrapartida i sobretot la Unió Esportiva Rubí, si vol passar, ha de trencar amb la història. Per què? Doncs perquè en 9 visites el conjunt tarragoní mai l'ha guanyat, i en aquest cas per passar necessita la victòria, si bé és cert que es podria arribar als penals, perquè hi ha hagut una petita confusió al respecte d'aquesta qüestió, perquè la normativa a nivell doncs, de tercera ref és que les eliminatòries la guanya en cas d'empat qui ha acabat millor en Lliga, però ja hi ha hagut un enviament de circular que en aquesta Lliga Elite l'eliminatòria s'haurà d'acabar de definir en cas que s'arribi al final dels 90 minuts i de la pròrroga en empat, doncs s'hauria de definir pel que fa a la pena màxima. Els penals, els quals recordin el Rubí davant del Rutler Molinà, també té un gran record d'una de les poques vegades en la seva història que s'ha trobat amb aquest tipus de, doncs, eliminatòria. En parlarem en aquesta casa i molt, evidentment, a Ràdio Rubí. Estarem en directe el dissabte amb la Unió Esportiva.
4: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració. Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat, i que la inspiració t'agafi o no treballant. Inspira't!
1: Més bones notícies. Ja ho avançàvem quan arrencàvem el programa, perquè han estat tots resultats força positius. Per exemple, en waterpolo tenim l'accés a la divisió d'honor, el retorn a la màxima categoria del waterpolo femení per al Club Natació Rubí, obert encara perquè ha passat la semifinal, la primera eliminatòria, superant el Molins de Rei. Ja ho va fer a la seva piscina en l'anada, amb el 6-10 final, i en aquesta tornada, dissabte, guanyava 10-5, marcant la clara diferència entre les que han guanyat la fase regular i les quartes classificades. Ara arriba un rival força més complicat, com és el Club Natació Barcelona, amb les que, de fet, des que va començar la temporada se sabia que probablement serien els dos equips que lluitarien per l'ascens. La final de la Copa Federació li va guanyar al conjunt barceloní, però és cert que en Lliga les nostres van ser superiors, així que tot obert per aquesta eliminatòria. Anem a tancar la primera d'elles, la guanyada davant del Molins de Rei. Escoltam un fragment de l'entrevista amb el Carlos Ligero després d'un 10-5 clar, el que es va aconseguir el passat dissabte a la piscina de Can Rosés.
5: Sí, hem sortit amb les coses molt clares. Crec que l'equip ha mostrat una molt bona intensitat des de l'inici, amb el 3-0. Felicitar-les perquè no és fàcil. Quan portes avantatge, a vegades t'entra una mica de relaxació, i les noies avui han estat espectacular, igual que durant tota la setmana, i crec que és molt merescut.
6: Home, és que especialment avui, no dic que amb això que no et facin cas normalment, però especialment avui t'han fet cas perquè tu deies setmana passada l'entrevista per aquesta casa que sobretot s'havia de sortir a ràpidament obrir forat per evitar problemes.
5: Sí, a vegades em fan cas quan volen, però sí que és veritat que és un grup que quan les apretes i quan les exigeixes, les coses poden sortir bé o malament, però respon molt bé, i avui han tornat a respondre, tant les grans com les menys habituals, totes. S'han fet, crec que, una setmana de gran nivell d'entrenos, i avui s'ha reflectit.
6: S'ha baixat una miqueta el nivell al final, però era normal, no? També tu has aprofitat per donar una mica de descans pel que se'ns ve a sobre.
5: Sí, hem donat descans perquè tenim jugadores que venen amb molts minuts acumulats, també alguna que ha estat en selecció, i això es nota, porten tot l'any sense parar. Hem rotat, però crec que encara així, sí que és veritat que hem encaixat una mica més, però crec que les que han entrat de banqueta han estat molt bé, també. Has de tenir en compte que avui era un més 6, un més 7 que estaven en el partit, més un més 4 que portàvem d'ahir. És normal baixar una mica de relaxació, sabent que tens una setmana dura per davant també i una final dissabte vinent, i aquí no jugar-te una targeta, un cop, no forçar gaire, jugadores amb molest, estàs ja una mica més a ralentir, i és normal, però molt content amb l'actitud des de l'inici fins al final. Crec que hem sigut superiors, que no hi ha hagut partit, i era el que buscàvem.
6: Clar, és que ara sí, ara va de debò.
5: Sí, ara va de debò, ara va des de que el dia 31 d'agost vam començar. Portem esperant aquesta setmana i la vinent durant tot l'any, ara va de debò, ara ens hem de centrar, ara hem de preparar molt bé el partit, ara hem de jugar, crec que ara les noies respondran, crec que a la final, bueno, és un partit dur, juguem contra un equipàs, amb jugadores molt, molt experimentades de divisió d'honor, però crec que estem preparats. Després l'esport pot passar qualsevol cosa, però tinc una confiança plena en aquest grup per l'any que ha fet, per com ha treballat i per l'ambició i l'il·lusió que té.
1: La veritat és que és un grup que ha demostrat que pot pujar, pot tornar a la divisió d'honor, la qual la perdien la passada temporada, però sense cap mena de dubtes estan fent una gran campanya al Barcelona, que les espera en aquesta eliminatòria de la divisió d'honor del waterpolo. Les nostres han guanyat solventment el Molins de Rei. Més feina ha tingut el conjunt barceloní davant del Pontevedra, ja guanyava 9-10 i 14-11 en el partit de tornada aquest a Barcelona. Aquesta setmana i la setmana que ve se sabrà, perquè el primer dels partits serà dissabte a Barcelona amb la tornada, i si hi ha empat, victòria, perquè han acabat millor en Lliga per al Club Natació Rubí en aquest intent de tornar a divisió d'honor del waterpolo.
7: www.radiorubí.fm.
8: Tota la informació dels equips rubinencs.
7: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
8: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
7: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
8: Tot l'esport rubinenc a
7: radiorubí.fm.
1: I som-hi amb un altre gran partit, gran jornada, la viscuda a la Llana ahir a la tarda, amb l'empat a 4 in extremis, en un partit espectacular de l'Esportiu Rubí davant de qui encara jugava l'opció d'ascens directe a la tercera nacional del futbol sala, com és la Unión. Toni.
9: Segon classificat, que encara tenia opcions de lluitar pel lideratge. El partit, disputat amb ritme alt i fases de domini altern, va tornar a demostrar el nivell competitiu que els rubinencs van exhibir en aquest segon tram de la Lliga. A l'inici va ser immillorable per als locals. L'equip de David Parrilla va sortir intens, endollat, amb les idees clares, i en la primera ocasió va arribar l'1-0. Tot i això, la Unión, que necessitava aquesta victòria per pressionar el Ripollet, va fer un pas endavant, va assumir el control del joc, Minut 12, arriba l'empat a 1. Malgrat que els rivals van generar més arribades fins al descans, la defensa rubinenca, la manca d'encert visitant, va mantenir el marcador igualat i a la represa del partit va entrar en un intercanvi constant d'ocasions. El Rubí doncs, va colpejar primer amb el 2-1, però la resposta rival va ser immediata amb el 2-2. L'empat va esperonar la Unió, que va aconseguir capgirar el marcador fins al 2-3. I tot i el cop, els rubinecs van mantenir el pols competitiu. Van trobar el 3-3 en una acció de perseverança i quan faltaven 4 minuts, la Unió va tornar a avançar-se amb el 3-4, obligant el Rubí doncs, a reaccionar. Va jugar en porter jugador en els instants finals. La decisió va tenir premi. 18 segons del final, jugada de pissarra que supera la pressió alta visitant, va acabar amb el 4-4 definitiu, celebrat com un triomf moral per l'equip i l'afició.
1: No es jugava res, l'esportiu Rubí, però és cert que sempre s'ha de competir per fer doncs, digne encara més aquesta competició. De fet, la Unió, si guanyava, superava la classificació al Ripollet, que havia punxat davant del Castellà, un altre equip que no jugava res, però que també va competir. Al final, però, empats dels dos equips i, per tant, tot continua igual de cara a l'última jornada. El Ripollet, si guanya o empata, doncs es farà amb l'èxit. No, ha de guanyar, perquè si empatés encara li podria superar la Unió en la classificació, doncs si guanyés, doncs, es faria amb el títol. En aquest cas, i pel que fa a l'esportiu Rubí, toca només pensar en la part positiva de tot plegat. Escoltem a l'entrenador David Parrilla.
5: Molt positives. Jo crec que després de l'esforç titànic i el partidàs que vam fer dijous, pues, tenia una mica d'això de veure com estava el meu equip avui i jugant contra un equipàs com és la Unió. Hem jugat tots una quantitat de minuts molt gran, fent debutar a dos nois de 16 anys aquí a la Llana, que és un orgull, i tot i així aconseguim treure un punt pues, que ens manté igual a la classificació, perquè no pujarem ni baixarem, però sí que ens demostra de la valia de la nostra plantilla.
1: Sense cap mena de dubte. És un esportiu Rubí que ho té tot fet. Encara resten coses a passar en aquesta tercera nacional, grup 1 de competició del futbol sala.
10: I Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
1: Vinga, que la recta final el que fem és revisar en petit format. Demà ampliarem tota la informació dels altres partits que es van disputar. Poquets, però hi havia alguna cosa, Toni.
9: Poquets, però molt intensos. Comencem aquest repàs esportiu amb futbol i vòlei, perquè les noies del vòlei Rubí femení han aconseguit la permanència a tercera catalana després de guanyar 1-3 a la pista del Llinars. La darrera jornada de la segona fase. Les rubinenques van capgirar un primer set advers, molt ajustat, això sí, 26-24, i van dominar els tres següents. Amb aquesta victòria, les de Lino Salamanca van tancar la fase en tercera posició, 27 punts, certifiquen la salvació directa després d'un final de temporada excel·lent amb 4 triomfs consecutius. I pel que fa a les promocions d'ascens de futbol a tercera catalana, doble victòria en els partits d'anada. El filial de la Penya Blaugrana, Ramon Llorenç, s'imposava 2-0, la Penya Blaugrana Sant Cugat, dos gols en 5 minuts de la segona part que van permetre encarrilar la tornada. També va fer un pas endavant el Venti B al camp de l'Incres Atlético Club de Futbol B. Els rubinencs es van imposar 2-3 en un partit en el que els nostres van portar la iniciativa en el marcador. El duel de tornada per a tots dos equips filials rubinencs de l'ascens proper dissabte a partir de les 6 de la tarda.
1: Moltíssimes gràcies al nostre company Toni Bravo Rodríguez, que us diu adeu, al igual que també un servidor, Siscolar García, com sempre fem amb els dilluns, desitjar-vos una molt bona setmana i, evidentment, un bon dia, el d'avui dilluns, que vagi bé.

0: esports a Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm. Ràdio Rubí.
1: Són les 2 de la tarda.
0: Informatiu migdia.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dilluns, és 25 de maig i repassem els titulars d'aquest primer dia de la setmana amb el David García Entrena. Doncs avui li dedicarem els primers minuts a aquest informatiu al sector econòmic. Concretament parlarem d'empreses i per diferents raons. Comencem per Ficosa, perquè la plantilla de la seva planta Viladecavalls segueix amb les seves mobilitzacions.
2: Protesten, recordem-ho, contra l'ERO, que ha plantejat la direcció de l'empresa i que pot afectar treballadors rubinencs. L'empresa ha rebaixat els acomiadaments de 172 a 113 en l'última proposta, però la plantilla diu que no n'hi ha prou. Segons els representants dels treballadors, estan sent massius al seguiment d'aquesta aturada. I en el cas de Ruffini, s'ha declarat insolvent i es troba en concurs de creditors i per segona vegada.
1: I atenció, perquè el Consorci Sanitari de Terrassa trasllada des d'avui de forma temporal la seva activitat assistencial, la del centre Ferran Salsas i Roig, mentre revisa com estan les instal·lacions d'aquest centre, si ho ha comunicat el propi consorci en un comunicat a premsa.
2: Això vol dir que els usuaris del CESMIG, el Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil, també del Centre de Salut Mental d'Adults i l'Hospital de Dia hauran de ser atesos o al CAP Anton de Borja o al CAP Sant Genís. El centre s'ha començat a posar en contacte amb els pacients que tenien cita al Ferran Salsas i Roig per informar-lo sobre aquest canvi.
1: I avui també parlarem d'una polèmica al voltant de l'actor de Gladiator, Russell Crowe, i és que els terrenys naturals de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, entre Rubí i Sant Cugat, acolliran aquest mateix estiu el rodatge d'una pel·lícula. I què està passant amb aquesta pel·li, David?
2: Doncs que segons 3CAT fa mesos que es prepara la zona amb la construcció de decorats i camins, tot i ser, recordem-ho, un espai d'accés prohibit per la pesta porcina i d'haver-se trobat a la zona diversos senglars positius. I clar, la ciutadania i les entitats de Rubí i Sant Cugat diuen que per què es pot fer aquest film i ells no poden accedir al medi natural. Us ho expliquem tots en uns minuts.
1: I entitats i ciutadania no es van voler perdre ahir la cita amb la festa dels xatos, malgrat la intensíssima calor que feia ahir i els canvis de recorregut que enguany doncs, ha patit per culpa de la pesta porcina africana, precisament.
2: I és que ahir a Rubí la temperatura feia molta i molta calor. Els termòmetres van superar els 31 graus. Això va provocar que els assistents, molts gent gran, es van haver de moure una esplanada sense gairebé ombra. Malgrat tot, la festa va ser molt participativa i el públic va respondre participant en les diferents actuacions.
1: Doncs precisament sobre el temps, no podem dir gaire cosa diferent, perquè avui el que destaca és la calor. Avui tindrem una màxima de 30, demà encara pujarà més. Temps de platja, vaja. Ens explica millor la previsió meteorològica per avui el Luismi Pérez, des de la xarxa. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Comença la setmana tal i com va acabar la darrera, amb unes temperatures de ple estiu. De fet, a hores d'ara tornem a passar dels 30 graus ja en aquests moments a moltes comarques del prelitoral, de l'interior de Girona, també del Pla de Lleida. I no només 30 graus, sinó que en seran al voltant dels 35 els que s'arribaran a assolir en alguns indrets de les Terres de Ponent i també de l'interior de l'Ebre. Això sí, amb una mica més de vent tossut, un vent de xaloc, un vent de llevant, aquesta marinada alta, més insistent a les comarques de Lleida i de l'interior tarragoní, però sempre amb un bon sol, només 4 núvols decoratius, bàsicament, a les muntanyes de l'Alt Pirineu Lleidatà. En vista el dimarts, aquesta temperatura no afluixa. El matí serà suau, fins i tot una mica xafogós arran de mar, i la tarda tornarà a portar valors al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, sense pluges, alguna boira a l'Ebre al matí. Atenció, perquè entre el dimecres i el dissabte tindrem gairebé una onada de calor. Estem pendents a la xarxa.
1: La plantilla de Ficosa a Viladecavalls manté les mobilitzacions contra l'ERO, plantejat per la direcció, i adverteix que podria endurir encara més aquesta vaga si les negociacions continuen encallades. Els sindicats consideren insuficient la proposta de l'empresa, que, recordem-ho, ha rebaixat els acomiadaments previstos de 172 a 113 treballadors de producció i planteja un ERTO de 18 mesos per a 38 empleats d'enginyeria. Els representants dels treballadors asseguren que la plantilla manté un seguiment massiu d'aquestes protestes que començaven ja divendres i que les accions actuals passen per bloquejar l'entrada i la sortida de mercaderies de la planta per pressionar la direcció de l'empresa. Escoltem com ho explicava aquest matí a Rubí al Dia la presidenta del comitè d'empresa, Soledad Beltrán.
4: Que las familias no tengan una merma económica tan potente como podían ser demasiados días de huelga juntos, entonces se consideró que parar la empresa a la hora de que entre mercancía y salga mercancía es parar la empresa también, porque aguantarán poco.
1: Els sindicats insisteixen que l'empresa continua sense justificar adequadament els acomiadaments i denuncien manca de transparència durant les negociacions. També rebutgen les indemnitzacions plantejades per Ficosa i reclamen mesures com prejubilacions i baixes voluntàries per reduir l'impacte social d'aquest expedient. A més, asseguren que la plantilla de la qual en formen part 121 treballadors de la nostra ciutat està preparada per intensificar aquestes mobilitzacions, si no hi ha avenços, a les reunions previstes aquesta mateixa setmana al Departament de Treball. Escoltem ara el delegat sindical de la UGT a Ficosa, Òscar Mesa.
0: En principio estamos hablando de una empresa que está alegando causas productivas, aunque de momento las negamos, y por lo tanto no son económicas. Entonces, además, consideramos que si las cosas se quieren hacer bien con salidas no lesivas, recordamos que somos una plantilla, por desgracia, bastante envejecida. Entonces, creemos que un gran número de salidas se pueden adoptar sin ningún tipo de lesión.
1: Els representants sindicals també han anunciat que traslladaran el conflicte al Parlament per exposar la situació dels treballadors afectats i reclamar més implicació per part de les administracions. I de Ficosa, parlem ara de Rufini, perquè es troba en concurs de creditors i per segona vegada a més. Segons informen diversos mitjans especialitzats, aquesta empresa d'injecció d'alumini, Rufini, s'ha declarat insolvent. L'empresa, amb seu aquí a la ciutat, ha presentat un concurs de creditors fa 15 anys i el va donar per tancat el 2023. Aquest concurs de creditors és un procediment legal a instàncies del propi deutor, l'empresa en aquest cas, per reorganitzar els seus deutes. Amb aquesta figura es vol evitar la declaració de fallida. Rufini ja va declarar un concurs de creditors fa anys, el 2010, que va concloure, com dèiem, el desembre de 2023, després d'haver absorbit les societats industrials Constructora de Models i Afines, Saltamar i Alumec. A finals de 2025, però, va acomiadar 22 treballadors a través d'un expedient de regulació d'ocupació. El jutjat mercantil número 7 de Barcelona ha dictat ara una interlocutòria que declara la insolvència i nomena administrador concursal a Josep Figueres Comas, de l'empresa especialitzada Figueres Legal. Guido Rufini Forés, administrador, volíem dir, soci únic de Rufini, que té 130 treballadors i unes instal·lacions al polígon industrial de Can Jardí de 22.000 metres quadrats. Rufini va facturar 15,6 milions al 2024, segons les darreres dades disponibles, amb una caiguda del 25% respecte de l'exercici anterior. Aquest procés concursal obrarà un període d'incertesa per la plantilla i els proveïdors, tot esperant que l'administrador concursal avaluï la viabilitat del negoci i analitzi possibles vies de continuïtat. I encara parlem d'una tercera empresa, però evidentment des d'un altre punt de vista, que no té res a veure amb aquests dos casos, amb Ficosa i amb Rufini. Ens referim a la BJC, aquesta empresa de materials elèctrics que compleix 100 anys i que ho va celebrar el divendres, al migdia, després que dijous, si recordeu, a la nit de l'empresa, l'Ajuntament el reconegués amb el Premi a la Trajectòria. Per això dèiem que no té res a veure amb aquests dos casos. Òscar Envit, director general d'aquesta empresa, va voler posar divendres en valor l'arrelament de l'empresa a la ciutat rovirenca després de tants anys i de diferents propietaris. I, per la seva banda, l'alcaldessa, Ana Maria Martínez, destacava els valors que l'empresa ha mantingut al llarg d'aquests anys, a la vegada que es mostrava orgullosa de la ciutat industrial que és Rubí.
5: BJC ha sabido evolucionar a lo largo de un siglo manteniendo intactos valores que son esenciales y son importantísimos, la calidad, la innovación y la vinculación con la ciudad que la ha visto crecer. Y eso para nosotros tiene un valor inmenso. Rubí, como decía, es industria, lo digo y lo decimos con orgullo. Es una ciudad que mira al futuro, que quiere avanzar, pero no va a renunciar, no quiere renunciar a sus raíces. Y empresas como esta, como BJC, explican muy bien lo que somos. Somos esfuerzo, talento, capacidad emprendedora y voluntad de continuar avanzando.
1: El director general d'aquesta empresa va voler destacar l'evolució de la firma en els últims anys, en què ha innovat amb les smart homes i s'ha mantingut al dia amb les novetats en mecanismes elèctrics, com ara endolls i interruptors. Però no només han evolucionat els seus productes, sinó que també amb les empreses amb les que col·labora i en una creixent paritat entre els seus treballadors. Escoltem a Òscar Envit.
6: Hay dos líneas que llevamos ya unos cuantos años reforzando. La primera es toda la parte de trabajo con empresas de carácter social. Es una parte importante porque forma parte de la sociedad donde estamos. y la otra es el rol de la mujer dentro de la empresa, sobre todo de la industria, donde históricamente ha estado muy masculinizado, como decías. En 10 años lo que puedo decir es que hemos pasado como del 75% hombres, 25% mujeres, a un actual 60% hombres, 40% mujeres. Y dices, no es una cifra perfecta, pero oye, estamos en la línea, con convicción de que oye, queremos llegar a una sociedad más igualitaria y que BJC sea reflejo de esa sociedad.
1: A l'acte també va participar Giri Konekit, president del grup Elco, propietari de BJC des de l'any 2025. També va parlar dels valors dels treballadors de l'empresa, de la seva essència i de la seva capacitat de resiliència en moments difícils al llarg d'aquests 100 anys.
7: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I segons explica en un comunicat de premsa, el Consorci Sanitari de Terrassa trasllada des d'avui mateix, des d'avui dilluns i de forma temporal, l'activitat assistencial del centre Ferran Salses i Roig mentre revisa com es troben les seves instal·lacions després de la gran tempesta que va caure fa uns dies. Això vol dir que els usuaris del Centre de Salut Mental Infantojuvenil, el Centre de Salut Mental d'Adults, però també de l'Hospital de Dia, seran atesos o bé al Cap Anton de Barge o bé al Cap Sant Genís, que són els dos caps que gestiona el Consorci Sanitari de Terrassa. El centre ja s'ha començat a posar en contacte amb els pacients que tenien cita al Ferran Salses i Roig per informar sobre aquest canvi i sobre on han d'anar a fer la seva visita. Recordem que el passat 12 de maig va caure una tempesta molt forta a la ciutat, va provocar que el Centre de Salut Mental Infantil Juvenil de Rubí doncs es tanqués, des de llavors està tancat pels danys materials a les instal·lacions per culpa d'aquesta pluja. Segons anunciaven les famílies, la setmana passada alguna de les visites previstes, a més, doncs s'estan fent per via telefònica i algunes fins i tot s'han hagut d'anul·lar. Hem de tenir en compte que aquest centre és el segon centre d'aquestes característiques més saturat de tot el territori català. Per això s'està esperant la finalització de la construcció i el trasllat cap a un nou edifici al barri del Progrés. En principi, això hauria d'estar enllestit el mes de juny, però ja veurem. La setmana passada, les famílies, acompanyats en aquest cas de la Coordinadora per una Sanitat Pública, van fer una concentració per protestar davant d'aquesta situació, i la Clàudia Goski, que és representant de totes aquestes famílies, parlava llavors sobre aquest nou possible centre que en principi hauríem de veure enllestit el mes de juny.
8: Lo que necesitamos es tener un espacio seguro para nuestras criaturas y desde luego el espacio viejo ha dejado de ser seguro y el nuevo parece que es una utopía y que nunca llega. Por el momento sabemos que únicamente faltan dos papeles y que parece que es imposible que se sienten a firmar estos dos papeles y necesitamos pedir que los firmen ya porque no puede ser.
1: El gestor privat ha dit que s'estan fent revisions tècniques i preventives en tots aquests espais afectats per la pluja de l'edifici actual del carrer Nou.
7: Tota la informació cada hora a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: I l'empresa Teclim Química, que durant dècades va ocupar una nau al polígon de Can Rosés, va protagonitzar un sonat incident en els moments més durs del confinament de la Covid, quan els Mossos d'Esquadra van requisar més d'un miler d'ampolles d'un producte de neteja de superfícies que feien passar per gel hidroalcohòlic. Doncs bé, el cas arriba als jutjats. Ens ho explica la Pamela Martínez.
9: Ho farà a través de la denúncia d'una farmacèutica de Madrid que va invertir més de 50.000 euros en la compra d'aquest producte. La Fiscalia demana 5 anys de presó per a un delicte d'estafa tant al CEO de Teclim, acusat de fabricar i distribuir el gel, com a l'intermediari que va vendre el producte al denunciant. Recordem que el producte, segons s'explicava la lletra petita, era un líquid per netejar superfícies, però a l'etiqueta es veia una cara humana amb mascareta quirúrgica i unes mans fent l'acció de fregar-se, en clara referència a la desinfecció recomanada per l'emergència de la Covid. Però no era indicat com a gel de mans. De fet, a la lletra petita es deia que s'havia de fer servir en guants i ulleres de protecció, que podia provocar vertígens, irritació als ulls i reaccions al·lèrgiques, que s'havia de fer servir només en espais ben ventilats i que, si entrava en contacte amb la pell, s'havia de rentar la zona amb aigua. Dona de l'interès pel gel hidroalcohòlic, el fals gel fabricat a Rubí va tenir molta sortida abans que els Mossos detectessin la presumpta estafa. Es desconeix quantes unitats es van distribuir, però diversos testimonis expliquen que el van poder adquirir a farmàcies i drogueries. Entre els clients es trobaven organitzacions com la Guàrdia Urbana de Barcelona o el mateix Ajuntament de Rubí. El judici serà dimarts i dimecres vinent a la secció sisena de l'Audiència de Barcelona.
1: I més coses, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un jove menor d'edat com a presumpte autor de dues agressions sexuals dijous a Rubí. Els Mossos rebien aquest avís de les dues violacions a 6:15 de la tarda de dijous. Les diferents seccions es van coordinar aleshores amb les policies locals de Rubí, també de Sant Cugat, per trobar el presumpte autor en una zona boscosa entre els dos municipis. Es van fer servir drons i l'helicòpter dels Mossos en la recerca, que va durar més de 3 hores i en la qual van participar la Unitat de Seguretat Ciutadana i l'Àrea Regional de Recursos Operatius de la Policia Catalana, i finalment doncs va ser localitzat aquest jove menor d'edat i detingut a les 7 de la tarda. Més atencions, perquè la policia local de Sant Cugat, en aquest cas, ha detingut dues dones i un home com a presumptes autors d'un robatori amb força. Segons expliquen els Mossos d'Esquadra en una nota de premsa, els policies santcugatencs van aturar un vehicle que circulava pel carrer Puig i Cadafalch i van trobar joies que presumptament acabaven de sostreure. La unitat d'investigació dels Mossos de la comissaria de Rubí va començar a ocupar-se del cas i va poder relacionar aquests objectes que portaven amb un altre robatori que hi havia hagut aquell mateix dia al carrer dels Marges. Els investigadors han pogut relacionar les persones detingudes amb un altre robatori amb força, en aquest cas en un pis del carrer Sol, també a Sant Cugat del Vallès. La propietària de l'immoble va adonar-se quan en tornava a casa seva que havien fet un forat al pany, i un cop dins va trobar-se amb totes les habitacions regidades i que li havien robat doncs les joies. La investigació continua oberta per això i no es descarta que es puguin relacionar amb altres robatoris.
7: Tota la informació cada hora a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: Anem a la polèmica. Els terrenys naturals de l'antic camp de golf de Can Sant Joan entre Rubí i Sant Cugat acolliran aquest estiu el rodatge d'una pel·lícula d'època, en aquest cas, protagonitzada pel conegut actor Russell Crowe, segons avança 3CAT. Segons recull el mateix mitjà, fa mesos que es prepara tota aquesta zona amb la construcció de decorats i camins, tot i ser un espai d'accés prohibit per les restriccions de la pesta porcina i haver-se trobat, a més, a la zona diversos exemplars positius. Agricultura i l'Incasòl, és a dir, el govern català, el propietari dels terrenys, van donar el vistiplau al rodatge el mes de febrer, sempre que es complissin les mesures ordenades per fer front a aquesta pesta porcina africana. 3CAT recull que els agents rurals, tot i l'autorització, van expressar el seu rebuig al projecte des del primer moment. Sigui com sigui, la preproducció va continuar i les imatges enregistrades pel mitjà públic evidencien que a la zona ja s'han construït decorats simulant un poble celta i que s'han preparat camins per arribar en vehicle al set. Una vegada s'ha fet públic aquest rodatge, fonts del departament han explicat a 3CAT que han detectat que el tancament de seguretat de la zona que es va requerir a la productora no és l'adequat. Per això, tenen previst enviar pròximament un requeriment legal per aturar la producció fins que es compleixi la normativa vigent. Els agents rurals, però, expliquen que ja van detectar mancances al mes de febrer i proposen la instal·lació d'unes tanques electrosoldades que no s'han posat. El film en qüestió és The Last Druid, dirigit per William Eubank. El guió explica la història d'un vell druida de les muntanyes de Caledònia, actualment Escòcia, que haurà de defensar el seu poble de l'Imperi Romà. Completen el repartiment actors com Rose Leslie, Andrea Spitzman o Daniel Zobato. La pel·lícula compta amb la participació de la productora espanyola Nostromo i és previst que comenci a rodar-se, si no passa res, el dia 8 de juny. El rodatge també té previst gravar algunes escenes a les Illes Canàries.
7: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I Rubí s'ha convertit en l'únic municipi de Catalunya que participa en una prova pilot d'àmbit estatal per optimitzar la recollida i la gestió del residu tèxtil i del calçat. La iniciativa, que compta amb la col·laboració d'administracions, entitats socials i empreses, pretén preparar les ciutats per als futurs reptes de l'economia circular marcats per la Unió Europea. Actualment només es recull de manera selectiva un 14% del residu tèxtil que es genera. La resta acaba sovint al contenidor gris de rebuig, impossibilitant d'aquesta manera la seva recuperació. Durant una entrevista avui aquí a Ràdio Rubí, Sònia Bermejo, que és la tècnica de residus de l'Ajuntament, i la Teresa Zamora, representant del Consorci de Residus, han destacat la importància de dipositar qualsevol teixit als contenidors tarongers i verds de la ciutat. Sonia Bermejo ho explicava.
10: Llavors és important explicar a la ciutadania que tot el tèxtil, dona igual com sigui, estigui malament, siguin llençols, siguin tovalloles, qualsevol tèxtil, calçats, bolsos, complements, van al contenidor del tèxtil, no van al contenidor gris, que tothom llancem qualsevol cosa. Aquests residus han d'anar al contenidor, que nosaltres tenim la meitat de la ciutat taronja i la meitat verda, perquè tenim dos operadors, però ha d'anar en aquell contenidor, perquè d'aquesta forma arriba a les plantes i se'ls busca el tractament corresponent. Si està bé, doncs anirà a botigues de segona mà o a donacions, i si està malament, doncs es faran tractaments per reutilitzar aquell tèxtil d'una altra forma.
1: Per incentivar aquests hàbits, aquests dies s'està donant a terme la campanya Canvi d'Armari a diferents punts del municipi. El projecte pretén trencar amb la pràctica d'acumular roba que no s'utilitza. Els informadors ambientals estaran situats en punts clau com ara el barri de Can Oriol, el Mercat Municipal o davant del CAP Mútua. La Teresa Zamora, del Consorci de Residus, explicava que la campanya funciona des de fa un parell de setmanes ja i que busca aprofitar aquest concepte de canvi d'armari, que qui més qui menys ja l'ha fet o l'ha de fer, i veure quins camins diferents pot tenir la roba que ja no volem.
11: Llavors, la idea del canvi d'armari també incorpora una mica aquesta idea de circular la roba, no? No només que dius, no portes la roba al contenidor quan et sembla que tens una peça que no, sinó que el concepte de fer canvi d'armari és revisar el que tens a l'armari i veure totes aquelles muntanyes de roba que tens que no t'has posat ni una vegada aquell any. Llavors, aquesta possibilitat de que aquesta roba pot tenir una segona vida, que alguna cosa que a tu no et va, que a tu no t'interessa, li pot ser molt útil a algú altre, i en aquest sentit, aquest és un canvi de mentalitat que es requereix, no? La Sònia també deia allò, fins i tot reduir el consum, sí, però sobretot canviar el concepte que tenim del consum que fem de la roba.
1: I el casal de la gent gran de Rubí participa a la Fira Gran, la fira adreçada a les persones majors de 65 anys que es fa aquesta setmana a la Farga de l'Hospitalet. Fira Gran arriba a la seva edició número 27. Comença dimecres i acaba divendres. Aquesta fira mostra recursos per a persones grans, així com activitats lúdiques que demostren que el col·lectiu de la gent gran és cada vegada més actiu. Qüestions com l'activitat física, la relació amb la tecnologia i els recursos de cures tindran estants propis a la fira, que enguany s'acompanya de cuidar un certamen obert als professionals de les cures en la tercera edat. El director de Fira Gran, Juli Simón, ha explicat avui que les persones de més de 65 anys són cada cop això, més actives.
12: En aquests 27 anys jo crec que sí que s'han canviat moltes coses envers de la gent gran, sobretot les ganes de participar. O sigui, actualment la gent gran vol participar, vol tindre veu, vol tindre presència en tots els aspectes de la societat, ja sigui el polític, l'econòmic, el social, el cultural, i deixar de ser invisibilitzada. Sembla que quan et facis gran, cada vegada t'invisibilitzen més.
1: El casal de la gent gran de Rubí ja fa anys que participa a Fira Gran, mostrant les activitats que fan durant tot l'any. A Fira Gran 2026 es podrà veure la coral del casal, una demostració de sevillanes i un concert de rondalles. Serà dijous. Ho ha explicat Rafael Rosiñol, que és el president del casal rubinenc.
13: A més, Fira Gran està organitzada de forma interactiva. Diguem que la gent pot anar allà i actuar, com és el nostre cas, no? Uh-huh. És a dir, no és una fira per anar allà a observar, anar a mirar els estants dels diferents proveïdors, no?, que proveeixen el sector, el món de la gent gran, sinó que pot actuar. I anem allà, nosaltres, en el nostre cas, anem amb la coral, que són 35 persones, on anem allà, es fa un concurs.
1: Els recursos que trobareu a Fira Gran es divideixen en 7 blocs temàtics: cultura, formació i oci, salut, noves tecnologies, esports, alimentació, cosmètica i serveis socials i institucions. El lema d'aquesta edició és "Junts fem la fira més gran" i s'aprofitarà l'esdeveniment per reconèixer persones de més de 90 anys que participen en associacions o entitats de forma desinteressada.
7: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I la resposta del públic i la col·laboració d'entitats i voluntaris han permès ahir, en aquest cas, mantenir l'esperit de la festa de Xatos en una quarantena edició marcada per la pesta porcina, el calendari i la calor. De fet, ha estat un aniversari excepcional, ja que no s'ha pogut arribar a l'ermita de Sant Mus per les restriccions de medi natural, ni tampoc la missa per no coincidir amb la segona Pasqua. Amb tot, unes 200 persones no van fallar ahir a la tradició, van omplir una torre d'esplanada de l'amfiteatre del Castell amb diverses expressions de cultura popular catalana. I és que ahir va ser una jornada molt marcada per les elevades temperatures. Per exemple, a la 1 de la tarda aquí a Rubí es van superar els 31 graus i un cel sense cap mena de núvol. Això va complicar una festa que és seguida en bona part per gent gran i que es va haver de moure una esplanada que no tenia gairebé ombra. Molts assistents es van refugiar als límits amb l'ombra i van seguir la jornada al costat dels arbres i de la font. Tot i la calor, no hi va haver doncs cap dany personal i el públic va respondre participant en les diferents actuacions. Escoltem a la Gemma Tomàs i a l'Anna Palència, que són membres de la comissió organitzadora del Xatos.
14: Ha estat una mica especial perquè sí que és veritat que ens han avisat molt a última hora que ho farem aquí, llavors hem hagut de moure cel i terra perquè tot tiri endavant, perquè totes les entitats possible. I no entenem ben bé per què no es pot fer el Xatos allà dalt, però bueno, sempre positives.
15: El que nosaltres volem és que el Xatos se segueixin fent any rere any, tot i que no ens hagin posat les coses el més fàcil possible, doncs mira, anem endavant. I al final estem superagraïdes de que les entitats han volgut venir igualment.
1: Com és tradició, es va fer la ballada de gegants, un pilar de la colla castellera Escarlats, una ballada de sardanes, una cantada de la Unió Coral Rubinenca i l'esperat ball del Xatos. Més enllà de la singularitat de l'espai i de les restriccions de la pesta porcina, aquesta edició del Xatos també serà recordada per haver recuperat un dels aspectes claus en la tradició, la rosada. Unes 180 persones van poder gaudir d'un plat de paella a l'Arborètum, rememorant una part important dels romiatges que donen origen a aquesta festa. Una història que enguany va estar explicada per l'entitat Rubí Guillem, que amb una paradeta i cartells durant la cercavila es va encarregar de donar a conèixer la tradició dels Xatos entre els més petits. Cap a la informació comarcal que anem, a Terrassa concretament, perquè s'ha fet la presentació del Pla Local d'Habitatge 2026-2031. En té tots els detalls la Carme Contreras, des del canal Terrassa, Ràdio Terrassa.
16: L'equip de govern posa fil a l'agulla per fer front a la manca d'habitatge assequible a Terrassa. L'objectiu és arribar al 10% d'habitatge públic en els propers 5 anys. Actualment és del 7,7%. Per aconseguir-ho, desplegarà el Pla Local d'Habitatge 2026-2031, un document elaborat a partir d'una exhaustiva diagnosi de la situació a la ciutat i amb la participació de totes les forces polítiques, entitats i ciutadania. Està dotat amb un pressupost de 27,6 milions d'euros i concreta les passes a seguir. Tot plegat queda recollit en el Pacte Local de l'Habitatge que el ple municipal haurà d'aprovar divendres. Lluïsa Melgares és regidora de Polítiques Socials d'Habitatge i Promoció Pública d'Habitatge.
17: Fem un exercici del lideratge metropolità amb aquests dos documents. Terrassa és un motor que més solars i capacitat de creixement aporta a Catalunya.
16: La primera línia estratègica del pla és l'ampliació del parc d'habitatge posant sòl en dret de superfície per a privats amb condicions públiques. Això suposa una inversió de 113 milions i la construcció de 740 habitatges que s'entregaran fins al 2028. Cal afegir els pisos aportats a la Generalitat en dret de superfície i 48 solars que tenen una capacitat de construcció de 2.600 habitatges.
1: I a Sant Cugat, més de 200 persones van participar dissabte a la manifestació convocada per la plataforma Cultura al carrer, que va recórrer el centre de Sant Cugat per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. Ho explicava l'Àlex Rosell, que és membre d'aquesta plataforma.
18: Hi ha hagut millores, estan havent avançaments, però encara les coses no estan solucionades. Si hi ha hagut avançaments, hi ha hagut millora en els pressupostos, en alguna designació i algunes coses, però encara hi ha algunes... algunes mesures o algunes polítiques a les quals es posen darrere la capa de lo tècnic per dir que no poden fer segons quines coses ni si que poden fer el que ells proposen, però que hi ha empreses que no són així.
1: Pràcticament 2:45 de la tarda, moment d'escoltar les notícies de la xarxa. Com cada dia a les 4 torna el David García amb la informació local i ja sabeu, radiorubi.cat, i també ens podeu seguir a les xarxes socials. Molt bona tarda.
7: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubi.cat.
3: Molt bon dia, són 2:45.
7: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
3: Crida a la prudència del Servei Català de Trànsit davant de l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa, que ja està en marxa i quan encara han d'arribar a l'àrea de Barcelona 300.000 vehicles. De moment, el cap de setmana ens deixa 5 morts, 3 d'ells motoristes, un balanç que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. El seu director, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes.
19: El balanç que fem en aquest moment és un balanç negatiu i molt trist i tràgic i dramàtic. Tenim 5 víctimes mortals durant aquests 3 últims dies i, per tant, el que hem de mirar és que aquest retorn, que queden per retornar 300.000 vehicles encara a la conurbació metropolitana, sigui un retorn prudent, amb precaució i amb màxima concentració al volant.

0: perquè està fortament desincentivada.
1: Vistiplau del govern a contractar 1.800 nous docents.
2: L'executiu de Salvador Illa aprovarà aquest dimarts l'ampliació de la plantilla que es farà efectiva al curs vinent. L'objectiu és reforçar l'escola inclusiva i abaixar les ràtios a les aules catalanes.
1: I preocupació per l'augment d'expedients de regulació.
2: Tot i que el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36% aquests últims mesos. Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que n'han presentat.
1: I la taula del tercer sector social alerta dels discursos d'odi.
2: La plataforma d'entitats destaca un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
1: I en cultura recuperen 300 peces amb alt valor patrimonial.
2: Entre el material i elements de l'època romana, una placa ceràmica de Calagapito o monedes, 1.000 monedes del segle XX, del segle XIX, volíem dir, encunyades a Tarragona.
1: Esports, Jordi Cervantes, 9 catalans al Mundial de Futbol d'Estats Units, Mèxic i Canadà.
3: I també 8 futbolistes del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquest combinat són Joan García, Eric García i Gavi.
1: Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia, començar la setmana tal i com va acabar la darrera, amb unes temperatures de ple estiu. De fet, a hores d'ara, tornem a passar dels 30 graus ja en aquests moments a moltes comarques del prelitoral, de l'interior de Girona, també del Pla de Lleida. I no només 30 graus, sinó que en seran al voltant dels 35 els que s'arribaran a assolir en alguns indrets de les Terres de Ponent i també de l'interior de l'Ebre. Això sí, amb una mica més de vent tossut, un vent de xaloc, un vent de llevant, aquesta marinada alta, més insistent a les comarques de Lleida i de l'interior tarragoní, però sempre amb un bon sol, només 4 núvols decoratius, bàsicament, a les muntanyes de l'Alt Pirineu Lleidatà. En vista al dimarts, aquesta temperatura no afluixa. El matí serà suau, fins i tot una mica xafogós arran de mar, i la tarda tornarà a portar valors al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, sense pluges, alguna boira a l'Ebre al matí. Atenció, perquè entre el dimecres i el dissabte tindrem gairebé una onada de calor. Estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, passen gairebé 4 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dilluns. El Servei Català de Trànsit, que qualifica aquest cap de setmana llarg de tràgic i dramàtic per les 5 víctimes mortals registrades fins ara, i demana molta prudència pel retorn dels 300.000 vehicles que es desplaçaran al llarg d'aquest dilluns cap a la conurbació de Barcelona. 3 de les víctimes eren motoristes. Enguany han mort ja 20, gairebé la meitat de tot l'any passat, quan van morir-ne un total de 45. Mont Carvajal, bon dia.
6: Bon dia. Aquest cap de setmana llarg, perquè avui és festiu en moltes poblacions, ha fet que sortissin de l'àrea metropolitana de Barcelona 600.000 vehicles. A més, com que ja fa calor, han sortit moltes més motos, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. 5 persones han mort per accidents, 3 d'elles motoristes. Lamiel ha dit que tot l'equip està tocat per aquests fets i fa una crida a la responsabilitat en la tornada.
7: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en teníem 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
6: Lamiel ha demanat respectar la distància de seguretat i tenir el vehicle en perfecte estat per evitar avaries i accidents. D'altra banda, aquesta tarda, des de les 5 i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7.
7: Amb el suport dels companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, que faran presència a l'autopista per poder anar apartant els vehicles que circulin, si no són essencials, i per tant poder respectar aquesta restricció de vehicles pesants.
6: També a la P7 hi haurà un carril addicional sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei i un altre en sentit sud entre Llinars i Montornès del Vallès. Lamiel ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona, perquè en molts llocs és laborable.
1: Doncs sapiguem a aquesta hora quina és la situació a la xarxa viària catalana. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bon dia.
8: Hola, bon dia. De moment encara tenim una relativa calma, és a dir, no hi ha grans retencions a punts quilomètrics, el que hi ha sobretot són punts on hi ha lentitud i aturades de més o menys zones habituals, com és el cas de la C-17 a Parets del Vallès, un parell de quilòmetres en sentit Barcelona, la P-7 a Barberà del Vallès, també en sentit sud, o la C-58, C-33, sobretot entre Montcada i Torreperó, l'entrada a Barcelona. En tot cas, a la resta, doncs a l'espera d'aquests 300.000 vehicles de retorn durant el dia d'avui, alguns punts de costa amb una mica més d'intensitat, de volum a aquesta hora, com la C30.

0: a Cubelles o la C32 a Sant Boi, però vaja, de moment ara com ara sense més dificultats. És tot, bon dia.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Més coses, us ho destacaven titulars. Frea l'especulació immobiliària a Barcelona, on han caigut un 30% les compravendes d'edificis sencers a la ciutat per part d'inversors privats. El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys, segons un informe conegut aquest dilluns. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. L'informe de seguiment semestral de la zona de mercat residencial TENS de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona atribueix aquesta baixada a la regulació del lloguer a la capital catalana. El topall del preu del lloguer de llarga durada i de temporada fa que els guanys en la compra-venda de finques siguin menors i, per tant, frena la compra especulativa. També ha permès una contenció en el preu del lloguer. Carles Donat és codirector de l'Observatori.
4: Ara estem en un descens del 2,7%, però, com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
3: L'informe constata que la regulació permet retallar distàncies entre els ingressos per família i el preu mitjà del lloguer. Sense la normativa calcula que a Barcelona s'haurien enfilat entre els 160 i els 270 euros al mes.
2: Doncs el govern espanyol ha presentat un pla justament aquest dilluns, dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar l'habitatge. També el transport verd està cofinançat amb fons europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés dels Diputats.
5: 4.700 milions d'euros seran per a rehabilitació i habitatge social perquè barris i edificis consumeixin menys energia i lluitar així contra la pobresa energètica. El president Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
6: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, como antes decía Óscar Puente, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
5: El govern destinarà 4.300 milions més a la mobilitat sostenible rural. Amb les comunitats autònomes vol posar en marxa un abonament per a la gratuïtat del transport públic i ajudar autònoms i pimes a renovar les flotes de vehicles.
2: 6 minuts i en punt 3 quarts de 3 de la tarda, el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla escoles i instituts. Seran prop de 1.800 treballadors, entre docents, personal d'atenció educativa, administració i serveis. S'incorporaran al proper curs per reduir ràtios i impulsar l'escola inclusiva. La mesura arribarà el mateix dia en que tornarà a reunir-se amb els sindicats. Arnau Olmos.
7: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
8: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
7: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
2: I preocupació al teixit econòmic català, us ho dèiem també en titulars, per l'augment d'expedients de regulació els darrers mesos, tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36%.
5: Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos
2: d'avui. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment, a més, dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments. Marc Pijuan, bon dia.
9: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu, uns ajustos que impacten a diferents sectors, com el de l'automoció, el de l'atenció al client, la construcció o per la incorporació de la intel·ligència artificial. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karrum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptar-se a diferents sectors industrials. Són declaracions de la xarxa.
10: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
9: L'escenari d'incertesa preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest 2026 i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
2: Més coses, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez.
5: Segons les conclusions finals, la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense va crear-se seguint la normativa establerta i que ella va facturar a la universitat 17.000 euros en 2 anys, una xifra que és incompatible amb un enriquiment il·lícit personal.
2: I la taula del tercer sector social llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals.
5: La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
2: És una crònica de Maite Polo.
11: Tots els marroquins roben.
12: Ens treuen treballs.
13: Com a trans, et veuen com un monstre.
14: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
15: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
16: Una soledat.
17: La gent gran.
18: Són gent que roben.
19: Paràssi, marimatxo.
20: Estic solo.
21: Terroristes.
22: Tenen matant.
23: Tot això és odi. Aturem-lo.
3: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El fenomen va a l'alça, al carrer, a les xarxes, a alguns mitjans i fins i tot a institucions com el Parlament de Catalunya. I per això, la taula d'entitats fa una crida a la societat i als partits polítics a aturar la discriminació, especialment pensant en la precampanya dels comicis locals. El president de la taula del tercer sector és Xavier Trabado i Bàrbara Díaz, del grup de treball de polítiques d'igualtat i inclusió.
24: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
25: L'odi té aquest objectiu, no? És donar una informació falsa amb l'objectiu de fer mal.
3: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
2: En punt 3:45 de la tarda. I de la crònica internacional us hem de dir que el papa Lleó XIV ha fet una crida a desarmar la intel·ligència artificial per sostreure-la de la lògica econòmica i geopolítica.
5: En la seva primera encíclica, el Sant Pare alerta del risc de la deshumanització de la tecnologia i apel·la a la pau i a l'humanisme com a única via, diu, per resoldre els conflictes en un món globalitzat.
2: I l'Iran ha alertat aquest dilluns que un acord amb els Estats Units per acabar amb el conflicte armat no és imminent.
5: El govern de Teheran reconeix que hi ha hagut avenços importants en les negociacions amb l'executiu de Washington, però afirma que els canvis freqüents de l'administració Trump fan difícil un acord.
2: I en declaracions a la xarxa, els activistes de la flotilla Global Summit denuncien violència, maltractaments i una absoluta manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol.
5: Ho ha dit Pau Pérez, que és portaveu i voluntari de la Global Summit Flotilla.
26: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res
16: veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions tant comercials com econòmiques com militars amb aquest estat sionista d'Israel.
5: En un comunicat, els activistes han declarat fins i tot haver patit agressions sexuals durant la seva detenció.
2: I crònica ara de successos. Un home que malvivia en un magatzem a Cabrera de Mar, al Maresme, mort en un incendi local uns baixos de l'avinguda Maresme.
5: Els bombers han rebut l'avís a les 8 del matí i han trobat el cos sense vida de la víctima entre una acumulació de ferralla.
2: I els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla entre dos grups de persones al metro de Barcelona, a la zona exterior de l'estació de la Pau de la línia 4. Els fets van passar la matinada de diumenge.
5: A conseqüència de la baralla, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons ha detallat els Mossos d'Esquadra, seria una persona aliena a la baralla que va rebre una punxada quan intentava separar els dos grups. En arribar al lloc els efectius, els implicats, ja havien dispersat. La investigació continua oberta, però de moment no hi ha detencions.
2: I els Mossos van detenir dimecres a Reus un home i una dona per provocar 4 incendis del Baix Camp.
5: El primer foc va ser el 18 d'abril, quan van incendiar un vehicle agrícola a Vilanova d'Escornalbou. Els dos detinguts també se'ls imputen 3 incendis més en una zona forestal a l'Argentera, Pratdip i Coll de Jou, que van arrencar de manera consecutiva a la tarda del 23 d'abril.
2: I repassem ara altres notícies destacades d'aquest dilluns. Quan falten només 42 dies per al pas del Tour de França per Torelló, l'Ajuntament ja ha presentat avui el programa d'activitats previst per escalfar motors abans de l'arribada de la ronda ciclista.
5: L'objectiu és convertir el pas del Tour en una gran festa popular i projectar la imatge del municipi arreu del món.
2: El 9FM, Núria Parera.
17: Les activitats començaran el 29 de maig amb les jornades esportives escolars, que inclouran una exhibició de BMX i una mostra de bicicletes singulars. El 20 de juny, el Club Ciclista Torelló organitzarà una sortida que recrearà la mateixa etapa que farà el Tour, des de Torelló fins a Les Angles. En parla Marc Gilabert, president del Club Ciclista de Torelló.
18: Fer la mateixa etapa que ells fan, però sortint des d'aquí Torelló, o sigui que no. És Torelló, als Angles.
17: A més, durant una setmana s'instal·larà un pump track coincidint amb els casals d'estiu per incentivar l'ús de la bicicleta com a activitat de lleure. I el 5 de juliol, el Centre Excursionista de Torelló impulsarà la Bike Challenge Tour de Charlies. Ho explica Toni Colomo, tècnic d'esports.
19: És una prova entre un repte esportiu d'equilibri, una miqueta lúdic i còmic, que es tracta, doncs, això, de buscar la màxima distància en una bicicleta sense donar cops de pedal.
17: El gran dia serà el 6 de juliol, amb el pas del Tour pel municipi. El consistori vol omplir de públic el tram del recorregut que travessa Torelló des de la plaça Fortià fins les Serrasses, aprofitant així l'impacte de la cursa per mostrar la imatgeria del municipi.
2: 11 minuts i arribem a les 3. I atenció a aquesta dada. A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això fa anys que el CAT-112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència.
5: Ara aquest sistema es consolida amb un mapa interactiu i com complet orientat a l'ús pràctic que permet planificar rutes amb seguretat. Jordi González és el director de Tecnologia i Innovació del CAT-112.
20: Resol dos problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura i la segona va lligat amb la localització. Quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat. Llavors aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula. Quan una persona ens diu la matrícula on es troba, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta.
2: I moment ara per la cultura. I per Tarragona, on han recuperat, us ho dèiem en titulars, 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva.
5: Les tenia exposades entre el jardí de casa i el bar que regentava a Torredembarra. Entre el material hi ha peces de l'època romana, una placa ceràmica de Cala Gapito o 1.000 monedes del segle XIX.
2: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
21: Parlem d'un arqueòleg ja jubilat que tenia una empresa d'excavacions. N'hauria participat en unes 400 i bona part d'aquestes no disposaven de memòria ni les peces s'havien entregat a l'administració. El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
22: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines pàgines de compravenda d'antiguitats
0: i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes, que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals. Com a molt seria una falsificació i seria un altre fet, però que no s'ha venut res.
21: A l'home se l'investiga pels presumptes delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric que podrien comportar penes de presó.
2: I arribarem als esports amb dues propostes musicals ben diferents.

0: Les dues tindran lloc aquest vespre a la ciutat de Barcelona. Escolteu un fragment primer de Madama Butterfly. Es representarà avui a la capital catalana.
1: La popular òpera de Puccini farà parada al Palau de la Música Catalana.
0: Vuit minuts, arribem a les 3 en punt de la tarda i escolteu Los Chunguitos. També actuen avui a la capital catalana.
1: La veterana formació de rumba flamenca farà un repàs als seus grans èxits de sempre en un concert a la Sala Razzmatazz.
0: Doncs amb Los Chunguitos arribem als esports. Porta avui el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Nou futbolistes catalans aniran al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà amb la selecció espanyola de futbol.
2: Bon dia, Jordi. A més, també hi aniran 8 jugadors del Barça. Estaran en aquest combinat per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquesta llista són Joan García, Eric García i Gavi, que acompanyaran a Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo com a expedició blaugrana a la selecció. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marco Corella i Víctor Muñoz. El seleccionador espanyol, José Luis de la Fuente, explica la convocatòria dels tres putres, entre ells el del Barça.
3: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedora poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
2: El 30 de maig quedaran tots els jugadors convocats per començar la preparació d'un Mundial que començarà l'11 de juny amb el primer partit de la selecció el dilluns, dia 15, contra el Cap Verd. En futbol, el cap de setmana ens deixava el triomf del Barça a la Champions femenina a Oslo davant l'Olympique de Lió per 4-0. Ahir les jugadores ho celebraven amb l'afició a l'Avinguda Maria Cristina, entre elles Alexia Putellas, que encara no va revelar el seu futur.
4: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
5: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
4: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
2: En hoquei patins, el Vila-sana comença el playoff pel títol de la Lliga amb un triomf. Ho va fer davant el Palau per 5-1. Lucia Agudo, Elsa Salvanyà, Bea Gaete i Aina Florenza, que n'ha fet dos, en van fer dos, van marcar els gols del Vila-sana mentre Laura Puigueta anotava el gol de l'honor del Palau. Dissabte vinent, segon partit a la pista del Palau. Escoltem Elsa Salvanyà.
6: Ha sigut un partit bastant intens, on crec que hi ha hagut molts moments, tant del Palau com nostres, però crec que nosaltres hem sabut gestionar bé doncs, aquests moments de més concentració, de més intensitat. Crec que hem fet el que ens ha demanat el nostre entrenador en molts moments i sobretot que ho hem sabut gestionar, jo crec, molt bé. Llavors, de cara doncs, al partit de la setmana següent, sabem que serà un partit molt complicat, molt exigent, que serà totalment diferent al que hem jugat aquest cap de setmana. I res, sortir molt concentrades i sobretot amb molta intensitat.
2: En hoquei patins masculí, el Liceo és l'únic equip que es va classificar per a les semifinals del playoff del títol de Lliga, en tornar a guanyar a Lleida per 2-4. Dimarts a 2:15 es decidiran la resta de sèries entre el Barça i el Noia, l'Igualada i el Voltregà, i el Calafell i el Reus. I també bones notícies en l'handbol, ple d'ascensos pels equips catalans, 4. A la fase d'ascens, a plata femenina, el Sant Cugat va pujar després de guanyar els 3 partits. També va pujar a la mateixa categoria el Mataró i a la primera estatal van pujar Sant Martí Adrianenc i el Garbí Palafrugell.
0: Gràcies, Jordi. Una mica més de 3 minuts. Arribem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, serà dimarts, a les 2. Fins aleshores. Molt bona tarda.
7: La xarxa de comunicació local.

0: L'esport.
1: Emocions, moments, situacions.
0: El futbol.
1: Sentiments, promeses, amor.
0: La Unió Esportiva Rubí.
2: Siento lo mismo por ti.
1: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
0: Aquest dissabte, partit d'anada del play-off d'ascens a tercera ref. A Ràdio Rubí no podíem faltar a aquesta cita amb la història. Toca explicar el millor de l'esport, del futbol. Dissabte, a partir de les 4 de la tarda, t'esperem.
3: Esto no se para, esto no se para.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM. Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La plantilla de Ficosa a Viladecavalls manté les mobilitzacions contra l'ERO plantejat per la direcció i adverteix que podria endurir la vaga si les negociacions continuen encallades. Els sindicats consideren insuficient la proposta de l'empresa, que ha rebaixat els acomiadaments previstos de 172 a 113 treballadors de producció i planteja un ERTO de 18 mesos per a 38 empleats d'enginyeria. Els representants dels treballadors asseguren que la plantilla manté un seguiment massiu de les protestes i que les accions actuals passen per bloquejar l'entrada i sortida de mercaderies de la planta per pressionar la direcció. Escoltem la presidenta del comitè d'empresa, Soledad Beltrán.
2: Que las familias no tengan una merma económica tan potente como podían ser demasiados días de huelga juntos, entonces se consideró que parar la empresa a la hora de que entre mercancía y salga mercancía es parar la empresa también, porque aguantarán poco.
1: Els sindicats insisteixen que l'empresa continua sense justificar adequadament els acomiadaments i denuncia manca de transparència durant les negociacions. També rebutgen les indemnitzacions plantejades per Ficosa i reclamen mesures com prejubilacions i baixes voluntàries per reduir l'impacte social d'aquest ERO. A més, asseguren que la plantilla, de la qual en forma part 121 treballadors de Rubí, està preparada per intensificar les mobilitzacions si no hi ha avenços els pròxims dies.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: La resposta del públic i la col·laboració d'entitats i voluntaris han permès mantenir l'esperit de la Festa dels Xatos en una quarantena edició marcada aquest diumenge per la pesta porcina, el calendari i la calor. Ha estat un aniversari excepcional, ja que no s'ha pogut arribar a l'ermita de Sant Mus per les restriccions al medi natural, ni s'ha pogut fer missa perquè no coincidia amb la segona Pasqua, que és avui dilluns. Amb tot, unes 200 persones no han fallat a la tradició i han omplert una torre desplanada de l'amfiteatre del castell amb diverses expressions de cultura popular catalana. I és que ahir se superaven els 31 graus a la una de la tarda. Això complicava una festa que és seguida en bona part per gent gran i que es va haver de moure una esplanada sense gairebé ombra. Així, molts assistents es van refugiar als limitats espais amb ombra i van seguir la jornada al costat dels arbres i la font. Tot i la calor, però, no es van haver de lamentar danys personals i el públic va poder respondre participant en les diferents actuacions de cultura popular catalana. Sentim Gemma Tomàs i Anna Palència, membres de la comissió organitzadora dels Xatos.
3: Ha estat una mica especial perquè sí que és veritat que ens han avisat molt a última hora que ho farem aquí, llavors hem hagut de moure cel i terra perquè tot tiri endavant,
4: totes les entitats
3: possible, i no entenem ben bé per què no es pot fer el Xatos allà dalt, però bueno, sempre positives.
4: El que nosaltres volem és que el Xatos se segueixin fent any rere any, tot i que no ens hagin posat les coses el més fàcil possible, doncs mira, anem endavant, i al final estem superagraïdes de que les entitats han volgut venir igualment.
1: Com és tradició, es va fer una ballada de gegants amb el Roc, la Paula, la Laia i el Galderic i els gegantons de Can Oriol, un pilar de la colla castellera Escarlats, una ballada de sardanes, una cantada de la Unió Coral Rubinenca i l'esperat ball dels Xatos. A més enllà de la singularitat de l'espai i de la data d'aquesta quarantena edició, la festa d'ahir també serà recordada perquè els Xatos van recuperar un dels aspectes claus de la tradició, la rosada popular.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: En esports, pocs caps de setmana com el passat s'hauran viscut en la història de l'esport rubinenc. Siscular García.
5: Un títol europeu, dues eliminatòries d'ascens i un empat en l'últim segon és el balanç positiu de l'esport de la nostra ciutat en un cap de setmana en el qual, evidentment, que destaca el títol de Copa d'Europa en hoquei patins en línia aconseguit per l'Hockey Club Rubí 100 Patins amb el seu equip femení que guanyava la final al Valladolid 4-0. També a destacar l'1-1 en l'anada de la semifinal de el play-off de sense tercera ref en futbol masculí de la Unió Esportiva Rubí davant de la Pobla de Mafumet es decidirà el pròxim dissabte a Tarragona qui passa a la final. I pel que fa a la final, en aquest cas, de l'ascens a divisió d'honor, ha accedit el Club Natació Rubí en waterpolo femení després de superar el Molins. Serà el Barcelona el seu rival en l'eliminatòria definitiva i ha destacat també que a 14 segons del final arribava el gol d'Abdel per empatar 4-4 l'Esportiu Rubí, un espectacular partit davant del segon classificat de la tercera nacional del futbol sala, com és la Unió.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El Consorci Sanitari de Terrassa ha decidit traslladar des d'avui dilluns i de forma temporal les activitats assistencials del Centre de Salut Mental Ferran Salses i Roig mentre revisa com estan les seves instal·lacions. Això vol dir que els usuaris del CESMIG, de la Salut Mental d'Adults i de l'Hospital de Dia hauran de ser atesos o bé al CAP Anton de Borja o bé al CAP Sant Genís. El centre s'ha començat a posar en contacte amb els pacients que tenien cita al Ferran Salses i Roig per informar sobre el canvi. Recordem que des del passat 12 de maig, quan va caure una forta tempesta a la ciutat, El centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, el CESMIC, es manté tancat a causa dels danys materials de la tempesta. Segons denunciaven les famílies la setmana passada, algunes de les visites previstes aquests dies s'estaven fent per via telefònica, però la majoria s'estaven anul·lant. Hem de tenir, a més, en compte que el CESMIC és el segon centre d'aquestes característiques més saturat de tot Catalunya. Sentim Clàudia Wojcicki, portaveu de la plataforma Rubí per la Salut Mental, en una protesta de la setmana passada.
2: Lo que necesitamos es tener un espacio seguro para nuestras criaturas y desde luego el espacio viejo ha dejado de ser seguro y el nuevo parece que es una utopía y que nunca llega. Por el momento sabemos que únicamente faltan dos papeles y que parece que es imposible que se sienten a firmar estos dos papeles y necesitamos pedir que los firmen ya porque no puede ser.
1: Sobre aquest nou edifici, el CESMIG, en principi aquests dies, està oferint el servei als CAPs Anton de Borja i Sant Genís, però, en principi, a partir del juny, es podran traslladar ja a aquest nou edifici que s'està habilitant al barri del Progrés.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: El fotògraf i dissenyador gràfic Quim Desquens serà el protagonista de la pròxima sessió del Explica'ns el teu rotllo, el cicle que organitza mensualment l'Associació Cultural El Gra. La cita tindrà lloc demà dimarts a la biblioteca sota el títol Més enllà del clic. Desquens compartirà amb el públic més de 15 anys d'experiència en la fotografia de viatges, una trajectòria que l'ha portat a capturar paisatges i escenes arreu del món. La proposta vol anar més enllà dels aspectes tècnics de la fotografia i reflexionar sobre allò que impulsa les persones a viatjar, observar i explicar històries a través de les imatges. El mateix fotògraf explica que l'objectiu de la xerrada és aprofundir en les motivacions que hi ha darrere de cada fotografia.
3: Jo el que vull fer és anar una miqueta més enllà del clic. Què ens mou a fer fotografia? Què ens fa preparar un viatge pensant en una destinació, el per què hi volem anar i què ens mou a nosaltres per agafar la càmera i sortir al carrer per agafar aquesta càmera i explicar aquestes històries aprofitant aquell moment o aquella llum que tenim ben bé disponible a la porta de casa.
1: Durant la sessió també es parlarà de qüestions tècniques com la gestió de la llum natural, especialment en moments com l'hora daurada o l'hora blava, molt valorats en la fotografia de paisatge. L'activitat és oberta al públic i forma part del cicle de trobades que impulsa periòdicament l'Associació Cultural El Gra aquí a Rubí.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en informació esportiva, títols esportius i grans cites, les que s'han viscut aquest cap de setmana i que ens explica el Siscu Lara García.
4: L'Hockey Club Rubí, 100 patins, ja té a les seves vitrines la segona Copa d'Europa femenina després de guanyar-la aquest diumenge a la seva pista al Valladolid, en un gran èxit de l'hoquei patins en línia de la nostra ciutat. Mira, d'estar l'any que ve a la tercera ref, la Unió Esportiva Rubí, que empatava en la semifinal d'anada davant de la Pobla de Mafumet a una Can Rosés, es decidirà a Tarragona el pròxim cap de setmana qui passa a la final i a l'intent de l'accés a la tercera ref del futbol. Sí que està en la final del retorn a la divisió d'honor del waterpolo femení, el Club Natació Rubí, que superava el Molins i ara es veurà les cares amb el conjunt del Barcelona per veure qui és l'equip que l'any que ve estarà a l'elit del waterpolo, mentre que també hem de destacar el 4-4 a falta de 14 segons aconseguit per part de l'Esportiu Rubí davant de la Unió en el segon classificat a la tercera nacional del futbol sala masculí. Els nostres tenen assegurada ja la tercera plaça quan acabi la temporada el pròxim cap de setmana.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La Diputació de Barcelona ha publicat el seu informe
5: els
1: sobre...
5: Els nous dispositius a Rubí és de poc més d'un milió d'euros.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
6: Entre la llista de municipis trobem la nostra ciutat. Aterrarà l'escenari del Teatre Municipal La Sala.
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.
7: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
8: Benvingudes i benvinguts un cop més al món és digital. Avui parlarem de com la intel·ligència artificial pot transformar l'administració pública, però no només des de la tecnologia, sinó també, i aquest és el punt important, des d'una mirada humana. A partir d'una conversa que tindrem amb en Sergi Marcén, reflexionarem sobre els riscos d'una administració cada vegada més automatitzada i, sobretot, sobre l'oportunitat d'utilitzar la intel·ligència artificial per fer uns serveis públics més propers, més empàtics i més útils per a la ciutadania. Pot la tecnologia ajudar-nos a recuperar el costat més humà de l'administració? Això és el que avui esbrinarem amb en Sergi Marcén. Comencem.
9: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
8: Vinga, doncs, Sergi, abans que res, donar-te la benvinguda al programa.
10: Moltes gràcies i encantat d'estar aquí amb vosaltres.
8: Bé, doncs comencem. Com deia abans, he llegit un article, un dels teus articles, que m'ha agradat especialment perquè comences a entrar a fons amb el que està dibuixant la intel·ligència artificial, o potser el que està desdibuixant, però en definitiva aquest supercanvi de panorama que se'ns ve a sobre, no? I tu parles, perquè ets bon coneixedor també del tema, de la intel·ligència artificial i l'administració. I li poses un títol al article, que és la revolució silenciosa que pot transformar l'administració pública. Com dic, m'ha agradat molt. Els oients no l'han llegit, o sí, però no és la tele i no els hi puc passar. Ens pots fer 5 cèntims del contingut i després començo l'interrogatori.
10: Molt bé. Doncs mira, l'article principalment està pensat en l'impacte que tindrà la intel·ligència artificial dintre de l'administració i de les nostres vides, no? L'impacte que està tenint. Fa dies vaig escriure un altre article que vaig titular El tret al peu, el qual doncs explicava que segons com apliquem la intel·ligència artificial ens podem acabar doncs, com si ens haguéssim tirat un tret al peu, no? Com impactarà en el mercat laboral, com aquestes persones que sortiran del mercat laboral perquè s'estaran substituïdes per una intel·ligència artificial doncs passaran de ser persones productives que estan aportant impostos a persones que dependents, no? Que depenen d'un subsidi de l'administració, i llavors això com impactarà. I, per tant, hem de fer un canvi, hem de repensar un canvi dintre de l'administració. Doncs la intel·ligència artificial és bona, com qualsevol tecnologia, si està usada des d'una vessant humanista, una vessant de que la tecnologia es desenvolupa per les persones, no? No per l'enriquiment de molt poques empreses. Aleshores, en aquest cas, l'administració és una eina molt potent que acabarà sent impactada o està acabant sent impactada per la intel·ligència artificial. I aquí és on tenim l'oportunitat d'utilitzar aquesta eina en el bon sentit del camí i que puguem fer un canvi de paradigma de lo que és l'administració perquè sigui el que sempre hem volgut que sigui, no? L'administració s'ha convertit en una eina que és molt tècnica, que és molt difícil, que costa molt d'entendre. I els professionals públics doncs, estan treballant dintre d'aquesta administració amb aquesta filosofia, no? Per tant, la intel·ligència artificial ens pot permetre, a través d'uns assistents cognitius, doncs, poder treballar aquesta línia. I parlo d'assistents cognitius perquè, si bé el mercat privat sí que està desenvolupant solucions tecnològiques pensant en línies neurològiques de no com funciona el nostre cervell, la majoria d'aplicacions que estan fent servir a l'administració pública no estan pensades des d'aquesta visió. Estan pensades des d'una visió d'eina, no de reconeixement cognitiu o d'estímul cognitiu a la utilització d'aquestes eines.
8: Sí, a veure, no sé per enfocar-te perquè m'ha agradat com ho has explicat, però sí, potser et preguntaria primer doncs, què és el que realment estan fent malament, o sigui, perquè clar, aquesta eina, com acabes de dir, es pot utilitzar de moltes vegades, de maneres, i crec que el teu article apuntes que simplement estan canviant pràcticament el model, però no el fons, no? I que l'estan utilitzant com un planador de formularis. Explica'ns una mica què s'està fent malament amb l'aplicació de la guia i realment què és el que s'hauria de fer per a una administració més àgil i per a uns funcionaris més satisfets amb la feina.
10: Bé, com et dic, la tecnologia ha evolucionat de tal manera, o millor dit, la tecnologia que hi ha dintre de l'administració ha evolucionat de tal manera que el que hem fet ha sigut convertir el paper en una sèrie d'aplicacions, en centenars de caselles que s'han d'anar omplint i has d'anar, diguéssim, interactuant amb aquella aplicació. Això fa que tu facis una feina repetitiva i que fa que, a nivell cerebral, quan tu fas una feina repetitiva, els nivells de sucre et baixen, l'atenció et baixa, no et genera dopamina, per tant, t'avorreix, no? Aleshores, perds l'atenció. Quan una persona té que estar treballant 8 hores davant d'un aplicatiu en el qual has d'introduir dades, el que passa és que aquella persona acaba avorrida. I aleshores el que hem fet ha sigut fer allò que fèiem en paper, perquè l'administració et diu que ho has de fer d'aquella manera, i traslladar-ho a un sistema informàtic per poder guardar la informació. El canvi aquí ve quan el que pots fer és crear un assistent generatiu que interactuï amb el treballador públic i en comptes de que sigui el treballador públic que estigui fent una feina repetitiva d'introduir dades, que sigui l'assistent que estigui connectat amb els sistemes informàtics que té aquella persona i que es relacioni amb aquella persona de tu a tu, amb la qual per veu, per exemple, pugui estar parlant i pugui estar interactuant amb aquella persona. I això fa que sigui el software, en aquest cas, el que interactua amb la persona, no la persona que s'adapta al software. Per tant, aquí és el gran canvi. I això la intel·ligència artificial ens ho permet fer, si ho fem ben fet, no? Avui, en un grup que tu i jo tenim, parlàvem amb una persona que és l'Esteve Almirall, no? Que ell es mira molt les coses des d'una visió de productivitat. No tot és productivitat. Hem de fer la tecnologia també perquè serveixi als humans, no només perquè millori les comptes de resultats de les companyies, no? Doncs aquesta doble mirada és la que des de l'administració encara s'ha de potenciar més, no? I és una miqueta aquesta la idea, no? Fer que canviar el fet de que és el software que hi ha darrere de la pantalla el que interactua amb tu i et fa molt més fàcil aquella feina i, per tant, tu pots dedicar-te a fer altres coses que realment sí que són humanes, que no pas introduir dades dintre d'un sistema informàtic.
8: Això és el que volia preguntar-te, perquè se m'ha acudit mentre parlaves. Clar, però també podria ser que realment posem l'administració determinada, posi els agents i després pensi, bueno, això com allibera de feina al funcionari, o prescindeixo d'ell, o es continuarà avorrint. Però clar, jo crec que aquí l'important seria el que li dones més temps per ser més creatiu, per ser més humà, per fer una feina millor. Això és el que m'agradaria també que ens expliquessis, la segona derivada, no? Què sorgeix d'això que proposes?
10: Tu imagina't la típica imatge de que vas a una guixeta on tens un funcionari davant teu. Aquell senyor o aquella senyora porta 8 hores treballant allà, o porta X hores treballant allà, fent una feina repetitiva, perquè com tu han vingut altres persones que els hi han donat la mateixa informació. I aquest senyor el que fa és dir el seu nom, el seu DNI, la data de naixement, on viu, la seva no sé què, i abans va posant informació dintre d'un sistema, va escrivint aquella informació dintre del sistema. Per tant, mentre està escrivint aquella informació dintre del sistema, no està atent a el que tu necessites. L'empatia desapareix, perquè aquella persona està focalitzada en introduir les dades d'aquella manera i en aquell moment, no? T'ho imagina't que en comptes de fer això hi hagi un assistent que ens estigui escoltant, en el qual t'ho diguis, miri, vinc perquè sóc tal persona, vinc a ajudar, vinc que tinc aquest problema amb les escombraries o amb l'ajut o amb el que sigui. L'assistent va automàticament omplint totes aquelles dades que el funcionari tindria que estar escrivint. El funcionari canvia, ja no està atent a que tingui que introduir les dades, sinó està molt més atent, està amb, amb una connexió humana amb l'altra persona, interessant-se molt més per l'altra persona, intentant buscar la solució que al mateix temps el sistema li està donant. Perquè li pot dir, mira, aquesta persona, doncs, com té aquest nivell de renta i viu a tal lloc i tal i qual, doncs té dret a aquest tipus d'ajut. O pot tirar les escombraries el dia tal. O, pot... o sigui, ha de ser el sistema el que acabi donant aquesta informació gràcies a que té un accés a moltes dades i el funcionari el que fa aleshores és tindre altres skills, que és el de ser més humà, tindre més empatia, escoltar, innovar, perquè en el moment que tu tens per pensar, el que fas és innovar, intentar fer millor les coses. Per tant, aquest és el gran canvi que crec que pot haver-hi darrere d'aquest tipus de feina.
8: Sí, jo ho trobo genial, però crec que també hauria de canviar-se, no sé com, la mentalitat de molts funcionaris que realment ja estan cremats de tants anys de fer aquesta feina mecànica. I, bueno, també amb ells suposo que se'ls ha de formar per saber aprofitar el que estàs dient. No simplement que diguin em sobra més temps, no. Aquest temps és perquè siguis més humà, més creatiu i atenguis millor el tal, no? Però també té lloc haver-hi no solament reformar l'administració, sinó el funcionariat el tenim que educar amb aquestes noves disciplines. És una pregunta?
10: Sí, mira. El risc és construir una administració eficient però deshumanitzada. I jo crec que el que hem fet ha sigut això. Construir una administració eficient però deshumanitzada. I hi ha una fascinació excessiva per l'automatització. Però una administració pública no és Amazon. Gestiona drets, vulnerabilitats, confiança i democràcia. Si els ciutadans se senten que només parlen amb pantalles i algoritmes, la distància amb les institucions encara augmentarà més del que és. Per tant, la tecnologia ens ha d'ajudar a reduir aquestes friccions, no? Es tracta d'aplicar tecnologia sense eliminar la dimensió humana del servei públic. Per tant, aquí és on li donem una volta important a la relació entre l'administració i l'administració.
8: No, ho trobo genial i ara estem parlant de l'administració, però això que dius, aquesta humanització de la tecnologia, realment s'hauria de fer extensible en molts altres àmbits, perquè l'empresa privada passa el mateix, vull dir. Però bueno, continuem. El teu títol, Revolució Silenciosa, quan dius això, és que estàs descrivint una transformació tecnològica simplement o estàs parlant d'un canvi de model de poder dintre de l'administració?
10: Jo crec que estic parlant de les dues coses. La tecnologia és només el vehicle, no? Diguéssim, i la transformació real és cultural i política. Per tant, estem parlant de les dues coses. Com hem dit, durant dècades hem construït administracions pesades per controlar processos. Ara hem de construir administracions capaces d'acompanyar els ciutadans. Mira que senzill. Però és tan evident que crec que poca gent es dona compte d'això, no? Per tant, això implica redistribuir el poder, menys burocràcia, més autonomia dels professionals públics, més capacitat de decisió basada en dades i serveis públics. La digitalització no té sentit si només s'informatitza la lentitud, o sigui, per fer-la més ràpid, sinó que justament el que hem de fer és fer-la més humana. I gràcies a la tecnologia la podem fer més humana. Gràcies a la intel·ligència artificial, i jo soc molt crític, no?, amb l'utilització de la intel·ligència artificial, com tu ja saps, però tot i així crec que la tecnologia ben utilitzada, ostres, es pot ajudar, no?, el que parlàvem aquest matí que abans ens hem quedat, no? Parlàvem de la tecnologia nuclear. La tecnologia nuclear pot ser bona o pot ser dolenta. Si l'utilitzem amb la línia bona, podem curar el càncer. Si l'utilitzem amb la línia dolenta, doncs podem matar moltes persones. Uh-huh. Amb el temps, doncs s'ha anat regulant això. I al final hem aconseguit un equilibri en el qual doncs podem generar energia elèctrica amb les elèctriques. I també s'ha fet uns esquemes de poder d'aquells estats pues, que tenen armes nuclears però que no les fan servir perquè saben que és una burrada fer servir una arma nuclear. Doncs amb la intel·ligència artificial hem d'arribar amb el temps amb aquest equilibri. El problema és la rapidesa amb la que estem adaptant la intel·ligència artificial. L'altre dia ho mirava, i feia una comparativa amb altres tecnologies. Vaig veure que amb el telèfon fix i el telègraf, va trigar 10 anys per poder arribar a 1 milió de persones. La intel·ligència artificial va trigar 5 dies en arribar a 1 milió de persones. Per tant, aquesta
8: és la diferència. Sí, no, i és una altra cosa. I a més, la majoria de persones la poden utilitzar. Que hi ha tecnologies que han arribat a tothom, però som usuaris. Aquesta no, aquesta som actors, cada un de nosaltres. Vale, molt bé. Imaginem ja que l'administració està digitalitzant-se, però per això depèn de les grans plataformes tecnològiques privades d'intel·ligència artificial. I aquí també està el tema. Quina triar? Perquè totes estan esbiaixades, o crear una pròpia és un altre gran tema.
10: Sí, sí, aquest és el gran problema i el gran debat del nostre temps. No podem substituir la burocràcia analògica que tenim ara per dependència digital. Què és cap on anem? No? L'administració ha de defensar la sobirania tecnològica, la interoperabilitat, les dades públiques protegides, les infraestructures digitals, i les han de saber fer. El problema és que s'està parlant molt de sobirania digital, però realment de sobirania digital en tenim molt poca. No? Podem tindre part d'una sobirania digital o un espai d'aquesta sobirania, però tota la sobirania serà molt difícil perquè a Europa doncs, anem tard amb el que és el desenvolupament de la tecnologia. Tot i així, hi ha una cosa que és la, diguéssim, és com la benzina en un motor, que són les dades. I en les dades, que al final és on s'alimenta tota la tecnologia, crec que si nosaltres som capaços de protegir-les a través d'una sèrie d'encriptacions, a través d'una sèrie del que sigui, ens permetrà que, tot i que les grans plataformes tinguin accés a les dades, aquestes dades no seran útils perquè estan encriptades. Per tant, nosaltres hem de poder treballar aquesta capa de securització de la dada per poder, diguéssim, poder utilitzar qualsevol plataforma que tinguem. I també, paral·lelament, per suposat, començar a desenvolupar tecnologia sobirana europea.
8: Bueno, perquè per això, ojalà, però crec que falta bastant encara. Parles insumes d'un gran...
10: Per això et deia el de l'encriptació de les dades, de tal manera... O sigui, hem d'encapsular la nostra informació de tal manera que encara que estigui en una plataforma externa, aquesta plataforma externa no pugui accedir a aquesta dada. O sigui, no tingui capacitat d'accedir.
8: No,
10: si fem això, la clau la tenim nosaltres.
8: Però la sobirania també depèn de que la plataforma sigui propietat nostra, que demana els detalls, o simplement no.
10: I la xarxa...
8: Exacte. Sí, sí. Parles o insinues d'un gran risc que dius que encara no s'està debatent prou d'aquesta transformació. Quin seria aquest gran risc?
10: És el que t'he dit abans, la deshumanització de l'administració. O sigui, si al final el que acabem fent és que l'administració et relacionis d'una manera amb una pantalla fredament, encara es deshumanitzarà molt més l'administració. O sigui, simplement mecanitzar l'administració perquè sigui eficient des d'un punt de vista del que hem conegut fins ara és el gran risc de la digitalització de l'administració.
8: Europa, Estats Units, Xina, Rússia o jo sé, o Estònia. Hi ha algun model que estigui funcionant ja l'administració d'aquesta forma que ens recomanes?
10: Doncs la veritat és que porto ara ja un temps estudiant això i mirant-m'ho, i a més, primer, per poder arribar a aquest anàlisi he tingut que entendre com funciona la neurociència, o sigui que he tingut que entendre com funciona el cervell per poder arribar a una conclusió d'aquest tipus, no? A nivell públic no hi ha cap administració que estigui treballant d'aquesta manera. El que estic creant és empreses. O sigui, tu, per exemple, Netflix treballa des d'una visió de neurociència per poder competir. O sigui, no competeixen només en plataforma tecnològica, competeixen també en satisfacció cognitiva de tot allò que et presenten, no? Estem parlant d'Amazon, estem parlant de Netflix, estem parlant de TikTok, estem parlant de moltes empreses privades. Aleshores, si les empreses privades estan fent això per guanyar diners, les administracions públiques poden fer el mateix respectant tots els drets i tota l'ètica per millorar les eficiències de les administracions. Per tant, fem-ho. Això només és qüestió de posar-s'hi.
8: Vale, fem-ho. I posem un indicador per saber... Per exemple, d'aquí a 5 o 10 anys, si això ha funcionat. Quin indicador seria aquest? Que poguéssim comparar i... Quin?
10: El millor, el de la confiança ciutadana. Si la gent percep que l'administració és més accessible, més justa, més ràpida i més transparent, vol dir que hem avançat. Per tant, la digitalització no és l'objectiu. És una eina per reforçar la democràcia quotidiana. Una administració moderna és aquella que fa sortir el ciutadà menys impotent davant del sistema. I per poder fer això, tu t'has de sentir apoderat davant de l'administració. I què millor per sentir-se apoderat que tu puguis relacionar-te amb ella de tu a tu i d'una manera humana. Per tant, ho podem fer, ho tenim a tocar. Per tant, només ens hi hem de posar a fer-ho. Jo ho tinc molt clar i estic treballant per intentar posar-ho en marxa. I a més sé com fer-ho, crec que sé com fer-ho. Per tant, és qüestió de posar-s'hi. Ja saps que quan poso la banya al forat, intento fer el forat el més gran possible. No? I en aquest cas he vist que ho he vist molt clar i he vist que no estem aprofitant aquesta oportunitat.
8: Bé, doncs ara estem a la ràdio, suposo que hi ha gent que ens està sentint de molts indrets. El programa, que sàpigues, que surt a més de 30 poblacions aquí a Catalunya i algun ajuntament estarà sentint. El consell final del Sergi Marcén a una administració per començar aquest camí.
10: Que no s'enlluernin amb la tecnologia. La tecnologia pot fer moltes coses i moltes vegades els tecnòlegs ens enlluernem amb la tecnologia. Mirem les característiques de tot allò que pot fer la tecnologia, però no fem una reflexió de què passa amb aquella tecnologia. Mira, l'altre dia vaig anar a fer una classe en una universitat amb enginyers de telecomunicacions i els hi vaig posar una... Els hi vaig dir que ells tenien un poder molt important sobre el que passa a la societat, no? I que part d'aquell poder el tenien ells, no? I em van dir que com era possible. I els hi vaig posar una imatge molt representativa. Vaig posar un pont d'aquests fets de fusta durant la Segona Guerra Mundial, on per sobre passaven els tancs nazis, no? Llavors, la meva pregunta va ser: l'enginyer que va construir el pont només feia ponts? Només va tindre la responsabilitat de fer ponts? Aquí crec que els hi vaig tocar una miqueta el voraviu, perquè, clar, per sobre d'aquell pont van passar tancs nazis que van acabar invadint Europa. Per tant, quan un enginyer o quan una administració o quan un tècnic o qualsevol persona utilitza una tecnologia, ha de pensar en més enllà. Ha de pensar justament quin impacte social i quina ètica ha de fer servir aquella tecnologia.
8: Bé, doncs la tecnologia actual no pot amb el rellotge i el programa se'ns ha acabat el temps. Ha estat molt interessant. Espero que realment hagi agradat i que hagi calat, perquè realment cal començar a pensar amb la IA això, amb la part humana i la part ètica, etc. Sergi, res més. Se'ns ha acabat el temps. Gràcies per haver estat aquí. I, com sempre dic, d'aquí uns mesos tornem a veure com això ha canviat i cap a on vindrà.
10: Moltíssimes gràcies i espero que hàgiu pogut explicar exactament què és el que crec que hem de fer. Moltes gràcies.
8: Res més. Fins la propera. A reveure.
10: Adéu, que vagi bé.

0: Després d'escoltar el Sergi Marcén, queda clara una idea. La intel·ligència artificial no hauria de servir només per fer una administració més ràpida, sinó més humana. Durant anys hem digitalitzat papers i formularis, però sovint hem oblidat les persones. La gran oportunitat de la intel·ligència artificial és alliberar els treballadors públics de tasques repetitives perquè puguin escoltar millor, empatitzar més i donar un servei realment útil a la ciutadania. Però també hi ha riscos: dependència tecnològica, deshumanització i pèrdua de sobirania digital. I fins aquí el programa d'avui. Ens trobem aquí, al Mones Digital, la propera setmana.
1: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
1: hola@barcelonadot.com.
2: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I aquí a punt, com sempre, una setmana més per entrenar la nostra creativitat amb la nostra empordanesa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
2: Hola, Cristina. Què tal?
1: Doncs vinga, avui vinc amb els botons cordats.
2: Sí?
1: No, no em porto mai de botons, la veritat. Però farem creativitat amb botons, nosaltres.
2: No em portes mai de botons? Això en parlarem després, que t'explicaré una cosa, ja veuràs. No? Hi ha una cosa molt curiosa.
1: Vinga, doncs. Per què botons?
2: Per què botons? Doncs mira, per què? Perquè estava netejant el lavabo.
1: Ai.
2: I allò passant per un moble que tinc, vaig veure un botó i vaig dir, què fa aquest botó aquí?
1: I què feia?
2: A casa som dues persones.
1: Ho vas descobrir?
2: Bé, vaig preguntar
1: a l'altra
2: persona i em va dir, ai sí, és que l'he posat aquí per recordar-me que l'haig de cosir. I dic, val, d'acord, doncs porta dues setmanes allà, saps? I aquell botó i al final dic, bé, no ens parlarem de botons. I sí, i els botons és com a mi em passa amb els imperdibles, que a vegades també, no sé per què, pareix un imperdible
1: sí,
2: en algun lloc.
1: Sí, d'on ha sortit això ara,
2: i dius,
1: no?
2: Sí, i el dia que el busques...
1: No el trobes.
2: I això que es diu imperdible, però sí. És perdible. Doncs el botó també és perdible. I va venir d'aquí, o sigui que... I també això em va portar a l'afició que jo tinc pels botons, eh?
1: Ah, ets que fan, eh? A mi també m'agraden, eh?
2: Sí, bueno, tot el que sigui complements per poder crear, m'encanten. I a més, tinc pots de vidre, llaunes... Saps les llaunes de les galetes antigues? Mm-hmm. També plena de botons. I com que hi ha molta gent que ho sap, doncs sempre m'han regalat botons i
1: he anat
2: al mercadí.
1: Jo la caixeta de casa també la veig perquè la meva mare ha cosit tota la vida, s'ha dedicat a això. I clar, òbviament, fils i la caixeta dels botons. Perquè clar, quan te'n salta un, tranquil, que la mama en té una de recanvi, sigui quin sigui.
2: Doncs sí, a més, que hi ha botons que són meravelles, eh? Jo he fet collarets de botons, també.
1: Ah, oh, que original!
2: Sí. No 100% de botons, però amb
1: però
2: metall i amb
1: part,
2: alguna
1: no?
2: cosa, i que hi ha botons que es presen cosetes. O sigui que, mira, al final és una cosa molt petita.

0: Jo i la Roser ja estàvem aquí ballant, amb aquest 21 botons.
1: Ah, l'he encertat, aquesta t'agrada,
0: m'agrada, m'agrada.
1: Doncs mira, Cristina, que els botons existeixen des de fa més de 4.000 anys.
0: 4.000 anys? Mare Déu.
1: Però els més antics que s'han trobat, que de fet eren de closques marines, no? I clar, eren materials així que hi havia en aquell moment. Saps que només els feien servir per decorar? Els cosien a la roba per ornament.
0: Ah, no tenien funcionalitat, diguéssim, no?
1: No tenien funcionalitat. I saps per què?
0: Per què?
1: Perquè encara en aquella època a ningú se li va ocórrer fer un forat.
0: Fer un trau! Oh. Clar, això és pensament lateral total,
1: tot,
0: també.
1: Clar, dius, home, tenim això, doncs que... Doncs fins que no va arribar el trau, a la història, no van ser funcionals els botons. Perquè, clar, un botó sense trau és com una clau sense pany.
0: Sí, totalment.
1: Clar, no serveix per res.
0: Molt maca, però molt no maca tenim a posar-la.
1: Per decorar i ja està, no? Doncs quan finalment algú va tenir la gran idea, doncs va canviar el món, clar. Pel voltant del segle XII a Europa, el botó es va convertir en el que ara coneixem, que era un mecanisme... doncs per tancar roba.
0: Oh, i després va arribar la cremallera, que allò ja va ser...
1: Sí, ja no va més. Crec que vam parlar un dia de cremallera?
0: Sí,
1: que sí, que sí. Doncs sí, sí, doncs vinga, amb el botó, doncs... En aquest moment és quan es converteix en el símbol de poder, també, perquè a part de ser funcional, aquí és on, és com les medalles. Els botons era la marca,
0: com
1: també.
0: Com els galons, no?, una mica.
1: Això. Perquè, clar, ja era com que a les classes altes, doncs, clar, ostentaven doncs, amb botons d'or, o que eren molt elaborats, o que eren especials.
0: Era un símbol per veure en quina categoria estaves, no?,
1: sí,
0: a nivell social.
1: Això mateix. I mira, i un exemple d'ostentació amb botons era el rei, un rei de França, que es va cosir un vestit de gala que portava 13.600 botons d'or.
0: Uau!
1: T'imagines el que devia passar, això?
0: Molt.
1: Poc que devia caminar ni a res.
0: No, i és molt perillós que et segrestin, portar això a sobre.
1: No, jo crec que és impossible de segrestar. Però
0: no te'l pots endur.
1: Amb una grua. Amb una... Doncs mira, canviem. Saps que per què les camises de roba d'home o la de dona el botó canvia de costat?
0: Sí, explica-m'ho, perquè que difícil quan et fiques uns pantalons que diguéssim que no estan fets per tu.
1: Doncs mira, els de la roba d'home van a la dreta i els de la dona van a l'esquerra. Jo tinc un problema que em costa saber quina és la dreta i quina és l'esquerra.
0: No, jo crec que ho has dit al revés.
1: Ah, doncs mira, jo tinc apuntat així,
0: Bueno, jo... O vaig amb pantaló d'home, vés a saber, potser.
1: Dic per davant que em costa saber quina és la dreta i quina és l'esquerra, Però bé, la raó dels homes és que quan van començar a fer servir els botons, que es va generalitzar, els homes portaven espasa.
0: Sí.
1: Estem parlant de tiempo remotos.
0: Anyos A.
1: Sí. Doncs clar, l'espasa anava al costat esquerre i per poder desenvainar-la ràpidament amb la mà dreta, clar, necessitàvem fer allò, no? Doncs les robes tenien que obrir cap a la dreta, cap a ells, per tant el botó a la dreta.
0: Perquè s'havien de descamisar abans d'agafar l'espasa, o com anava?
1: Doncs sí, perquè portaven aquests botons grossos.
0: Ah, va.
1: No sé, posa la imaginació, Cristina. Opa, jo ho he llegit així, saps?
0: Estic molt divertida avui, perdona, Roser. Ara he vist el senyor rassa arrencant-se els botons i agafant l'espasa.
1: Jo també l'he vist, jo també. I la raó de les dones.
0: Sí.
1: Doncs les dones benestants, que eren vestides per les serventes, doncs clar, les serventes normalment eren dretanes. I per facilitar la feina, doncs, per cordar botons, anaven a l'esquerra. Dues raons pràctiques, no?
0: Perquè... Clar.

0: de temps enrere, que fa que, mira, dia d'avui s'hagin conservat aquestes maneres de fer.
1: Carai, molt bé.
0: Vols dir que ara es fa tant? Jo és que ara no m'hi he fixat tant, eh?
1: Jo sé que alguna hora he hagut d'acordar botons, perquè, jo què sé, et poses els pantalons d'un col·lega o alguna cosa i dius, per què va al revés? Això m'hi he trobat. Però... Clar.
0: No, però amb camisa sí que és veritat. Que ho he vist en pantalons. Mira, i ara una llegenda.
1: Vinga.
0: Va, que no tampoc sabem si és veritat o no. Jo és que trobo tanta fantasia com busco per escriure els programes.
1: T'encanta.
0: I m'encanta, perquè ja saps tu que jo l'ho d'explicar, contes a mi m'agrada molt. Després, que sigui veritat o no, no ho sabem.
1: No passa res, però explicarem el conte, a veure.
0: Sí, perquè per això som creatives.
1: I tant.
0: Doncs, això va que durant la invasió de Rússia de Napoleó, les tropes franceses portaven els botons de les jaquetes fets amb una aleació de metalls on hi havia molt d'estany.
1: Sí.
0: I resulta que l'estany, a temperatures extremes, es desintegra.
1: Ai, i devia cremar això, eh?
0: Literalment es desfà el botó. O sigui, l'estany es desfà. Doncs la llegenda diu que els soldats es van quedar sense poder tancar les jaquetes, clar, en ple hivern, eren a Rússia, I que van patir molt i molt, i clar, que això els hi va perjudicar. De tota manera, hi ha historiadors que qüestionen, però que és una llegenda que realment sí que està difosa, no és pas que jo me l'hagi inventat. Per tant, un botó, una cosa tan senzilla, pot ser el taló d'Aquiles, un exèrcit.
1: Imagina't.
0: Què et sembla?
1: Anem a analitzar tots els botons?
0: No.
1: Oh?
0: Sí.
1: Sí? Sí o no?
0: Sí, va, anem a fer blavet. Sí,
1: vinga.
0: Sí, sí.

0: Preciosíssima cançó de la Bet, tots els botons que ens agraden molt i que sí, la Roser me l'ha deixat posar.
1: Sí.
0: Anem a seguir parlant de botons.
1: Va, ara sí, ara parlem de dites.
0: Dites, anar de 21 botons.
1: Exacte, que vol dir quan algú va molt mudat, no? Que va de gala, no? I això ve dels uniformes de luxe, que portaven exactament 21 botons.
0: Mamma mia.
1: Ho sabies, això?
0: Quina feinada, no?
1: I per què 21?
0: No ho sé. Però clar, uniforme deu ser de cap a peus, perquè si no es no et dona lloc per 21 botons.
1: No, perquè hi ha fileres dobles.
0: Ah, d'acord.
1: Clar, els uniformes porten així com fileres dobles.
0: Ha quedat clar que no és el meu terreny. Sí, callo.
1: Doncs això, que si algú va de 21 botons és perquè va molt elegant i això ve doncs, dels uniformes antigament de luxe.
0: Tenim més dites.
1: Una altra, i per mostra, un botó. No ho dius, això?
0: No.
1: I per mostra, un botó. Que vol dir justament això, no? Que quan confirmes una cosa i dius, mira, he fet això i això ha anat així, sí. I per mostra, un botó. No ho has dit mai?
0: No ho havia dit mai. No.
1: Ai,
0: sempre
1: doncs
0: coses
1: sí.
0: Noves, jo.
1: Bueno, perquè som de generació diferents i això es nota, eh?
0: Però les dites passen de generació en generació.
1: Ah, doncs aquesta no ha passat.
0: Aquesta no.
1: No t'ha arribat a tu, Cristina.
0: Territori, potser és per territori, això, Roser. Què més?
1: Va, el botó del mig. I aquesta saps d'on ve? Ai, és que ets el botó del mig. Tampoc t'ha arribat aquesta.
0: Està sempre al mig com el dijous? Seria una mica això?
1: Sí, va. Doncs mira, això per què ve? Això ve perquè en el món dels vestits de jaqueta, no? Els trajos, doncs, hi ha un arreglador. Els que tenen tres botons, o sigui, tres botons, tres regles.
0: Sí.
1: El de dalt a vegades es corda. A vegades sí, a vegades no. El del mig, sempre. Sempre. I el de baix, mai.
0: No es corda el de baix?
1: Mai es corda el de baix.
0: Per què?
1: No, perquè és el protocol. És etiqueta bàsica. O sigui que ara, vés-te fixant amb la gent que porta jaqueta de vestir, que tingui tres botons.
0: Però parles d'una americana.
1: Una americana.
0: Ah, va.
1: Una americana de tres botons.
0: No, llavors, el de baix no, mai. També hi estic d'acord, sí.
1: Doncs el de baix no es pot cordar mai. El del mig sempre i el de dalt és opcional. Per tant,
0: si és més desenfarat o més tapadet, no?
1: Això mateix, sí. I si portem la paraula al botó en castellà, els botons, el botones,
0: sí,
1: no?
0: Que seria és l'ofici.
1: El noi que està a la porta de l'hotel, que és el que porta les maletes i el que va fer els encàrrecs. Saps com es diu en català?
0: Com?
1: Groom.
0: Eh? Groom?
1: Groom, G-R-U-M.
0: No ho havia sentit mai.
1: Doncs és la traducció de botones en català. I és el noi que fa encàrrecs, és el noi que fa això, no? Sí. I però se li deia el botones perquè justament portaven un uniforme ple de botons brillants, no? Com els uniformes militars,
0: sí,
1: una
0: clar,
1: mica el que dèiem abans. I clar, quan li deien, mira, aquest noi, el botones, no? Mira, si seguís posat cremalleres, hi dirien el cremalleres.
0: Sí, però no, és el botones.
1: Es diu el botones. I en català, doncs, el groom, o sigui que mira, tenim una paraula nova per posar en el nostre vocabulari.
0: Sí, la poso al vocabulari.
1: Saps que hi ha un truc per cosir botons?
0: Bé, anar passant per un forat i per l'altre, no?
1: entre ells, sí. Entre ells, sí. Doncs mira, es fa amb un escuradents.
0: A veure, va, explica'ns
1: mira,
0: això.
1: Mira, tu poses l'escuradents entre el botó i la roba, sí? I li fas primer com una volta, i llavors ja vas passant el forat amb la roba, I què aconsegueixes? Que te queda una mica d'espai,
0: sí.
1: I després al final l'has de fer així com un...
0: Sí, acabar-lo de recosir per sota,
1: sí.
0: A l'entremig entre el botó i la roba, això. Per acabar-ho d'apuntalar perquè no surti.
1: I et queda doncs, un mil·límetre, dos mil·límetres, sí. Que no queda enganxat a la roba. Perquè
0: I fa quan... que es pugui posar bé amb el trau.
1: Ah, això mateix, perquè clar, quan queda molt enganxat hi ha el problema de que es pot arrencar. I en canvi, si deixes això amb l'escuradents, doncs tens com més flexibilitat. Però clar, no ho has fet mai així?
0: No.
1: Doncs,
0: ja he cosit algun botó a la meva vida, però...
1: Doncs ja tens una cosa a fer. Veus les ments creatives que s'inventen coses? Doncs aquí una bona dona en el seu moment...
0: Els escuradents segur que també tenen molta història.
1: Segur que va ser una dona. va inventar això dels botons. Però clar, hi ha gent que cus botons, Cristina, i n'hi ha d'altres que volen que els arrenquin.
0: Ai!
1: I he trobat dos noies.

0: Doncs aquí la tenim, aquesta Botones, eh?
1: Aquesta no la coneixies,
0: Juana,
1: no?
0: Juana Rozas i Juliana Gatas. No, no la coneixia,
1: ah,
0: aquesta.
1: Ah, que t'he posat tots que sí, però aquesta no.
0: Aquesta no. Aquesta m'havies de sorprendre, eh, d'alguna manera.
1: Sí, arrencar botons, eh, allò, amb un moment de locura que dius, vinga, va, pim-pam. Doncs escolta'm, que el botó no és només a la roba.
0: No?
1: No, home, hi ha molts botons. Tenim, per exemple, la flor botó. Hi ha una flor que se'n diu botó. És una flor del camp de color groga, molt bonica. Es diu el botó d'or.
0: Que es deu assemblar a un botó, no?
1: Perquè és així rodoneta i petita. Sí, i és groga.
0: I és groga?
1: Sí. I després què tenim? Tenim els botons digitals, no? Tenim el botó...
0: O sigui, del mòbil, de... no?
1: Clar, el botó de fer likes a les xarxes, no? Que això va canviar la manera de com ens relacionem. Tenim el botó de l'ascensor que l'apretem... A mi m'ha passat avui. Que l'apretem moltes vegades perquè ens sembla que va més ràpid si toques molt, no et passa?
0: Sí.
1: Jo vull tocar el 3 i dic que això no es mou i anava fent pipipipipipip.
0: Però, Roser, tu no pujaves per escales.
1: Però és que avui venia amb pressa... I dic que arribaré a la ràdio, dic que m'ofegaré i no podré parlar. I dic que agafo l'ascensor. I mira, anava tocant.
0: I anava apretant. Va, nen, sí, sí, és que és lent, és molt lent l'ascensor, eh?
1: Sí, sí. I ens sembla que si toquem molt, no? O quan toques un timbre, dius, no, vinga a tocar. I vas tocant el piu.
0: Ens agrada apretar coses, eh?
1: Clar, el botó també li diem piu. Tu li dius piu?
0: Piu, sí. Apreta el piu.
1: Apreta el piu. I és un botó,
0: sí.
1: No? Doncs, doncs això, bueno, el botó del pànic, no? Que aquest no el tenim i no, millor no,
0: no, no
1: que
0: cal,
1: no es tingui que
0: no
1: tocar
0: cal.
1: Mai ni res, no? I què més? Ah, mira, t'explico, al cinema hi ha una pel·lícula que es diu Los Mundos de Coralina, el l'has vista?
0: No.
1: Doncs aquí la nena protagonista, la Coralina, doncs entra en un món paral·lel perfecte en aparença. No? Ella veu que allò està molt i molt bé, i tot, però veu que tots els personatges hi tenen botons cosits als ulls.
0: Ui.
1: O sigui, en comptes d'ulls, hi tenen botons.
0: Clar,
1: no?
0: És com el del substitut de les nines, no?
1: Bueno, és que la dolenta de la peli el que fa és que treu les ànimes dels nens i quan els hi treu l'ànima els hi cus botons. O sigui, tu pots veure que un nen ja no té ànima perquè té botons als ulls. I clar, la Coralina també li vol treure l'ànima.
0: Ai.
1: I li cus botons.
0: No me la penso mirar, aquesta pel·lícula.
1: No t'he dit al final, ja la miraràs. Però que va per aquí la cosa, no? Però clar, converteix una imatge bonica, doncs un personatge bonic, amb una cosa inquietant al final, perquè clar, vas veient els personatges amb els botons als ulls i és com que fa cosa,
0: sí,
1: no?
0: Sí, fa coseta. Però sí que per arreglar un peluix era habitual agafar un botó que li substituís l'ull, no? Que inevitablement es queia després de... quatre cops amb los cap aquí cap allà, no?
1: Sí, bé, i també que ja es fan servir com per això, per forma d'ull, eh? També amb els... Però bueno, mira, ve d'aquí en la pel·lícula aquesta. Sí, sí. Què més? Què més t'explico? Saps que hi ha un museu dedicat exclusivament als botons?
0: No en tenia cap dubte. Tu sempre trobes arte per tot, eh?
1: Com o no? Doncs sí, a Chicago.
0: A Chicago?
1: Sí, que si vols hi hem d'anar-hi cap allà. Doncs és l'únic al món que està dedicat als botons de pin, els que van amb el tancament de pin,
0: sí.
1: I als, diríem, en diuen botons, però serien com les xapes de campanyes, que també hi ha botons, saps? Totes les campanyes als Estats Units i xins, és com si no hi ha la xapa, no? No... Sembla que no és. Doncs hi ha tot un museu que és això, els botons, tot, de tota la història i aquestes coses. I és l'únic que hi ha en el món que és així ben complet.
0: Carai, amb els botons, eh?
1: Sí, i té més de 30.000 botons catalogats i inclús va entrar al Guinness. I saps que hi ha fòbia als botons?
0: Fòbia als botons? Per què fòbia als botons?
1: Doncs
0: qui
1: mira,
0: té fòbia a un botó?
1: Mira la paraula, espera, a veure si te la dic bé. Compounofòbia. Compounofòbia.
0: Compounofòbia.
1: Això és fòbia als botons. Doncs, saps qui tenia fòbia als botons?
0: Qui?
1: L'Steve Jobs.
0: Ah, sí?
1: Sí, per això anava sempre en jersei...
0: Bé, com jo no porto botons,
1: clar,
0: ja t'he dit.
1: Per això t'he dit, dic, mira, potser tens fòbia als botons.
0: No tant, eh, que després em fico l'americana i m'agraden.
1: Doncs
0: amb el
1: mira,
0: botó del mig, només,
1: doncs,
0: eh,
1: sí,
0: però...
1: Doncs sí, es veu que aquest senyor en tenia. I diuen, que ja tampoc sabem allò que si és veritat o no és veritat, però...
0: nosaltres aquí li fem...
1: Però és que hi ha llocs que ho expliquen, per tant, jo ho agafo.
0: Digues.
1: Saps? I llavors, clar, doncs que no li agradaven els botons, ni els pius, ni això, i per això es va obsessionar amb voler crear el primer telèfon que no tingués cap tipus de botó, que fos tot tàctil. Ell no volia botons enlloc.
0: Ah!
1: Què et sembla?
0: Oh!
1: T'has quedat muda, Cristina?
0: Sí, ara m'has deixat...
1: I això és difícil,
0: sí?
1: Eh?
0: Sí. Sí, i mira que en aquell moment entre baralla entre BlackBerry i iPhone, ja amb què guanyaria, jo era de les de BlackBerry, va, perquè tenia botons, podies clar. Apretar un teclat, era més obvi, i no, clar. Ara ni se'ns acudeix.
1: Doncs, pues... clar, aquest senyor va fer perquè no hi hagués botons enlloc.
0: Carai,
1: sembla?
0: Carai.
1: Ara, això és el que s'explica, eh?
0: I famosos, famosos, i botons segur que tenim històries.
1: Mira, l'Alaska, per exemple, la cantant,
0: sí.
1: També ho explica, que té fòbia als botons. Diu que de ben petita, diu que la seva mare, quan li acostava algú que portava camisa així, era com que li feia repelús.
0: Ah, mira, sí. No, cadascú les seves manies, eh?
1: Cadascú. Doncs hi ha molta més gent de la que ens pensem. Mira, ara ho irem preguntant.
0: Mira, teniu fòbia als botons?
1: Clar, i si algú que tu t'acostes i portes botons i fa com reacció rara, doncs mira, ja ho sabem. Doncs mira...
0: Alguna anècdota més?
1: No, te diré un altre nom estrany.
0: Vinga.
1: Filobanomisme. Filobanomisme.
0: I què vol dir això?
1: Això és el col·leccionisme. O sigui, la gent aficionada a col·leccionar botons, que també n'hi ha. I a Itàlia n'hi ha un en concret que té una falera i té dels millors botons de tota la història.
0: I els del museu també, suposo.
1: En deu tenir molts, que el museu deu voler i els té ell.
0: Allà regatejant cada dia, ja els veig.
1: Doncs sí, sí. Doncs mira, t'hauria de dir això, aquestes paraules, que m'acosta... Me'ls escric així amb espais...
0: Sí, clar.
1: I després em costa dir-ho, també, mira. Doncs res, anem al consultori, què et sembla?
0: Cap al consultori que ens n'anem, doncs.
1: Som-hi.
0: No podem marxar mai sense fer els nostres deures amb la Roser. Roser, què ens has fet avui en aquest consultori creatiu? Què ens vols fer?
1: Avui,
0: més concretament?
1: Avui, pràctica.
0: Pràctica.
1: Avui farem pràctica. Sí, sí, avui farem...
0: Mans a l'obra.
1: Mans a l'obra. Agafarem, perquè botons tothom en té.
0: Sí.
1: Tothom en té, i si no, que en demani a la mare, a l'àvia, a la tia o a qui sigui, però tothom en té, a la veïna. Doncs una cosa molt i molt xula que es pot fer amb una base de paper o amb una base d'una fullola o alguna base de cartró o així, és dibuixar una silueta, la que t'agradi, que pot ser doncs, una cara, un avió, una margarita, el que vulguis, i emplenar amb cola, doncs, amb botonets de diferents mides, diferents colors, i te fas doncs, aquella figura, i després la part que no hi ha botons, la pintes.
0: Ai, que maco, això!
1: I fas un collage i és una obra d'art teva. Què et
0: sembla? Em sembla fantàstic.
1: També pots fer postaletes per regalar.
0: Sí.
1: I fas així, fas com una floreta amb botonets
0: petits. Ara que ve l'estiu, no?
1: Clar.
0: Amb el sol, de botó, per exemple.
1: Per exemple, o pots fer, si tens tota una tonalitat blava, doncs fas com un mar de botons i vas fent com un degradé amb els blaus que tinguis i amb les diferents mides que tinguis de botons.
0: Segur que has fet alguna creació amb botons,
1: Sí que n'he fet, sí.
0: Sí, no sí, tinc cap mena de dubte.
1: La veritat és que ha quedat molt i molt bé, també. Sí. A tu se t'ha acut alguna cosa?
0: Ai, jo el que diria és que, per l'amor de Déu, tothom s'hauria de saber cosir un botó.
1: I si és amb escuradents, millor.
0: Millor, que després tindrem l'espai.
1: I si algú el vol arrencar, doncs ja guaita que trobi un moment, també.
0: Jo penso que també podríem agafar així un fil, passar per dins de diversos botons en vertical, diguéssim,
1: sí.
0: I tens el típic clic-clic-clic-clic de quan s'obre la porta.
1: També, també.
0: Per exemple.
1: Però mira, tinc un altre exercici.
0: Quin?
1: Mira, que aquest seria per fer meditació creativa.
0: A veure.
1: I aquest és amb escriptura. Perquè tu agafes un botó, un botó que tingui història, i comences a imaginar què ha passat en aquell botó.
0: Clar, què ha viscut aquell botó,
1: què
0: no?
1: Què ha viscut, qui l'ha fet, qui el portava... I mentre estàs escrivint això, aquest moment, la teva ment es relaxa, que és el que volem. Perquè així s'està preparada per tenir noves idees.
0: Ai, doncs sí.
1: I quan la gent tingui noves idees, què ha de fer? Escriure'ns.
0: Plasmar-les.
1: I escriure'ns,
0: en
1: Cristina.
0: En el teu Instagram.
1: Clar, el Roser Martínez Creativitat, perquè si no, no té gràcia, si no t'escriuen.
0: Clar, home, després la Roser plora, no la me la feu plorar.
1: No, no.
0: M'ha agradat molt tot el tema dels botons,
1: què
0: et Roser?
1: Sembla?
0: Mira, que començaré a pensar en coses i agafaré la caixa de botons de la mama.
1: Vinga.
0: A veure què se m'acudeix.
1: Jo vull veure-ho,
0: Ja em sé deixar, perquè són sagrats, aquella caixa de botons, eh?
1: Bueno, fes-li alguna cosa per ella.
0: Fes alguna cosa.
1: Clar, i fes sentatge emocional amb botons per ella i ja està.
0: Em sembla fantàstic, Roser, ens veiem la setmana que ve.
1: Que vagi molt bé, i tant.
0: Vinga.
1: Adéu, adéu.
0: Som-hi.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La plantilla de Ficosa a Viladecavalls manté les mobilitzacions contra l'ERO plantejat per la direcció i adverteix que podria endurir la vaga si les negociacions continuen encallades. Els sindicats consideren insuficient la proposta de l'empresa, que ha rebaixat els acomiadaments previstos de 172 a 113 treballadors de producció i planteja un ERTO de 18 mesos per a 38 empleats d'enginyeria. Els representants dels treballadors asseguren que la plantilla manté un seguiment massiu de les protestes i que les accions actuals passen per bloquejar l'entrada i sortida de mercaderies de la planta per pressionar la direcció. Escoltem la presidenta del comitè d'empresa, Soledad Beltrán.
2: Que las familias no tengan una merma económica tan potente como podían ser demasiados días de huelga juntos, entonces se consideró que parar la empresa a la hora de que entre mercancía y salga mercancía es parar la empresa también, porque aguantarán poco.
1: Els sindicats insisteixen que l'empresa continua sense justificar adequadament els acomiadaments i denuncia manca de transparència durant les negociacions. També rebutgen les indemnitzacions plantejades per Ficosa i reclamen mesures com prejubilacions i baixes voluntàries per reduir l'impacte social d'aquest ERO. A més, asseguren que la plantilla, de la qual en forma part 121 treballadors de Rubí, està preparada per intensificar les mobilitzacions si no hi ha avenços els pròxims dies.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: La resposta del públic i la col·laboració d'entitats i voluntaris han permès mantenir l'esperit de la Festa dels Xatos en una quarantena edició marcada aquest diumenge per la pesta porcina, el calendari i la calor. Ha estat un aniversari excepcional, ja que no s'ha pogut arribar a l'ermita de Sant Mus per les restriccions al medi natural, ni s'ha pogut fer missa perquè no coincidia amb la segona Pasqua, que és avui dilluns. Amb tot, unes 200 persones no han fallat a la tradició i han omplert una torre d'esplanada de l'amfiteatre del castell amb diverses expressions de cultura popular catalana. I és que ahir se superaven els 31 graus a la una de la tarda. Això complicava una festa que és seguida en bona part per gent gran i que es va haver de moure una esplanada sense gairebé ombra. Així, molts assistents es van refugiar als limitats espais amb ombra i van seguir la jornada al costat dels arbres i la font. Tot i la calor, però, no es van haver de lamentar danys personals i el públic va poder respondre participant en les diferents actuacions de cultura popular catalana. Sentim Gemma Tomàs i Anna Palència, membres de la comissió organitzadora dels Xatos.
3: Ha estat una mica especial perquè sí que és veritat que ens han avisat molt a última hora que ho farem aquí, llavors hem hagut de moure cel i terra perquè tot tiri endavant,
4: totes les entitats
3: possible, i no entenem ben bé per què no es pot fer el Xatos allà dalt, però bueno, sempre positives.
4: El que nosaltres volem és que el Xatos se segueixin fent any rere any, tot i que no ens hagin posat les coses el més fàcil possible, doncs mira, anem endavant, i al final estem superagraïdes de que les entitats han volgut venir igualment.
1: Com és tradició, es va fer una ballada de gegants amb el Roc, la Paula, la Laia i el Galderic i els gegantons de Can Oriol, un pilar de la colla castellera Escarlats, una ballada de sardanes, una cantada de la Unió Coral Rubinenca i l'esperat ball dels Xatos. A més, més enllà de la singularitat de l'espai i de la data d'aquesta quarantena edició, la festa d'ahir també serà recordada perquè els Xatos van recuperar un dels aspectes claus de la tradició, la rosada popular.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: En esports, pocs caps de setmana com el passat s'hauran viscut en la història de l'esport rubinenc. Siscular a García.
5: Un títol europeu, dues eliminatòries d'ascens i un empat en l'últim segon és el balanç positiu de l'esport de la nostra ciutat en un cap de setmana en el qual, evidentment, que destaca el títol de Copa d'Europa en hoquei patins en línia aconseguit per l'Hockey Club Rubí 100 Patins amb el seu equip femení que guanyava la final al Valladolid 4-0. També a destacar l'1-1 en l'anada de la semifinal de el play-off de sense tercera ref en futbol masculí de la Unió Esportiva Rubí davant de la Pobla de Mafumet es decidirà el pròxim dissabte a Tarragona qui passa a la final. I pel que fa a la final, en aquest cas, de l'ascens a Divisió d'Honor, ha accedit el Club Natació Rubí en waterpolo femení després de superar el Molins. Serà el Barcelona el seu rival en l'eliminatòria definitiva i ha destacat també que a 14 segons del final arribava el gol d'Abdel per empatar 4-4 l'Esportiu Rubí, un espectacular partit davant del segon classificat de la tercera nacional del futbol sala, com és la Unió.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Ben trobades i ben trobats, estimats i estimades amigues, aquí al Rock and Classics, com sempre, mirant cap enrere per a veure quines cançons vam gaudir fa anys i les podem tornar a punxar per a posar-les de nou en relleu. Perquè, com sempre diem, el bon vi millora amb els anys i la música rock és un d'aquests casos en els quals sempre pots tornar a escoltar i reviure aquestes boniques cançons. Avui tornem a recuperar, com ja vam fer en l'anterior capítol del Rock and Classics, una selecció eclèctica de cançons que parlen de la nit. Cançons de tots els estils, de totes les èpoques, de totes les contrades, començant per ben a prop per casa nostra, amb el Sopa de Cabra. Aquest era el seu treball de debut, publicat el 1988, i apareix una cançó que es diu Aquesta nit. Podrem comprovar que la discografia tant de Sopa com de Gerard Quintana en solitari es tracta molt aquesta temàtica, la nit.

No és una cançó brillant de Sopa de Cabra, però bé, una excusa que tenim en aquest programa, com ja vam fer en l'anterior capítol, doncs és parlar d'aquestes cançons i escoltar-les que parlen de nit, com aquesta nit de Sopa de Cabra, des del seu treball de debut. Ja ha plogut molt des de llavors i doncs bé, aquest disc encara segueix sonant força fresc, això sí, amb un so que ja comença a quedar com molt enrere en el temps, una mica antiquat, oi? Bé, seguim amb més música de casa nostra i ara anem cap a Manresa, amb Els Gossos i La Nit S'Acaba. Des del seu, per mi, millor treball. El disc es deia Oxigen. Així sonava l'any 2007, Gossos. Gossos.

quina és la millor cançó de la història? Rock and Classics, amb Esteve Llop.

La nit dona per parlar molt tant de festa com de forma més romàntica. En aquest cas, aquí anem a gaudir amb els Buhos. La nit està que crema, un tema recent, doncs, que ve ganes de ballar, d'aixecar-te, d'alçar-te i d'anar a prendre alguna cosa amb els amics, amb els familiars, fins i tot també passar-ho bé en una festa major, eh? Això és el que ens pot portar la música de Buhos, per exemple. Seguim amb més canya, en aquest cas anem cap a les guitarres elèctriques amb els Scorpions. Des del seu mític treball Love at First Sting, Big City Nights, Scorpions.

0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Seguim amb la mateixa dinàmica, però en aquest cas amb un estil musical absolutament diferent. Anem a finals dels 70, concretament el 1979, quan sortia el treball Regata de Blanc, de Police. Un tema que també parla de la nit, però amb aquest aire reggae pop que van explotar de manera tan interessant els britànics de Police. Bring on the night.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Interessantíssima la música que feien els Police aquells finals dels 70, principis dels 80, amb temes com aquest Bring on the Night, un dels coneguts a la seva discografia, tot i que no tant com altres, com Message in a Barrel o Roxanne, per exemple. Canviem de nou d'estil, ara anem cap a un blues elèctric contundent, de la mà de Gary Moore, i aquest Cold Black Night.

0: Rock and Clàssics, els números 1 del rock de tots els temps.
1: Hem animat una mica el programa d'avui amb aquestes cançons força elèctriques i contundents. Anem ara al 1987 per escoltar des del treball, precisament amb el títol d'aquell any, el qual es va publicar, 1987, de Whitesnake, aquesta gran cançó, Children of the Night.

Ja fa uns quants anyets, prop d'una dècada i mitja, Carlos Santana va publicar un treball molt interessant. Era 100% de versions amb convidats especials. El disc es deia Guitar Heaven, The Greatest Guitar Classics of All Time. I apareix, per exemple, aquesta cançó original de Van Halen, que es diu Dance the Night Away, que interpreta amb la seva magistral manera de tocar la guitarra elèctrica Santana al costat del vocalista Pat Monahan. No és un vocalista especialment conegut, però val la pena que el conegueu, perquè té una veu realment espectacular. Ha col·laborat amb molts artistes

i de fet només té un treball en solitari, però val molt la pena escoltar la veu de tenor de Pat Monahan amb temes com aquest Dance the Night Away. Més música dedicada a la nit. Avui al Rock and Classics anem baixant el ritme ja fins al final del programa d'avui i a més ens quedem a casa nostra escoltant música en català. Ara amb aquesta cançó dels Amelie que es deia Dia i Nit, perquè hi ha moments per fer de tot, tant de dia com de nit.

Jo diria que és la cançó més breu, més curta de Sau i una de les més dolces alhora, com si fos una cançó de bressol. Tanca els ulls, el tema que tancava, precisament, el seu treball Quina nit, el seu primer gran èxit de l'any 1990. Seguim amb més a temes nocturns i, com us dèiem al principi del programa, és curiós perquè hi ha alguns artistes que són molt prolífics en aquesta qüestió. Seguim en l'àmbit de Sau. Anem amb un disc en solitari de Pep Sala, publicat l'any 2004. Es deia Crítica de la raó pura i allà hi apareix aquest bonic Quan la nit dorm.

Quan la nit dorm un altre de tants temes rodons de Pep Sala, des del seu Crítica de la raó pura, un recomanable treball discogràfic del de Vic. Ens acostem al final del programa d'avui, recta final, encara amb alguns temes més del nostre país que parlen de nit ara, amb l'ex Sopa de Cabra, tot i que ara ja no ex, perquè ja sabem que s'han retrobat en moltes ocasions i ara doncs tornen a estar girant els seus temes per celebrar el seu aniversari. Com a banda, des del seu Les Claus de Sal. Una llarga durada, molt interessant, reflexiu i adult, amb temes com aquest, Tota la nit. Amb aquest tema marxem. Gràcies per escoltar-nos. Ja sabeu que seguim actius a les xarxes socials i al nostre podcast. Adéu-siau.

Els números 1 del rock de tots els temps. Just believe in me. Quina és la millor cançó de la història? Rock en clàssics, amb Esteve Llop. The dream.

les 12 van arribar la fada bona i venta focs. En Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El Consorci Sanitari de Terrassa ha decidit traslladar des d'avui dilluns i de forma temporal les activitats assistencials del Centre de Salut Mental Ferran Salses i Roig mentre revisa com estan les seves instal·lacions. Això vol dir que els usuaris del CESMIG, de la Salut Mental d'Adults i de l'Hospital de Dia hauran de ser atesos o bé al CAP Anton de Borja o bé al CAP Sant Genís. El centre s'ha començat a posar en contacte amb els pacients que tenien cita al Ferran Salses i Roig per informar sobre el canvi. Recordem que des del passat 12 de maig, quan va caure una forta tempesta a la ciutat, El centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, el CESMIC, es manté tancat a causa dels danys materials de la tempesta. Segons denunciaven les famílies la setmana passada, algunes de les visites previstes aquests dies s'estaven fent per via telefònica, però la majoria s'estaven anul·lant. Hem de tenir, a més, en compte que el CESMIC és el segon centre d'aquestes característiques més saturat de tot Catalunya. Sentim Clàudia Wojcicki, portaveu de la plataforma Rubí per la Salut Mental, en una protesta de la setmana passada.
2: Lo que necesitamos es tener un espacio seguro para nuestras criaturas y desde luego el espacio viejo ha dejado de ser seguro y el nuevo parece que es una utopía y que nunca llega. Por el momento sabemos que únicamente faltan dos papeles y que parece que es imposible que se sienten a firmar estos dos papeles y necesitamos pedir que los firmen ya porque no puede ser.
1: Sobre aquest nou edifici, el CESMIG, en principi aquests dies, està oferint el servei als CAPs Anton de Borja i Sant Genís, però, en principi, a partir del juny, es podran traslladar ja a aquest nou edifici que s'està habilitant al barri del Progrés.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: El fotògraf i dissenyador gràfic Quim Desquens serà el protagonista de la pròxima sessió del Explica'ns el teu rotllo, el cicle que organitza mensualment l'Associació Cultural El Gra. La cita tindrà lloc demà dimarts a la biblioteca sota el títol Més enllà del clic. Desquens compartirà amb el públic més de 15 anys d'experiència en la fotografia de viatges, una trajectòria que l'ha portat a capturar paisatges i escenes arreu del món. La proposta vol anar més enllà dels aspectes tècnics de la fotografia i reflexionar sobre allò que impulsa les persones a viatjar, observar i explicar històries a través de les imatges. El mateix fotògraf explica que l'objectiu de la xerrada és aprofundir en les motivacions que hi ha darrere de cada fotografia.
3: Jo el que vull fer és fer anar una miqueta més enllà del clic. Què ens mou a fer fotografia? Què ens fa preparar un viatge pensant en una destinació, el per què hi volem anar, i què ens mou a nosaltres per agafar la càmera i sortir al carrer per agafar aquesta càmera i explicar aquestes històries aprofitant aquell moment o aquella llum que tenim ben bé disponible a la porta de casa.
1: Durant la sessió també es parlarà de qüestions tècniques com la gestió de la llum natural, especialment en moments com l'hora daurada o l'hora blava, molt valorats en la fotografia de paisatge. L'activitat és oberta al públic i forma part del cicle de trobades que impulsa periòdicament l'Associació Cultural El Gra aquí a Rubí.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en informació esportiva, títols esportius i grans cites, les que s'han viscut aquest cap de setmana i que ens explica el Siscu Lara García.
4: L'Hockey Club Rubí, 100 patins, ja té a les seves vitrines la segona Copa d'Europa femenina després de guanyar-la aquest diumenge a la seva pista al Valladolid, en un gran èxit de l'Hockey Patins en línia de la nostra ciutat. Mira, d'estar l'any que ve a la tercera ref, la Unió Esportiva Rubí, que empatava en la semifinal d'anada davant de la Pobla de Mafumet a una Can Rosés, es decidirà a Tarragona el pròxim cap de setmana qui passa a la final i a l'intent de l'accés a la tercera ref del futbol. Sí que està en la final del retorn a la divisió d'honor del waterpolo femení, el Club Natació Rubí, que superava el Molins, i ara es veurà les cares amb el conjunt del Barcelona per veure qui és l'equip que l'any que ve estarà a l'elit del waterpolo, mentre que també hem de destacar el 4-4 a falta de 14 segons aconseguit per part de l'Esportiu Rubí davant de la Unió en el segon classificat a la tercera nacional del futbol sala masculí. Els nostres tenen assegurada ja la tercera plaça quan acabi la temporada el pròxim cap de setmana.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La Diputació de Barcelona ha publicat el seu informe sobre...
5: Els nous dispositius a Rubí és de poc més d'un milió d'euros.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
6: Entre la llista de municipis trobem la nostra ciutat. Aterrarà l'escenari del Teatre Municipal La Sala.
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.
7: Sonido Vinilo.
8: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
7: Sonido Vinilo.
8: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
7: Sonido Vinilo. Con José Verde.
0: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
9: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
10: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
11: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50
12: años. I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
13: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
14: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Però bueno, com estem, giletes meves? Estem un dilluns més aquí amb l'albermut més xulo de tota la ràdio. Us anava a dir, com sempre, que sí, que és dilluns, que fa mandra perquè estic estudiant, treballant... Perquè precisament avui és dilluns i estem a la segona Pasqua. Llavors, la veritat, m'ho he trencat una miqueta el discurs de sempre, però no passa res perquè farem una tertúlia. Què tertúlia? Tenim un cap de hem tingut un cap de setmana llarg. Aquesta setmana també hi haurà vagues, hi haurà festes. Madre mia! Vaig a relaxar una miqueta i anem a donar pas a les nostres supertertulianes. Senyora Mila!
1: Bon dia. Jo he de dir que comença a fer molta calor i ja es nota. Estem a tope amb la sèrie, almenys jo i la Martina, però he de dir que ja es comença a respirar l'ambient d'estiu, o sigui que es pot veure la llum al final del camí.
2: Per mi, jo he de dir que entre fer un examen i entre estudiar un tema, pujo a la terrassa, prenc el sol...
0: Així compta la pena de tu cuerpa.
2: Claro, aprofito l'estiu, no? Llavors, sí, jo estic fent cele, sí, però mig cele, mig estiu, la veritat.
3: Doncs ben fet, no? Jo, o sigui, us queda poc, recta final. Jo m'encanta el que has dit d'ambient d'estiu. El que no m'encanten són els mosquitos, que mama. No puc perquè ja m'estan acribiant les cames i la calor que fa és intensa. Però molt bé, amb moltes ganes de començar l'estiu, queden 3 setmanetes. I res, aquí un dilluns més amb vosaltres que amb una companyia perfecta.
0: Miss Sofia, vostè què?
4: Jo haig de dir que de la mateixa manera que jo vaig decidir quan començava l'any, puc decidir que ara mateix demà anem a la piscina i ja està, ja heu fet la sèrie i ja està.
0: Brava.
4: Em sembla molt bé. Per mi l'any va començar diferent que per tothom, l'estiu també pot començar quan ens doni la gana, que em sembla que ja és un bon moment, perquè amb aquesta calor i amb els mosquits, jo noto piscina, no noto anar a treballar o anar a estudiar, saps?
3: Perquè vosaltres teniu algun moment que dieu ara sí que comença l'estiu, comença a notar-se, a part de la calor.
1: Quan s'acaba el curs realment, sí, o sigui, quan ja total. No tens cap responsabilitat, bueno, clar, sense comptar la gent que treballa i tot, no era a mi casa hasta ahora, però sí, quan acaba tot.
2: Jo he de dir que no sé per què, per mi sempre, el dia com que ha marcat el principi de l'estiu, des de que era petita, és el dia de Sant Joan.
3: Oh, per mi també.
2: Plan, per mi tires el primer petard i aquell primer petard marca l'inici de l'estiu, des de sempre.
3: La víspera? La...
2: Sí. Sí, la rebetlla.
3: La rebetlla, exacte. No, el dia de Sant Joan, sí, com sí, tal, sí. No, jo crec que és la rebetlla.
2: No, no, sí, la rebetlla de Sant Joan, que tires els petards i tal, el primer petard comença a ser.
3: I per mi s'acaba l'estiu no quan començo el curs que també, sinó la Mercè. Saps? Quan comença la Mercè és com... Ja està, ja ha començat el
2: vale,
3: curs.
2: Vale, jo és que he de dir que la Mercè no l'ha vist tant. Però Sant Joan és com una cosa que he viscut des de sempre, en plan, molt petita. Llavors, com tirar el primer petard sempre ha sigut com començar l'estiu.
0: A mi em passa molt, la veritat, com a la Martina. O sigui, tires el primer petard i és com olor a pólvora i estiu. I jo per mi he de dir que el que és el final, òbviament, o sigui, ja quan comences insti, batxi, uni, etc, etc, però sobretot aquell patètic moment de l'any en què canvia l'horari i es comença a fer fosc. Aquí és quan m'entren unes ganes d'agafar i dir desaparezco del mundo. O sigui, m'entra una mala hosta que no me la puc aguantar, sisplau.
1: Clar, perquè o sigui, quan són com principis d'octubre, finals de setembre, és com si sí, s'ha acabat l'estiu, però realment segueixes sent feliç, segueixes com tenint ganes de viure, hi ha sol, calor, encara quedes, però clar, després ve el que ha dit la Irene, que és el moment crític.
0: Clar, us volia preguntar a vosaltres, això de ganes de viure, esteu en un moment que en nai menys teniu selectivitat, com han aquestes ganes de viure, aquesta cosa?
2: Jo he de dir que el fet de no anar a classe... I anar estudiant al meu ritme, que si ara vaig a la biblioteca, que si ara estudio un rato a casa, si ara no sé què, no sé quantos, jo estic vivint molt millor que l'any.
1: Sí, jo també he de dir que és molt més tranquil·litzant saber que no t'estan avaluant i no tens com un examen, ja tenim la nota posada i tot, i ara al final és a nostra responsabilitat, saps? O sigui, podem organitzar-nos com vulguem, realment pots estudiar dia, o una hora al dia o 12, si vols, llavors molt més chill.
3: I on feu
1: sí.
3: L'examen, a la UAB? O...
1: No
2: sí,
1: sabem,
2: a la UAB.
1: Sí.
2: Sí, sí. El que passa que no sabem la
3: facultat.
2: La facultat. Però sí que sabem que serà a la UAB.
3: Ho teniu a prop de casa, almenys,
2: sí.
3: No?
0: Clar, que aquí hi ha hagut diverses persones que han hagut d'anar a la UAB per fer també l'examen de selectivitat. Tu on et van enviar el quinto carajo, nena?
3: Jo estava a la UAB, però estava més tocant ja la muntanya que la UAB, perquè em van posar amb... Hi ha un hotel, vale, a la UAB, o sigui que per sorpresa de tothom, però bueno, per quan fan...
0: Els doctorats.
3: Sí, no, quan fan... congressos, que no sortia la paraula, doncs hi ha com un espai allà reservat a una sala enorme, vale, pues, al costat hi ha una petita diguéssim, facultat, perquè jo no arribaria tant, però bueno, on hi havia quatre aules i em van posar allà a fer l'examen.
0: Que l'àstima.
3: Però bueno, almenys hi havia aire condicionat, cosa que s'agraeix perquè fa molta calor en aquells dies.
2: A nosaltres ens ho van comentar l'altre dia, això, la profe de castellà, que anem preparades perquè si hi ha aire fred, que anem amb jaqueta.
3: Jo vaig anar amb texana durant molts exàmens. Al principi no, perquè dels derbis era com que uf, quina calor, quina hobby i tal, però després ho agraeixes, una texana o un folar o alguna cosa així, perquè segons com fa fred, fa o molt o fred o calor, perquè si no tens aire condicionat. Tinc amigues que ho han passat molt malament de l'agobi, però bueno. On van? Bueno, és que van on deixen portar, crec, ara que ho penso.
0: No, crec que a tu també, Sofia, et va passar que tenies com aquells ventiladors a sobre teu i que pujaven també els fulls, perquè a mi almenys em va passar i, clar, era com, no sé si prefereixo morir-me de calor o tenir que, clar, en aquell moment em fot por que qualsevol mínim moviment em puguin dir, estàs copiant, estàs suspesa. Llavors, clar, jo tenia com els meus fulls, les meves cosetes i de l'aire se m'anava caient tot i jo així, rotllo perrico abandonado.
4: A mi em va passar això dels ventiladors, però en el meu cas se movia els papers, m'era una mica igual. El que no m'era igual és que aquí tothom sua molt perquè està molt nerviós, no? Doncs l'últim que vols és que aquest aire suat amb olor a peus es mogui per la sala. No. I això és el que va passar a la meva sala. Haig de dir que no va ser gaire greu perquè jo no estava por la labor d'entender mucho cosas de mi alrededor. Era simplement jo al meu full i los recuerdos de algun temario en fosforito, no? Però sí, la meva sala sobre era molt, molt gran i estava molt a prop els uns als altres i era molt...
3: Jo el que espero que no us passi, perquè estic en contra, en plan, hauria d'estar prohibit de lo incòmode que és fer l'examen en un pupitre. Que tens metre quadrat, ni això, tens 50 centímetres per tu, la mates, per exemple, no? La calculadora, el full, un rellotge per calcular el temps, o sigui, tens allà 50 coses i que és super incòmode. Jo per sort ho vaig fer en una taula d'aquestes de fusta, en blanc, grans, típiques de la universitat, però és que jo coneixo gent que ho va fer al pupitre i és que és molt incòmode, a part de costat allà, que se't cau tota l'estona.
2: Bueno, pues jo no sé que existia aquesta opció, però jo com a... persona que fa el batxillerat artístic i ha de fer dues làmines d'Ina 3, espero que no em toqui aquesta...
3: Esperem.
2: Perquè a part, sabeu que clar, o sigui, tipo, tu t'has de portar el teu material, per tant, tu has de portar carbonet, has de portar ceres, has de portar llapisos, rotuladors, tot el que puguis, perquè clar, hi ha coses que no et deixen portar, però bueno, ho has de portar tot. Però tampoc pots portar estotxos de més. Per tant, tu has d'anar amb tot el teu material, així amb una goma de pollastre, vinga, va.
0: Què dius?
3: Bueno, i una cosa, i crec que recordar, si estic equivocada, em corregiu, pot ser que les motxilles i tot, com no ho podies portar tu al teu costat d'on estaves asseguda, ho havies deixat d'entrada.
4: No pots... Sí.
3: Tot.
4: Sí,
3: I perquè
2: deixar, en mòbil,
3: fora, conya, és que si, i si et roben, què? Perquè jo, és veritat que recordo un munt de motxilles allà i bolsos exposats a l'entrada de classe.
4: A nosaltres ens ho feien posar a l'entrada a la dreta i ens feien treure el mòbil i apagar-lo davant de la persona examinadora. I deixar-ho a la motxilla, o no feia falta apagar-lo, però ensenyar el mòbil, dic, este mi mòbil funciona, aquí lo dejo. I t'havien de veure, deixar el telèfon i fer. I dius, vale,
1: jo quan vaig fer l'ESPAP em va tocar pupitre, és incomodíssim, per cert són només dos exàmens, però igualment, i sí que també havíem de deixar totes les motxilles i tot, i si portaves estoig havia de ser transparent. Sí, no, la goma de pollo és l'últim.
2: Clar, nosaltres ens han dit que el pots portar, però transparent. Llavors, o vas amb la bossa aquesta de congelar menjar, sí, o amb la goma de pollo.
4: Pues mira, dues coses molt increïbles.
0: Mare meva. Pues mira, nenes, què us sembla si deixem de pensar d'estudis i ens entrem avui en una tertúlia que, vamos, que tendrà de todo menos aburrimiento. Què us sembla?
3: Perfecte.
0: Sí? No. Doncs anem amb la primera secció.

Xildes, els nostres programes estan plens de cachondeo i estic ben segura que els vostres TikToks també. I és que entre les meravelles d'internet i del For You Page, o almenys el meu, últimament em tenen boja el compte que fa als nens petits d'una localitat de l'Àfrica. O sigui, bàsicament els fan pronunciar paraules en anglès, suposo que potser a les seves classes o simplement per pujar els TikToks. I us pensareu que estic boja, que ja està bé riure'm a costa dels altres, però és que, sisplau, mirem un vídeo totes juntes i després em dieu si n'hi ha per tant o no.

0: Bueno, Gildetes meves, a la tertúlia d'avui, al final no podrem posar el vídeo, però bàsicament us explico. Són uns nens adorables que en el seu major intent de guanyar doncs, la petita golafreria que tenen al davant, intentes dir paraules i marques, però diguem que, per exemple, la paraula de cotxes, aquesta italiana, potser en comptes de dir Lamborghini, diuen Lamborghini Loco, o de, en comptes de Suècia, Sucurilili. O sigui, que us penseu que sóc una mala persona, ¿vale? Però jo he de reconèixer que de petita no s'havia dit dromedario, ¿vale? I amb
1: Home,
0: el temps...
1: és que és una paraula molt complicada.
0: De tota l'estona, dromedario o hipopòntamo. Em va costar temps de saber fer-ho. Llavors, per intentar sentir-me menys desquiciada, què us sembla si m'acompanyeu a les paraules que intentarem pronunciar avui?
1: Perfecte.
0: D'acord? O sigui, aviam, la dinàmica és molt fàcil. Direm algunes paraules, que algunes potser que són molt fàcils, però... les heu de dir tal i com són, en la seva llengua original, d'acord? Llavors, anem amb la primera paraula de totes. Per als que no sapigueu, Hildes, a aquestes nenes els he passat les paraules i les tenen al seu mòbil. Així que heu d'intentar llegir la primera paraula. Com voleu començar d'aquí?
2: Ja em sacrifico jo pel grup. A veure, la primera és grapalludejar.
0: Aviam,
3: tu com... Jo he de dir que no tinc ni les
4: paraules. Sí, sí, no? està bé, no?
0: Aviam, sí. Tu com creus que és, Ona? Que això serà una mica un concurs. Potser qui ho digui millor s'emporta un obsequi.
1: Grapalludejar.
0: Ok. Tu, Sofia, com creus que és?
4: Pues jo com la Mila, no? Copy-paste, puc?
0: No, s'ha de dir, perquè aquí...
4: Aquí soc una mica mi òbvia, entonces yo juego con desventaja.
0: Us haig d'escoltar perquè aquí...
4: Grapalludejar.
0: D'acord, Martina?
3: Grapalludejar.
0: D'acord, doncs, en aquest cas, efectivament, les persones que ho han fet bé han sigut la Mila i la Martina. Les altres també ho han fet bé, però si m'haig de regir en plan exclusivament per la pronunciació, necessitem aquesta ella catalana que ens toca els collons a tantes.
1: Perdoni vostè, Irene Mires, perdoni.
4: No m'agrada, canvien de jueza, està incorrecte, necessitem us voleu, jueces.
0: Us voleu posar alguna aquí a sent de conductora o què?
3: A mi, en aquest moment, m'encantaria.
0: No te jode la tia. Doncs això, nenes, grapalludejar és una paraula que bàsicament diu és, significa grapejar maldestrament. És a dir, manosear torpemente de tota la vida.
2: Espera't que ara ens canvia l'idioma.
0: Clar, és que aquesta és la cosa. Els pobres nens d'aquesta vila de l'Àfrica no els hi posen en el seu idioma nadiu. A vosaltres tampoc us ho faré. Llavors, ara anem amb la segona paraula, d'acord? Que és una paraula en anglès.
2: Ara que comenci una altra.
3: Choir.
0: Sí, vale. Jo també diria. M'agrada. Sofia?
3: Quina està llegint?
2: Choir, jo també.
3: La segona. Buah, però no, jo anava a dir una cosa fàcil.
0: No, però ho heu de dir tal com diríeu vosaltres. Claro. No us deixeu influenciar.
2: Jo anava a dir choir.
0: Vale. Vostè, Mila?
2: Choir.
1: Jo també anava a dir choir. O queer o algo així.
0: No.
2: Dona-nos
0: traer. Choir o queer, com faràs?
1: Choir.
0: D'acord, doncs en aquest cas, les tres senyores que han dit choir han encertat.
4: I la H?
0: Nena, l'anglès és estrany, vull dir, sobre el català toca els collons, la doble ella, la CH en anglès també. Choir, bàsicament, és el cor, és l'agrupació de persones que s'ajunten per cantar entre totes. Dios, que bé que us ho acabo d'explicar, la veritat.
1: No, s'entès.
0: D'acord, llavors, ara anem amb la següent paraula, que és una marca de cotxes alemanya.
1: Volkswagen.
2: No, vale. Aquesta era...
0: Volkswagen.
2: Era MF, no? Com Volkswagen o alguna cosa així.
1: Jo dic amb B espanyolitzada aquí, Volkswagen.
3: Volkswagen.
2: Volkswagen.
4: Sí, no? Volkswagen.
2: Sí.
3: Volkswagen.
0: Tu, Mila?
2: Jo amb la F, però perquè ho vaig veure en un TikTok. Volkswagen, alguna cosa així. Volkswagen.
0: Com? Repeteix?
2: Volkswagen.
0: Doncs mira, no sé si donar-te el punt sencer o mig, perquè efectivament la paraula que tots coneixeu com Volkswagen és Volkswagen.
1: Toma ja.
2: Jo crec que tinc el punt sencer, sisplau. Sí,
3: ets alemana o algo? Perquè aquesta pronunciació tan...
0: És la pronunciació d'haver vist un TikTok fa 2 minuts per saber dir-ho, nena. Llavors, doncs, aviam, aquí no tenim gaire traducció, però sí que és veritat que en aquest cas estem buscant com la pronunciació. I mare meva, que ets alemany, la veritat. Llavors, ara anem amb la següent paraula d'una cosa, una joia que ens agrada, però... I si us dic el lloc on es venen joies en italià, tu què em diries, Sofia?
4: Ah, és la paraula.
0: És la paraula.
4: Joieria. Joieria.
0: Vale.
4: Pues eso.
0: Joieria, ok. Vostè, Mila?
2: Joieria, també.
4: Sí, no?
2: Sí.
0: Martina?
3: Joieria.
0: Ja, a sobre, una miqueta més, posa la mà a vostè. Així,
3: home, sí. Ara som italià, no?
1: Jo també ho dic.
3: Pues perquè coli.
1: Hem de fer el gest, també, si no, no cola.
3: Clar, vale, va.
0: Així...
1: Jo també diria un mix, no? Jo diria Giorgeria o alguna cosa així, no?
4: Giorgeria. Seria mamma mia.
0: Doncs ho sento, nenes, però qualsevol italià ens agafaria i amb una pizza ens fotria la cara. Perquè la pronunciació d'això és joioleria.
5: Toma ya.
2: Aquí falten eles, eh?
1: A mi em sobra una O, com que una O?
0: Què?
1: Jo, què has dit?
0: Joioleria.
1: Però jo, per què jo? Si hi ha una O i una E.
0: Em veus a mi cara de filòloga italiana? Nena, et recordo que no sabia dir hipopòtam en castellà. Vull dir, per la base. D'acord, llavors, per ara, com portem les paraules? Grapalluda, ja hem dit que la Martina i la Mila. Compteu els vostres punts, sisplau. El Choir, les tres nenes d'aquí que tinc. Joioleria, la veritat és que no. I Volkswagen, ho haig de dir ara bé, si no quedo malament. L'has dit tu només, Mila,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: D'acord. Ara anem amb la següent paraula, que aquesta té collons. Jo me l'he hagut d'escoltar com tres o quatre vegades per quedar-me com amb la pronunciació. Així que aviam què em diria la Ona, si li pregunto.
1: Pues jo, és que segueixo. Miro TikToks d'un italià amb cabrejat, amb els estudis, que em surten de vegades. Llavors, no sé si tu
2: ho
1: has vist, que és molt graciós. Vale? Llavors, jo això, parlo molt de l'escola i no sé què, perquè està molt cabrejat. Llavors, jo diria... exercicio, o algo així.
0: Ok, exercicio. Nice. Tu, Martina, que també ho veies, així que dius...
5: Sí, però tampoc tant com per recordar-me. Exercicio.
0: Iquia. Posa'm la mà, Martina.
5: Exercicio.
0: Ah, que gozada, pelos.
4: Però què hi és? És que falten paraules en aquesta pronunciació. O sigui, falten lletres. És que, clar, a mi em surt l'espanyol, exercicio. A mi em surt l'S.
0: Clar, però tu poses en el cap d'una nonna italiana que mou la mà. Com ho diria aquesta nonna?
4: Exercicio.
0: Oh, exercicio, mia nonna.
2: Jo diria exercicio.
0: Com?
2: Exercicio.
0: Pues mira, no puc donar el punt.
1: La Mila en otra vida fue.
2: Tan cerca, pero tan lejos.
0: Perquè la pronunciació és, escolteu, exercicio. Bueno, exercicio.
1: Ens hem apropat.
0: Sí.
1: Apropat.
0: Sí, no, la veritat que aquesta...
5: Apropat, així d'apropat.
0: Hi havia com molta... O sigui... Aquesta era estranyota, entre la C que tenia, la Z, la S... Llavors, encara força bé, eh? Sobre quan em poseu aquesta maneta, mira, nena, a mi m'he de donar cosa...
5: Bueno, és que ho has de fer el complet, no? Si es parla italià, es parla bé.
0: Doncs, nena, i si em dius la següent paraula, que també és italiana? A veure com m'ho dius. Tu pots. La mà.
5: És que estic intentant llegir i després pronunciar. Lamborghini.
0: Ah, Lamborghini.
5: Lamborghini.
1: Jo diria Lamborghini.
2: Jo també diria Lamborghini.
5: Jo Lamborghini, vale?
0: Tu què, Sofia?
4: Com la Ona, Lamborghini, no?
0: Doncs efectivament, no és Lamborghini, com diem aquí a Espanya, sinó que és Lamborghini.
1: Vale, com els linguini, no? Com la pasta.
4: I si volem plantejar-ho així.
0: Llavors, nenes, en aquest cas us porto vosaltres els tres al punt. Ho sento, Martina, ha sigut la que més passió li ha posat, però no ha sigut suficient en aquest cas.
5: Anem. Crec que mereix un punt de compassió.
0: Vols un punt de compassió?
2: Sí, li donem.
0: Li donem, llavors? Va, el jurat diu que te'l mereixes el punt de compassió. Doncs ara anem amb la penúltima paraula, i aquesta, canviem d'idioma, ens anem al francès. Llavors, en el cap d'una senyoreta francesa, com diríeu vosaltres aquesta paraula?
1: Però aquesta paraula...
2: Bueno,
5: em sona... Què vol dir?
2: Comptant que m'està costant llegir, jo diria...
0: Ja, és que
1: em sona a Teletubi, aquesta paraula.
0: Ubu.
2: Sí. Urlegluglugl. Ja, sí. Me rindo.
5: Però li has de posar lo francès.
2: Clar. Urlegluglugl.
5: Escolta.
2: M'agrada molt, eh? Potser
5: que en francès. Podem saber el que vol dir aquesta paraula tan curiosa?
0: Significa esbojarrat o excèntric.
2: No, ja,
5: sí.
0: Ja, la paraula és excèntrica.
5: Sí, sí.
0: Llavors, Martina, tu com ho diries?
5: Hogluberlu.
0: Hogluberlu.
2: Quants dimonis estem invocant? Perquè...
0: Escucha les paraules de les brujas. Tu, Sofia?
4: Jo també, però és que no em sortirà tan bé com a la Martina.
0: Però si intenta-ho, va.
5: És que jo soc més francès.
4: Hi ha com moltes us aquí, no, noies? Hogluberlu.
0: Hogluberlu.
4: Hogluberlu. Però és que no hi ha gest, tia.
1: Ja, és que és molt complicat.
4: Què estem dient?
1: Jo diria Hurlubergru o algo així.
2: Pues li ha sonat el del pego.
0: Nena, jo us estimo molt, però tot sembla que tingueu aquí un gapo, eh?
1: Sí, és que sí, totalment. És que...
0: Llavors, voleu saber la pronunciació que us peti
2: sí,
0: el cap?
2: Hurlubergru.
0: No es pronuncia l'H del principi, en francès és estranyot, i en aquest cas, excèntric o esbojarrat, és Hurlubergru.
1: surt a l'aire.
2: No, ara que ho ha llegit és molt fàcil, no?
5: Però, sí. Però trobo que no és tan excèntric i esborrat com dir Hogluberlu.
1: A mi em sona a ukelele.
5: Tu dius, ets un Hogluberlu.
1: A mi em sona a ukelele, aquesta paraula.
0: Ukelele.
1: No sé si em dona vibes.
5: Bueno, cadascú, no.
0: A mi m'agrada, la veritat, la interpretació de la Martina de, tio, ets tan Hogluberlu.
5: No, és que clar, tu dius, ets Hogluberlu. I tu pilles que ets una persona excèntrica, però tu dius, Hogluberlu. No, ets com refinat, saps?
2: Sí, jo també estic amb ella.
4: Que canvin la RAE francesa.
1: Ai, la RAE.
2: La RAE.
0: La RAE. La Real, o sigui, Real Acadèmia, la RAF.
1: La RAF.
0: La RAF.
1: La RAF.
0: La RAF. La RAF.
1: La RAF.
5: Erraz, no.
0: Des d'aquí, des de les Gildes, fem un comunicat a França. Senyor, senyora, president... És que no me recordo si segueix el Macron o no. Crec que no, que van canviar. Segueix Macron?
2: No. Per tot els ciutadans, que al final són els que fan el país.
0: Alors, s'il vous plaît, francès, changez le RAF. La Real Acadèmia Francesa.
5: Hugluberlu.
0: Hugluberlu per tots vosaltres, d'acord? Llavors, ara, clar, què seria la Irene si no fos una mica cabrona? Doncs anem amb l'última paraula, que de fet està catalogada com la paraula més llarga de l'alemany.
4: Més que supercalifragil.
0: Molt més que supercalifragilístico espialidoso. Llavors, en aquesta paraula us vull concentrades, us vull focalitzades i intentant pronunciar aquesta aberració del dimoni.
4: Per molt que em concentri, esto no sale.
5: A veure, m'ho dit perquè per llegir això hauria de
2: preguntar les idees. Jo crec que és una pregunta trampa i realment t'has tirat el cap al teclat i el que ha sortit ho has deixat, perquè és impossible que això vulgui dir alguna
0: cosa. Va, algú té el valor de començar?
4: Rinfleischetiketierung super... Vale, relevo.
0: Califragilístico espialidoso, m'ha quedat clar.
4: Que alguien me releve.
5: Li hem de posar la cara d'enfada.
1: I si fem...
5: Per ser alemany del tot.
1: I si fem una per cada una de la paraula, perquè és tan llarga.
2: Va, jo faig la primera.
4: No, que la faci, la faig
5: jo. Sí, clar, que és el més fàcil.
2: Vale, doncs feu vosaltres la primera.
1: Sofia, vale, fem Sofia Mila... Fem així, Sofia Mila Ona, Martina.
0: Vinga, però heu de posar la cara d'enfadada que ha dit la Martina. Cara d'atac que fot fred al vostre país.
4: Rinfliesechtiketier.
2: Rungaburguachengusa.
4: Gafunvertrank.
5: On t'has quedat?
0: Ah.
5: Ungsengsatz.
0: Bravo!
2: Bravo! La Irene tampoc sap si l'hem dit bé, llavors.
0: Pues mira, jo la podria pronunciar, però clar, us voldria deixar en evidència.
2: Ah, clar.
0: Així que què us sembla si us poso un àudio d'una persona alemanya que us ho acabarà de dir ara mateix com es pronuncia?
5: Si us
0: sou preparades per veure realment com és?
2: Vale.
4: Tampoc el tenim.
1: O potser, bueno, des del mòbil ho podríem posar.
0: Clar.
4: A veure, jo és que aquesta paraula, sincerament, no sé què pot significar, però no crec que ningú la digui com en el seu dia a dia. Clar. És impossible que algú digui aquesta paraula.
5: Clar,
4: rotllo,
5: és com...
4: Voy a por el... Pa cuando acaba, se ha pasado.
1: Es que cuando acaba...
5: La més llarga en espanyol és que és esternocleidomastoide o algo així. No,
1: eres una altra.
0: Ribonucleido, no sé què.
5: Bueno, clar, pues tu no dius
0: pues,
5: això al teu
0: mira, nenes, voleu que us digui el significat abans de posar l'àudio?
5: Sí.
0: El significat és... Clar, aquí hi ha una cosa en alemany que és que a vegades quan hi ha moltes paraules juntes s'ajunten en una o sola. Llavors aquesta paraula significa moltes coses alhora.
4: I tant.
0: És...
2: Aviam si em surt.
0: Llei sobre la... Fíjem donar el riure. Llei sobre la transferència de les obligacions de vigilància de l'etiquetatge de la carn de boví i la designació dels bovins.
1: Jo aquesta paraula, l'últim que m'esperava era que fos sobre carn, la veritat. O sigui, una llei, bàsicament. No m'ho esperava.
5: Nosaltres hi ha algunes que les hem dit amb molta convicció i semblen veritat.
4: Clar. I jo crec que tot que sigui dit amb convicció...
2: Fake pot... it till you make it, totalment.
4: Tal qual. La Martina, el jubelú, jo me l'he cret.
5: Que era el jubelú?
4: El francès.
5: El francès.
4: El que volem canviar, a mi em sonava millor el de la Martina que el real.
0: Doncs mira, nenes, ara no sé si s'ha pogut escoltar ja que he hagut de posar l'àudio aquí al micròfon, però Hildes, per les que us hagueu quedat amb aquesta intriga, no passa res, perquè això estava previst, això era per aquí la setmana que ve. Torneu un altre cop amb nosaltres i la setmana que ve us ho posarem. I clar, jo us he estat parlant tota l'estona de... Compteu els punts, aviam qui l'ha fet millor. Llavors, de vosaltres... Qui penseu que ha tingut la major puntuació de totes?
2: Jo, clarament.
1: Jo crec que la Mila, eh?
5: Sí, la Mila. Sí. Perquè, sí.
2: Accepteu la derrota, noi.
0: Doncs, nena, al igual que jo de petita no podia dir les paraules, m'acabes de fer molta companyia amb tot això, però de fet t'has allunyat de les teves companyes, ho has dit molt bé, i per això et vull regalar un gran bot, no de Hildes, sinó de cogombrets, de pepinillos amb vinagre. No he pogut trobar unes gildes a casa meva, així que he dit que millor que uns pepinillos perquè la meva gran Mila commemori el seu idioma esquerida. Per tu, Mila.
2: Pels que no ho vegin realment, hi ha un pot de pepinillos. Sí, però real,
0: un no. Pedazo pot, sisplau.
1: Impressionant.
5: 230 grams.
2: Tot està bé, clarament, que això és el que sortirà al reel i sortirà amb un pot de pepinillos.
0: Llavors, Mila, amb els pepinillos a la mà, digue'm algunes paraules, sisplau, d'aquest gran moment.
2: Doncs jo he de dir que estic molt orgullosa, us dedico el premi a totes. Crec que ho hem fet molt bé en conjunt i realment també és una mica de sort saber pronunciar totes aquestes paraules. Suposo que és un talent innat, no hi puc fer res.
5: Bravo.
2: Moltes
5: bravo.
2: Gràcies.
5: Bravo.
0: Llavors, nenes, amb aquests pepinillos i amb aquesta intriga que ens queda per la setmana que ve, anem amb la següent secció.

0: Molt bé, doncs, Gildas, per seguir amb aquest tema de preguntes, potser algú us guanya algun pepinillo si ho feu molt bé. Seguirem amb una dinàmica, també de TikTok, que es vegi d'on ens informem, on haureu d'endevinar qui ha dit aquesta frase. I cuidado que enganyen, o sigui que no us deixeu emportar pel vostre primer pensament, vale? La primera és o Bad Bunny o Miguel de Cervantes, vale?
1: Anem fortes.
0: Qui ha dit? El sol sale para todos, pero no todos se levantan a verlo.
2: Això Miguel de Cervantes,
3: Cervantes,
2: no?
0: ¿Tú estás bien, Miguel de Cervantes?
1: Dona Cer... Però...
2: És que
3: és que típico que enganya, no?
1: Jo sí. Crec que Bad Bunny en un moment així, rollo de místico i que no és de te voy a poner en cuatro, jo crec que la podria dir.
2: Bad Bunny té molts moments últimament amb els últims àlbums així tal, sí. Que potser en alguna entrevista o alguna coseta seria... Però això a mi em sona...
0: Per tant, Cervantes. Tenim doble resposta, no?
1: Vaig
0: doncs,
1: amb Bad Bunny.
0: La resposta és Bad Bunny, efectivament, Irene. Molt bé. Ara, Lope de Vega o Brian Myers? Quien lo probó lo sabe.
1: Home
0: Brian Myers. Sí? És Lope de Vega.
1: Què?
0: Efectivament, noia.
2: En quin context?
3: Toma, ja.
2: Ja,
0: ens fa una molt bona pregunta, però és Lope de Vega.
1: Lope de Vega, ¿tú qué? ¿Tú de qué estás hablando?
0: Era picantón, vale. Ara és el Quevedo, el cantant.
3: Sí.
0: Quevedo, cantant actual. O Gustavo Adolfo Bécquer. El recuerdo que dejó un beso duele más que la despedida.
3: Quevedo.
0: Quevedo cantant o Gustavo Adolfo Bécquer. El recuerdo que dejó un beso duele más que la despedida.
2: Sí, això és el canario, sí.
1: Quevedo.
2: Això sona no, alguna cançó.
1: És a l'escriptor.
0: Doncs Bécquer.
3: Bécquer. A veure, ho estic fent tot al revés.
4: Jo també.
0: La Irene us està avançant per molt, poseu-vos les piles, si us plau, que la deixareu guanyant massa avantatge.
2: Però què és això?
0: Vale, seguim. Belén Esteban o Nietzsche?
1: Vale,
0: tenim un filòsof.
4: Vale.
0: O una persona icònica, no? Al final.
1: O una filòsofa del segle XXI.
0: Exacte, Belén Esteban o Nietzsche. Casarse es terminar una sèrie de pequeñas tonterías con una gran estupidez.
1: O sea, es que la Esteban, amb tot el tema dels divorcis, Andreita comet el pollo, yo por mi jamato, ya, fa pinta.
3: Sí, jo diria Esteban.
1: Estebanada.
0: I vosaltres?
4: Jo també dic Esteban.
2: Mira, jo dic Nietzsche per anar en contra de tothom.
0: Doncs la Sofia, per anar en contra de tothom, endevinat, és Nietzsche. És Nietzsche.
2: M'encanta Nietzsche. Let's go con Nietzsche.
0: O sigui, penseu que tots aquests personatges devien ser els influencers del moment, llavors les frases tampoc estan tan allunyades.
1: Realment,
0: al final...
1: Belén Esteban i Nietzsche eren tan diferents. Piénsalo.
0: De fet, potser és la reencarnació de Nietzsche, la Belén Esteban. Mai ho sabrem.
1: Ha vingut potser com a messies en aquest planeta. Qui lo sabe.
0: Vale, ara és la Jane Austen, o sigui, l'escriptora d'Orgullo i Prejuicio.
2: La
0: i tal,
2: millor.
0: O... El Patricio de Bob Esponja.
2: Es una interesante.
0: Confiar en ti es mi decisión. Demostrar que estoy equivocado es tu elección. Uf. ¿Us ho podeu imaginar en una escena super profunda o en el fondo bikini?
4: No, pues, a les dues funciona ja, molt bé.
3: Sí.
4: Jo diria Jane Austen.
1: És que no m'imagino el Patricio Estrella, rollo, amb el capítol aquest que té una fusta clavada al front dient aquesta cosa tan
3: profunda. Jo dic Patricio Estrella perquè vull pensar al revés, perquè sempre ho estic fent malament.
2: Jo dic Jane Austen.
1: Pots repetir?
0: Vale, confiar en ti es mi decisión. Demostrar que estoy equivocado es tu elección.
1: Yo diré Jane Austen. Equivocado. Patricio Estrella.
3: Yo también digo Patricio Estrella.
0: Molt bé! Ah, és Patricio Estrella.
1: En quin moment el Patricio Estrella es treu a la fusta del cap i diu aquesta
0: és
1: cosa?
0: Que jo crec que hauríem de... doncs, tenir més com atenció als detalls de tots els dibuixos, de totes les sèries, perquè realment potser tenen un significat profund, no? El Patricio Estrella ens pot donar leccions també. Vale, ara seguim amb Maquiavelo o Homer Simpson.
1: Hòstia, un altre que te'l canta.
0: Para mentir se necesitan dos personas. Una que mienta y otra que se la crea.
2: Això Homer no ho ha dit perquè és molt tontet. No pot ser.
1: Ja, però abans Patricio Estrella també se li dona la mà del Homer Simpson, que són primos tontos, i mira el tío.
0: Tots els Hilders, també intenteu endevinar-ho. Què dieu vosaltres, Martina, o no?
1: Para que una persona sea mentida se necesitan dos...
0: Era, para mentir se necesitan dos personas, una que mienta y otra que lo crea.
3: Yo diría Homer Simpson amb una cervesa a la mà, en plan, en el bar de Mo o algo així, saps?
1: Hòstia.
3: Jo diria Homer Simpson.
1: Va, Homer.
2: Jo no puc dir Homer Simpson.
0: Doncs, Sofia, ho sento, però és Homer Simpson.
3: Toma!
2: No, és que no pot ser. No pot ser Homer Simpson.
1: No, és que...
0: Sí. I seguint amb el Simpson, o Lisa Simpson... O Einstein.
1: Bueno, Lisa
3: era molt
1: intel·ligentita, la nena.
3: Sí.
0: Una persona que nunca ha cometido un error nunca ha intentado algo nuevo.
3: No, Einstein.
1: It's giving Einstein. Després de 50 equacions,

0: Ja fins als collons, rollo, no puedo más, i justificant que no ha fet res.
1: Doncs és Einstein, vale, efectivament.
2: Let's go.
1: Vale?
3: Corre, ni uno.
1: Molt bé, ara és Aitana o Paquita Salas.
2: Oh! Aitana,
1: vale, superestrella. Sí. Sin croquetas no soy persona.
2: Aitana.
1: És
2: Aitana. Aitana.
1: Vale, i vosaltres?
3: Aitana, perquè seria com massa obvi que fos la Paquita Salas, no?
0: La Paquita Salas és más un Larios, unos Torrez, no...
3: Sí, és que no...
0: Jo és que de Paquita Salas, o sigui, sóc una fan loca que tira lo enfermizo del Palmer, que tinc moltes expressions del meu dia a dia que són paquiters. Llavors...
1: Home, els Hilders.
0: És veritat, a partir d'ara ja no es direm Hilders, direm Hilders.
1: Vale, doncs, era... Perdona, m'he perdut, no? Era Aitana, ¿vale? Va. En el seu documental de Metamorfosis.
2: Wow.
1: Ara, Spider-Man o Donald Trump?
0: Oh!
2: Wow.
0: Em puc anar?
2: Agarra't.
1: No hay éxito sin sacrificio.
2: Donald Trump.
0: Donald Trump, mientras levanta el puny, sí. Así... ¡Ah!
1: Pot ser com, no hay éxito sin sacrificio, o pot ser més Spider-Man.
3: No hay éxito sin sacrificio.
1: Exactament.
3: Sí, vale, jo crec que és Spider-Man.
0: Aviam, digues el teu to de Spider-Man.
3: No, no, no l'he fet.
2: T'has dit molt bé, eh?
1: Pròximament una classe de doblatge per tothom.
0: És que no sé què dir.
2: Jo Trump.
3: Jo Spider-Man.
2: Spider-Man.
3: Trump. Va.
1: Doncs era Spider-Man.
2: No. Toma.
0: Clar,
3: una.
1: La última. Kanye West o la Bíblia.
2: Oh,
0: El ¿vale? Mesías.
1: Yo soy la luz del mundo.
2: Kanye West.
3: Kanye West. La Bíblia.
2: No, Kanye West.
1: Ah, la Martina, és la Bíblia.
0: Què dius?
1: Però en la vostra defensa he dit que podria ser perfectament del Kanye West.
3: És pues que el Kanye West diria jo soy el mundo. Saps? Yeah. No jo soy la luz. No, no, jo soy el mundo.
0: Jo soy todo.
1: Què opineu d'aquestes frases? No heu encertat quasi res. Jo tampoc ho hagués fet. De fet, mentre ho estava escrivint, no, o sigui, m'equivocava jo mateixa. O sigui que...
0: Tu estàs segura que no t'ho estàs inventant com la pàtria amb la paraula alemanya?
1: Doncs mai ho sabreu, suposo que us toca confiar.
2: Que increïble, això.
3: A veure si t'haurem de robar els cogombrets.
0: Però a mi em fa molta gràcia...
1: L'Òscar no, per favor.
0: A mi em fa molta gràcia la capacitat que tenen les sèries xorres de un Paquita Salas... No, no, Paquita Salas no, perdona, perquè era Aitana, però un Bob Esponja, de cop, una pedazo de frase...
2: Sí, i els Simpsons, perdona, és que jo també... O sigui, jo he votat pel Simpson, pel Homer Simpson, però és aquell que deia la Sofia, no t'imagines un personatge tan estereotipat com a curtet, tonto, dient una frase tan com filosòfica i potent, saps?
0: Clar, però jo crec que aquí també juga molt amb el que has jugat tu abans i la Martina de... Depèn el Tom el que t'imaginis, perquè ella m'ha fet un Spider-Man de... No, i sacrificio, sin no sé què era. I dic, hòstia, és que és Spider-Man. Però després també he pensat, rotllo, la veu que es posa aquesta de Trump dient-ho, rotllo, make America great again, tal. I ho he cregut, fíjate. Hauràs de venir amb més, aviam si estem més fines, Mila.
1: Sí, ja, avui... ja ho portarem en una altra tertúlia, més frases.
2: Avui justament no ho hem fet gairebé, noies. Crec que cap de nosaltres podrà menjar un cogombre.
1: Bueno, ja tenim altres habilitats, quedem-nos amb això.
2: Sí.
0: Viva.
2: ¿Lo dijo Mila o lo dijo?
1: ¿Qué lo dijo Einstein o Mila? Mila, 2026, ¿vale? Entre la pronunciació i això, jo crec que la sintaxi no és la nostra, la llengua tampoc, llavors.
0: Llavors... Anem a la següent secció, no hi ha res més
1: a dir. Per favor.
0: Anem, sisplau.

0: Y este vídeo, sinceramente, nunca lo hubiera querido hacer, pero ya he llegado a un punto de surrealismo que me veo obligado a tener que hacerlo. Llevo medio año aguantando indirectas, mentiras, que me estén dejando mal públicamente y ya no lo puedo tolerar más después de todo lo que me he enterado después de dejarlo.
1: Hi ha un tema que està fent cremar les xarxes, tant que ens pensaven que era un bon safareig català, però ha arribat fins i tot als Estats Units. Des de ja fa temps, els dos tiktokers catalans, Àlex Tous i Mireia, s'enviaven indirectes a través de les xarxes arrel de la ruptura de la parella. Tot això semblava un safareig sense importància, fins que el dia 11 de maig el tiktoker català va pujar un vídeo de 25 minuts explicant tot de coses que havia viscut durant la seva relació, que això és el vídeo que hem vist ara. L'Àlex, en aquest vídeo, explica que la seva relació era molt tòxica i que ell havia patit moltes inseguretats que havien sigut alimentades per la seva parella. Això venia arrel que la Mireia li deia que anteriorment havia tingut una relació amb el Benny Júnior, un cantant espanyol, però va ser molt complicat per ell i important per ella. L'Àlex explica que la Mireia utilitzava aquesta suposada relació per crear i alimentar les inseguretats d'ella. Finalment, l'Àlex va començar a indagar i va trobar que aquesta relació era mentida i que realment ella no coneixia el cantant. Aquesta polèmica s'ha viralitzat un munt. De fet, ja no només a Catalunya es parla, sinó que a tot Espanya s'ha posicionat amb aquesta polèmica, i jo he de dir que fins i tot he vist vídeos d'estadounidens parlant del tema.
2: Jo he vist vídeos de TikTok de gent anant al cinema, jugant a una sala de cine, amb aquest vídeo que dura 25 minutazos, flipant amb, palo, amb crispetes, vale? I he de dir que és que la polèmica ha sigut tan jugosa, tan... O sigui, ha unit a Espanya un altre cop, en plan, com sempre pel xismorreo, però és que és al·lucinant.
3: Clar, molta gent diu que era màrqueting, que si no era màrqueting, perquè, clar, evidentment la noia ha aprofitat per treure una cançó, com qualsevol persona faria, però inclús el cantant, el Benny, s'ha pronunciat i, o sigui, ha pujat com una història contestant. O sigui, realment això ha arribat com a personatges famosos.
1: Hi ha un vídeo com del Mora i el Benny Júnior fent un live dient, però esta tia que cuenta, no la conocemos, no sé què, vull dir, ha arribat molt lluny.
4: Després d'aquí, Mireia Salaet, senyora que s'ha inventat una relació amb el Benny Júnior i que, bueno, cuidado perquè potser després passa també el Benny que m'està esperant fora. Després d'això, socialment, com et recuperes?
2: Totalment. No. Jo crec que està ara mateix... Bueno, ha fet un comunicat per les xarxes dient que, bueno, que prefereix no parlar perquè, evidentment, o sigui, a la que parli, complicat remuntar d'aquesta situació, però jo crec que està lluny ara. Bueno, té la cançó, cosa que has de fer, sí. Anunci, has de fer publicitat, però bueno, no crec que parli del tema.
1: Jo crec que la cançó la tenia d'abans i aprofita aquest moment per treure-la.
3: No, sí, sí.
1: Jo he de dir que he estat indagant, perquè pla, per fer aquesta part, he estat indagant i he mirat els comentaris del vídeo.
4: Oh.
1: Hi ha cada comentari bastant curiós, tipo, pero fuera de broma suena bien si le bajas todo el volumen. Quiero que esta canción suene en mi funeral para que todos tengan envidia por estar muerta. Bueno.
4: Oh!
1: Jo he de dir... Que se n'han anat massa.
3: No, però jo he de dir que això també ha de ser molt dur. Vull dir, que ningú et creï que, vale, que potser és veritat i s'ho inventa tot, però evidentment en una història sempre hi ha moltíssimes versions, sí, hi ha coses que no es poden dir o que no vols dir, i està tothom pendent de tu i que et tingui hate, perquè a més la gent també s'ho pren com molt a pecho, i a veure, nosaltres estem fent les risques, però és que hi ha gent que realment li enviarà missatges desitjant-li la mort, que això ja sabeu que les xarxes socials estan podrides,
1: sí,
3: amb aquest tema.
1: Jo he de dir que penso, igual que tu, si la gent s'està passant, la gent s'ho està prenent en plan com si fos cosa seva, que dius, a veure, ja està.
2: Jo... Vull dir, perdó.
1: No, no, digues, digues.
2: No, que una cosa bona és que la Florida, el barri de la Florida, s'ha fet famós a causa d'aquest vídeo, perquè els dos són de la Florida, i ara tots els comentaris, a part de, bueno, que aquests comentaris són bastant heavies, hi ha comentaris en plan, això va passar a la Flori, això, no sé què, estar fent i jornada a la porta, no sé quants, i bueno, almenys hi ha el to d'humor que aquest encara podem salvar-ho.
4: Clar, que sobre una cosa que a mi em fa molta gràcia, o sigui, per la gent que no conegueu qui és l'Àlex Tous i la Mireia Salaet, l'Àlex Tous és un dels hereus de la família Tous, o sigui, de la joieria, i després la Mireia Salaet, bueno, és una persona simplement, no? Llavors,
3: la mortal, després d'un rico.
4: Lo siento, no, bueno, sé, la saga Salaet qui és.
1: Jo he llegit que és la cosina de la Rosalía. Ja
2: sí,
1: no, ja, ja no,
4: però
1: sé.
4: Això, jo també sé si s'ho ha inventat,
1: claro, no sé fins a quin punt la gent està dient aquestes coses, però no.
4: Clar,
1: sé.
4: Llavors, a mi el que m'impacta sobretot és com l'Àlex Tous, que salva un nen així com bastant pijito, la veritat, molt catalanet, saps? I la Mireia també, que de cop el relacionis amb una persona rotllo com el Benny Junior, que és com tota aquesta estètica com super cani, super...
2: Bueno, però és que ella és molt així com del rotllo, molt...
4: Però a mi em sembla una miqueta que és, o sigui, de me pongo el xandall, però en realitat el xandall m'està costant 400 euros.
5: Jo crec que els dos són així,
2: sí.
5: Eh?
2: Sí, però jo ella sí que la relaciono amb el Benny, saps? Més que amb l'Alex Tous, a nivell de comportament.
3: I per ella indirectament també, o sigui... l'atenció bona o dolenta al final també et dona vius, et dona diners, que vull dir, els dos estan beneficiant d'això indirectament, que vale, no li desitjaria a ningú tot el hate que li està caient a la pobra noia, però que, o sigui, realment està cobrant. Llavors també podria ser com una tècnica de màrqueting necessària.
2: Jo el que estic veient és que TikTok s'està convertint en un nuevo Sálvame, perquè, o sigui, falta Sálvame de Lux aquí perquè facin una entrevista tots dos junts i que l'entrevistador sigui hola Irene, bé,
4: hola.
2: O, per exemple, jo que sé, Javi Hoyos, ¿sabes?
4: Ai, no puc amb el Javi Hoyos, no, no me mencionis, no. No,
2: ara,
4: no.
2: A mi fa molta gràcia.
4: Com a, o sigui, com a futura periodista, i, o sigui, no, em fa una mica de... O sigui, aviam, s'ha de respectar el treball de tothom, però també, o sigui, és aquesta cosa que em sembla que és com muy prensa rosa, dramatització a tope, i és, em posa una mica nerviosa, la veritat, els seus vídeos.
6: A mi em passava abans perquè em sortia moltíssim, però amb el temps vaig com agafar-li una mica de... Pues està bé, però perquè al final també ho feia des del respecte. Va haver-hi moltes situacions que ell penjava un vídeo i la persona al vídeo li deia, sisplau, borra-ho, i ell ho borrava. O ell preguntava abans, oye, ¿puedo subir esto? I, llavors, com a persona, em sembla que és un pibe majo.
4: Home, millor Javi Hoyos que Vito Quiles, la veritat.
2: O que el Malbert, per exemple. És periodista, el Malbert, o no?
4: No,
2: o és
4: no,
2: amateur?
4: No t'ho vull dir perquè no ho sé, la veritat.
6: No, com a tal no és periodista, però fa podcast a Podimo i entrevista a persones de l'internet.
3: Però tornant a la polèmica de l'Alex Tous i això, també molta gent és com que ha obert la bretxa aquesta de portes dos anys amb algú i t'ha mentit, i lo fàcil que és com ara fer-se passar per algú altre, perquè pels que no ho sapigueu, la noia en teoria, el noi reclama que ella s'havia creat diverses comptes falses que, on es comentava ella mateixa i tot, i clar, realment aquestes comptes no hi havia una persona física, però és com si existís algú. Llavors, clar, s'ha posat com molt el foco en com es pot, doncs, agafar la identitat d'algú i fer-se passar per algú, i ha obert la bretxa a la pregunta de què passa si t'enteres que fa dos anys que algú et menteix, algú que pensaves que era com tu persona.
2: I a més d'una mentira, o sigui, quanta imaginació has de tenir i quan aguante, en plan, perquè
6: temps,
2: les mentides, o sigui, surten perquè tenen los pies cortos, no? O sigui, sí, vull dir, clar, que o ho tens tot super mega lligat o és fàcil que se't coli alguna cosa.
4: Claro.
2: I que és una mentida com tan gran i que involucra, o sigui, jo crec que involucra tanta gent i tants, i el seu entorn, perquè l'Alex Tous al vídeo diu, és que he hablado con su sex, he hablado con sus amigos, en plan, o gent en comú que tenen, que és que ni idea, no tenia ni idea d'aquesta història. Clar, has d'assegurar-te, en plan, realment. O sigui, primer no s'ha de mentir, no? Però que si ho fas, assegurar-te una sèrie de... Clar, que no et pillin. No una mentida tan... d'aquesta magnitud.
5: I que és això, o sigui, vull dir, tenia comptes falses...
2: jugava amb els sentiments del seu nòvio.
5: Bueno, clar, a part, és que tu... Tipo,
3: bueno, clar, això és la versió del nòvio.
4: Això és una altra cosa. A mi m'agradaria després, en un potser... Vale, que potser ja no agafaré el vídeo amb el major dels canenys i tindré potser una mica de reticència, però també almenys, o sigui, per ara, el que ens han mostrat és un Alex Tous fent un vídeo de 25 minuts destapant tota la merda i més vídeos també al final de dir, escolta, jo estic fent això simplement com per acabar amb tot això, per acabar amb les mentides amb el que se m'està dient, tot això des de la seva versió, òbviament, nosaltres no hem estat a la seva relació, però fins i tot donant proves que, la veritat, és que no m'ho acabo d'entendre. O sigui, també que, o sigui, tu com a parella, de, jo en teoria si estic dos anys amb tu és perquè t'estimo, perquè et respecto, perquè tinc un projecte ara mateix amb tu, o sigui, no tal de futur, però, coi, que t'estimo almenys, i com l'Àlex tu us deia que fins i tot en una vegada va arribar a tenir un atac d'ansietat perquè la Mireia, bueno, es va assabentar que al principi de la relació, bueno, no era ni relació, només estaven xerrant, estaven començant a conèixer, i va veure que l'Àlex Tous es va, pues, parlar amb una noia, es va liar amb una noia a una discoteca, i que li va agafar i li va dir, no, vete d'aquí, tal, te quiero fuera de mi casa, m'estan esperando, i que tu tengas el deste tan gordo de dir, no, és que m'estan esperando el Benny fuera. No entenc res, tio. Com pots aguantar tant la mentida, veure també la teva persona patint?
5: I a més, perquè veieu el nivell de locura i de història que s'ha muntat, que no sé si ho hem mencionat, el Benny Júnior va trobar una cançó al març, fa un munt d'anys, i la Mireia es veu que coincidia la data de publicació de la cançó amb el seu aniversari. Llavors era tot com... L'Alex Tous s'ho creia, perquè segons la versió del tio, no és el que estem dient, es va creure tota la història, però clar, decía, todo cuadrava, saps? Perquè treu una cançó el dia del seu aniversari, m'ensenya converses de WhatsApp amb ell, o sigui, clar, és molt heavy.
4: Clar, i a tot això deia de... Perquè van passar la pandèmia junts, la Mireia i el Benny, en teoria, i una de les coses que deia de... No, és que no tenia fotos, o sigui, ni allà, ni... No, és que no tinc el seu missatge, perquè només parlem per trucada. Perquè sí. És com un noi molt tímid, molt misteriós.
3: I vosaltres què faríeu també si tot això fos mentida? O sigui, ara imaginem que l'Alex Tous tot és una trola i realment la Mireia no ha fet res d'això. Clar, t'està cancel·lant absolutament un país sencer. És que com te recuperes d'això? Vull dir, què surts dient? Per això també és una mica el poder que li estàs donant a algú de que tothom vagi en massa a tirar-li hate a algú que potser és veritat, potser no, eh? Jo ahí ja no me meto.
5: Però és que jo crec que si ara diuen que és mentida, o sigui, tant ell com ella acabarien cancel·lats. Però perquè la gent està tan emocionada amb aquesta polèmica que si arriben a dir que és mentida, la gent s'enfadaria amb els dos.
2: Oi, també, o sigui, ho hauria just. En plan, vull dir que fins a quin punt tothom ha mentit aquí, llavors que també estaria bueno, just, vull dir, seria normal, entre cometes.
6: No sé, però una cosa, a mi això ja de que la gent es foti tant a la vida de la gent i que si ara surt i diuen que és mentida, la gent diria, oh, no, m'heu fet moltíssim mal, que malament això, fatal. Per què ens importa tant que ens menteixin persones que mai hem conegut i que mai coneixerem?
5: Bueno, per si jo dic que coses... cuidado amb com ens posem i com ens impliquem amb això, perquè vull dir, és un vídeo d'un noi que puja una cosa sobre una altra, o sigui, sobre la seva exparella.
6: Però és que això de la red, de les xarxes socials comença... O sigui, ser massa de la gent. Jo porto mesos pensant... Conec massa de les persones al meu voltant, perquè o pugen coses o... No sé, estem com massa a la vida de les persones. Ara les influències que són mares i tenen els fills, per què haig de veure com creix el teu fill? Per què l'haig de veure plorar perquè no li has donat una gominola? O sigui, això és la intimitat de tu casa, tia.
2: Els temes dels fills, per exemple, que surten amb el traje, amb l'uniforme de la guarderia o del col·lendem, que saps on està aquest nadó.
3: I la cara, i ho saps absolutament tot.
6: Hem de consciència d'això. I també el tema de la cancel·lació és una cosa que ve i va, que igual de ràpido que sube, igual de ràpido que baja...
3: Mira, la Ribes és una persona que l'han cancel·lat mil cops amb polèmiques heavies i ara no, i ara sí, i al final, bueno, també és una mica la manera de com funciona, doncs, el món d'influencer, et cancel·len, tens views, ara et baralles amb algú, tens views, ara tens una parella, al final és tot com engagement per poder tenir més visualitzacions i cobrar, que al final el que busquen és visualitzacions.
4: Clar, és que jo crec que potser aquesta ha sigut com de la polèmica dintre de les xarxes socials més gran des d'aquella polèmica del 2020 de Cancún.
2: De Cancún, sí, és veritat.
4: Potser segurament.
6: A mi el que em sembla també és que les xarxes socials sí que és veritat que obliden, però és que no perdonen. No sé si vosaltres veu estar al tanto de que hi havia una parella que una noia li va posar les banyes al seu nòvio, d'acord? Que la noia es deia Lia, i es va viralitzar un munt. Anys després, 3 anys després, tots els comentaris d'Instagram, de TikTok de la noia eren seguint, dient-li que era una infiel i tal. Està molt malament posar les xarxes. Les xarxes, molt bé. Està molt malament posar les banyes, d'acord? No a la infidelitat. Però, per què estem cancel·lant durant 3 anys a una noia que es va liar amb una altra en una festa tenint parella? Per què ho estem cancel·lant més que a polítics que estan fotent locuros, que a l'Epstein, que ha fet una locurota? Per què ens en recordem de la Lia que va posar les banyes al seu nòvio 3 anys després i ja no s'està parlant dels files d'Epstein que han sortit fa res i a la gent ja a altra cosa mariposa? O sigui, això de les xarxes socials és una cosa que és un mundo i algun dia algú l'estudiarà.
3: No, i a part la huella digital, que al final tot això és irrecuperable, lo que se sube nunca se borra i no es pot controlar.
4: Doncs la veritat és que sí, nenes. O sigui, avui hem tingut una tertúlia de llengües, una tertúlia, anava a dir, literària, filosòfica... Tu com ho descriuries, Mila?
3: Jo crec que li podem dir Hilders a la tertúlia d'avui, perquè és la nova paraula.
4: Doncs mira, nenes, amb aquesta pedazo de tertúlia que hem fet, amb aquest pedazo de salseo, us hem volgut donar un dilluns molt tranquil·let i amb el que també des de casa vosaltres podreu jugar. Així que esperem que tingueu una molt bona setmana, que gaudiu avui aquesta segona Pasqua i ens veiem en el següent programa. Que vagi molt bé, Hilders!
7: Adéu!

0: David García.
1: Bon vespre. Continuen les aturades a Ficosa davant l'amenaça de l'ERO. La plantilla no està d'acord amb l'última proposta de l'empresa, que podria acabar, recordem-ho, amb l'acomiadament d'un centenar de treballadors de Rubí. I continuarà, doncs, les mesures de la pressió a la fàbrica de Viladecavalls. També ens aturarem a Rufini, que per segona vegada en pocs anys torna a estar en concurs de creditors. En plana política, la coordinadora dels comuns, Candela López, ha formalitzat aquesta tarda a Rubí la candidatura de Jordi Arnaiz com a alcaldable de la formació a les eleccions municipals de l'any vinent, en una candidatura que, recordem-ho, encara ha de negociar amb Podem si repeteix el format coalició. Aquest diumenge, una setmana després dels xatos més atípics que es recorden, tindrà lloc un esdeveniment molt simbòlic per l'ermita de Sant Mus. Tornarà a tenir una talla del sant, una rèplica donada pel Centre d'Estudis Rubinencs i el grup de col·laboradors del museu. Som a finals de maig, però amb un temps més propi de ple estiu. El Lluís Mi Pérez, des de la xarxa, ens explica com evolucionarà aquesta calor les pròximes hores.
2: Bona tarda, una jornada més. Estem tenint un temps molt més esplèndid i molt més calorós del que toca per un 25 de maig. Temperatures gairebé estiuenques. Avui ens hem tornat a plantar als 30-32 graus de màxima a molts indrets de l'Ebre, del prelitoral, de les comarques interiors de Girona, també les valls del Pirineu, i encara en aquests moments 32, 33, 34 graus tenim a les comarques de la terra ferma. De núvols ben poquets, alguns han crescut al Pirineu, però serà difícil que deixin tempesta. Atenció, perquè han vist el dimarts, la temperatura no afluixa. Fins i tot, encara pujarà una mica més que la d'avui, especialment a les comarques de Girona. També amb la novetat d'algun núvol baix, alguna boirina cap a l'Ebre al matí, i alguna núvola del Pirineu, però la tarda del dimarts serà difícil una altra vegada que hi hagi tempestes. També el vent tossut, de farinada alta, a les comarques de Ponent durant la tarda. Atenció al dimecres, encara més calor. Estem pendents a la xarxa.
1: La plantilla de Ficosa a Viladecavalls manté les mobilitzacions contra l'ERO plantejat per la direcció i adverteix que podria endurir la vaga si les negociacions continuen encallades. Els sindicats consideren insuficient la proposta de l'empresa, que ha rebaixat els acomiadaments previstos de 172 a 113 treballadors de producció i que planteja un ERTO temporal de 18 mesos per a 38 empleats d'enginyeria. Els representants dels treballadors asseguren que la plantilla manté un seguiment massiu de les protestes i que les accions actuals passant per bloquejar l'entrada i sortida de mercaderies de la planta per pressionar la direcció. Escoltem la presidenta del comitè d'empresa, Soledad Beltrán.
3: En principio estamos hablando de una empresa que está alegando causas productivas, aunque de momento las negamos, y por lo tanto no son económicas. Entonces, además, consideramos que si las cosas se quieren hacer bien... Pues...
4: Que las familias no tengan una merma económica tan potente como podían ser demasiados días de huelga juntos, entonces se consideró que parar la empresa a la hora de que entre mercancía y salga mercancía es parar la empresa también, porque aguantarán poco.
1: Els sindicats insisteixen que l'empresa continua sense justificar adequadament els acomiadaments i denuncien manca de transparència durant les negociacions. També rebutgen les indemnitzacions plantejades per Ficosa i reclamen mesures com prejubilacions i baixes voluntàries per reduir l'impacte social de l'expedient. A més, asseguren que la plantilla, de la qual en formen part, recordem-ho, 121 treballadors de Rubí, està preparada per intensificar les mobilitzacions si no hi ha avenços en les reunions previstes aquesta setmana al Departament de Treball. Sentim, ara sí, el delegat sindical de la UGT a Ficosa, Òscar Mesa.
3: En principio estamos hablando de una empresa que está alegando causas productivas, aunque de momento las negamos, y por lo tanto no son económicas. Entonces, además, consideramos que si las cosas se quieren hacer bien con salidas no lesivas, recordamos que somos una plantilla, por desgracia, bastante envejecida. Entonces, creemos que un gran número de salidas se pueden adoptar sin ningún tipo de lesión.
1: I de Rufini, i de Ficosa a Viladecavalls, passem a Rufini, a Rubí, perquè és en concurs de creditors per segona vegada. Segons informen diversos mitjans especialitzats, l'empresa d'injecció d'alumini s'ha declarat insolvent. La companyia amb seu a Rubí va presentar un concurs de creditors fa 15 anys i el va donar per tancat el 2023. El concurs de creditors és un procediment legal a instàncies del propi deutor, l'empresa en aquest cas, per reorganitzar els seus deutes. Amb aquesta figura es vol evitar la declaració de fallida. Rufini ja va declarar un concurs de creditors el 2010, que, com dèiem, va concloure el desembre de 2023 després d'haver absorbit les societats Industrial, Conductora de Models i Afines, Saltamar i Alumec. A finals de l'any passat, però, va acomiadar 22 treballadors a través d'un ERO. El jutjat mercantil número 7 de Barcelona ha dictat ara una interlocutòria que declara la insolvència i nomena administrador concursal Josep Figueres Comas, de l'empresa especialitzada Figueres Legal. Guido Rufini Forés, l'administrador i soci únic de Rufini, que té 130 treballadors i unes instal·lacions al polígon de Can Jardí de 22.000 metres quadrats, a Rufini va facturar 15,6 milions al 2024. Les darreres dades disponibles amb una caiguda del 25% respecte a l'any anterior. El resultat va ser d'una pèrdua de gairebé 2 milions. El procés concursal obre ara un període d'incertesa per la plantilla i els proveïdors, tot esperant que l'administrador avaluï la viabilitat del negoci i analitzi possibles vies de continuïtat. Segons portals especialitzats, la darrera modificació no mercantil de Rufini és una nova informació de crèdit de l'abril de 2026. L'empresa havia estat auditada el juny de l'any passat i va rebre una subvenció del Ministeri per la Transformació Digital. Finalment, el Diari Oficial de l'Oficina de Patents i Marques publica la renovació del registre de la marca Rufini el passat mes de març. En política local, la coordinadora dels comuns a nivell català, Candela López, ha assistit aquesta tarda a l'assemblea local d'en Comú Rubí. Ho ha fet per poder resoldre els dubtes i tractar els temes d'actualitat política nacional amb els membres i militància del partit rubinenc, però també per formalitzar i donar el seu suport a la candidatura de l'actual regidor Jordi Arnaiz de cara a les eleccions municipals de 2027. Arnaiz assegura que encara estan en fases de negociació amb Podem per concórrer a les eleccions en una candidatura conjunta, però que s'entendran i que tenen ganes de seguir treballant junts com fins ara. Escoltem el proper candidat a l'alcaldia dels comuns, Jordi Arnaiz.
0: Bueno, que això no és una regla matemàtica, això no ho tenim, no tenim posat així. Nosaltres el que sí que creiem que ha d'haver-hi renovació, creiem que ha d'haver-hi alternància, però no només de sigles, sinó també de projectes, i en aquest cas creiem que puc encapçalar un projecte que té molt a veure amb això que ara mateix necessitem en el nostre espai polític.
1: D'altra banda, Candela López, que ja es va apropar a Rubí fa unes setmanes per conèixer els seus projectes en matèria d'habitatge, avui ha tornat per proclamar d'una manera més formal la candidatura d'Arnaiz.
5: Però el que estic molt convençuda és que companys com el Jordi estan molt preparats doncs, per entomar aquest repte doncs, que ha de ser tornar a guanyar, no? I guanyar en aquest cas a Rubí per poder continuar governant la ciutat amb el bé que estan fent, perquè en realitat el que estan fent és molt important i ha de continuar, no es tracta només de, no? de fer-ho, sinó de poder tenir una visió a llarg termini per poder continuar desenvolupant aquestes polítiques.
1: López s'ha mostrat molt orgullosa de la feina que els comuns estan fent a Rubí en matèria d'habitatge i assegura que molts municipis voldrien tenir-los al capdavant d'aquestes polítiques. Durant l'assemblea local, López ha apropat els problemes de política nacional als membres de Rubí, que li han traslladat els seus dubtes referents, per exemple, a una aliança d'esquerres nacional o com fer front a l'extrema dreta.
6: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: Des d'avui dilluns i de manera temporal, el Consorci Sanitari de Terrassa trasllada tota l'activitat assistencial del Centre de Salut Mental Ferran Salses i Roig mentre revisa com estan les seves instal·lacions. Així, els usuaris del CESMIG, el Centre de Salut Mental Infantojuvenil, dels Serveis de Salut Mental per Adults o del Tractament de Drogodependències hauran de ser ara atesos als CAPs Anton de Borja i Sant Genís. El centre s'ha començat a posar en contacte amb els pacients que tenien cita al Ferran Salses i Roig del carrer Nou per informar sobre el canvi. Recordem que el passat 12 de maig va caure una forta tempesta a la ciutat que va provocar que el CESMIG, situat a la planta superior d'aquest edifici, es mantingui tancat des d'aleshores. Segons denunciaven les famílies, la setmana passada algunes de les visites previstes aquests dies s'estan fent per telèfon, però la majoria s'estarien anul·lant, amb tot el malestar que provoca això pels usuaris del centre. Hem de recordar que el CESMIG de Rubí és el segon centre d'aquestes característiques més saturat de tot Catalunya, i per aquest motiu s'espera la finalització i construcció i el trasllat a un nou edifici del barri del Progrés, que tot i que les obres estarien ja acabades, la previsió del trasllat s'ha retardat fins al juny. La setmana passada, les famílies, acompanyades per la coordinadora per una sanitat pública, van fer una concentració per protestar aquesta situació. Sentim la representant Clàudia Wojski.
7: Lo que necesitamos es tener un espacio seguro para nuestras criaturas y desde luego el espacio viejo ha dejado de ser seguro. Y el nuevo parece que es una utopía y que nunca llega. Por el momento sabemos que únicamente faltan dos papeles y que parece que es imposible que se sienten a firmar estos dos papeles y necesitamos pedir que los firmen ya porque no puede ser.
1: El Consorci Sanitari de Terrassa és l'operador responsable del Centre de Salut Mental Ferran Salses i Roig i també dels dos CAPs, l'Anton de Borja i el Sant Genís, on es traslladen ara temporalment els seus serveis. I anem amb cultura. L'ermita de Sant Mus tornarà a tenir la figura del seu sant. El Centre d'Estudis Rubinencs i el grup de col·laboradors del museu han anunciat avui un projecte en el qual porten mesos treballant, la confecció i entrega d'una rèplica de la talla que es donarà en un acte solemne aquest diumenge. Quico Buil és membre del Centre d'Estudis.
8: Avui anunciem amb gran felicitat la culminació d'un projecte de gran simbolisme, la donació d'una rèplica a mida real de la imatge de Sant Mus. La imatge original dels anys 40, custodiada a l'església de Sant Pere, presenta un estat de conservació delicat que desaconsellava el trasllat permanent. Per això, el Centre d'Estudis Rubinencs ha apostat per una solució que uneix l'avantguarda tecnològica a la consciència ambiental.
1: Concretament, la figura s'ha creat mitjançant escanejat digital i impressió 3 dimensions, utilitzant el PLA, que és un àcid polilàctic, un material sostenible derivat del midó de blat de moro d'allà, lo de tecnològic i sostenible. Ho ha fet tot plegat de manera voluntària l'artista Josep Aguilar. I pel que fa a la pintura, l'artista i historiador local Pere Bell s'ha encarregat de donar color a la talla a través d'una policromia manual que respecta la imatge original, tot i que permetent-se algunes llicències que es podran veure diumenge. L'entrega d'aquesta rèplica és només l'últim pas d'un camí de revitalització de l'ermita que el Centre d'Estudis va començar el febrer de 2025. Des d'aleshores s'han fet periòdicament jornades de portes obertes, de restauració i de neteja a tot voluntari, incloent-hi l'adequació de les portes, el reforç de les columnes, la posada en marxa de diversos elements de pintura o la restauració de la fornícula, que és on hi anirà la talla del sant. També s'ha adequat la sala dels exvots per ser un espai d'exposicions i es vol que l'interior de l'ermita, l'única que queda a Rubí, pugui acollir un cicle de concerts de petit format. Jordi Vilalta és el president del Centre d'Estudis.
9: L'objectiu sempre ha estat clar des del primer dia, que és revitalitzar i dinamitzar l'espai, convertir-lo de nou en un punt de trobada cultural i social. És a dir, que aquí si es fan exposicions, si es fan petits concerts de petit format, doncs revitalitzar i apropar una mica el que és l'ermita al poble de Rubí, que no estigui, encara que està una mica separada geogràficament, però apropar-la en el sentit de que la gent torni a venir aquí de tant en tant i gaudir d'aquesta ermita, no?
1: L'entrega i benedicció de la nova talla de Sant Mus tindrà lloc a l'ermita aquest diumenge a les 6 de la tarda. Hi assistiran les autoritats locals i el rector Joaquim Meseguer, que beneirà la figura. L'obrador coral interpretarà per primera vegada els goigs de Sant Mus i l'esbar farà el seu ball d'homenatge. Per la situació de la pesta porcina, però, es demana als assistents que hi vagin per carretera, preferiblement en vehicle privat, i que en cap cas caminin per les pistes forestals. I és que sobre aquesta pesta porcina, la resposta del públic i la col·laboració d'entitats i voluntaris van permetre ahir mantenir l'esperit de la festa dels xatos en una quarantena edició marcada per aquesta pesta, pel calendari i per la calor. Ha estat un aniversari excepcional, ja que no s'ha pogut arribar a l'ermita de Sant Mus per les restriccions al medi natural, ni s'ha pogut fer missa perquè no coincidia amb la segona Pasqua, que és avui dilluns. Amb tot, unes 200 persones no van fallar la tradició i van omplir amb una tòrrida esplanada de l'amfiteatre del castell, amb gairebé sense ombra i a 31 graus de calor, amb diverses expressions de cultura popular catalana. Sentim Gemma Tomàs i Anna Palència, membres de la comissió organitzadora dels xatos.
10: Ha estat una mica especial perquè sí que és veritat que ens han avisat molt a última hora que ho farem aquí, llavors hem hagut de moure cel i terra perquè tot tiri endavant, i totes les entitats possibles, i no entenem ben bé perquè no es pot fer els xatos allà dalt, però bueno, sempre positives.
11: El que nosaltres volem és que els xatos se segueixin fent any rere any, tot i que no ens hagin posat les coses el més fàcil possible, doncs mira, anem endavant. I al final estem superagraïdes de que les entitats han volgut venir igualment.
1: Com és tradició, es va fer una ballada de gegants amb el Roc, la Paula, la Laia, el Galtaric i els gegantons de Can Oriol, un pilar de la colla castellera Escarlats, una ballada de sardanes, una cantada de la Unió Coral Rubinenca i l'esperat ball dels xatos. Més enllà de totes aquestes singularitats, la quarantena edició dels xatos també serà recordada per haver recuperat un aspecte clau de la tradició, la rossada popular, que van poder seguir unes 180 persones. Fins aquí l'informatiu vespre de Ràdio Rubí d'aquest dilluns 25 de maig. Tot seguit, els esports amb el Sisco Lara García. No us ho perdeu.
6: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat. La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
12: Què tal? Benvingudes i benvinguts. Ens posem en marxa. Els esports rubinencs que arrenquen en aquest dilluns i en aquest habitual horari de quarts de dues de la tarda, repetició al vespre. Una jornada d'avui de ressaca de molt bones notícies, sense cap mena de dubtes. Déu-n'hi-do, quin cap de setmana espectacular que hem tingut. I ja no només de tot el que en parlarem avui, sinó que per demà també tenim doncs, aspectes a destacar del cap de setmana amb una ressaca d'un dissabte i d'un diumenge que, la veritat, serà difícil d'igualar. Gairebé es podria considerar que tot té èxits pel que fa als enfrontaments dels equips de la nostra ciutat. Revisarem a la recta final i en agenda amb la veu del Toni Bravo Rodríguez les cites en promoció de 104a Catalana de Futbol i les victòries tant del 20B com de la penya blaugrana Ramon Llorenç B, així com també la victòria per assolir la permanència, objectiu complert pel que fa al voleibol i al Club Volei Rubí en categoria femenina. Seran els temes que revisarem en clau d'agenda al final del programa, però ara hem de començar per on comencem, perquè la veritat és que no és fàcil, tot i que, evidentment, un títol europeu no es guanya cada setmana, així que, evidentment, que per aquí arrencarem amb la Copa d'Europa, la Women European League, segona en la història de l'Hockey Club Rubí Cent Patins, que es va guanyar ahir i a Valladolid en la final davant de les anfitriones. Un programa en el qual també hem de mirar cap al futbol i la Lliga Elite, aquesta promoció d'ascens absolutament oberta. És cert que la Pobla de Mafumet és bon equip, però la Unió Esportiva Rubí pot guanyar a qualsevol. Revisarem doncs, la cita del passat dissabte, així com també començarem a mirar cap a ja dissabte tarda i l'encontre a Terres Tarragonines, en un programa en el qual també hem de parlar del waterpolo, accés a la final en la promoció d'ascens a divisió d'honor del conjunt femení després de superar el Molins de Rei. I acabarem també revisant tot el que va ser un partit espectacular amb un final de traca i mocador de l'Esportiu Rubí masculí en Lliga i davant de la Unió. Són els temes que posem sobre la taula per aquest programa que es posa en marxa ara mateix.
6: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
12: Comencem per la Copa d'Europa, segona. La primera es va guanyar el 2017, la segona s'ha aconseguit en aquest 2026. 9 anys després, i després d'haver disputat alguna que altra final, sobretot la recordada de l'any passat aquí a Rubí i davant de qui va guanyar ahir al Valladolid, en el seu cas les va arrabassar el títol a la seva pista. És a dir, s'han intercanviat els papers, inclòs a la Lliga, perquè el Valladolid la va guanyar aquesta temporada i l'havia perdut la passada campanya, èxit absolut per acabar de definir que ja sense aconseguir-ho ho era, aconseguint-lo encara més es fa referència a la qualitat i al bon nivell que té l'Hockey Club Rubí Cent Patins amb aquest equip femení que està fent sense cap mena de dubtes història. Hem de revisar el partit, com va anar, també hem d'escoltar la presidenta, però abans de tot anem a escoltar les protagonistes en la veu d'una d'elles, l'Andrea Seuc, amb la qual parlàvem després d'haver assolit el títol.
13: Doncs ara estem supercontentes, ha estat un torneig increïble per totes, estem, la majoria estem malaltes una mica, ja no sé si s'entén, però bueno, tinc uns mocs, però igualment això es celebrarà, ara s'està celebrant i bueno, és que ha sigut un torneig increïble pel club.
12: Toca celebrar-ho sense cap mena de dubtes, per fi la Copa d'Europa, que se'ns havia, diguem-ne, que hem nuegat els últims anys.
13: Sí, sí, portaven sense guanyar el torneig des de 2017, que va ser el primer. I que ara estem supercontentes.
12: L'equip, com ho ha vist? Veia factible aquesta victòria? Perquè ara parlarem del partit. La veritat que ha estat còmode, però suposo que arribar a la final, amb aquella qüestió de les finals que tenia encara per vosaltres una factura pendent.
13: Sí, sí, sí. Bueno, sabem que hem de lluitar fins al final. Estàvem molt confiades perquè els equips que hi havia els coneixíem. Sabíem que probablement ens trobàvem amb Valladolid a la final, és l'equip que més coneixem, crec que hem jugat 7 partits aquest any contra elles, i ha estat ser intel·ligents i jugar fort.
12: Sobretot la clau per mi en aquest partit, perquè ha estat molt igualat, no ha volgut ningú arriscar excessivament, ha estat la primera errada d'elles en una sortida de disc, i a partir d'aquí, amb el gol vostre, tot plegat ha canviat.
13: Exacte, ens hem aprofitat que aquesta pista ja sabem que és molt gran, és més gran que Rubí, i intentem, a la que vas pel davant al marcador, ens obrim una mica, tenim d'espai i és jugar a tenir apostat.
12: El que sí que no hi ha dubtes és que en aquest campionat d'Europa heu guanyat tots els partits, heu sigut el millor equip.
13: Sí. De fet, hem estat abans mirant i el total que seria... han estat només 2 gols en contra. No et sabria dir quants han estat a favor, però sabem que Valladolid no és l'únic equip que no ens ha ficat cap gol. Llavors és això, és ser intel·ligents i conèixer... a l'altre equip, sempre.
12: I sobretot ara toca això, no? Com ho celebrareu? Primer estareu per allà, després de tornada ja seguim amb la festa, no?
13: Home, esperem que sí. Sí que és veritat que és un viatge bastant llarg, hi ha jugadores que conduïm, però menjarem, jo crec que dinarem aquí, marxarem i allà a casa ja celebrarem com s'ha de celebrar.
12: I una altra qüestió, Andrea, vosaltres ja sabeu que sou un gran equip, perquè evidentment que els números estan aquí, tot i que no s'aconseguien els títols. Canvia ara la sensació en alguna cosa dintre vostra, sabent que sou el millor equip d'Europa?
13: Saps el que passa? Que nosaltres confiem molt en la jugadora que tenim al costat. Ja sabíem que som un dels millors equips que hi ha a Europa i probablement som un dels millors equips que hi ha al món, però és que el que ens fa més fortes és que estem sempre juntes. Hem perdut i encara hem celebrat en la Lliga que hem fet. Hem guanyat i encara ho celebrem. Sigui el que sigui, nosaltres celebrem estar juntes, sempre. Llavors, jo crec que és aquesta l'actitud que s'ha de tenir.
12: I la que s'ha de continuar, perquè aquesta segona Exacte. Copa d'Europa és potser l'inici de moltes més coses, que ja és, diguem-ne, el present de tot el que esteu fent. Doncs que ho celebreu, Exacte. Ho celebreu i molt, Andrea, enhorabona.
13: Moltes
12: per aquest...
13: gràcies, un petó.
2: Llarg viatge, des de Valladolid ahir a la tarda, però vaja, millor fer-ho d'aquesta manera que no amb derrota, així que alegria absoluta a les files de l'Hockey Club Rubí Sent Patins, amb l'Andrea Seú, que ens ho explicava des de la mateixa pista quan recollien la segona Copa Continental aconseguida per l'Hockey Club Rubí Sent Patins. Feien pinzellada amb l'Andrea, partit en el qual la primera meitat la por de no cometre errades va fer que no fos un partit massa vistós, sense excessives ocasions de gol, no arriscava ningú. Algun detall havia de canviar-ho i va ser una errada en un intent de sortida de disc per part del Valladolid amb la portera que sortia de la seva zona. Es va aprofitar l'Hockey Club Rubí Sent Patins pel fer, gràcies a Núria, el primer gol del partit. A partir d'aquí ja les de Valladolid van haver d'arriscar una mica més i es va aprofitar perfectament un Sent Patins que va anar, doncs, diguem-ne, que ficant una miqueta més el dit a l'anafra de la derrota de la Valladolid, la victòria de les nostres, un gol rere l'altre i fins tancar la cita amb el 4-0 en un camí que començava divendres i que revisem amb el nostre company Toni Bravo Rodríguez.
14: El títol europeu dels 100 patins va començar amb la victòria divendres del partit inaugural dels 100 patins contra les Fènix de Riz Orangis. Recordem, era 10:45 quan començava aquest duel, primer duel d'aquesta Copa d'Europa. Les nostres s'imposaven per 3-1, descansaven perquè després a la tarda els hi venia un partit molt dur. S'enfrontaven a les anfitriones a la seva pista, les Panteres de Valladolid, i les nostres s'imposaven per 0-3. Tenien el temps just per descansar, perquè després, al dia següent, i a 10:45, dissabte, s'enfrontaven a les Tigers d'Stegersbach, van tornar a guanyar les noies dels 100 patins, les de Shawn i Ortega, 4-1, tercera victòria consecutiva que els hi donava el pas cap a les semifinals. Aquestes semifinals que s'enfrontaven aquell mateix dissabte a les 8 de la tarda contra les Tigers d'Stegersbach, de nou, victòria 2-0 que els hi donava el pas a la final davant del Valladolid.
2: Gran competició la realitzada per l'Hockey Club Rubí Sent Patins per assolir aquesta segona copa. Hem parlat de la vessant esportiva, també felicitar l'entrenadora Shawn i Ortega pel seu primer títol. Anem a escoltar la vessant institucional, per dir-ho d'alguna manera, amb l'alegria personalitzada en la presidenta, Sònia Santiago.
15: Totalment. A més, és que ha sigut amb un partidàs, o sigui, amb una solvència i el que saben elles fer superbé. Ha sigut espectacular.
12: Quina sensació tens després de tot el que s'ha hagut de treballar per assolir aquest títol europeu?
15: Que per fi ha arribat el que es mereixien. Tot que jo continuo dient que no hi ha cap equip que arribi a totes les finals i això ja són superpremis. Però que tinguin la copa a la mà i aquesta vegada siguin elles que l'aixequin, la veritat és que, clar, emociona.
12: Clar, és que és per emocionar-se, entre d'altres coses, perquè el que fa aquesta copa que ara teniu és acabar de certificar el que ja tothom sap, que sou un dels millors equips.
15: Bueno, Valladolid es un poco difícil siempre, pero sí, avui sabéis que sí que podem guanyar-les, com havia passat a tota la temporada, però a vegades hi ha mala sort i a vegades no.
16: I ara ha tocat la part positiva en un bon partit.
15: Exacte.
12: Sense cap mena de dubtes, títol i celebració merescut per part de l'Hockey Club Rubí Cent Patins, que ha fet una gran temporada a noies, sumant-li la gran feina que s'ha fet en categoria masculina, arribant fins i tot al play-off per al títol de Lliga i a la final de la Copa del Rei. Ha estat un any espectacular per a l'entitat de la nostra ciutat.
17: Sonido Vinilo.
18: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
17: Sonido Vinilo.
18: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
17: Sonido Vinilo. Con José Verde. A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
12: Som-hi amb el partit de la Unió Esportiva Rubí, promoció d'ascens a tercera ref, eliminatòria primera, amb l'anada municipal de Can Rosés i tot obert de cara a dissabte vinent a les 7 de la tarda i a la Pobla de Mafumet quan es disputi el partit de tornada. Factor camp favorable al conjunt tarragoní que va acabar amb la tercera plaça de la fase regular i la sisena de la Unió Esportiva Rubí, però malgrat aquesta diferència que es podria a pensar, sobre el terreny de joc no n'hi ha tanta. És cert, la segona meitat de l'1-1 de dissabte a Can Rosés va ser del conjunt de la Pobla de Mafumet, un equip de molta qualitat, però els nostres li van plantar cara, van optar la victòria la primera volta quan van jugar allà, per exemple, hauria d'haver guanyat l'equip que llavors entrenava el José Solivelles amb el 0-0 que va acabar el partit, però un gol que va entrar, però van assenyalar una falta, crec que amb una confusió de l'àrbitre. En definitiva, que resten moltes coses a explicar. Estarem en directe dissabte en aquesta casa a Ràdio Rubí amb la Unió Esportiva Rubí. Tot plegat després de l'1-1 de dissabte. La sensació a les files rubinenques és que segueixen vius. El motiu perquè, sobretot, a la recta final i amb l'1-1 van tenir 3 ocasions. Nico va tenir les 3 claríssimes per posar per davant en el marcador la Pobla de Mafumet, en dues la intervenció de Rafa Leva i en la última de totes, relliscant que no va entrar la pilota a la porteria de la Unió Esportiva Rubí. D'aquesta manera s'acabava 1-1. Curiosament, el gol de cada equip va arribar a la millor meitat del seu rival, és a dir, el Rubí va ser millor en la primera part, va tenir bones ocasions de gol però sense aconseguir-les i en una estoneta, que sí que és cert que la Pobla va igualar les forces, doncs es va col·locar, gràcies a un penal clar, el 0-1 en el marcador. A la represa va millorar la Pobla, va trobar la manera de contrarrestar el joc al mig del camp nombrós amb doncs, aquesta població que ha introduït el Blai Martí en el joc dels nostres, que els fa tenir el control, i a partir d'aquí doncs el partit va ser per a ells, però en una batzegada, va tenir una fuetada d'aproximadament uns 10 minuts jugant una mica millor i sobretot en la jugada del gol trenant molt bé, va tenir a més la sort que Beamuth es va fer el gol en pròpia porta i d'aquesta manera es tancava l'eliminatòria amb l'1-1 i amb molt encara per viure aquest pròxim cap de setmana i sensacions bones per part de l'equip que entrena, qui escoltem en un fragment de l'entrevista de dissabte, el Blai Martí.
19: Sí, estem vius i és molt important perquè al final és una eliminatòria de 180 minuts. Crec que era ser una mica innocent pensar que avui es podien resoldre coses almenys a favor, perquè ells són molt bon equip. La idea era plantejar un partit llarg, crec que hem fet bons minuts, hem tingut molt bones versions, quan hem patit ens hem agafat el partit. Han aparegut els jugadors també importants, el Rafa ha estat fenomenal, hem competit bé, ens ha somrigut de sort i ens anem a la Pobla amb un bon resultat per anar allà a tancar l'eliminatòria.
20: Ens ha somrigut la sort, és cert, sobretot en l'última jugada, que l'1-2 semblava que pujava al marcador, però també amb ells, perquè el Rubí ha començat millor i el penal en una jugada així una mica estranya, no discutible, però també en aquest sentit la sort cap a un costat i cap a l'altre avui ha anat a tot arreu.
19: Hi ha sort i hi ha encerts i desencerts, no? Jo crec que al final la sort sempre està, és un factor de futbol. Crec que la primera part hem estat molt superiors, estic molt satisfet amb la primera part. Crec que nosaltres també, ara mateix, per com estem físicament, hem de plantejar primeres parts així, perquè dels nostres millors moments han de sortir coses bones. Crec que en els nostres millors minuts no hem obtingut coses bones i això ha estat una pena. I ells, com dius, a la primera part han tingut molt poca cosa. El que hem tingut sí que és veritat que ha estat perillós, perquè nosaltres assumim riscos, però crec que al final hem estat valents, hem anat de tu a tu, hem fet un partit que la gent pot estar orgullosa, hem tingut la pilota, els hem dominat, a la segona part també hem tingut minuts així, i és veritat que ells són bons i que també tenen capacitat per fer això, ho sabíem, però crec que en tot cas no hem estat inferiors a la Pobla en tot el partit.
20: I s'ha mostrat també un partit d'aquells d'escacs entre amb els moviments dels entrenadors, perquè heu començat sabent tenir la pilota al mig del camp i els seus moviments que us han neutralitzat i us han fet passar una mala estona també, eh?
19: Són bons, el Xavi també és molt bo, crec que treballa molt bé l'equip, ha fet molt bona feina durant tot l'any, crec que la Pobla ja ara ha d'esperar, perquè al final és un filial, tenen gent jove, però ha madurat molt i ha crescut molt, crec que fan el millor futbol de la categoria. Nosaltres ho volem intentar i sí, ha estat un partit. Jo crec que ha estat un partit divertit també per la gent de fora. Crec que hi ha hagut un partit amb dos equips que volien jugar, que això sempre s'agraeix. I sigui com sigui, serà una eliminatòria molt maca.
20: I és que també arribar a aquestes eliminatòries és molt maco, perquè déu-n'hi-do el que s'ha viscut avui, quin ambientàs a Can Rosés.
19: Això és el més important. Al final, crec que nosaltres juguem per la gent, us ho he dit, al vestidor. Crec que aquests dos mesos hem fet màgia. Aquesta màgia respira, primer es va començar a respirar a dins, però després a respirar fora és importantíssim. Sé que hi ha gent que estima molt l'entitat, que treballa molt per l'entitat, que ho ha viscut amb una il·lusió tremenda tota la setmana, i crec que l'única cosa que ens podíem exigir era competir i fer-los sentir orgullosos com ho hem fet jo.
21: I aquesta part positiva que es trasllada a l'afició, perquè es fletarà un autocar perquè vagi a ajudar a la Unió Esportiva Rubí a la Pobla de Mafumet, i de moment la resposta està sent força, força interessant, perquè entre d'altres coses també està havent-hi espectacle. Aquesta Lliga Elite és un espectacle en si, en el seu total i en aquest cas en l'eliminatòria. També ho reconeixia un Xavi Vilagut, l'entrenador de la Pobla de Mafumet, que de la seva banda diguem-ne que lamentava el que els hi havia passat a la recta final del maig.
22: Bé, nosaltres, la veritat és que ha sigut un bon partit, jo crec, de cara a l'aficionat, i nosaltres també ho hem sentit a dintre, que ha sigut un partit amb dos equips amb molt de personalitat, però bé, ens anem amb un regust una mica agradol, sobretot crec que perquè la segona part hem tingut moltes ocasions i molt clares per poder guanyar el partit. Aquesta és una mica la sensació.
20: Una sensació d'haver pogut guanyar el partit, sobretot amb aquestes tres últimes, i l'última de totes, que tothom estava allà veient el gol, ha relliscat. Això us deixa aquest puntet, no?
22: Sí, exacte. Sí que sabíem una mica que aquest camp, doncs, té aquesta característica, que de vegades es rellisca una mica, no? Llavors aquí crec que no m'hem acabat de llegir bé, perquè si sabíem que era això, doncs era potser millor acabar-la, però clar, al final amb les pulsacions a tope els jugadors, doncs, intenten fer-ho de la millor manera. Sí, la veritat és que hem tingut tres, jo crec que la segona part, tres o quatre molt, molt clares. Llavors, alguna d'aquestes havia d'haver entrat, no ha pogut ser, l'eliminatòria queda oberta i ens jugarem a la Pobla.
21: Sense cap mena de dubtes, la veritat és que ens espera un dia d'emocions fortes a la Pobla de Mafumet. En tindrem temps, de parlar, i ho farem de manera àmplia en aquesta casa, a Ràdio Rubí, en la prèvia, però ja anotar quatre dades, La Unió Esportiva Rubí, en una eliminatòria que acabava amb 1-1 en l'anada i a Can Rosés, va acabar guanyant 0-1 en la tornada i va pujar de la segona a la primera catalana. Parlem de la temporada 2017-2018, quan es va superar en aquella eliminatòria a la Tàrrega. Dades que s'han acostat molt al que està passant contra la Pobla de Mafumet, que com a contrapartida i sobretot la Unió Esportiva Rubí, si vol passar, ha de trencar amb la història. Per què? Doncs perquè en 9 visites el conjunt tarragoní mai l'ha guanyat, i en aquest cas per passar necessita la victòria, si bé

0: Parlarem en aquesta casa i molt, evidentment, a Ràdio Rubí. Estarem en directe el dissabte amb la Unió Esportiva.
1: Tornen les Telma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració. Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant. Inspira't!
0: Més bones notícies. Ja ho avançàvem quan arrencàvem el programa, perquè han estat tots resultats força positius. Per exemple, en waterpolo tenim l'accés a la divisió d'honor, el retorn a la màxima categoria del waterpolo femení per al Club Natació Rubí, obert encara, perquè ha passat la semifinal, la primera eliminatòria, superant el Molins de Rei. Ja ho va fer a la seva piscina en l'anada, amb el 6-10 final, i en aquesta tornada, dissabte, guanyava 10-5, marcant la clara diferència entre les que han guanyat la fase regular i les quartes classificades. Ara arriba un rival força més complicat, com és el Club Natació Barcelona, amb les que, de fet, des que va començar la temporada se sabia que probablement serien els dos equips que lluitarien per l'ascens. La final de la Copa Federació li va guanyar al conjunt barceloní, però és cert que en Lliga les nostres van ser superiors, així que tot obert per aquesta eliminatòria. Anem a tancar la primera de la d'elles, la guanyada davant del Molins de Rei. Escoltam un fragment de l'entrevista amb el Carlos Ligero després d'un 10-5 clar el que es va aconseguir el passat dissabte a la piscina de Can Rosés.
2: Sí, hem sortit amb les coses molt clares. Crec que l'equip ha mostrat una molt bona intensitat des de l'inici, amb el 3-0. Felicitar-les perquè no és fàcil. Quan portes avantatge, a vegades t'entra una mica de relaxació, i les noies avui han estat espectacular, igual que durant tota la setmana, i crec que és molt merescut.
3: Home, és que especialment avui, no dic que amb això que no et facin cas normalment, però especialment avui t'han fet cas perquè tu deies setmana passada en l'entrevista per aquesta casa que sobretot s'havia de sortir a ràpidament obrir forat per evitar problemes.
2: Sí, a vegades em fan cas quan volen, però sí que és veritat que és un grup que quan les apretes i quan les exigeixes, les coses poden sortir bé o malament, però respon molt bé, i avui han tornat a respondre, tant les grans com les menys habituals, totes. S'han fet, crec que, una setmana de gran nivell d'entrenos i avui s'ha reflectit.
3: S'ha baixat una miqueta el nivell al final, però era normal, no? També tu has aprofitat per donar una mica de descans pel que se'ns ve a sobre.
2: Sí, hem donat descans perquè tenim jugadores que venen amb molts minuts acumulats, també alguna que ha estat amb selecció, i això es nota, portant tot l'any sense parar. Hem rotat, però crec que encara així. Sí que és veritat que hem encaixat una mica més, però crec que les que han entrat de banqueta han estat molt bé. També has de tenir en compte que avui era un més 6, un més 7 que estaven al partit, més un més 4 que portàvem d'allà. És normal baixar una mica de relaxació, sabent que tens una setmana dura per davant també i una final dissabte vinent, i aquí no jugar-te una targeta, un cop, no forçar gaire, jugadores amb molest estàs ja una mica més a ralentir, i és normal, però molt content amb l'actitud des de l'inici fins al final. Crec que hem sigut superiors, que no hi ha hagut partit, i era el que buscàvem.
3: Clar, és que ara sí, ara va de debò.
2: Sí, ara va de debò, ara va des de que el dia 31 d'agost vam començar. Portem esperant aquesta setmana i la vinent durant tot l'any, ara va de debò. Ara ens hem de centrar, ara hem de preparar molt bé el partit, ara hem de jugar. Crec que ara les noies respondran, crec que a la final, bueno, és un partit dur, juguem contra un equipàs amb jugadores molt, molt experimentades de divisió d'honor, però crec que estem preparats. Després l'esport pot passar qualsevol cosa, però tinc una confiança plena en aquest grup per l'any que ha fet, per com ha treballat i per l'ambició i l'il·lusió que té.
0: La veritat és que és un grup que ha demostrat que pot pujar, pot tornar a la divisió d'honor, la qual la perdien la passada temporada, però sense cap mena de dubtes estan fent una gran campanya al Barcelona, que les espera en aquesta eliminatòria de la divisió d'honor del waterpolo. Les nostres han guanyat solventment el Molins de Rei. Més feina ha tingut el conjunt barceloní davant del Pontevedra. Ja guanyava 9-10 i 14-11 en el partit de tornada aquest a Barcelona. Aquesta setmana i la setmana que ve se sabrà, perquè el primer dels partits serà dissabte a Barcelona amb la tornada, i si hi ha empat, victòria, perquè han acabat millor en Lliga per al Club Natació Rubí en aquest intent de tornar a divisió d'honor del waterpolo.
4: a www.radiorubí.fm.
5: Tota la informació dels equips rubinencs.
6: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
5: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
6: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
5: Tot l'esport rubinenc a
6: radiorubí.fm.
0: I som-hi amb un altre gran partit, gran jornada, la viscuda a la Llana ahir a la tarda, amb l'empat a 4, in extremis, en un partit espectacular de l'Esportiu Rubí davant de qui encara

0: es jugava l'opció d'ascens directe a la tercera nacional del futbol sala com és la Unión. Toni.
1: Segon classificat, que encara tenia opcions de lluitar pel lideratge. El partit, disputat amb ritme alt i fases de domini altern, va tornar a demostrar el nivell competitiu que els rubinencs van exhibir en aquest segon tram de la Lliga. A l'inici va ser immillorable per als locals. L'equip de David Parrilla va sortir intens, endollat, amb les idees clares, i en la primera ocasió va arribar l'1-0. Tot i això, la Unión, que necessitava aquesta victòria per pressionar el Ripollet, va fer un pas endavant, va assumir el control del joc. Minut 12, arriba l'empat a 1. Malgrat que els rivals van generar més arribades fins al descans, la defensa rubinenca, la manca d'encert visitant, va mantenir el marcador igualat, i a la represa el partit va entrar en un intercanvi constant d'ocasions. El Rubí doncs va colpejar primer amb el 2-1, però la resposta rival va ser immediata amb el 2-2. L'empat va esperonar la Unión, que va aconseguir capgirar el marcador fins al 2-3. I tot i el cop, els rubinecs van mantenir el pols competitiu. Van trobar el 3-3 en una acció de perseverança, i quan faltaven 4 minuts, la Unión va tornar a avançar-se amb el 3-4, obligant el Rubí doncs a reaccionar. Va jugar en porter jugador en els instants finals. La decisió va tenir premi. 18 segons del final, jugada de pissarra que supera la pressió alta visitant, va acabar amb el 4-4 definitiu, celebrat com un triomf moral per l'equip i l'afició.
0: No es jugava res l'Esportiu Rubí, però és cert que sempre s'ha de competir per fer doncs digna encara més aquesta competició. De fet, la Unión, si guanyava, superava la classificació al Ripollet, que havia punxat davant del Castellà, un altre equip que no jugava res, però que també va competir. Al final, però, empats dels dos equips, i per tant tot continua igual de cara a l'última jornada. El Ripollet, si guanya o empata, doncs es farà amb l'èxit. No, ha de guanyar, perquè si empatés encara li podria superar la Unión en la classificació, doncs si guanyés, doncs, es faria amb el títol. En aquest cas, i pel que fa a l'Esportiu Rubí, toca només pensar en la part positiva de tot plegat. Escoltem a l'entrenador David Parrilla.
2: Molt positives. Jo crec que després de l'esforç titànic i el partidàs que vam fer dijous, pues, tenia una mica d'això de veure com estava el meu equip avui i jugant contra un equipàs com és la Unión. Hem jugat tots una quantitat de minuts molt gran, fent debutar a dos nois de 16 anys aquí a la Llana, que és un orgull, i tot i així aconseguim treure un punt pues, que ens manté igual a la classificació, perquè no pujarem ni baixarem, però sí que ens demostra de la valia de la nostra plantilla.
0: Sense cap mena de dubte. És un Esportiu Rubí que ho té tot fet. Encara resten coses a passar en aquesta tercera nacional, grup 1 de competició del futbol sala.
3: Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
0: Vinga, que la recta final, el que fem és revisar en petit format. Demà ampliarem tota la informació dels altres partits que es van disputar. Poquets, però hi havia alguna cosa, Toni.
1: Poquets, però molt intensos. Comencem aquest repàs esportiu amb futbol i vòlei, perquè les noies del vòlei Rubí femení han aconseguit la permanència a tercera catalana després de guanyar 1-3 a la pista del Llinars la darrera jornada de la segona fase. Les rubinenques van capgirar un primer set advers, molt ajustat, això sí, 26-24, i van dominar els tres següents. Amb aquesta victòria, les de Lino Salamanca van tancar la fase en tercera posició, 27 punts, certifiquen la salvació directa després d'un final de temporada excel·lent amb 4 triomfs consecutius. I pel que fa a les promocions d'ascens de futbol a tercera catalana, doble victòria en els partits d'anada. El filial de la penya blaugrana Ramon Llorenç s'imposava 2-0, la penya blaugrana Sant Cugat, dos gols en 5 minuts de la segona part que van permetre encarrilar la tornada. També va fer un pas endavant el Bentivé al camp de l'Incres Atlético Club de Futbol B. Els rubinencs es van imposar 2-3 en un partit en el que els nostres van portar la iniciativa en el marcador. El duel de tornada per a tots dos equips filials rubinencs de l'ascens, proper dissabte a partir de les 6 de la tarda.
0: Moltíssimes gràcies al nostre company Toni Bravo Rodríguez, que us diu adeu, al igual que també un servidor, Sisko Lara García, com sempre fem amb els dilluns, desitjar-vos una molt bona setmana i, evidentment, un bon dia, el d'avui dilluns, que vagi bé.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM. A Ràdio Rubí comença Musical Express. Al programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
1: Hola, què tal? Molt bona nit. Estàs sintonitzant Ràdio Rubí. Sintonitzes 99.9, 99.7 FM. Sintonitzes Musical Express. Aquest programa que fem tots els dilluns de 9 a 10 del vespre. Meitat pop-rock dels 70s i 80s i meitat de programa de la millor música americana i del millor country. Rep una salutació ben cordial de que estarà, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Comencem avui el Musical Express amb música d'Ernest Tubb, que és tot un clàssic de la música country, acompanyat per, també per Loretta Lynn. Això es diu Swing That. Benvinguts a Musical Express.

Estem recordant música del gran Randy Travis. Això es diu Forever and Ever. Amen. Amen. Anem actualitzant-se cap ara, cap a lo més nou. Ara, de Colton Bowling. Això es diu Don't Come Home. Una peça realment impressionant.

0: Tots els dilluns de 9 a 10 del vespre, escolta Musical Express. Tots els èxits dels 70 i 80. Mitja hora de pop i rock i mitja hora de country. Combinat amb la millor American music. The only thing wrong with a Saturday night is waking up on Sunday morning. Musical Express, amb Francesc Vila.
1: Tornem a trobar, tornem a retrobar el temps enrere. Hem escoltat el més nou de Colton Bowling, amb aquest Don't Come Home, i ara escoltarem una de les clàssiques de Johnny Cash. Això es diu The Man Comes Around.
2: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

0: voice is crying.
1: Estem recordant a un dels mestres de la country music. Ell és Johnny Cash. Això es diu The Man Comes Around. Segueixes con la sintonia Musical Express. Des d'aquí, des de Ràdio Rubí 99.7 FM. Concretament, des de l'estudi número 2, on sonen aquestes ones del meu country directament cap a casa teva, al teu lloc de treball, al teu vehicle. Siguis on estiguis, sintonitza 99.7 FM. Ens anem ara cap a estrenar el nou treball del Ket, cantant de Milton Spring. Des de Virgínia Occidental ens arriba Vincent Neil Emerson. Nou treball, això es diu Blue Stars.
2: Pity Bay, Louisiana, where the blue stars grow. Gonna find a happy place

0: En recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-te per si vols abans alguna cançó o fes alguna suggerència. musicalexpressrubi@gmail.com musicalexpressrubi@gmail.com.
1: T'agrada més el country de Melanie Cannon? O el que fa Cody Jinks? I'm an 18-wheeler with a throttle pin down. Potser els Mavericks? There goes my heart. O la música de Charlie Crockett? Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta la música.

si et dic que es diu Billy Ray Cyrus, potser no saps de qui parlem, però si et dic que és el pare de la Miley Cyrus, potser ara ja ens entenem. Billy Ray Cyrus, tot un clàssic, Achy, Breaky Heart. Ens anem cap a la música que es feia Jake Hooker. Això es diu Honky Tonk Stardust Cowboy.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

del millor pop i rock dels 70s i 80s. Estàs escoltant un dels grans grups dintre del món del rock simfònic. Ells són els Camel, però amb una cançó bastant més comercial. Des dels seus The Single Factor, això es diu No Easy Answer, música dels Camel. Anem ara cap a la banda sonora de la pel·lícula Gris. Això es diu You Are The One That I Want.

A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosi de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.

Vaig a fer-te una petita suggerència. Si et sobren 20 euros, que possiblement siguin menys, ja estàs tardant a comprar-te aquest treball de Bryan Adams, anomenat Reckless, perquè disfrutaràs d'allò. Only Night Love Affair, Run to You, Heaven, Somebody, Summer of 69, Kids Wanna Rock, It's Only Love i Long Home. Tot un gran repertori de la meva música del canadenc Bryan Adams, des del Reckless. Música ara del que va ser saxofonista de la E Street Band, de la banda que acompanyava sempre el The Boss. Això es diu You Are a Friend of Mine, i és Clarence Clemons, el saxofonista, acompanyat per Jackson Browne.

Estàs escoltant Ràdio Rubí. Estàs sintonitzant 99.7 FM. I estàs escoltant Musical Express, aquest programa que t'ofereix mitja hora de country i de música americana i mitja hora del pop-rock dels 70s i 80s. Cada dilluns de 9 a 10 del vespre. Ells són els Eagles. I això es diu Nightingale. Here comes my baby. Recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-te per si vols demanar-nos alguna cançó o fer-nos alguna suggerència. musicalexpressrubi@gmail.com musicalexpressrubi@gmail.com Elton John. Això es diu Goodbye, Yellow Brick Road.

0: Des del comuniqué ens arriba Mark Knopfler i la seva banda, els Alice Streets. Això es diu Lady Writer.
1: Tots els dilluns de 9 a 10 del vespre, escolta Musical Express. Tots els èxits dels 70 i 80. Mitja hora de pop i rock i mitja hora de country. Combinat amb la millor American music. The only thing wrong with a Saturday night is waking up on Sunday morning. Musical Express, amb Francesc Vila.

0: Electric Light Orchestra, grup liderat per sempre amb Jeff Lynne. Des del Balance of Power, això es deia Calling America.
1: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.
0: I amb la música de Mark Knopfler en solitari, amb aquesta peça anomenada Two Pairs of Hands, ja en despedeixo a tots vosaltres. Ha sigut tot un plaer acompanyar-vos. Salutacions ben cordials de que està com sempre punxant la música, Francesc Vila. Et deixo amb Dani Street i que passeu una bona setmana. Perdó, et deixo amb Mark Knopfler i que passeu una bona setmana.

0: Ràdio Rubí, fes la teva.
1: Tornen les Telma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració. Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant. Inspira't!
2: Cansat d'estar perdut a Netflix, arriben els teus salvadors.
3: Tengo que encontrarla.
4: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
5: Creo que he descubierto algo increíble.
2: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
6: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
7: Són les 11 de la nit.

Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat. Put the blame on me, boys.

0: però bueno, com estem, gildetes meves? Estem un dilluns més aquí amb el vermut més xulo de tota la ràdio. Us anava a dir, com sempre, que sí, que és dilluns, que fa mandra, perquè estic estudiant, treballant... Perquè precisament avui és dilluns i estem a la segona Pasqua. Llavors, la veritat, m'ho trencat una miqueta el discurs sempre, però no passa res, perquè farem una tertúlia. Què tertúlia? Tenim un cap de hem tingut un cap de setmana llarg. Aquesta setmana també hi haurà vagues, hi haurà festes. Madre mia, vaig a relaxar una miqueta i anem a donar pas a les nostres supertertulianes. Senyora Mila!
1: Bon dia. Jo he de dir que comença a fer molta calor i ja es nota. Estem a tope amb la sèrie, almenys jo i la Martina, però he de dir que ja es comença a respirar l'ambient d'estiu, o sigui que es pot veure la llum al final del camí.
2: Per mi, jo he de dir que entre fer un examen i entre estudiar un tema, pujo a la terrassa, prenc el sol...
0: Així compta la pena el cuerpo.
2: Claro, aprofito l'estiu, no? Llavors, sí, jo estic fent cele, sí, però mig cele, mig estiu, la veritat.
3: Doncs ben fet, noies, o sigui, us queda poc, recta final. Jo m'encanta el que has dit d'ambient d'estiu. El que no m'encanten són els mosquitos, que mama. No puc perquè ja m'estan acribiant les cames i la calor que fa és intensa, però molt bé, amb moltes ganes de començar l'estiu, queden 3 setmanetes. I res, aquí un dilluns més amb vosaltres, que amb una companyia perfecta.
0: Miss Sofia, vostè què?
4: Jo haig de dir que de la mateixa manera que jo vaig decidir quan començava l'any, puc decidir que ara mateix demà anem a la piscina i ja està, ja heu fet la sèrie i ja està.
0: Brava.
4: Em sembla molt bé. Per mi l'any va començar diferent que per tothom, l'estiu també pot començar quan ens doni la gana, que em sembla que ja és un bon moment, perquè amb aquesta calor i amb els mosquits, jo noto piscina, no noto... anar a treballar o anar a estudiar, saps?
3: Perquè vosaltres teniu algun moment que dieu ara sí que comença l'estiu, comença a notar-se, a part de la calor, traient la
1: quan
3: calor.
1: Quan s'acaba el curs realment, sí, o sigui, quan ja total. No tens cap responsabilitat, bueno, clar, sense comptar la gent que treballa i tot, no era a mi casa hasta ahora, però sí, quan acaba tot.
2: Jo he de dir que no sé per què, per mi sempre, el dia com que ha marcat el principi de l'estiu, des de que era petita, és el dia de Sant Joan.
3: Oh, per mi també.
2: Plan, per mi tires el primer petard i aquell primer petard marca l'inici de l'estiu, des de sempre.
3: La víspera?
2: La
3: rebetlla, exacte. No, el dia de Sant Joan tal, no, jo crec que és la rebetlla.
2: No, sí, la rebetlla de Sant Joan, que tires els petards i tal, el primer petard comença a ser.
3: I per mi s'acaba l'estiu no quan començo el curs que també, sinó a la Mercè. Saps? Quan comença la Mercè és com... ja està, ja ha començat el
2: vale,
3: curs.
2: Jo és que he de dir que la Mercè no l'ha vist tant. Però Sant Joan és com una cosa que he viscut des de sempre, en plan, molt petita. Llavors, com tirar el primer petard sempre ha sigut com començar l'estiu.
0: Clar, a mi em passa molt, la veritat, com a la Martina. O sigui, tires el primer petard i és com olor a pólvora i estiu. I jo per mi he de dir que el que és el final, òbviament, o sigui, ja quan comences Instiva, Chiuni, etc, etc, però sobretot aquell fatídic moment de l'any en què canvia l'horari i es comença a fer fosc. Aquí és quan m'entren unes ganes d'agafar, és a dir, desaparezco del mundo. O sigui, m'entra una mala hosta que no me la puc aguantar, sisplau.
1: Clar, perquè o sigui, quan són com principis d'octubre, finals de setembre, és com si sí, s'ha acabat l'estiu, però realment segueixes sent feliç, segueixes com tenint ganes de viure, hi ha sol, calor, encara quedes, però clar, després ve el que ha dit la Irene, que és el moment crític.
0: Clar, us volia preguntar a vosaltres, això de ganes de viure, esteu en un moment que en nai menos teniu selectivitat, com han aquestes ganes de viure, aquesta cosa?
2: Jo he de dir que el fet de no anar a classe... i anar estudiant al meu ritme, que si ara vaig a la biblioteca, que seria, si ara estudio un rato a casa, si ara no sé què, no sé quantos, jo estic vivint molt millor que l'any.
1: Sí, jo també he de dir que és molt més tranquil·litzant saber que no t'estan avaluant i no tens com un examen, ja tenim la nota posada i tot, i ara al final és a nostra responsabilitat, saps? O sigui, podem organitzar-nos com vulguem, realment pots estudiar o una hora al dia o 12, si vols, llavors molt més chill.
3: I on feu l'examen, a la UAB? O...
1: no
2: sí,
1: sabem,
2: a la UAB.
1: Sí.
2: Sí, sí. El que passa és que no sabem
3: facultat.
2: La facultat. Però sí que sabem que serà la UAB.
3: Ho teniu a prop de casa, almenys,
2: sí.
3: No?
0: Clar, que aquí hi ha hagut diverses persones que han hagut d'anar a la UAB per fer també l'examen de selectivitat. Tu on et van enviar el quinto carajo, nena?
3: Jo estava a la UAB, però estava més tocant ja la muntanya que la UAB, perquè em van posar amb... hi ha un hotel, vale, a la UAB, o sigui que per sorpresa de tothom, però bueno, per quan fan...
0: els doctorats,
3: sí, no, quan fan... congressos, que no sortia la paraula, doncs hi ha com un espai allà reservat a una sala enorme, vale, pues, al costat hi ha una petita diguéssim, facultat, perquè jo no arribaria tant, però bueno, on hi havia quatre aules i em van posar allà a fer l'examen.
0: Que làstima.
3: Però bueno, almenys hi havia aire condicionat, cosa que s'agraeix perquè fa molta calor en aquells dies.
2: A nosaltres ens ho vam comentar l'altre dia, això, la profe de castellà, que anem preparades perquè si hi ha aire fred, que anem amb jaqueta.
3: Jo vaig anar amb texana durant molts exàmens. Al principi no, perquè dels nervis era com que uf, quina calor, quina hobby i tal, però després ho agraeixes, una texana o un folar o alguna cosa així, perquè segons com fa o molt o fred o calor, perquè si no tens aire condicionat, tinc amigues que ho han passat molt malament de l'agobi, però bueno. Un van, bueno, és que van no em deixen portar, crec que ho penso. No,
0: crec que a tu també, Sofia, et va passar que tenies com aquells ventiladors a sobre teu i que et pujaven també els fulls, perquè a mi almenys em va passar i clar, era com, no sé si prefereixo morir-me de calor o tenir que, clar, en aquell moment em fot por que qualsevol mínim moviment em puguin dir, estàs copiant, estàs suspesa. Llavors, clar, jo tenia com els meus fulls, les meves cosetes i de l'aire se m'anava caient tot i jo així, rotllo perrico abandonado.
4: A mi em va passar això dels ventiladors, però en el meu cas se movia els papers, m'era una mica igual. El que no m'era igual és que aquí tothom sua molt perquè està molt nerviós, no? Doncs l'últim que vols és que aquest aire suat amb olor a peus es mogui per la sala. No. I això és el que va passar a la meva sala. Haig de dir que no va ser gaire greu perquè jo no estava per la labor d'entender mucho cosas de mi alrededor. Era simplement jo, el meu full i los recuerdos de algún temario en fosforito, no? Però sí, la meva sala sobre era molt, molt gran i estava molt a prop els uns als altres i era molt...
3: Jo el que espero que no us passi, perquè estic en contra, en plan, hauria d'estar prohibit de lo incòmode que és fer l'examen en un pupitre. Que tens un mig metre quadrat, ni això, tens 50 centímetres per tu, mateix, per exemple, no, la calculadora, el full, un rellotge per calcular el temps, o sigui, tens allà 50 coses i que és super incòmode. Jo per sort ho vaig fer en una taula d'aquestes de fusta, en plan, grans, típiques de la universitat, però és que jo coneixo gent que ho va fer al pupitre i és que és molt incòmode, a part de costat allà, que se't cau tota l'estona.
2: Bueno, pues jo no sé que existia aquesta opció, però jo com a persona que fa el batxillerat artístic i he de fer dues làmines d'Ina 3, espero que no em toqui aquesta...
3: Esperem.
2: Perquè a part, sabeu que clar, o sigui... Tipo, tu t'has de portar el teu material. Per tant, tu has de portar carbonet, has de portar ceres, has de portar llapisos, rotuladors, tot el que puguis, perquè, clar, hi ha coses que no et deixen portar, però, bueno, ho has de portar tot. Però tampoc pots portar estotxos de més. Per tant, tu has d'anar amb tot el teu material, així, amb una goma de pollastre, vinga, va.
0: Què dius?
3: Bueno, i una cosa, i crec que recordar, si estic equivocada, em corregiu, pot ser que les motxilles i tot, com no ho podies portar tu al teu costat d'on estaves asseguda, ho havies deixat d'entrada.
4: No pots... Sí,
3: tot.
4: Sí,
3: ja, perquè
2: el mòbil,
3: fora, conya, és que si, i si et roben, què? Perquè jo, és veritat que recordo un munt de motxilles allà i bolsos exposats a l'entrada de classe.
4: A nosaltres ens ho feien posar a l'entrada a la dreta i ens feien treure el mòbil i apagar-lo davant de la persona examinadora. I deixar-ho a la motxilla, o no feia falta apagar-lo, però ensenyar el mòbil, dic... Este mi mòbil funciona, aquí lo dejo. I t'havien de veure, deixar el telèfon i fer. I dius, vale,
1: jo quan vaig fer l'ESPAP em va tocar pupitre. És incomodíssim, per cert són només dos exàmens, però igualment. I sí que també havíem de deixar totes les motxilles i tot. I si portaves estoig havia de ser transparent. Sí, no, la goma de pollo és l'últim.
2: Clar, nosaltres ens han dit que el pots portar, però transparent. Llavors, o vas amb la bossa aquesta de congelar menjar o amb la goma de pollo.
4: Pues mira, dues coses molt increïbles.
0: Mare meva. Pues mira, nenes, que us sembla si deixem de pensar d'estudis i ens entrem avui en una tertúlia que, vamos, que tendrá de todo menos aburrimiento. Que us sembla?
3: Perfecte.
0: Sí? No. Doncs anem amb la primera secció.

Gildes, els nostres programes estan plens de cachondeo i estic ben segura que els vostres TikToks també. I és que entre les meravelles d'internet i del For You Page, o almenys el meu, últimament em tenen boja el compte que fa als nens petits d'una localitat de l'Àfrica. O sigui, bàsicament els fan pronunciar paraules en anglès, suposo que potser a les seves classes o simplement per pujar els TikToks. I us pensareu que estic boja, que ja està bé riure'm a costa dels altres, però és que, sisplau, mirem un vídeo totes juntes i després em dieu si n'hi ha per tant o no.

0: Bueno, Gilda, t'has meves. A la tertúlia d'avui, al final no podrem posar el vídeo, però bàsicament us explico. Són uns nens adorables que en el seu major intent de guanyar doncs, la petita golafreria que tenen al davant, intentes dir paraules i marques, però diguem que, per exemple, la paraula de cotxes, aquesta italiana, potser en comptes de dir Lamborghini, diuen Lamborghini-loco. O de, en comptes de Suècia, Sucurilili. O sigui, que us penseu que sóc una mala persona, vale? Però jo he de reconèixer que de petita no s'havia dit dromedario, vale? I amb el temps...
1: És que és una paraula molt complicada.
0: De tota l'estona, dromedrario o hipopòntamo. Em va costar temps de saber fer-ho. Llavors, per intentar sentir-me menys desquiciada, què us sembla si m'acompanyeu a les paraules que intentarem pronunciar avui?
1: Perfecte.
0: D'acord? O sigui, aviam, la dinàmica és molt fàcil. Direm algunes paraules, que algunes potser que són molt fàcils, però les heu de dir tal i com són, en la seva llengua original, d'acord? Llavors... Anem amb la primera paraula de totes. Per als que no sapigueu, Hildes, a aquestes nenes els he passat les paraules i les tenen al seu mòbil. Així que heu d'intentar llegir la primera paraula. Com voleu començar d'aquí?
2: Ja, ja em sacrifico jo pel grup. A veure, la primera és grapalludejar.
0: Aviam,
3: tu com... Bé. Jo he de dir que no tinc ni les
4: paraules. Sí, sí, no? està bé, no?
0: Aviam,
4: sí.
0: Tu com creus que és, Ona? Que això serà una mica un concurs. Potser qui ho digui millor s'emporta un obsequi.
1: Grapalludejar.
0: Ok. Tu, Sofia, com creus que és?
4: Pues jo com la Mila, no? Copy-paste, puc?
0: No, s'ha de dir, perquè aquí...
4: Aquí soc una mica mi òbvia, entonces yo juego con desventaja.
0: Us haig d'escoltar perquè aquí...
4: Grapalludejar.
0: D'acord, Martina?
3: Grapalludejar.
0: D'acord, doncs, en aquest cas, efectivament, les persones que ho han fet bé han sigut la Mila i la Martina. Les altres també ho han fet bé, però si m'haig de regir en plan exclusivament per la pronunciació, necessitem aquesta ella catalana que ens toca els collons a tantes.
1: Perdoni vostè, Irene Mires, perdoni.
4: No m'agrada, canvien de jueza. Està incorrecte, necessitem us voleu, jueces.
0: Us voleu posar alguna aquí a sent de conductora o què?
3: A mi, en aquest moment, m'encantaria.
0: No te jode, la tia. doncs això, nenes, grapalludejar és una paraula que bàsicament diu és, significa grapejar maldestrament. És a dir, manosear torpemente de tota la vida.
2: Espera't que ara ens canvia l'idioma. Clar,
0: és que aquesta és la cosa. Els pobres nens d'aquesta vila de l'Àfrica no els hi posen en el seu idioma nadiu, a vosaltres tampoc us ho faré. Llavors, ara anem amb la segona paraula, d'acord? Que és una paraula en anglès.
2: Ara que comenci una altra.
3: Choir.
0: Sí, vale. Jo també diria. M'agrada. Sofia?
3: Quina està llegint?
2: Choir, jo també.
3: La segona. Buah, però no, jo anava a dir una cosa passada.
0: No, però ho heu de dir tal com diríeu vosaltres. Claro. No us deixeu influenciar.
2: Jo anava a dir choir.
0: Vale. Vostè, Mila?
2: Choir.
1: Jo també anava a dir choir. O queer o alguna cosa així.
0: No.
2: De nostre.
0: Choir o queer, com faràs?
1: Choir.
0: D'acord, doncs en aquest cas, les tres senyores que han dit choir han encertat.
4: I la H?
0: Nena, l'anglès és estrany, vull dir, sobre el català toca els collons, la doble ella, la CH en anglès també. Choir, bàsicament, és el cor, és l'agrupació de persones que s'ajunten per cantar entre totes. Dios, que bé que us ho acabo d'explicar, la veritat.
1: No, s'entès.
0: D'acord, llavors, ara anem amb la següent paraula, que és una marca de cotxes alemanya.
1: Volkswagen.
2: No, vale. Aquesta era...
0: Volkswagen.
2: Era Mefe, no? Com Volkswagen o algo així.
1: Jo dic amb B espanyolitzada aquí, Volkswagen.
3: Volkswagen.
2: Volkswagen.
4: Volkswagen. Sí, no? Volkswagen.
2: Sí.
3: Volkswagen.
0: Tu, Mila?
2: Jo amb la F, però perquè ho vaig veure en un TikTok. Volkswagen, algo així. Volkswagen.
0: Com? Repeteix?
2: Volkswagen.
0: Doncs, mira, no sé si donar-te el punt sencer o mig, perquè efectivament la paraula que tots coneixeu com Volkswagen és Volkswagen.
1: Toma ja.
2: Jo crec que tinc el punt sencer, sisplau. Sí,
3: ets alemana o algo? Perquè aquesta pronunciació tan...
0: És la pronunciació d'haver vist un TikTok fa 2 minuts per saber dir-ho, nena. Llavors, doncs, aviam, aquí no tenim gaire traducció, però sí que és veritat que en aquest cas estem buscant com la pronunciació. I mare meva, que ets alemanja, la veritat. Llavors, ara anem amb la següent paraula d'una cosa, una joia que ens agrada, però... I si us dic el lloc on es venen joies en italià, tu què em diries, Sofia?
4: Ah, és la paraula.
0: És la paraula.
4: Joieria. Joieria.
0: Vale.
4: pues eso.
0: Joieria, ok. Vostè, Mila?
2: Joieria, també.
4: Sí, no?
2: Sí.
0: Martina?
3: Joieria.
0: Ja, a sobre, una miqueta més, posa la mà a vostè.
3: Home, ara som italià, no?
1: Jo també ho dic.
3: Pues perquè coli.
1: Hem de fer el gest, també, si no, no cola.
3: Clar, vale, va.
0: Així...
1: Jo també diria un mix, no? Jo diria Giorgeria o alguna cosa així. No?
4: Giorgeria. Seria mamma mia.
0: Doncs ho sento, nenes, però qualsevol italià ens agafaria i amb una pizza ens fotria la cara. Perquè la pronunciació d'això és joioleria.
2: Vinga, oh, yeah.
3: Joioleria.
2: Aquí falten eles, ja, però, a mi que no,
1: a mi em sobra una O, com que una O?
0: Jo,
1: què has dit?
0: Joioleria.
1: Però jo, per què jo? Si hi ha una O i una E.
0: Em veus a mi cara de filòloga italiana? Nena, et recordo que no sabia dir hipopòtam en castellà. Vull dir,
2: niveles.
0: Per la base. D'acord, llavors, per ara, com portem les paraules? Grapalluda, ja hem dit que la Martina i la Mila. Compteu els vostres punts, sisplau. El choir, les tres nenes d'aquí que tinc. Joioleria, la veritat és que no. I Volkswagen, ho haig de dir ara bé, si no quedo malament. L'has dit tu només, Mila,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: D'acord. Ara anem amb la següent paraula, que aquesta té collons. Jo me l'he hagut d'escoltar com tres o quatre vegades per quedar-me com amb la pronunciació. Així que aviam què em diria la Ona, si li pregunto.
1: Pues jo, és que segueixo, bueno, segueixo. Miro TikToks d'un italià amb cabreixat, amb els estudis, que em surten de vegades. Llavors, no sé si tu
2: sí, sí,
1: ho has vist, que és molt graciós. Vale? Llavors, jo això parlo molt de l'escola i no sé què, perquè està molt cabreixat. Llavors, jo diria... Ésser... Uf... Exercicio, o alguna cosa així.
0: Ok, exercicio. Nice. Tu, Martina, que també ho veies, així que dius...
2: Sí, però tampoc noi. Tant com per recordar-me. Exercicio.
0: Iquio. Posa'm la mà, Martina.
2: Exercicio.
0: Ah, que gozada, pelos.
3: Però que és que falten paraules en aquesta pronunciació. O sigui, falten lletres. És que, clar, a mi em surt l'espanyol, exercicio. A mi em surt l'S.
0: Clar, però tu posa't en el cap d'una nonna italiana que mou la mà. Com ho diria aquesta nonna?
3: Exercicio.
0: Oh, exercicio, oh. Mia nonna.
2: Jo diria exercicio.
0: Com?
2: Exercicio.
0: Pues mira, no puc donar el punt. No puc donar el punt.
1: La Mila, en otra vida, fue.
2: Tan cerca, però tan lejos.
0: Perquè la pronunciació és, escolteu, exercicio. Bueno, exercicio.
1: Ens hem apropat. Apropat.
0: Sí. No, no, la veritat que aquesta...
3: Apropat, així d'apropat.
0: Hi havia com molta... O sigui, aquesta ja era estranyota, entre la C que tenia, la Z, la S... Llavors, encara força bé, eh? Sempre quan em poseu aquesta maneta, mira, nena, a mi m'he de donar cosa...
2: Bueno, és que ho has de fer el complet, no? Si es parla italià, es parla bé.
0: Doncs, nena, i si em dius tu la següent paraula, que també és italiana? A veure com m'ho dius. Tu pots. La mà.
2: És que estic intentant llegir i després pronunciar. Lamborghini.
0: Ah, oh, Lamborghini.
2: Lamborghini.
1: Jo diria Lamborghini.
2: Jo també diria Lamborghini. Jo Lamborghini, vale?
0: Tu què, no? Sofia?
3: Com la Ona, Lamborghini, no?
0: Doncs efectivament és, no és Lamborghini, com diem aquí a Espanya, sinó que és Lamborghini. Vale, amb aquesta G.
1: Com els linguini, no? Com la pasta.
3: I si volem plantes aruixi.
0: Llavors, nenes, en aquest cas us porto vosaltres els tres al punt. Ho sento, Martina, ha sigut la que més passió li ha posat, però no ha sigut suficient en aquest cas.
2: Anem. Crec que mereix un punt de compassió.
0: Vols un punt de compassió?
2: Sí, li donem.
0: Li donem, llavors? Va, el jurat diu que te'l mereixes el punt de compassió. Doncs ara anem amb la penúltima paraula, i aquesta, canviem d'idioma, ens anem al francès. Llavors, en el cap d'una senyoreta francesa, com diríeu vosaltres aquesta paraula?
1: Però aquesta paraula...
2: Bueno, em sona... Comptant,
3: què vol dir?
2: Comptant que m'està costant llegir, jo
1: ja.
2: Diria...
1: Ja, aviam, urlugu. Em sona a Teletubi, aquesta paraula.
0: Ubu.
2: Sí. Urlugu. Ja, sí. Me rindo.
3: Però li has de posar el francès.
2: Clar.
0: Urlugu.
2: Escolta.
0: M'agrada molt,
2: eh? Bastant francès. Podem saber què vol dir aquesta paraula tan curiosa?
0: Significa esbojarrat o excèntric.
2: No, ja, sí.
0: Ja la paraula és excèntrica.
2: Sí.
0: Llavors, Martina, tu com ho diries?
3: Hugleberlu.
0: Hugleberlu.
2: Quants dimoni t'estem invocant? Perquè...
0: Escucha les paraules de les brujas. Tu, Sofia?
3: Jo també, però és que no em sortirà tan bé com a la Martina.
0: Però si intenta, va.
2: És que jo soc mig francès.
3: Hi ha com moltes us aquí, no, noies? Hugleberlu.
0: Hugleberlu.
3: Hugleberlu. Però és que no hi ha gest, tia.
1: Ja, és que és molt complicat.
3: Què estic dient,
1: jo diria Hurlubergru o alguna cosa així.
2: Pues li ha sonat el del pego.
0: Nena, jo us estimo molt, però tot sembla que tingueu aquí un gapo, eh?
1: Sí, és que sí, totalment. Que...
0: Llavors, voleu saber la pronunciació que us peti
2: sí,
0: el cap?
2: Hurlubergru.
0: No es pronuncia l'H del principi, en francès és estranyot, i en aquest cas, excèntric o esbojarrat, és Hurlubergru.
2: Ara que ho ha llegit és molt fàcil, no?
5: Però trobo que no és tan excèntric i esbojarrat com dir Hogluberlu.
1: A mi em sona a ukelele.
5: Tu dius, ets un
1: A mi em sona a ukelele, aquesta paraula.
0: Ukelele?
1: No sé si em dona vibes.
5: Bueno, cadascú, no.
0: A mi m'ha agradat, la veritat, la interpretació de la Martina de, tio, ets tan Hogluberlu.
5: No, és que clar, tu dius, ets Hogluberlu. I tu pilles que ets una persona excèntrica, però tu dius, Hogluberlu. No, ets com refinat. Saps?
2: Sí, jo també estic amb ella.
4: Que canvin la RAE francesa.
1: Ai, la RAE.
2: La RAE.
0: La Real, o sigui, Real Acadèmia, la RAF.
1: La RAF.
4: La RAF.
1: La RAF.
4: La RAF.
1: La RAF.
5: RAF. No.
0: Des d'aquí, des de les Gildes, fem un comunicat a França. Senyor, senyora president, és que no me recordo si segueix el Macron o no, crec que no, que van canviar. Segueix Macron?
2: No. Per tot els ciutadans, que al final són els que fan el país.
0: Alors, s'il vous plaît, francès, changer le RAF, la Real Acadèmia Francesa.
5: Hogluberlu.
0: Hogluberlu per tots vosaltres, d'acord? Llavors, ara, clar, què seria la Irene si no fos una mica cabrona? Doncs anem amb l'última paraula, que de fet està catalogada com la paraula més llarga de l'alemany.
4: Més que supercalifragil.
0: Molt més que supercalifragilisticoexpialidoso. Llavors, en aquesta paraula us vull concentrades, us vull focalitzades i intentant pronunciar aquesta aberració del dimoni.
4: Per molt que em concentri, esto no sale.
5: A veure, m'ho dic perquè per llegir això hauria de
2: vale, jo crec que és una pregunta trampa i realment t'has tirat el cap al teclat i el que ha sortit ho has deixat, perquè és impossible que això vulgui dir alguna
0: cosa. Va, algú té el valor de començar?
4: Rinfleis chetiqueti errungus super...
0: Vale, relevo. Califragilístico pialidoso, m'ha quedat clar.
4: Que alguien me releve.
5: Li hem de posar la cara d'enfada.
0: I si fem...
5: per ser alemany del tot.
1: I si fem una per cada una de la paraula, perquè és tan llarga.
2: Vale, jo faig la primera.
4: No,
2: vale.
4: No, que la fàcil, la faig
5: sí,
4: jo.
5: Sí, clar, que és el més fàcil.
2: Vale, doncs feu vosaltres la primera.
1: Sofia, vale, fem Sofia Mila... Fem així, Sofila, Milaona, Martina.
0: Vinga, vale. Però heu de posar la cara enfadada que ha dit la Martina. Vale. Cara vale. Que fot fred al vostre país.
4: Rinfliers ets tiquetier.
2: Runga burguatxengusa.
4: Gafun vertrang.
5: On t'has quedat?
0: Ah.
5: Un seng sants.
0: Bravo!
2: Bravo! Irene tampoc sap si l'hem dit bé, llavors.
0: Doncs pues mira... jo la podria pronunciar, però clar, us voldria deixar en evidència.
2: Ah, clar.
0: Així que
2: clar,
0: què us sembla si us poso un àudio d'una persona alemanya que us ho acabarà de dir ara mateix com es pronuncia?
2: Si us
0: sou preparades per veure realment com és?
2: Vale.
4: Tampoc el tenim.
1: O potser bueno, des del mòbil ho podríem posar.
0: Clar.
4: Sí, a veure, jo és que aquesta paraula, sincerament, no sé què pot significar, però no crec que ningú la digui com en el seu dia a dia. Clar. És impossible que algú digui aquesta paraula,
5: clar,
4: rotllo.
5: És com...
4: Voy a por el... Quan acaba, se ha passat.
1: És que quan acaba...
5: La més llarga en espanyol és que és esternocleidomastoide o algo així.
1: No, eres una altra.
0: Tribonucleido, no sé què.
5: Bueno, clar, pues tu no dius
0: pues,
5: això al teu
0: mira, nenes, voleu que us digui el significat abans de posar l'àudio?
5: Sí.
0: El significat és... Clar, aquí hi ha una cosa en alemany que és que a vegades quan hi ha moltes paraules juntes s'ajunten en una o sola. Llavors aquesta paraula significa moltes coses alhora.
4: I tant.
0: És...
2: Aviam si em surt.
0: Llei sobre la... Fèiem donar el riure. Llei sobre la transferència de les obligacions de vigilància de l'etiquetatge de la carn de boví i la designació dels bovins.
1: Jo aquesta paraula, sí. L'últim que m'esperava era que fos sobre carn, la veritat. O sigui, una llei, bàsicament. No, no m'ho esperava.
5: Nosaltres hi ha algunes que les hem dit amb molta convicció i semblen veritat.
0: Clar.
4: I jo crec que tot que sigui dit amb convicció...
2: Fake pot... it till you make it, totalment.
4: Tal qual. La Martina, el jubelú, jo me l'he cret.
5: Que era el jubelú?
1: El francès.
5: El francès.
4: El que volem canviar, a mi em sonava millor el de la Martina que el real.
0: Doncs mira, nenes, ara no sé si s'ha pogut escoltar ja que he hagut de posar l'àudio aquí al micròfon, però Gildes, per les que us hagueu quedat amb aquesta intriga, no passa res, perquè això vamos, estava previst, això era perquè la setmana que ve torneu un altre cop amb nosaltres i la setmana que ve us ho posarem. I clar, jo us he estat parlant tota l'estona de... Compteu els punts, aviam qui l'ha fet millor. Llavors, de vosaltres... Qui penseu que ha tingut la major puntuació de totes?
1: Jo crec que la Mila, eh?
5: Sí, la Mila. Sí. Perquè sí.
2: Accepteu
5: sí.
2: La derrota, no?
0: Doncs, nena, al igual que jo de petita no podia dir les paraules, m'acabes de fer molta companyia amb tot això, però de fet t'has allunyat de les teves companyes, ho has dit molt bé, i per això vull regalar un gran bot, no de Hildes, sinó de cogombrets, de pepinillos amb vinagre. No he pogut trobar unes Hildes a casa meva, així que he dit que millor que uns pepinillos perquè la meva gran Mila commemori vamos, idioma, el seu idioma es querida. Per tu, Mila.
2: Pels que no ho vegin realment, hi ha un pot de pepinillos. Però
1: un pedazo pot, sisplau.
5: Impressionant. 230 grams.
2: Tot estem clarament que això és el que sortirà al reel i sortirà amb un pot de pepinillos.
0: Llavors, Mila, amb els pepinillos a la mà, digue'm algunes paraules, si us plau, d'aquest gran moment.
2: Doncs jo he de dir que estic molt orgullosa, us dedico el premi a totes. Crec que ho hem fet molt bé en conjunt i realment també és una mica de sort saber pronunciar totes aquestes paraules. Suposo que és un talent innat, no hi puc fer res.
5: Bravo.
2: Moltes
5: bravo,
2: gràcies.
5: Bravo.
0: Llavors, nenes, amb aquests pepinillos i amb aquesta intriga que ens queda per la setmana que ve, anem amb la següent secció.

0: Molt bé, doncs, Gildas, per seguir amb aquest tema de preguntes, potser algú us guanya algun pepinillo si ho feu molt bé. Seguirem amb una dinàmica també de TikTok, que és vegi d'on ens informem, on haureu d'endevinar qui ha dit aquesta frase. I cuidado que enganyen, o sigui que no us deixeu emportar pel vostre primer pensament, vale? La primera és o Bad Bunny o Miguel de Cervantes, vale?
1: Anem fortes.
0: Qui ha dit? El sol sale para todos, pero no todos se levantan a verlo.
2: Això Miguel de Cervantes,
3: Cervantes,
2: no?
0: ¿Tú estás bien, Miguel de Cervantes?
1: Dona Cer... Però
2: és que
3: és que típica
2: Bunny,
3: que enganya, no?
1: Jo sí. Crec que Bad Bunny en un moment així, rollo de místico i que no és de te voy a poner en cuatro, jo crec que la podria dir.
2: Bad Bunny té molts moments últimament amb els últims àlbums així i tal, sí. Que potser en alguna entrevista o alguna coseta seria... Però això a mi em sona a
0: Cervantes. Per tant, tenim doble resposta, no?
1: Vaig amb
0: doncs
1: Bad Bunny.
0: La resposta és Bad Bunny, efectivament, Irene. Molt bé. Ara, Lope de Vega o Brian Myers? Quien lo probó lo sabe.
1: Home,
0: Brian Myers. Sí? És Lope de Vega.
1: Què?
0: Home. Efectivament, noia.
2: En quin context?
0: Ja, ja. Ens fa una molt bona pregunta, però és Lope de Vega.
1: Lope de Vega, ¿tú qué? ¿Tú de qué estás hablando?
0: Era picantón, vale. Ara és el Quevedo, el cantant.
4: Sí.
0: Quevedo, cantant actual. O Gustavo Adolfo Bécquer. El recuerdo que dejó un beso duele más que la despedida.
1: Quevedo. Cantant o Quevedo...
0: Sí. Quevedo cantant o Gustavo Adolfo Bécquer. El recuerdo que dejó un beso duele más que la despedida.
2: Sí, Quevedo. Això és el Bécquer.
3: Canario, sí.
2: Quevedo. Això sona en alguna cançó.
1: És l'escriptor.
0: Doncs Bécquer.
3: Bécquer. A veure, ho estic fent tot al revés.
4: Jo també.
0: La Irene us està avançant per molt. Poseu-vos les piles, si us plau, que la deixareu guanyant massa avantatge.
2: Però què és això?
0: Vale, seguim. Belén Esteban o Nietzsche?
1: Vale,
0: tenim un filòsof.
4: Una
0: persona icònica, no?
1: Una filòsofa del segle XXI.
0: Exacte. Belén Esteban o Nietzsche. Casarse es terminar una serie de pequeñas tonterías con una gran estupidez.
1: O sea, es que la Esteban, amb tot el tema dels divorcis, Andreita comet el pollo, yo por mi hija mato, ya, fa pinta.
3: Sí, yo diría Esteban.
1: Estebanada.
0: I vosaltres?
4: Jo també dic Esteban.
2: Mira, jo dic Nietzsche per anar en contra de tothom.
0: Doncs la Sofia, per anar en contra de tothom, ha endevinat, és Nietzsche. És Nietzsche.
2: M'encanta Nietzsche. Let's go con Nietzsche.
0: O sigui, penseu que tots aquests personatges devien ser els influencers del moment, llavors les frases tampoc estan tan allunyades.
1: Realment,
0: no? Al final...
1: Belén Esteban i Nietzsche eren tan diferents. Piénsalo.
0: De fet, potser és la reencarnació de Nietzsche, la Belén Esteban. Mai ho sabrem.
1: Ha vingut potser com a messies en aquest planeta. Qui lo sabe.
0: Vale, ara és la Jane Austen, o sigui, l'escriptora d'Orgullo i Prejuicio.
2: La millor.
0: O el Patricio de Bob Esponja.
2: Vale.
1: Aquesta
2: és una interessant.
0: Confiar en ti es mi decisión. Demostrar que estoy equivocado es tu elección. Us ho podeu imaginar en una escena super profunda o en el fondo bikini?
4: No,
2: pues, a les dues funciona ja, molt bé.
4: Sí. Jo diria Jane Austen.
1: És que no m'imagino el Patricio Estrella, rollo, amb el capítol aquest que té una fusta clavada al front dient aquesta cosa tan
3: profunda. Jo dic Patricio Estrella perquè vull pensar al revés, perquè sempre ho estic fent malament.
2: Jo dic Jane Austen.
1: Pots repetir?
0: Vale, confiar en ti es mi decisión. Demostrar que estoy equivocado es tu elección.
1: Yo diré Jane Austen. Equivocado. Patricio Estrella.
3: Yo también digo Patricio Estrella.
0: Molt bé! Ah, és Patricio Estrella.
1: En quin moment el Patricio Estrella es treu a la fusta del cap i diu aquesta
0: és
1: cosa?
0: Que jo crec que hauríem de... doncs, tenir més com atenció als detalls de tots els dibuixos, de totes les sèries, perquè realment potser tenen un significat profund, no? El Patricio Estrella ens pot donar leccions també. Vale, ara seguim amb Maquiavelo o Homer Simpson.
1: Hòstia, un altre que te'l canta.
0: Para mentir se necesitan dos personas, una que mienta y otra que se la crea.
2: Això Homer no ho ha dit perquè és molt tontet. No pot ser.
1: Ja, però abans Patricio Estrella també se li dona la mà del Homer Simpson, que són primos tontos, i mira el tío.
0: Tots els Hilders, també intenteu endevinar-ho. Què dieu vosaltres, Martina, o no?
1: Para que una persona sea mentida se necesitan dos...
0: Era, para mentir se necesitan dos personas, una que mienta y otra que lo crea.
3: Yo diría Homer Simpson amb una cervesa a la mà, en plan, en el bar de Mo o algo així, saps?
1: Hòstia.
3: Jo diria Homer Simpson.
1: Va, Homer.
2: Jo no puc dir Homer Simpson.
0: Doncs, Sofia, ho sento, però és Homer Simpson.
3: Toma!
2: No, és que no pot ser. No pot ser Homer Simpson.
1: No, és que...
0: Sí. I seguint amb el Simpson, o Lisa Simpson... O Einstein.
1: Bueno, Lisa
3: era molt
1: inteligentita, la nena.
3: Sí.
0: Una persona que nunca ha cometido un error, nunca ha intentado algo nuevo.
3: No, Einstein.
1: It's giving Einstein. Després sí. de 50 equacions, estan ja fins als collons, rotllo no puedo más, i justificant que no ha fet res.
0: Doncs és Einstein, vale. efectivament.
2: Let's go.
0: Vale?
4: Corre, ni uno.
0: Molt bé, ara és Aitana o Paquita Salas.
2: Oh! Aitana,
0: vale, superestrella. Sí. Sin croquetas no soy persona.
3: Aitana. És Aitana. Aitana.
0: Vale, i vosaltres?
4: Aitana, perquè seria com massa obvi que fos la Paquita Salas, no?
1: La Paquita Salas és más un Larios, unos torreznos...
4: Sí, és que no...
1: Jo és que de Paquita Salas, o sigui, sóc una fan loca que tira lo enfermizo del Palmen, que tinc moltes expressions del meu dia a dia que són paquiters. Llavors...
0: Amb els Hilders.
1: És veritat, a partir d'ara ja no direm Hilders, direm Hilders.
0: Vale, doncs, era... Perdona, m'he perdut, no? Era Aitana, ¿vale? Va. En el seu documental de Metamorfosis.
2: Wow.
0: Ara, Spider-Man o Donald Trump?
1: Oh!
4: Wow. Em puc anar?
2: Agarra't.
0: No hay éxito sin sacrificio.
3: Donald Trump.
1: Donald Trump, mientras levanta el puño, sí. así... ¡Ah!
0: Pot ser com, no hay éxito sin sacrificio, o pot ser més Spider-Man.
4: No hay éxito sin sacrificio.
0: Exactament.
4: Sí, vale, jo crec que és Spider-Man.
1: Aviam, digues el teu to de Spider-Man.
4: No, no, no ho hauré fet.
3: T'has dit molt bé, eh?
0: Pròximament una classe de doblatge per tothom.
1: És que no sé què dir.
3: Jo Trump.
4: Jo Spider-Man.
2: Spider-Man.
4: Trump. Va.
0: Doncs era Spider-Man.
2: No. Toma.
4: Clar, una.
0: La última. Kanye West o la Bíblia.
1: Oh, oh. El ¿vale? Mesías.
0: Yo soy la luz del mundo.
2: Kanye West.
4: Kanye West. La Biblia.
3: No, Kanye West.
0: Ah. Carla Martina, és la Bíblia.
1: Què dius?
0: Però en la vostra defensa he dit que podria ser perfectament del Kanye West.
4: És pues que el Kanye West diria jo soy el mundo. Saps? Yeah. No jo soy la luz. No, jo soy el mundo.
2: Jo soy todo.
0: Què opineu d'aquestes frases? No wow. Heu encertat quasi res. Jo tampoc ho hagués fet. De fet, mentre ho estava escrivint, no, o sigui, m'equivocava jo mateixa. O sigui...
1: Tu estàs segura que no t'ho estàs inventant wow. com la pàtria amb la paraula alemanya?
0: Doncs mai ho sabreu, suposo que us toca confiar.
2: Que increïble, això.
4: A veure si t'haurem de robar els cogombrets.
1: Però a mi em fa no. molta gràcia...
0: El Òscar no, per favor.
1: A mi em fa molta gràcia la capacitat que tenen les sèries xorres de un Paquita Sal... No, Paquita Sal no, perdona, perquè era Aitana, però un Bob Esponja, de cop, una pedazo de frase... Que
3: sí, i els Simpsons, perdona, és que jo també... O sigui, jo he votat pel Simpson, pel Homer Simpson, però és el que deia la Sofia, no t'imagines un personatge tan estereotipat com a curtet, tonto, dient una frase tan com filosòfica i potent, saps?
1: Clar, però jo crec que aquí també juga molt amb el que ha jugat tu abans i la Martina de... Depèn el to amb el que tu imaginis, perquè ella m'ha fet un Spider-Man de... No hay sacrificio, sin no sé què era, i dic, hòstia, és que és Spider-Man. Però després també he pensat, rotllo, la veu que es posa aquesta de Trump dient-ho, rotllo, make America great again, tal, i ho he creat.

0: Yo este vídeo, sinceramente, nunca lo hubiera querido hacer, pero ya he llegado a un punto de surrealismo que me veo obligado a tener que hacerlo. Llevo medio año aguantando indirectas, mentiras, que me estén dejando mal públicamente y ya no lo puedo tolerar más después de todo lo que me he enterado después de dejarlo.
1: Hi ha un tema que està fent cremar les xarxes, tant que ens pensaven que era un bon safareig català, però ha arribat fins i tot als Estats Units. Des de ja fa temps, els dos tiktokers catalans, Àlex Tous i Mireia, s'enviaven indirectes a través de les xarxes arrel de la ruptura de la parella. Tot això semblava un safareig sense importància, fins que el dia 11 de maig el tiktoker català va pujar un vídeo de 25 minuts explicant tot de coses que havia viscut durant la seva relació, que això és el vídeo que hem vist ara. L'Àlex, en aquest vídeo, explica que la seva relació era molt tòxica i que ella havia patit moltes inseguretats que havien sigut alimentades per la seva parella. Això venia arrel que la Mireia li deia que anteriorment havia tingut una relació amb el Benny Júnior, un cantant espanyol, però va ser molt complicat per ell i important per ella. L'Àlex explica que la Mireia utilitzava aquesta suposada relació per crear i alimentar les inseguretats d'ella. Finalment, l'Àlex va començar a indagar i va trobar que aquesta relació era mentida i que realment ella no coneixia el cantant. Aquesta polèmica s'ha viralitzat un munt. De fet, ja no només a Catalunya es parla, sinó que a tot Espanya s'ha posicionat amb aquesta polèmica, i jo he de dir que fins i tot he vist vídeos d'estadounidencs parlant del tema.
2: Jo he vist vídeos de TikTok de gent anant al cinema, jugant a una sala de cine, amb aquest vídeo que dura 25 minutazos, flipant amb crispetes, ¿vale? I he de dir que és que la polèmica ha sigut tan jugosa, tan... O sigui, ha unit a Espanya un altre cop, en plan, com sempre pel xismorreo, però és que és al·lucinant.
3: Clar, molta gent diu que era màrqueting, que si no era màrqueting, perquè, clar, evidentment la noia ha aprofitat per treure una cançó, com qualsevol persona faria, però inclús el cantant, el Benny, s'ha pronunciat i, o sigui, ha pujat com una història contestant. O sigui, realment això ha arribat com a personatges famosos.
1: Hi ha un vídeo com del Mora i el Benny Júnior fent un live dient, però esta tia que cuenta, no la conocemos, no sé què, vull dir, ha arribat molt lluny.
4: Després d'aquí, Mireia Salaet, senyora que s'ha inventat una relació amb el Benny Júnior i que, bueno, cuidado perquè potser després passa també el Benny que m'està esperant fora. Després d'això, socialment, com et recuperes?
2: Totalment. No. Jo crec que està ara mateix... Bueno, ha fet un comunicat per les xarxes dient que, bueno, que prefereix no parlar perquè, evidentment, o sigui, a la que parli, complicat remuntar d'aquesta situació, però jo crec que està lluny ara. Bueno, ha tret la cançó, cosa que has de fer, sí. Anunci, has de fer publicitat, però bueno, no crec que parli del tema.
1: Jo crec que la cançó la tenia d'abans i ha aprofitat aquest moment per treure-la.
3: No, sí, sí.
1: Jo he de dir que he estat indagant, perquè per fer aquesta part, he estat indagant i he mirat els comentaris del vídeo.
4: Oh.
1: Hi ha cada comentari bastant curiós, tipo, pero fuera de broma suena bien si le bajas todo el volumen. Quiero que esta canción suene en mi funeral para que todos tengan envidia por estar muerta. Bueno.
4: Oh!
1: Però jo
4: he de dir...
1: Coses que se n'han anat massa.
3: No, però jo he de dir que això també ha de ser molt dur, vull dir... que ningú et creï que, vale, que potser és veritat i s'ho inventa tot, però evidentment en una història sempre hi ha moltíssimes versions, sí, hi ha coses, sí, que no es poden dir o que no vols dir, i està tothom pendent de tu i que et tingui hate, perquè a més la gent també s'ho pren com molt a pecho, i a veure, nosaltres estem fent les risses, però és que hi ha gent que realment li enviarà missatges desitjant-li la mort, que això ja sabeu que les xarxes socials estan podrides,
1: sí,
3: amb aquest tema.
1: Jo he de dir que penso, igual que tu, si la gent s'està passant, la gent s'ho està prenent en plan com si fos cosa seva, que dius, a veure, ja està.
2: Jo...
1: Vull dir...
2: Perdó.
1: No, no, digues, digues.
2: No, que una cosa bona és que la Florida, el barri de la Florida, s'ha fet famós a causa d'aquest vídeo, perquè els dos són de la Florida, i ara tots els comentaris, a part de... Bueno, que aquests comentaris són bastant heavies, hi ha comentaris en plan...

0: això passa, va passar a la Flori, això no sé què, estar fent i jornada a la porta, no sé quants, i bueno, almenys hi ha el to d'humor que aquest encara podem salvar-ho.
1: Clar, que sobre una cosa que a mi em fa molta gràcia, o sigui, per la gent que no conegueu qui és l'Àlex Tous i la Mireia Salaet, l'Àlex Tous és un dels hereus de la família Tous, o sigui, de la joieria, i després la Mireia Salaet, bueno, és una persona simplement, no? Llavors,
2: una mortal, després d'un rico.
1: Lo siento, no bueno, sé,
3: la saga Salaet qui és. Jo he llegit que és la cosina de la Rosalia.
1: Ja sí, no, ja però no això, jo això no sé si s'ho he inventat,
3: fins, claro, no sé fins a quin punt la gent està dient aquestes coses, però no
1: clar,
3: sé.
1: Llavors, a mi el que m'impacta sobretot és com l'Àlex Tous que salva un nen així com bastant pijito, la veritat, molt catalanet, saps? I la Mireia també, que de cop el relacionis amb una persona rotllo com el Benny Junior, que és com tota aquesta estètica com super cani, super...
0: Bueno, però és que ella és molt així com del rotllo, molt...
1: Però a mi em sembla una miqueta que és, o sigui, de me pongo el xandall, però en realitat el xandall m'està costant 400 euros.
3: Jo crec que els dos són així,
0: sí.
3: Eh?
0: Sí, però jo ella sí que... la relaciono amb el Benny, saps? Més que amb l'Àlex Tous, a nivell de comportament.
2: I per ella indirectament també, o sigui, l'atenció, bueno, dolenta al final també et dona views, et dona diners, que vull dir, els dos estan beneficiant d'això indirectament, que valent, no li desitjaria a ningú tot el hate que li està caient a la pobra noia, però que, o sigui, realment està cobrant. Llavors, també podria ser com una tècnica de màrqueting necessària.
0: Jo el que estic veient és que TikTok s'està convertint en un nuevo Sálvame, perquè, o sigui, falta Sálvame Deluxe aquí perquè facin una entrevista tots dos junts i que l'entrevistador sigui hola Irene.
1: Hola.
0: O, per exemple, jo que sé, Javi Hoyos, ¿sabes?
1: Ai, no puc amb el Javi Hoyos, no me mencionis, no. No,
0: a
1: no,
0: mi,
1: no.
0: A mi fa molta gràcia.
1: Com a, o sigui, com a futura periodista, i, o sigui, no, em fa una mica de... O sigui, aviam, s'ha de respectar el treball de tothom, però també, o sigui, és aquesta cosa que em sembla que és com muy prensa rosa, dramatització a tope, i és, em posa una mica nerviosa, la veritat, els seus vídeos.
4: A mi em passava abans perquè em sortia moltíssim, però amb el temps vaig com agafar-me una mica de... Pues està bé, però perquè al final també ho feia des del respecte. Va haver-hi moltes situacions que ell penjava un vídeo i la persona al vídeo li deia, sisplau, borra-ho, i ell ho borrava. O ell preguntava abans, oye, ¿puedo subir esto? I, llavors, com a persona, em sembla que és un pibe majo.
1: Home, millor Javi Hoyos que Vito Quiles, la veritat.
0: O que el Malbert, per exemple. És periodista, el Malbert, o no?
1: No,
0: o és
1: no,
0: amateur?
1: Fa podcast. No t'ho vull dir perquè no ho sé, la veritat.
4: No, com a tal no és periodista, però fa podcast a Podimo i entrevista a persones de l'internet.
2: Però tornant a la polèmica de l'Àlex Tous i això, també molta gent és com que ha obert la bretxa aquesta de portes dos anys amb algú i t'ha mentit, i lo fàcil que és com ara fer-se passar per algú altre, perquè pels que no ho sapigueu, la noia en teoria, el noi reclama que ella s'havia creat diverses comptes falses que, on es comentava ella mateixa i tot, i clar, realment aquestes comptes no hi havia una persona física, però és com si existís algú. Llavors, clar, s'ha posat com molt el foco en com es pot, doncs, agafar la identitat d'algú i fer-se passar per algú, i ha obert la bretxa a la pregunta de què passa si t'enteres que fa dos anys que algú et menteix, algú que et pensaves que era com tu persona.
0: I a més d'una mentira, o sigui, quanta imaginació has de tenir? I quan aguante, en plan, perquè
4: temps,
0: les mentides, o sigui, surten perquè tenen los pis cortos, no? O sigui, sí, vull dir, clar, que o ho tens tot super mega lligat, o és fàcil que se't coli alguna cosa.
3: Claro.
0: I que és una mentida com tan gran, i que involucra, o sigui, jo crec que involucra tanta gent i tants, i el seu entorn, perquè l'Àlex Tous al vídeo diu, es que he hablado con sus ex, he hablado con sus amigos, en plan, o gent en comú que tenen, que és que ni idea, no tenia ni idea d'aquesta història. Clar, has d'assegurar-te, en plan, realment. O sigui, primer no s'ha de mentir, no? Però que si ho fas, assegurar-te
2: no
0: una
2: pillin.
0: Sèrie de... Clar, que no et pillin. No una mentida tan... d'aquesta magnitud.
3: I que és això, o sigui, vull dir, tenia comptes falses... no
0: jugava,
3: no sé,
0: amb els sentiments del seu nòvio.
3: Bueno, clar, a part, és que tu... Tipo,
2: bueno, clar, això és la base del nòvio.
1: Clar, això és una altra cosa. A mi m'agradaria després, en un potser... Vale, que potser ja no agafaré el vídeo amb el major dels canenys i tindré potser una mica de reticència, però també almenys, o sigui, per ara, el que ens han mostrat és un Àlex Tous fent un vídeo de 25 minuts destapant tota la merda, i més vídeos també al final de dir, escolta, jo estic fent això simplement com per acabar amb tot això, per acabar amb les mentides amb el que se m'està dient, tot això des de la seva versió, òbviament, nosaltres no hem estat a la seva relació, però fins i tot donant proves, que la veritat és que no m'ho acabo d'entendre. O sigui, també que, o sigui, tu com a parella, de, jo en teoria si estic 2 anys amb tu és perquè t'estimo, perquè et respecto, perquè tinc un projecte ara mateix amb tu, o sigui, no tal de futur, però, coi, que t'estimo almenys, i com l'Àlex tu us deia, que fins i tot en una vegada va arribar a tenir un atac d'ansietat perquè la Mireia, bueno, es va assabentar que al principi de la relació, bueno, no era ni relació, només estaven xerrant, estaven començant a conèixer, i va veure que l'Àlex Tous es va, pues, parlar amb una noia, es va liar amb una noia a una discoteca, i que li va agafar i li va dir, no, vete d'aquí, tal, te quiero fuera de mi casa, me están esperando, i que tu tengas el de este tan gordo de dir, no, es que me está esperando el Benny fuera. No entenc res, tio, com pots aguantar tant la mentida, veure també la teva persona patint?
0: I a més, perquè veieu el nivell de locura i de història que s'ha muntat, que no sé si ho hem mencionat, el Benny Júnior va trobar una cançó al març, fa un munt d'anys, i la Mireia es veu que coincidia la data de publicació de la cançó amb el seu aniversari. Llavors era tot com... L'Àlex Tous s'ho creia, perquè deia, segons la versió del tio, no és el que estem dient, es va creure tota la història, però clar, decía, todo cuadrava, saps? Perquè treu una cançó el dia del seu aniversari, m'ensenya converses de WhatsApp amb ell, o sigui, clar, és molt heavy.
1: Clar, i a tot això deia de... perquè van passar la pandèmia junts, la Mireia i el Benny, en teoria, i una de les coses que deia de, no, és que no tenia fotos, o sigui, ni allà, ni... No, és que no tinc el seu missatge, perquè només parlem per trucada, perquè sí. És com un noi molt tímid, molt misteriós.
2: És un tipus diferent. Vosaltres què faríeu també si tot això fos mentida? O sigui, ara imaginem que l'Àlex Tous tot és una trola, i realment la Mireia no ha fet res d'això. Clar, t'està cancel·lant absolutament un país sencer. És que com te recuperes d'això? Vull dir, què surts dient? Per això també és una mica el poder que li estàs donant a algú, de que tothom vagi massa a tirar-li hate a algú que potser és veritat, potser no, jo ahí ja no me meto.
3: Però és que jo crec que si ara diuen que és mentida, o sigui, tant ell com ella acabarien cancel·lats. Però perquè la gent està tan emocionada amb aquesta polèmica que si arriben a dir que és mentida, la gent s'enfadaria amb els dos.
0: Oi, també, o sigui, ho hauria just, en plan, vull dir... que fins a quin punt tothom ha mentit aquí, llavors clar, també estaria, bueno, just, vull dir, seria normal, entre cometes.
4: No sé, però una cosa, a mi això ja de que la gent es foti tant a la vida de la gent i que si ara surt i diuen que és mentida, la gent diria, ah, oh, no, m'heu fet moltíssim mal, que malament això, fatal. Per què ens importa tant que ens menteixin persones que mai hem conegut i que mai coneixerem?
3: Bueno, per això jo dic que cuidado amb com ens posem i com ens impliquem amb això, perquè vull dir, és un vídeo d'un noi que puja una cosa sobre una altra, o sigui, sobre la seva exparella.
4: Però és que això de la red, de les xarxes socials comença, o sigui, ser massa de la gent. Jo porto mesos pensant, conec massa de les persones al meu voltant, perquè o pugen coses o no sé, estem com massa a la vida de les altres persones. Ara les influències que són mares i tenen els fills, per què haig de veure com creix el teu fill? Per què l'haig de veure plorar perquè no li has donat una gominola? O sigui, això és la intimitat de tu casa, tia.
0: Els temes dels fills, per exemple, que surten amb el traje, amb l'uniforme de la guarderia o del col·lendent, que saps on està aquest nadó.
2: I la cara, i ho saps absolutament tot.
4: Hem de consciència d'això. I també el tema de la cancel·lació és una cosa que ve i va, que igual de ràpido que sube, igual de ràpido que baja...
2: Mira, la Ribes és una persona que l'han cancel·lat 1000 cops amb polèmiques heavies, i ara no, i ara sí, i al final, bueno, també és una mica la manera de com funciona, doncs, el món d'influencers, et cancel·len, tens views, ara et baralles amb algú, tens views, ara tens una parella, al final és tot com engagement per poder tenir més visualitzacions i cobrar, que al final el que busquen és visualitzacions.
1: Clar, és que jo crec que potser aquesta ha sigut com de la polèmica dintre de les xarxes socials més gran des d'aquella polèmica del 2020 de Cancún.
0: De Cancún, sí, és veritat.
1: Potser segurament.
4: A mi el que em sembla també és que les xarxes socials sí que és veritat que obliden, però és que no perdonen. No sé si vosaltres veu estar al tanto de que hi havia una parella que una noia li va posar les banyes al seu nòvio, d'acord? Que la noia es deia Lia, i es va viralitzar un munton. Anys després, 3 anys després, tots els comentaris d'Instagram, de TikTok de la noia eren seguint, dient-li que era una infiel i tal. Està molt malament posar les xarxes. Les xarxes, molt bé. Està molt malament posar les banyes, d'acord? No a la infidelitat. Però per què estem cancel·lant durant 3 anys a una noia que es va liar amb una altra en una festa tenint parella? Per què ho estem cancel·lant més que a polítics que estan fotent locuros, que a l'Epstein, que ha fet una locurota? Per què ens en recordem de la Lia que va posar les banyes al seu nòvio 3 anys després i ja no s'està parlant dels files d'Epstein que han sortit fa res i ja la gent ja a altra cosa mariposa? O sigui, això de les xarxes socials és una cosa que és un mundo i algun dia algú l'estudiarà
3: I
2: ja, no, i a part la huella digital, que al final tot això és irrecuperable, el que se sube nunca se borra i no es pot controlar.
1: Doncs la veritat és que sí, nenes. O sigui, avui hem tingut una tertúlia de llengües. Una tertúlia, anava a dir, literària, filosòfica... Tu com ho descriuries, Mila?
2: Jo crec que li podem dir Hilders a la tertúlia d'avui, perquè és la nova paraula.
1: Doncs mira, nenes, amb aquesta pedazo de tertúlia que hem fet, amb aquest pedazo de salseo, us hem volgut donar un dilluns molt tranquil·let i amb el que també des de casa vosaltres podreu jugar. Així que esperem que tingueu una molt bona setmana, que gaudiu avui aquesta segona Pasqua i ens veiem en el següent programa. Que vagi molt bé, Hilders!
5: Adeu!

0: Són les 8 del matí i és 25 de maig. Bon dia, Rubí.
1: Rubí al dia.

Kratos va celebrar ahir el seu 40è aniversari mantenint viva la tradició malgrat la calor extrema, les restriccions per la pesta porcina i els canvis de format amb prop de 200 participants i la recuperació de la rosada popular. La plantilla de Ficosa a Viladecavalls inicia una vaga indefinida contra l'ERO de l'empresa que encara preveu més d'un centenar d'acomiadaments i afecta directament desenes de famílies rubinenques. L'empresa BJC celebra 100 anys d'història a Rubí, reivindicant el seu arrelament a la ciutat, la innovació en mecanismes elèctrics i l'evolució cap a les llars intel·ligents. I en esports, les noies dels 100 patins aconsegueixen la segona Copa d'Europa a la història del club.

0: I abans d'entrar a matèria, primer volem conèixer la previsió meteorològica i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant pel temps, en Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Comença la setmana amb molta tranquil·litat i ben pocs núvols arreu del país. Durant tota la jornada el cel estarà més aviat pentinat, estarà ben blau i només amb alguns núvols prims, poc importants, i d'altres que aquesta tarda apareixeran cap al Pirineu Lleidatà, si de cas amb alguna gotellada, a la banda més alta del Pallars Sobirà, cap a la Vall de Boí o a la Vall d'Aran. A la resta del país, força sol, com dèiem, i una temperatura com els últims dies, desbocada per les dates. Al matí ja comença molt suau a tot arreu i la tarda tindrà moltes viles entre els 30 i els 35 graus, per tant, un ambient d'estiu. Estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC avui, amb Vicenç Llorca, perquè ens expliqui quina és la situació a hores d'ara a les carreteres. Bon dia, Vicenç.
2: Bon dia. Comencem la jornada d'avui dilluns amb circulació força fluida a les vies d'entrada a l'àrea metropolitana, a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, i a la confluència amb el Nus de la Trinitat, amb la C33, i també amb la C31, a l'altura de Sant Adrià de Besòs. A la Ronda de Dalt i a la Ronda Litoral, en els dos sentits de circulació, no hi tenim cap incidència tampoc. Normalitat també a l'entrada a la capital catalana des del Llobregat, tant a la B23 com a la 2 a l'altura de Sant Feliu. La C17 i la P7 circulen amb lentitud al seu pas per Mollet del Vallès. En aquest punt, la P7 té un carril tallat en sentit sud que deixa 5 quilòmetres de retenció. A Roda de Barà, l'AP7 també circula amb només un carril obert a causa d'un accident i deixa unes cues d'uns 4 quilòmetres. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.

0: públic i la col·laboració d'entitats i voluntaris van permetre mantenir l'esperit de la Festa dels Xatos ahir en una quarantena edició marcada per la pesta porcina, el calendari i la calor. Va ser un aniversari excepcional, ja que no es va poder arribar a l'ermita de Sant Mus per les restriccions al medi natural, ni es va poder fer missa per no coincidir amb la segona Pasco. Amb tot, unes 200 persones no van faltar a la tradició i van omplir una tòrrida esplanada de l'amfiteatre del Castell en diverses expressions de cultura popular catalana. La jornada d'ahir va estar marcada per les altes temperatures. Els termòmetres van superar els 31 graus a la una de la tarda i un cel sense cap núvol. Això va complicar una festa que és seguida en bona part per gent gran i que es va haver de traslladar a una esplanada sense gairebé ombra. Molts assistents es van refugiar als limitats espais amb ombra i van seguir la jornada al costat dels arbres i la font. Tot i la calor, no es van haver de lamentar danys personals i el públic va respondre participant en les diferents actuacions. Sentim Gemma Tomàs i Anna Palència, membres de la comissió organitzadora dels Xatos.
1: Ha estat una mica especial perquè sí que és veritat que ens han avisat molt a última hora que ho farem aquí, llavors hem hagut de moure cel i terra perquè totes les entitats i no entenem ben bé per què no es pot fer els Xatos allà dalt, però bueno, sempre positives.
2: El que nosaltres volem és que els Xatos se segueixin fent any rere any, tot i que no ens hagin posat les coses el més fàcil possible, doncs mira, anem endavant i al final estem superagraïdes de que les entitats han volgut venir igualment.
0: Com més tradició, es van fer una ballada de gegants amb el Roc, la Paula, la Laia, el Galderic i els gegantons de Can Oriol, un pilar de la colla castellera Escarlats, una ballada de sardanes, una cantada de la Unió Coral Rubinencs i l'esperat ball dels Xatos. Més enllà de la singularitat de l'espai i les restriccions de la pesta porcina, la quarantena edició dels Xatos també serà recordada per haver recuperat un dels aspectes clau de la tradició, la rosada. Unes 180 persones van poder gaudir d'un plat de paella a l'Arboretum, rememorant una part important dels romiatges que donen origen a aquesta festa. Una històrica enguany va ser explicada per l'entitat Rubí Guillem, que amb una paradeta i cartells durant la cercavila es va encarregar de donar a conèixer la tradició dels Xatos entre els més petits. I canviem de tema, perquè la plantilla de Ficosa Viladecavalls, on un bon gruix dels treballadors són de Rubí, ha iniciat una vaga indefinida contra l'expedient de regulació d'ocupació que planteja el fabricant de components per a l'automoció i que els sindicats consideren inadmissible. Després de la reunió de dijous passat al Departament d'Empresa i Treball, els treballadors van activar una aturada a la secció de producció per paralitzar l'activitat de la fàbrica i finalment divendres en assemblea al dematí van acordar mantenir la mobilització de manera indefinida. La CGT ja va informar que el torn de dijous a la nit ja no havia entrat a treballar en l'inici d'un conflicte laboral que ara s'endureix amb aquesta convocatòria indefinida. Avui a les 9 del matí entrevistarem els representants dels treballadors per conèixer tots els detalls de la vaga i l'estat de les negociacions amb l'empresa. La direcció va proposar reduir els acomiadaments a 113 persones i suspendre els contractes de 38 treballadors del Departament d'Enginyeria a través d'un ERTO de 18 mesos. Recordem que l'ERO plantejava inicialment l'acomiadament de 172 treballadors i treballadores, és a dir, el 20% de la plantilla. A més, actualment hi ha 121 famílies rubinenques treballant en aquesta planta de Viladecavalls. Pel que fa a les indemnitzacions, la companyia va posar sobre la taula compensacions de 18 dies per any treballat amb un màxim de 15 mensualitats, unes xifres que fons sindicals consideren irrisòries, especialment tenint en compte l'edat mitjana elevada de la plantilla. La proposta econòmica és insuficient. No pot ser que una plantilla que té beneficis, venda de rècords i que ha rebut 13 milions d'euros d'ajuts públics, vulgui fer fora part de la plantilla. Va afirmar Sole Bertran, presidenta del comitè d'empresa, després de la 6a reunió del procés negociador. Els sindicats també retreuen a la companyia que impulsi aquesta reducció de personal després d'haver registrat facturacions rècord durant els darrers trimestres. A més, critiquen l'anunci fet per representants de l'empresa sobre una possible reconversió de la planta cap a la indústria de la defensa. I seguim xerrant d'empreses, però en aquest cas per un motiu més alegre, perquè l'empresa de materials elèctrics BJC ha fet 100 anys i ho va celebrar divendres després que dijous passat a la nit a l'empresa l'Ajuntament els reconegués amb el Premi a la Trajectòria. Òscar Envit, director general de l'empresa, va voler posar en valor l'arrelament de l'empresa a la ciutat rubinenca després de tants anys i de diferents propietaris. Per la seva banda, l'alcaldessa Ana Maria Martínez va destacar el valors que l'empresa havia mantingut al llarg d'aquests anys, alhora que es mostrava orgullosa de la ciutat industrial que és Rubí.
3: BJC ha sabido evolucionar a lo largo de un siglo manteniendo intactos valores que son esenciales y son importantísimos, la calidad, la innovación y la vinculación con la ciudad que la ha visto crecer. Y eso para nosotros tiene un valor inmenso. Rubí, como decía, es industria, lo digo y lo decimos con orgullo, es una ciudad que mira al futuro, que quiere avanzar, pero no va a renunciar, no quiere renunciar a sus raíces. Y empresas como esta, como BJC, explican muy bien lo que somos. Somos esfuerzo, talento, capacidad emprendedora y voluntad de continuar avanzando.
0: Envit també va voler destacar l'evolució de l'empresa en els últims anys, en què havia innovat amb les smart homes i s'havia mantingut al dia en les novetats en mecanismes elèctrics com endolls i interruptors. Però no només havien evolucionat els seus productes, sinó també les empreses amb les quals col·labora i una creixent paritat entre els seus treballadors. Escolta'm, Òscar Envit.
4: Hay dos líneas que llevamos ya unos cuantos años reforzando. La primera es toda la parte de trabajo con empresas de carácter social. Es una parte importante porque forma parte de la sociedad donde estamos. Y la otra es el rol de la mujer dentro de la empresa, sobre todo de la industria, donde históricamente ha estado muy masculinizado, como decías. En 10 años lo que puedo decir es que hemos pasado como del 75% hombres, 25% mujeres, a un actual 60% hombres, 40% mujeres. Y dices, no es una cifra perfecta, pero oye, estamos en la línea, con convicción de que oye, queremos llegar a una sociedad más igualitaria y que BJC sea reflejo de esa sociedad.
0: A l'acte també va participar Giri Konecki, president del grup Elco-E, propietari de BJC des de l'any 2025. Konecki va xerrar dels valors treballadors de l'empresa, de la seva essència i de la seva capacitat de resiliència en moments difícils al llarg d'aquests 100 anys. I canviem de tema, perquè els terrenys naturals de l'antic camp de golf de Can Sant Joan entre Rubí i Sant Cugat acolliran aquest estiu el rodatge d'una pel·lícula d'època protagonitzada pel conegut actor Russell Crowe, segons avança 3CAT. Segons recull el mateix mitjà, fa mesos que es prepara la zona amb la construcció de decorats i camins, tot i ser un espai d'accés prohibit per la pesta porcina i haver-se trobat a la zona diversos exemplars positius. Agricultura i l'Inca Sol, el propietari dels terrens, van donar el vistiplau al rodatge al febrer sempre que es complissin les mesures ordenades per fer front a la pesta. 3CAT recull que els agents rurals, tot i l'autorització, van expressar el seu rebuig al projecte des del primer moment. Sigui com sigui, la preproducció va continuar i les imatges enregistrades pel mitjà públic evidencien que a la zona ja s'han construït decorats simulant un poblat celta i que s'han preparat camins per arribar en vehicle al set. Una vegada s'ha fet públic aquest rodatge, fons del departament han explicat a 3CAT que han detectat que el tancament de seguretat de la zona que es va requerir a la productora no és l'adequat. Per això tenen previst enviar pròximament un requeriment legal per aturar la producció fins que es compleixi la normativa vigent. Els agents rurals, però, expliquen que ja han detectat mancances al febrer i proposen la instal·lació d'unes tanques a electrosoldades que no s'han posat.

0: Esports, pocs caps de setmana com el passat s'hauran viscut en la història de l'esport rubinenc. Cisco Lara García.
1: Un títol europeu, dues eliminatòries d'ascens i un empat en l'últim segon és el balanç positiu de l'esport de la nostra ciutat en un cap de setmana en el qual, evidentment, que destaca el títol de Copa d'Europa en hoquei patins en línia aconseguit per l'Hockey Club Rubí 100 Patins amb el seu equip femení que guanyava la final al Valladolid 4-0. També a destacar l'1-1 en l'anada de la semifinal del play-off de sense tercera ref en futbol masculí de la Unió Esportiva Rubí davant de la Pobla de Mafumet es decidirà el pròxim dissabte a Tarragona qui passa a la final. I pel que fa a la final, en aquest cas, de l'ascens a Divisió d'Honor, ha accedit el Club Natació Rubí en waterpolo femení després de superar el Molins. Serà el Barcelona el seu rival en l'eliminatòria definitiva i ha destacat també que a 14 segons del final arribava el gol d'Abdel per empatar 4-4 l'Esportiu Rubí, un espectacular partit davant del segon classificat de la tercera nacional del futbol sala, com és la Unión.

L'antena Festa dels Xatos es va adaptar aquest any a les restriccions sanitàries i a les altes temperatures, traslladant la celebració al castell, però sense renunciar a la cultura popular ni a la rosada tradicional. La Fiscalia demana 5 anys de presó pels responsables de Teclim Química per la presumpta venda fraudulenta d'un producte de neteja que es feia passar pel gel hidroalcohòlic durant la pandèmia. El fotògraf Quim Deschamps protagonitzarà una nova sessió del cicle Explica'ns el teu rotllo amb una xerrada sobre fotografia de viatges, paisatge i els nous reptes de la intel·ligència artificial. En esports, el femení dels 100 patins aconsegueix la segona Copa d'Europa en la història del club.

0: La 40a edició de la Festa dels Xatos va aconseguir ahir mantenir l'essència de la tradició malgrat les dificultats d'enguany. Les restriccions derivades de la pesta porcina, la coincidència amb la segona Pasqua i les elevades temperatures van obligar a replantejar part de la celebració. Per primera vegada en molts anys, la festa no va poder arribar fins a l'ermita de Sant Mus i tampoc es va celebrar la missa habitual, ja que ahir no era encara la segona Pasqua, perquè és avui. Tot i aquests condicionants, prop de 200 persones van participar en una jornada festiva que es va traslladar a l'amfiteatre del castell. La calor intensa va marcar bona part del matí. Els assistents van cercar espais d'ombra al voltant dels arbres i la font en una jornada especialment exigent per al públic més gran. Malgrat això, no es van registrar incidències i l'ambient festiu es va mantenir durant tot el dia. Sentim Gemma Tomàs i Anna Palenci, membres de la comissió organitzadora dels Xatos.
1: Ha estat una mica especial perquè sí que és veritat que ens han avisat molt a última hora que ho farem aquí, llavors hem hagut de moure cel i terra perquè tot tiri endavant i perquè totes les entitats possibles i no entenem ben bé per què no es pot fer els Xatos allà dalt, però bueno, sempre positives.
2: El que nosaltres volem és que els Xatos se segueixin fent any rere any, tot i que no ens hagin posat les coses el més fàcil possible, doncs mira, anem endavant. I al final estem superagraïdes de que les entitats han volgut venir igualment.
0: La cultura popular va tornar a ser l'eix central de la celebració amb la participació dels gegants de la ciutat, els castellers escarlats, la ballada de sardanes, la cantada coral i el tradicional ball de xatos. Una de les novetats més destacades d'aquesta edició va ser la recuperació de la rosada popular. Prop de 180 persones van participar en aquest dinar col·lectiu a l'Arboretum, recuperant així una part històrica dels antics romiatges. La jornada també va servir per apropar la tradició als més petits. L'entitat Rubí Guillem va organitzar una acció divulgativa amb plafons i informació sobre els orígens de la festa durant la cercavila.

0: Canviant de tema, perquè el conflicte laboral a la planta de Ficosa de Viladecavalls continua escalant després que la plantilla acordés divendres en assemblea mantenir una vaga indefinida contra l'ERO plantejat per la companyia. La protesta afecta especialment treballadors de Rubí, ja que més d'un centenar de famílies rubinenques depenen actualment d'aquesta fàbrica. La mobilització va començar després de la reunió mantinguda dijous amb el Departament d'Empresa i Treball, quan els empleats van decidir aturar la producció. Segons la CGT, el torn de nit de dijous ja no es va incorporar al lloc de feina, en el que va ser el primer pas d'una protesta que ara es manté sense data de finalització. En una estona a les 9 entrevistarem representants dels treballadors per aprofundir en les reivindicacions de la plantilla i en l'estat actual de les negociacions en la direcció de l'empresa. En les darreres converses, Ficosa va plantejar reduir els acomiadaments previstos fins a 113 persones i aplicar un ERTO de 18 mesos a 38 treballadors del Departament d'Enginyeria. Inicialment, l'expedient contemplava 172 acomiadaments, aproximadament un 20% de la plantilla. Els sindicats consideren insuficient la proposta econòmica presentada per la companyia, que ofereix indemnitzacions de 18 dies per any treballat, amb un topall de 15 mensualitats. El comitè d'empresa denuncia que aquestes condicions són especialment perjudicials per una plantilla amb una edat mitjana elevada. La presidenta del comitè, Sole Bertran, també ha criticat que l'empresa impulsi retallades malgrat haver registrat beneficis i vendes rècord en els darrers mesos, així com haver rebut ajuts públics milionaris. Els sindicats també mostren preocupació davant la possible reconversió de la planta cap a la indústria de defensa, una opció plantejada recentment per representants de la companyia. I no deixem enrere el món empresarial, perquè l'empresa Teclim Química, que durant dècades va ocupar una nau al polígon de Can Rosés, va protagonitzar un sonat incident en els moments més durs del confinament de la Covid, quan els Mossos d'Esquadra van requisar més d'un miler d'ampolles d'un producte de neteja de superfícies que feien passar per gel hidroalcohòlic. Doncs bé, el cas arribarà aquesta setmana als jutjats. Té més detalls, na Patri Díaz.
1: Ho farà a través de la denúncia d'una farmacèutica de Madrid que va invertir més de 50.000 euros en la compra d'aquest producte. La Fiscalia demana 5 anys de presó per un delicte d'estafa tant al CEO de Declim, acusat de fabricar i distribuir el gel, com a l'intermediari que va vendre el producte al denunciant. Recordem que el producte, segons explicava la lletra petita, era un líquid per netejar superfícies, però l'etiqueta es veia una cara humana amb mascareta quirúrgica i unes mans fent l'acció de fregar-se, en clara referència a la desinfecció recomanada per l'emergència de la Covid. Però no era un indicat com a gel de mans. De fet, a la lletra petita es deia que s'havia de fer servir amb guants i ulleres de protecció, que podia provocar vertígens, irritació als ulls o reaccions al·lèrgiques, que s'havia de fer servir només en espais ben ventilats i que si entrava en contacte amb la pell s'havia de rentar la zona amb aigua. Donat l'interès pel gel hidroalcohòlic, el fals gel fabricat a Rubí va tenir molta sortida abans que els Mossos detectessin la presumpta estafa. Es desconeix quantes unitats es van distribuir, però diversos testimonis expliquen que el van poder adquirir a farmàcies i també a drogueries. Entre els clients es trobaven organitzacions com la Guàrdia Urbana de Barcelona o el mateix Ajuntament de Rubí. El judici serà dimarts i dimecres a la secció 6a de l'Audiència de Barcelona.
0: I el fotògraf i dissenyador gràfic Quim Desquen serà el protagonista de la pròxima sessió del cicle Explica'ns el teu rotllo, organitzat per l'Associació Cultural El Gra. La cita tindrà lloc demà a la Biblioteca Mestre Martí Tauler sota el títol Més enllà del clic. Desquen compartirà amb el públic més de 15 anys d'experiència en la fotografia de viatges, una trajectòria que l'ha duit a capturar paisatges i escenes d'arreu del món. La proposta vol anar més enllà dels aspectes tècnics de la fotografia i reflexionar sobre allò que impulsa les persones a viatjar, observar i explicar històries a través de les imatges. El mateix fotògraf explica que l'objectiu de la xerrada és aprofundir en les motivacions que hi ha darrere de cada fotografia. L'escoltem.
2: Jo el que vull fer és fer anar una miqueta més enllà del clic. Què ens mou a fer fotografia? Què ens fa preparar un viatge pensant en una destinació, el per què hi volem anar? I què ens mou a nosaltres per agafar la càmera i sortir al carrer per agafar aquesta càmera i explicar aquestes històries aprofitant aquell moment o aquella llum que tenim ben bé disponible a la porta de casa.
0: Durant la sessió també es xerrarà de qüestions tècniques com la gestió de la llum natural, especialment de moments com l'hora daurada o l'hora blava, molt valorats en la fotografia de paisatge. A més, Desquens abordarà els canvis que està vivint el sector amb la popularització de la fotografia digital i l'arribada de la intel·ligència artificial aplicada a la creació d'imatges. La trobada servirà també per conèixer algunes de les experiències internacionals més destacades del fotògraf, com les expedicions per capturar aurores boreals al nord de Noruega, les sessions de fotografia de fauna salvatge a la Serengeti o els projectes desenvolupats en comunitats locals a països com Etiòpia i Laos. Des de l'organització, el membre del GRA, Manel Miras, ha animat la ciutadania a participar en la xerrada i aprofitar l'oportunitat per aprendre noves maneres de mirar i interpretar els paisatges. L'activitat és oberta al públic i forma part del cicle de trobades que impulsa periòdicament l'Associació Cultural El Gra a la Ciutat. I a la plana de successos divendres també vam saber que els Mossos d'Esquadra van detenir un jove menor d'edat com a presumpte autor de dues agressions sexuals dijous passat a Rubí. Els Mossos van rebre l'avís de les dues violacions dijous a 6:15 de la tarda. Les diferents accions es van coordinar aleshores a les policies locals de Rubí i Sant Cugat per trobar el presumpte autor en una zona boscosa entre els dos municipis. Es van fer servir drons i l'helicòpter dels Mossos en la cerca, que va durar més de 3 hores i en la qual van participar la Unitat de Seguretat Ciutadana i l'Àrea Regional de Recursos Operatius de la Policia Catalana. El presumpte autor, un jove menor d'edat, va ser localitzat i detingut a les 7 de la tarda de dijous.

0: En informació esportiva, títols esportius i grans cites les que s'han viscut aquest cap de setmana. Sisko Lara García.
1: L'Hockey Club Rubí, 100 patins, ja té a les seves vitrines la segona Copa d'Europa femenina després de guanyar-la aquest diumenge a la seva pista al Valladolid, en un gran èxit de l'Hockey Patins en línia de la nostra ciutat. Mira, d'estar l'any que ve a la tercera ref, la Unió Esportiva Rubí, que empatava en la semifinal d'anada davant de la Pobla de Mafumet a una Can Rosés, es decidirà a Tarragona el pròxim cap de setmana qui passa a la final i a l'intent de l'accés a la tercera ref del futbol. Sí que està a la final del retorn a la divisió d'honor del waterpolo femení, el Club Natació Rubí, que superava el Molins, i ara es veurà les cares amb el conjunt del Barcelona per veure qui és l'equip que l'any que ve estarà a l'elit del waterpolo, mentre que també hem de destacar el 4-4, falta de 14 segons aconseguit per part de l'Esportiu Rubí davant de la Unió, el segon classificat a la tercera nacional del futbol sala masculí. Els nostres tenen assegurada ja la tercera plaça quan acabi la temporada el pròxim cap de setmana.

0: A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila. Sonido Vinilo.
1: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
0: Sonido Vinilo.
1: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
0: Sonido Vinilo. Con José Verde.
2: Ràdio Rubí, la primera en informació local.
3: Quan passen 30 minuts de les 8 del matí, és moment de conèixer quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui, com sempre, de la mà de Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Comença la setmana amb molta tranquil·litat i ben pocs núvols arreu del país. Durant tota la jornada el cel estarà més aviat pentinat, estarà ben blau i només amb alguns núvols prims, poc importants, i d'altres que aquesta tarda apareixeran cap al Pirineu Lleidatà, si de cas amb alguna gotellada a la banda més alta del Pallars Sobirà cap a la Vall de Boí o a la Vall d'Aran. A la resta del país, força sol, com dèiem, i una temperatura com els últims dies, desbocada per les dates. El matí ja comença molt suau a tot arreu i la tarda tindrà moltes viles entre els 30 i els 35 graus. Per tant, un ambient d'estiu. N'estem pendents a la xarxa.

0: I ara actualitzam la informació de les carreteres catalanes. Ho fem connectant amb el RAC i avui tenim a l'altra banda el Vicenç Llorca. Bon dia, Vicenç.
1: Bon dia. La jornada d'avui dilluns manté la circulació fluida a les vies d'entrada a l'àrea metropolitana. A la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, hi ha la confluència amb el Nus de la Trinitat, amb la C33 i també amb la C31, a l'altura de Sant Adrià de Besòs. A la Ronda Dalt i a la Ronda Litoral, en els dos sentits de circulació ara mateix, tampoc hi tenim cap incidència. Normalitat també a l'entrada a la capital catalana des del Llobregat, tant a la B23 com a la 2, a l'altura de Sant Feliu. La C17 i la P7 circulen amb lentitud al seu pas per Mollet del Vallès. En aquest punt, la P7 té un carril tallat en sentit sud, que deixa 2 quilòmetres de retenció. A Roda de Barà, la P7 també circula amb congestió i només un carril obert en sentit sud a causa d'un accident que deixa encara unes cues d'uns 4 quilòmetres. La Nacional 340 entre Creixell i Roda de Barà segueix acumulant uns 3 quilòmetres de retenció també en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.

Va ahir el seu 40è aniversari mantenint viva la tradició malgrat la calor extrema, les restriccions per la pesta porcina i els canvis de format amb prop de 200 participants i la recuperació de la rosada popular.

Inicia una vaga indefinida contra l'ERO de l'empresa, que encara preveu més d'un centenar d'acomiadaments i afecta directament desenes de famílies rubinenques. L'empresa BJC celebra 100 anys d'història a Rubí, reivindicant el seu arrelament a la ciutat, la innovació en mecanismes elèctrics i l'evolució cap a les llars intel·ligents. En esports, les noies dels 100 patins aconsegueixen la segona Copa d'Europa en la seva història del club.

0: expliqui, la col·laboració d'entitats i voluntaris van permetre mantenir l'esperit de la Festa dels Xatos ahir en una quarantena edició marcada per la pesta porcina, el calendari i la calor. Va ser un aniversari excepcional, ja que no es va poder arribar a l'ermita de Sant Mus per les restriccions al medi natural, ni es va poder fer missa per no coincidir amb la segona Pasco. Amb tot, unes 200 persones no van faltar a la tradició i van omplir una tòrrida esplanada de l'amfiteatre del Castell en diverses expressions de cultura popular catalana. La jornada d'ahir va estar marcada per les altes temperatures. Els termòmetres van superar els 31 graus a la una de la tarda i un cel sense cap núvol. Això va complicar una festa que és seguida en bona part per gent gran i que es va haver de traslladar a una esplanada sense gairebé ombra. Molts assistents es van refugiar als limitats espais amb ombra i van seguir la jornada al costat dels arbres i la font. Tot i la calor, no es van haver de lamentar danys personals i el públic va respondre participant en les diferents actuacions. Sentim Gemma Tomàs i Anna Palència, membres de la comissió organitzadora dels Xatos.
1: Ha estat una mica especial perquè sí que és veritat que ens han avisat molt a última hora que ho farem aquí, llavors hem hagut de moure cel i terra perquè totes les entitats possible. I no entenem ben bé per què no es pot fer el Xatos allà dalt, però bueno, sempre positives.
2: El que nosaltres volem és que el Xatos se segueixin fent any rere any, tot i que no ens hagin posat les coses el més fàcil possible, doncs mira, anem endavant i al final estem superagraïdes de que les entitats han volgut venir igualment.
0: Com més tradició, es van fer una ballada de gegants amb el Roc, la Paula, la Laia, el Galderic i els gegantons de Can Oriol, un pilar de la colla castellera Escarlats, una ballada de sardanes, una cantada de la Unió Coral Rubinencs i l'esperat ball dels Xatos. Més enllà de la singularitat

0: Els més petits. I canviem de tema, perquè la plantilla de Ficosa Viladecavalls, on un bon gruix dels treballadors són de Rubí, ha iniciat una vaga indefinida contra l'expedient de regulació d'ocupació que planteja el fabricant de components per a l'automoció i que els sindicats consideren inadmissible. Després de la reunió de dijous passat al Departament d'Empresa i Treball, els treballadors van activar una aturada a la secció de producció per paralitzar l'activitat de la fàbrica i, finalment, divendres, en assemblea al dematí, van acordar mantenir la mobilització de manera indefinida. La CGT ja va informar que el torn de dijous a la nit ja no havia entrat a treballar a l'inici d'un conflicte laboral que ara s'endureix amb aquesta convocatòria indefinida. Avui a les 9 del matí entrevistarem els representants dels treballadors per conèixer tots els detalls de la vaga i l'estat de les negociacions amb l'empresa. La direcció va proposar reduir els acomiadaments a 113 persones i suspendre els contractes de 38 treballadors del Departament d'Enginyeria a través d'un ERTO de 18 mesos. Recordem que l'ERO plantejava inicialment l'acomiadament de 172 treballadors i treballadores, és a dir, el 20% de la plantilla. A més, actualment hi ha 121 famílies rubinenques treballant en aquesta planta de Viladecavalls. Pel que fa a les indemnitzacions, la companyia va posar sobre la taula compensacions de 18 dies per any treballat amb un màxim de 15 mensualitats, unes xifres que fons sindicals consideren irrisòries, especialment tenint en compte l'edat mitjana elevada de la plantilla. La proposta econòmica és insuficient. No pot ser que una plantilla que té beneficis, vendes rècords i que ha rebut 13 milions d'euros d'ajuts públics vulgui fer fora part de la plantilla, va afirmar Sole Bertran, presidenta del comitè d'empresa, després de la sisena reunió del procés negociador. Els sindicats també retreuen a la companyia que impulsi aquesta reducció de personal després d'haver registrat facturacions rècord durant els darrers trimestres. A més, critiquen l'anunci fet per representants de l'empresa sobre una possible reconversió de la planta cap a la indústria de la defensa. I seguim xerrant d'empreses, però en aquest cas per un motiu més alegre, perquè l'empresa de materials elèctrics BJC ha fet 100 anys i ho va celebrar divendres després que dijous passat a la nit a l'empresa l'Ajuntament els reconegués amb el Premi a la Trajectòria. Òscar Envit, director general de l'empresa, va voler posar en valor l'arrelament de l'empresa a la ciutat rubinenca després de tants anys i de diferents propietaris. Per la seva banda, l'alcaldessa Ana Maria Martínez va destacar els valors que l'empresa havia mantingut al llarg d'aquests anys, alhora que es mostrava orgullosa de la ciutat industrial que és Rubí.
1: BJC ha sabido evolucionar a lo largo de un siglo manteniendo intactos valores que son esenciales y son importantísimos, la calidad, la innovación y la vinculación con la ciudad que la ha visto crecer. Y eso para nosotros tiene un valor inmenso. Rubí, como decía, es industria, lo digo y lo decimos con orgullo, es una ciudad que mira al futuro, que quiere avanzar, pero no va a renunciar, no quiere renunciar a sus raíces. Y empresas como esta, como BJC, explican muy bien lo que somos. Somos esfuerzo, talento, capacidad emprendedora y voluntad de continuar avanzando.
0: Envit també va voler destacar l'evolució de l'empresa en els últims anys, en què havia innovat amb les smart homes i s'havia mantingut al dia en les novetats en mecanismes elèctrics com endolls i interruptors. Però no només havien evolucionat els seus productes, sinó també les empreses amb les quals col·labora i una creixent paritat entre els seus treballadors. Escolta'm, Òscar Envit.
2: Hay dos líneas que llevamos ya unos cuantos años reforzando. La primera es toda la parte de trabajo con empresas de carácter social. Es una parte importante porque forma parte de la sociedad donde estamos. Y la otra es el rol de la mujer dentro de la empresa, sobre todo de la industria, donde históricamente ha estado muy masculinizada, como decías. En 10 años lo que puedo decir es que hemos pasado como del 75% hombres, 25% mujeres, a un actual 60% hombres, 40% mujeres. Y dices, no es una cifra perfecta, pero oye, estamos en la línea, con convicción de que oye, queremos llegar a una sociedad más igualitaria y que BJC sea reflejo de esa sociedad.
0: A l'acte també va participar Giri Konecki, president del grup Elko E, propietari de BJC des de l'any 2025. Konecki va xerrar dels valors treballadors de

l'empresa, de la seva essència i de la seva capacitat de resiliència en moments difícils al llarg d'aquests 100 anys. I canviem de tema, perquè els terrenys naturals de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, entre Rubí i Sant Cugat, acolliran aquest estiu el rodatge d'una pel·lícula d'època protagonitzada pel conegut actor Russell Crowe, segons avança 3CAT. Segons recull el mateix mitjà, fa mesos que es prepara la zona amb la construcció de decorats i camins, tot i ser un espai d'accés prohibit per la pesta porcina i haver-se trobat a la zona diversos exemplars positius. Agricultura i l'Incasol, el propietari dels terrenys, van donar el vistiplau al rodatge al febrer sempre que es complissin les mesures ordenades per fer front a la pesta. 3CAT recull que els agents rurals, tot i l'autorització, van expressar el seu rebuig al projecte des del primer moment, sigui com sigui. La preproducció va continuar i les imatges enregistrades pel mitjà públic evidencien que a la zona ja s'han construït decorats simulant un poblat celta i que s'han preparat camins per arribar va en vehicle al set. Una vegada s'ha fet públic aquest rodatge, fons del departament han explicat a 3CAT que han detectat que el tancament de seguretat de la zona que es va requerir a la productora no és l'adequat. Per això tenen previst també aproximadament un requeriment legal per aturar la producció fins que es compleixi la normativa vigent. Els agents rurals, però, expliquen que ja han detectat mancances al febrer i proposen la instal·lació d'unes tanques electrosoldades que no s'han posat.

0: Esports, pocs caps de setmana com el passat s'hauran viscut en la història de l'esport rubinenc. Cisco Lara García.
1: Un títol europeu, dues eliminatòries d'ascens i un empat en l'últim segon és el balanç positiu de l'esport de la nostra ciutat en un cap de setmana en el qual, evidentment, que destaca el títol de Copa d'Europa en hoquei patins en línia aconseguit per l'Hockey Club Rubí 100 Patins amb el seu equip femení que guanyava la final al Valladolid 4-0. També a destacar l'1-1 en l'anada de la semifinal del play-off de sense tercera ref en futbol masculí de la Unió Esportiva Rubí davant de la Pobla de Mafumet es decidirà el pròxim dissabte a Tarragona qui passa a la final. I pel que fa a la final, en aquest cas, de l'ascens a Divisió d'Honor, ha accedit el Club Natació Rubí en waterpolo femení després de superar el Molins. Serà el Barcelona el seu rival en l'eliminatòria definitiva i ha destacat també que a 14 segons del final arribava el gol d'Abdel per empatar 4-4 l'Esportiu Rubí, un espectacular partit davant del segon classificat de la tercera nacional del futbol sala, com és la Unión.

L'antena Festa dels Xatos es va adaptar aquest any a les restriccions sanitàries i a les altes temperatures, traslladant la celebració al castell, però sense renunciar a la cultura popular ni a la rosada tradicional. La Fiscalia demana 5 anys de presó pels responsables de Teclim Química per la presumpta venda fraudulenta d'un producte de neteja que es feia passar pel gel hidroalcohòlic durant la pandèmia. El fotògraf Kim Deskins protagonitzarà una nova sessió del cicle Explica'ns el teu rotllo amb una xerrada sobre fotografia de viatges, paisatge i els nous reptes de la intel·ligència artificial. En esports, el femení dels 100 patins aconsegueix la segona Copa d'Europa en la història del club.

0: La 40a edició de la Festa dels Xatos va aconseguir ahir mantenir l'essència de la tradició malgrat les dificultats d'enguany. Les restriccions derivades de la pesta porcina, la coincidència amb la segona Pasqua i les elevades temperatures van obligar a replantejar part de la celebració. Per primera vegada en molts anys, la festa no va poder arribar fins a l'ermita de Sant Mus i tampoc es va celebrar la missa habitual, ja que ahir no era encara la segona Pasqua, perquè és avui. Tot i aquests condicionants, prop de 200 persones van participar en una jornada festiva que es va traslladar a l'amfiteatre del castell. La calor intensa va marcar bona part del matí. Els assistents van cercar espais d'ombra al voltant dels arbres i la font en una jornada especialment exigent per al públic més gran. Malgrat això, no es van registrar incidències i l'ambient festiu es va mantenir durant tot el dia. Sentim Gemma Tomàs i Anna Palenci, membres de la comissió organitzadora dels Xatos.
1: Ha estat una mica especial perquè sí que és veritat que ens han avisat molt a última hora que ho farem aquí, llavors hem hagut de moure cel i terra perquè tot tiri endavant i perquè totes les entitats possibles i no entenem ben bé per què no es pot fer els Xatos allà dalt, però bueno, sempre positives.
2: El que nosaltres volem és que els Xatos se segueixin fent any rere any, tot i que no ens hagin posat les coses el més fàcil possible, doncs mira, anem endavant i al final estem superagraïdes de que les entitats han volgut venir igualment.
0: La cultura popular va tornar a ser l'eix central de la celebració amb la participació dels gegants de la ciutat, els castellers escarlats, la ballada de sardanes, la cantada coral i el tradicional ball de xatos. Una de les novetats més destacades d'aquesta edició va ser la recuperació de la rosada popular. Prop de 180 persones van participar en aquest dinar col·lectiu a l'Arboretum, recuperant així una part històrica dels antics romiatges. La jornada també va servir per apropar la tradició als més petits. L'entitat Rubí Guillem va organitzar una acció divulgativa amb plafons i informació sobre els orígens de la festa durant la cercavila.

0: Canviant de tema, perquè el conflicte laboral a la planta de Ficosa de Viladecavalls continua escalant després que la plantilla acordés divendres en assemblea mantenir una vaga indefinida contra l'ERO plantejat per la companyia. La protesta afecta especialment treballadors de Rubí, ja que més d'un centenar de famílies rubinenques depenen actualment d'aquesta fàbrica. La mobilització va començar després de la reunió mantinguda dijous amb el Departament d'Empresa i Treball, quan els empleats van decidir aturar la producció. Segons la CGT, el torn de nit de dijous ja no es va incorporar al lloc de feina, en el que va ser el primer pas d'una protesta que ara es manté sense data de finalització. En una estona a les 9 entrevistarem representants dels treballadors per aprofundir en les reivindicacions de la plantilla i en l'estat actual de les negociacions en la direcció de l'empresa. En les darreres converses, Ficosa va plantejar reduir els acomiadaments previstos fins a 113 persones i aplicar un ERTO de 18 mesos a 38 treballadors del Departament d'Enginyeria. Inicialment, l'expedient contemplava 172 acomiadaments, aproximadament un 20% de la plantilla. Els sindicats consideren insuficient la proposta econòmica presentada per la companyia, que ofereix indemnitzacions de 18 dies per any treballat, amb un topall de 15 mensualitats. El comitè d'empresa denuncia que aquestes condicions són especialment perjudicials per una plantilla amb una edat mitjana elevada. La presidenta del comitè, Sole Bertran, també ha criticat que l'empresa impulsi retallades malgrat haver registrat beneficis i vendes rècord en els darrers mesos, així com haver rebut ajuts públics milionaris. Els sindicats també mostren preocupació davant la possible reconversió de la planta cap a la indústria de defensa, una opció plantejada recentment per representants de la companyia. I no deixem enrere el món empresarial, perquè l'empresa Teclim Química, que durant dècades va ocupar una nau al polígon de Can Rosés, va protagonitzar un sonat incident en els moments més durs del confinament de la Covid, quan els Mossos d'Esquadra van requisar més d'un miler d'ampolles d'un producte de neteja de superfícies que feien passar per gel hidroalcohòlic. Doncs bé, el cas arribarà aquesta setmana als jutjats. Té més detalls, na Patri Díaz.
1: Ho farà a través de la denúncia d'una farmacèutica de Madrid que va invertir més de 50.000 euros en la compra d'aquest producte. La Fiscalia demana 5 anys de presó per un delicte d'estafa tant al CEO de Declim, acusat de fabricar i distribuir el gel, com a l'intermediari que va vendre el producte al denunciant. Recordem que el producte, segons explicava la lletra petita, era un líquid per netejar superfícies, però l'etiqueta es veia una cara humana amb mascareta quirúrgica i unes mans fent l'acció de fregar-se, en la referència a la desinfecció recomanada per l'emergència de la Covid. Però no era un indicat com a gel de mans. De fet, a la lletra petita es deia que s'havia de fer servir amb guants i ulleres de protecció, que podia provocar vertígens, irritació als ulls o reaccions al·lèrgiques, que s'havia de fer servir només en espais ben ventilats i que, si entrava en contacte amb la pell, s'havia de rentar la zona amb aigua. Donat l'interès pel gel hidroalcohòlic, el fals gel fabricat a Rubí va tenir molta sortida abans que els Mossos detectessin la presumpta estafa. Es desconeix quantes unitats es van distribuir, però diversos testimonis expliquen que el van poder adquirir a farmàcies i també a drogueries. Entre els clients es trobaven organitzacions com la Guàrdia Urbana de Barcelona o el mateix Ajuntament de Rubí. El judici serà dimarts i dimecres a la secció 6a de l'Audiència de Barcelona.
0: I el fotògraf i dissenyador gràfic Quim Desquen serà el protagonista de la pròxima sessió del cicle Explica'ns el teu Rotllo, organitzat per l'Associació Cultural El Gra. La cita tindrà lloc demà a la Biblioteca Mestre Martí Tauler sota el títol Més enllà del clic. Desquens compartirà amb el públic més de 15 anys d'experiència en la fotografia de viatges, una trajectòria que l'ha duit a capturar paisatges i escenes d'arreu del món. La proposta vol anar més enllà dels aspectes tècnics de la fotografia i reflexionar sobre allò que impulsa les persones a viatjar, observar i explicar històries a través de les imatges. El mateix fotògraf explica que l'objectiu de la xerrada és aprofundir en les motivacions que hi ha darrere de cada fotografia. L'escoltem.
2: Jo el que vull fer és fer anar una miqueta més enllà del clic. Què ens mou a fer fotografia? Què ens fa preparar un viatge pensant en una destinació, el per què hi volem anar, i què ens mou a nosaltres per agafar la càmera i sortir al carrer per agafar aquesta càmera i explicar aquestes històries aprofitant aquell moment o aquella llum que tenim ben bé disponible a la porta de casa.
0: Durant la sessió també es xerrarà de qüestions tècniques com la gestió de la llum natural, especialment de moments com l'hora daurada o l'hora blava, molt valorats en la fotografia de paisatge. A més, d'esquens abordarà els canvis que està vivint el sector amb la popularització de la fotografia digital i l'arribada de la intel·ligència artificial aplicada a la creació d'imatges. La trobada servirà també per conèixer algunes de les experiències internacionals més destacades del fotògraf, com les expedicions per capturar aurores boreals al nord de Noruega, les sessions de fotografia de fauna salvatge a la Serengeti o els projectes desenvolupats en comunitats locals a països com Etiòpia i Laos. Des de l'organització, el membre del GRA, Manel Miras, ha animat la ciutadania a participar en la xerrada i aprofitar l'oportunitat per aprendre noves maneres de mirar i interpretar els paisatges. L'activitat és oberta al públic i forma part del cicle de trobades que impulsa periòdicament l'Associació Cultural El GRA a la ciutat. I a la plana de successos divendres també vam saber que els Mossos d'Esquadra van detenir un jove menor d'edat com a presumpte autor de dues agressions sexuals dijous passat a Rubí. Els Mossos van rebre l'avís de les dues violacions dijous a 6:15 de la tarda. Les diferents accions es van coordinar aleshores a les policies locals de Rubí i Sant Cugat per trobar el presumpte autor en una zona boscosa entre els dos municipis. Es van fer servir drons i l'helicòpter dels Mossos en la raça cerca, que va durar més de 3 hores i en la qual van participar la Unitat de Seguretat Ciutadana i l'Àrea Regional de Recursos Operatius de la Policia Catalana. El presumpte autor, un jove menor d'edat, va ser localitzat i detingut a les 7 de la tarda de dijous.

0: En informació esportiva, títols esportius i grans cites les que s'han viscut aquest cap de setmana. Sisko Lara García.
1: L'Hockey Club Rubí 100 patins ja té a les seves vitrines la segona Copa d'Europa femenina després de guanyar-la aquest diumenge a la seva pista al Valladolid, en un gran èxit de l'Hockey Patins en línia de la nostra ciutat. Mira, d'estar l'any que ve a la tercera ref, la Unió Esportiva Rubí, que empatava en la semifinal d'anada davant de la Pobla de Mafumeta una Can Rosés, es decidirà a Tarragona el pròxim cap de setmana qui passa a la final i a l'intent de l'accés a la tercera ref del futbol. Sí que està a la final del retorn a la divisió d'honor del waterpolo femení, el Club Natació Rubí, que superava el Molins i ara es veurà les cares amb el conjunt del Barcelona per veure qui és l'equip que l'any que ve estarà a l'elit del waterpolo, mentre que també hem de destacar el 4-4 a falta de 14 segons aconseguit per part de l'Esportiu Rubí davant de la Unió en el segon classificat a la tercera nacional del futbol sala masculí. Els nostres tenen assegurada ja la tercera plaça quan acabi la temporada el pròxim cap de setmana.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
2: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Sempre al teu costat.
3: És la una de la matinada.
0: Ràdio Rubí. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

del bloc informatiu encetam 3 hores del Rubí al dia, que combinarà actualitat laboral, sostenibilitat i propostes culturals per encarar la recta final del programa. Començarem xerrant de la situació a Ficosa Viladecavalls, marcada aquests dies per la vaga indefinida a la planta, que ja sabeu que treballen més d'un centenar de famílies rubinenques. Ens acompanyaran Soledad Beltrán, presidenta del Comitè d'Empresa per la CGT, i Òscar Mesa, delegat sindical d'UGT, per explicar en quin punt està ara mateix el conflicte i quines són les reivindicacions dels treballadors. Tot seguit posarem el focus en el medi ambient i l'economia circular amb la secció de residus. Xerrarem de la prova pilota estatal per la millora de la recollida i la gestió del residu tèxtil i del calçat, un projecte en el qual Rubí participa com a únic municipi català. Després arribarà el moment de la secció d'esports amb el repàs de l'actualitat dels equips i competicions locals, i abans de canviar d'hora escoltarem una nova recomanació musical del Robert Fernández. A les 10 en punt obrirem l'espai de debat amb la tertúlia conduïda per Toni Bravo, avui amb Jordi Margarit, Vicenç Rabadán i Laia Shamirian, per analitzar alguns dels temes que marquen l'actualitat. I a partir de les 11, la recta final del programa anirà a càrrec de Belén Tierno, que ens acostarà tots els detalls de la Fira Gran 2026, una proposta pensada per a la gent gran, i després arribarà la secció de cinema i sèries amb els crítics Jacint Fornols i Víctor Pérez, que repassaran estrenes i recomanacions audiovisuals. Començam!

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: A Ràdio Rubí els dilluns toca country.
2: I was all but 22. I think at the time.
1: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
3: Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam.
1: Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
4: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana amb lo de sempre i ben fred, eh?
5: Vinga, Sofi, cap problema. Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
6: Tia, és que fort. Us ho has avantat plena per fer de la uni. Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
7: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·laran el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
5: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila. Quan és això?
8: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí.
6: Per fer el vermut amb les Hildes.
9: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
1: Les Hildes. La tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí.
10: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí.
11: Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit.
10: Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
11: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
10: Inspira't!
12: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
13: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
14: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
15: Pero estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
16: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
17: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
18: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
19: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.
2: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
3: Els embassaments han millorat significativament la seva situació. Estan al 23,7%.
4: Encara no tenen data d'inici, però aquesta primera fase...
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
5: El contracte públic es va formalitzar per primera vegada el 2021, però aleshores...
6: El responsable del centre afirma que estan treballant perquè aquest entrebanc afecti el menor nombre...
2: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.

0: Rubí és l'únic municipi català que participa en una prova pilot estatal per millorar la recollida i gestió del residu tèxtil i del calçat. El projecte implica administracions, entitats socials i empreses del sector i vol preparar el territori per als futurs models europeus d'economia circular. A més, aquests dies també s'està fent la campanya Canvi d'Armari per sensibilitzar la ciutadania sobre la reutilització de la roba. Per xerrar de tot això, en la nostra secció tenim avui a Sònia Bermejo, que és tècnica de residus de l'Ajuntament, i a Teresa Zamora, que és del Consorci de Residus. Bon dia i benvingudes a les dues.
1: Bon dia.
2: Hola, què tal?
0: Per començar, què representa per a Rubí ser l'únic municipi català que està participant en aquesta prova pilot estatal?
1: Home, per nosaltres és important perquè és com el tret de sortida a tot el projecte de recollida tèxtil de, que serà en el futur. El tèxtil és un residu bastant voluminós, per lo que ens agradaria. Recullen molts testones que normalment no recullen selectivament, que van a la resta. Llavors, amb aquesta campanya ens donen la possibilitat de posar, donar la importància que té aquests residus. Que la gent sigui conscient de que aquest residu contamina, si ho envies a l'abocador no fa res, i en canvi si ho diposites en el contenidor del tèxtil pot tenir una altra vida, ja sigui com a roba o com a fil per properes produccions, té moltes sortides. Llavors és important explicar a la ciutadania que tot el tèxtil dona igual com sigui, estigui malament, siguin llençols, siguin tovalloles, qualsevol tèxtil, calçats, bolsos, complements, van al contenidor del tèxtil, no van al contenidor gris, que tothom llancem qualsevol cosa. Aquests residus han d'anar al contenidor, que nosaltres tenim la meitat de la ciutat taronja i la meitat verda, perquè tenim dos operadors, però ha d'anar en aquell contenidor, perquè d'aquesta forma arriba a les plantes i se'ls busca el tractament corresponent. Si està bé, doncs anirà a botigues de segona mà o a donacions, i si està malament, doncs es faran tractaments per reutilitzar aquell tèxtil d'una altra forma.
0: Mm-hmm. En què consisteix exactament aquesta prova pilot?
1: Aquesta prova pilot el que busca principalment és fer un seguiment d'on va parar aquell residu tèxtil que es diposita en aquells contenidors. Per una altra banda, també busquem saber quin tipus de residu tèxtil tenim. Si és de qualitat, si no és de qualitat, si es pot aprofitar molt, si no es pot aprofitar, per tenir més informació de la cara que teníem, perquè ara mateix la informació que teníem és petita. I després, per part tant del Consorci com des de l'Ajuntament també, una mica fer campanyes de conscienciació sobre la reutilització i fins i tot la reducció del residu tèxtil, que per nosaltres és important reduir els residus, a part de recollir-los selectivament, adequadament, la reducció i la reutilització per nosaltres és molt important.
0: Mm-hmm. Aquesta reducció, no sé si està íntimament relacionada amb aquesta campanya que comença, no sé si comença avui, la del canvi d'armari?
2: No, ja portem dues setmanetes.
0: Dues setmanes, mira que vaig malament, eh? Explica'ns en què consisteix aquesta campanya, Teresa.
2: Bé, com deia la Sònia, de fet, diguem-ne, el que estem també és com desenvolupant tota una experiència pilot, i un dels aspectes era com posar èmfasis en quin tipus de producte s'havia de dipositar en els contenidors de tèxtil. Llavors, en aquesta línia era important fer aquesta idea de dir quina és la diversitat de productes que es pot posar i en quin estat, que es pot posar tant aquells productes que estan en bon estat com en mal estat, no? Llavors, el que volíem és fer una activitat que dinamitzés això, i ens semblava oportú fer-ho en aquest moment que fem el canvi d'armari. Mm-hmm. Amb aquesta idea també que el canvi d'armari ha d'incorporar aquesta idea de que no cal guardar a l'armari coses durant 10 anys, 5 anys, 20 anys, no? Que tenim moltes vegades gent sols d'aquell llit de metro 35 i ja anem pel metro 80 i encara tenim allà gent sols.
0: I aquells pantalons,
2: eh?
0: Per si de cas m'aprim.
2: Per si de cas.
0: O aquells que dius, bueno, per si algun dia engreix,
2: un vestit de festa d'un casament que hi vas anar també per si de cas, quan, diguem-ne, no? És, el per si de cas és l'enemic número 1 d'aquest sentit. Llavors, la idea del canvi d'armari també incorpora una mica aquesta idea de circular la roba, no? No només que dius, no portes la roba al contenidor quan et sembla que tens una peça que no, sinó que el concepte de fer canvi d'armari és revisar el que tens a l'armari i veure totes aquelles muntanyes de roba que tens que no t'has posat ni una vegada aquell any. Llavors, aquesta possibilitat de que aquesta roba pot tenir una segona vida, que alguna cosa que a tu no et va, que a tu no t'interessa, li pot ser molt útil a algú altre, i en aquest sentit, aquesta és un canvi de mentalitat que requereix, no? La Sònia també deia allò, fins i tot reduir el consum, sí, però sobretot canviar el concepte que tenim del consum que fem de la roba, perquè reduir és una opció, però l'altra és aquesta de que la roba circuli. Llavors, el canvi d'armari és una molt bona oportunitat per introduir aquesta idea.
0: Per tant, si fa més d'un any que no t'ho poses...
2: Si fa més d'un any que no t'ho poses, probablement, per una vegada... I la neteja que fas de l'armari... I allò que quan dius, estic buscant aquella blusa i no la trobo, i fins i tot el dia que te l'hauries posat no la trobes, perquè tens tantes coses a l'armari. Que costa, has de tenir dobles pisos, tres pisos, allò en les camises, en tal, i la que tu buscaves, al final, el dia que te la podies posar, tampoc pots.
0: Sí,
2: és molt important la idea aquesta també d'ordre i neteja, diguem-ne, que podem tenir a la llar, i en aquest sentit, doncs, aplicar-la als armaris, i saber que es pot utilitzar reutilitzant la peça, altres persones, necessitades o no necessitades. Ja saps que tot el tema aquest de la venda de segona mà està a l'ordre del dia. Molta gent jove ho fa constantment, a Vinted, amb les plataformes, vull dir que ells estan entrant molt. I això seria el concepte de la reutilització. Anem a altres països, ho veiem molt més implementat. Aquí ara ja d'unidor, els últims anys, Sònia? Està canviant bastant.
1: Sí.
2: Després també és aquesta idea de dir que al final són fibres tèxtils que per determinat procés químic o tecnològic que puguin passar, doncs també es pot fer un reciclatge i un aprofitament d'aquelles fibres, tenint en compte que moltes vegades també porten elements que són contaminants i que és important que això es faci amb unes plantes de tractament específiques de la roba i que no quedi embrutat de tot el que tirem a la resta.
0: Un dels conceptes que apareix molt és la responsabilitat ampliada del productor. Què vol dir exactament i com afecta el sector tèxtil, això?
1: A veure, ara amb la llei que es va aprovar el 2022, la llei de residus de l'Estat, una de les coses és que els productors de tèxtil s'han de fer càrrec de les despeses de gestió d'aquest producte. Per tant, igual que nosaltres ja ho tenim com molt interioritzat a l'Ecoembes, famós, que fa els productors de productes plàstics i de més es fan responsables d'una part de la recollida i del tractament d'aquests productes, doncs ara aquests productors de tèxtil s'han de fer càrrec d'aquestes despeses i no les hem d'assumir ni des de l'Ajuntament ni des dels particulars, sinó que ho ha de fer el productor.
0: A més, el projecte també posa molt l'accent en l'impacte social. Quin paper tenen entitats com Humana o Solidança, Robamiga, totes aquestes entitats que s'encarreguen d'aquest reciclatge de la roba?
1: Bueno, nosaltres ara mateix tenim dos operadors de recollida.

0: però bueno, això cap més endavant. I a Rubí ens ha agafat precisament com a prova pilot revista perquè érem un dels pocs municipis que tenim els dos operadors i que podien tastar ja com funcionaven els dos o la combinació de dos operadors alhora.
1: Mm-hmm. En aquest sentit, a veure, val a dir, no?, que en general el tema aquest de l'aprofitament de la roba doncs també va sorgir molt per la necessitat que hi ha en determinada ciutadania, no?, de poder aprofitar aquella roba que moltes vegades ja no volíem, no? I això va provocar que realment és un sector on les entitats de l'economia social doncs estan molt posicionats. De fet, el 64% de la recollida que es fa de roba en termes generals ho fan empreses d'inserció. I això, un dels elements que és molt interessant és que el reciclatge tèxtil, tant la reutilització com el reciclatge de les fibres i de més, genera un àmbit molt important d'ocupació per persones amb dificultats d'inserció. Tant per lo que són les plantes de triatge de la roba, vull dir, hem de comptar que fem 5 cèntims, quan tenim un contenidor del tèxtil, el primer que fa aquesta entitat que fa la recollida és portar-lo a una planta de triatge, i en aquesta planta de triatge pot determinar aquell producte que està en bon estat i que pot anar fins i tot a una xarxa de botigues de venda de segona mà. Pot anar aquí en el nostre territori, també pot anar a fer una utilització de segona mà a altres països, i el que també van separant és aquell producte que està en pèssimes condicions i que per tant ha d'anar al tema del reciclatge o fins i tot una petita quantitat al rebuig, vale? A l'abocador, però el que sí que hem d'evitar és màxim que pugui anar a l'abocador. Ara mateix la recollida selectiva de roba està sobre el 14% de tot el residu de roba que podríem generar. Vull dir que aquest treball que fem, que fan aquestes entitats, ho estem fent sobre el 14% del residu de roba. Per tant, el que ens interessa, i per això una mica la proposta pilot, però també aquestes iniciatives del canvi d'armari, és incrementar aquesta recollida, perquè quan recollim roba tenim aquesta capacitat, que aquestes entitats ho puguin fer, i ho fan moltes vegades en aquestes plantes, doncs amb treballadors amb risc d'exclusió. Les botigues també habitualment és una xarxa molt interessant perquè permeten fer un aprenentatge fins i tot d'ocupacions i després facilitar la inserció laboral. I també quan treballem en tot el que seria bé, més el tema del reciclatge, del rebuig i tot això, doncs majoritàriament podem ocupar persones amb risc d'exclusió. En termes generals, diguem-ne, una aposta molt interessant.
2: Creieu que la ciutadania està preparada per assumir que la roba també és un residu que s'ha de separar correctament?
0: Home, jo crec que fa molt de temps que tenim ja contenidors de tèxtil i que el que hem de fer ara és donar-li un pas més enllà. Jo crec que fins ara la ciutadania pensava que només allò que podia aprofitar-se per altres persones es podia ficar en aquest contenidor. I per això en aquesta prova pilot creiem que és molt important explicar que dona igual com estigui el residu, que dona igual si es pot fer servir, si no, si són sabates, si són bolsos, tot va aquí. I nosaltres després ja mirarem, bueno, les empreses d'inserció, on va cada residu. Si una cosa deixa de ser residu i torna a ser producte a les botigues de segona mà, o una altra cosa no pot i ho portem a reciclatge per fer altres coses. Crec que és el nostre repte, fer entendre a la ciutadania que aquell contenidor hi va tot. Tot el que tingui tèxtil va cap allà. Això crec que és el repte més important.
2: Hi ha una dada molt cridanera, que és que es calcula que el 60% de la roba dels armaris no s'utilitza. Consumim massa roba?
0: Sí.
1: Uf, i tant.
0: Jo crec
1: Mira,
0: que sí.
1: Compte que comprem aproximadament 10 quilos de roba cadascun de nosaltres, cada persona a l'any.
2: Déu-n'hi-do.
1: 10 quilos de roba és molt.
2: Sí, sí.
1: Que no és...
2: Sí.
1: Vale? I la mitja d'utilitzacions pot ser 7, 10 vegades, entre 7 i 10 vegades per la peça, com a mitja. Vol dir que hi ha peces que te l'has posat una vegada, dos, tres... No? Potser sí que aquella que t'entusiasma molt. Per tant, això, aquests elements són importants. Després, ara, ens hi trobem amb aquest canvi que hi ha hagut en la indústria de la moda, que fa que hi hagin aquestes col·leccions tan curtes, que durin tan poc temps, que a més vinguin de l'altra punta del món i amb uns preus tan econòmics. Llavors ens hem

0: acostumat, no, en els últims anys a fer un consum de moda molt elevat. I això, clar, va en contra, perquè a més el tipus de teixits que estem consumint cada vegada més van deixar de ser pues, aquell cotó, aquell lli, aquell producte que era, diguem-ne, natural, no? I llavors tenim molts dels productes contaminats per polièsters o elements que fan molt més difícil l'aprofitament, però també que generen un impacte ambiental molt més alt.
1: Mm-hmm. Abans tenies camises que jo recordo te les compraves i al final les llançaves d'avorriment. 5-6 anys deies, uf, si és que ja em poso la mateixa camisa, i la donaves perquè deies, ja estava en bon estat, que es podia, i ara en aquestes plataformes que compres, o fins i tot botigues de carrer que tenen robes de molt menys qualitat, durant una temporada i ja al final dius ui, sembla que... Llavors això fa generar molt residu tèxtil i a més de molt mala qualitat,
0: sí.
1: Que no es pot aprofitar tant com un residu de bona qualitat de tèxtil. És cert que és perquè els preus són atractius, clar, tu li dius a un... el jovent que es pot comprar i cada dia anar amb una cama samarreta diferent, de diferent color, per 3 euros la samarreta, doncs pues, la moda prima, però crec que hem de ser conscients de lo que suposa això.
2: Sí, sí, perquè ja no és només la qualitat de la roba, sinó tot el que hi ha al darrere. Hem de pensar també què és el que estem comprant i on s'ha produït aquests productes tèxtils.
0: Sí, de fet, tenim tendència, diguem-ne, a veure el tèxtil com un... Bueno, parlar del tèxtil com el residu o producte que nosaltres introduïm, que no sempre és residu, no? I, per tant, un producte aprofitable, i que l'impacte ambiental és el del tractament d'això, no? Però la realitat és que el gran impacte ambiental és el de la indústria. També tot el que genera el consum d'aigües, el transport dels productes, tota l'extracció que fem del petroli per aprofitar després uns elements, diguem-ne, aquestes tecnològics tan particulars, no?, que utilitzem ara per tot. Llavors, tot això, aquesta manera de produir la roba, també comporta unes dificultats després a l'hora de tractar-la i poder-la aprofitar o reciclar com a matèries. Llavors, en principi, això també costa una mica, però hi ha molta gent que s'han vist alguns vídeos, ara ens hi trobem, quan ens apropem a la ciutadania, a vegades ens diuen, i per què hem de posar la roba als contenidors i demés? I després es veuen unes muntanyes de roba que he vist per la tele, un documental, que tal? Primera cosa, si no deixem de consumir tant i de produir tant, el gran problema que tenim és reabsorbir tot això. Per tant, per això no anem posant èmfasis també en aquest canvi de model de consum que s'ha de produir. Però l'altre és aquest element també de que el tractament de la roba l'estem fent molt complicat. Llavors sí que moltes vegades hem de reduir la quantitat de roba de tèxtil que va a l'abocador, i això, amb aquesta manera de produir i de consumir, se'ns fa bastant costa. Mm-hmm.
1: Rubí, des de fa molt de temps, la seva línia és de la reutilització de la roba. Per exemple, un punt importantíssim d'intercanvi de roba és la troquelleria. I realment el residu tèxtil, que no és el producte tèxtil de la troquelleria, és el volum més important de producte que tenim. I veus la gent que hi va, sobretot, potser més per criatures, perquè clar, les criatures van creixent i de vegades pues, assumir aquesta despesa de comprar roba pels nens que creixen i els hi duren, potser quan són molt petits, 2 mesos, pues això va canviant, i la troquelleria és un punt que Rubí des de fa molts anys funciona per l'intercanvi de roba. I després la nostra idea, que ho posarem ara també en marxa amb aquesta prova pilot, és un taller de costura per reparar aquelles petites coses, bueno, les petits trencaments que té la roba, una cremallera, un
0: poder estrenyar,
1: sí,
0: o ampliar.
1: Amb ampliar. Llavors, igual que tenim el dimecres manetes, la idea que tenim amb aquesta prova pilot és posar en marxa li diem, encara no li tenim nom, però internament és el dijous costuretes, que és per això, fer els arranjaments de roba, que, ui, se m'ha trencat molt, una miqueta, però m'agrada molt, és de bona qualitat, la vull continuar fent servir, doncs t'aproparàs allà i algú t'ajudarà a veure com tu ho pots reparar, perquè al final el que volem és que cadascú tingui les eines suficients per poder reparar-se la seva roba i dir, bueno, pues, si fas això, arreglo la cremallera i ja està. Llavors, en aquesta prova pilot també hem aconseguit, bueno, pues això, posar la infraestructura per poder crear aquest taller dintre dels altres tallets que fem habitualment des del Servei Educatiu de Residus de reutilització de roba, com són fer bosses, fer tovalloles, coses d'aquestes.
2: No sabem quan començarà a estar en marxa, no, aquest taller?
1: No, jo espero que sigui ja cap a la tardor, però si nosaltres, la nostra idea és acabar de curar, bueno, pues tenir la maquinària i de més. Ara ho estem fent a les escoles, per això anem a les escoles amb unes petites màquines petites i els estem ensenyant una mica perquè creiem que començar des de l'edat escolar a consciència és el més important. Nosaltres esperem que estigui cap a la tardor, tercer, quart trimestre de l'any.
2: Teresa, en el cas de la campanya Canvi d'Armari, aquesta setmana on esteu?
0: Doncs mira, avui és l'últim dia que estem a Can Oriol, al barri de Can Oriol, que hem estat una setmana. El primer que vam estar va ser a la plaça de la Constitució, al barri amb les torres, i ara ens queda estar al mercat municipal, estarem allà davant del mercat municipal, i a l'últim punt estarem davant del cap de la moto a Terrassa. Llavors, quan hi estem, el que fem, estem, diguem-ne, posant com a punt d'atracció, és un pol de quatre contenidors específics que estan vinilats amb una mica una imatge per recordar els armaris i una sèrie de missatges també per provocar. També s'ha fet es fa una bustiada en cadascun d'aquests punts per poder fer una sèrie de reflexions o ajudar a fer unes reflexions perquè els habitatges d'aquest entorn doncs, incorporin la idea del canvi d'armari. I tenim un equip de 2-4 persones, informadors ambientals, que s'ubiquen en aquests punts, a l'entorn d'aquests punts. Estan venint els matins, algun dia a la tarda també, els dissabtes, per poder reforçar aquesta informació. I llavors també estan fent una enquesta en aquesta línia que dèiem, que també tota l'experiència pilot ens ha de servir per recollir informació de millores, i ens hi han trobat, per exemple, el del canvi d'armari, doncs només ho fa el 5,4% de les persones que li preguntem. Sí que utilitzen el contenidor, però llavors porten alguna cosa quan tenen, però no fan allò l'activitat una mica sistematitzada de canvi d'armari. I de normal, fins ara, només la meitat portava alguna cosa diferent de roba de personal, eh? La majoria només portava roba, no portava ni complements, ni roba de la llar, ni sabates. Uh-huh. I l'altre element és que quasi el 65% només portaven productes en bon estat. No en tenien, com deia la Sònia, no sabien que podien portar productes que estiguessin una mica doncs, o trencats o una mica massa utilitzats i...
2: Potser aquest és el punt que a mi m'apareix més interessant perquè crec que és el que menys tenim interioritzat, que és que podem dur, recordem sí. a la gent, que en aquests punts es poden dur roba en bon estat, però també desgastada, trencada, de qualsevol tipus que tinguem, perquè no deixa de ser un residu i ja es decidirà cap a on va, si es reutilitza o si es recicla o què és el que se fa.
0: Exacte.
2: Molt bé, doncs Sònia...
0: Perdona, un comentari. No només això, sinó que a més el traiem del circuit de la resta, perquè la resta, entre, no sé, aproximadament un 15% o més del residu que tenim a la resta, llavors descobrim que hi ha roba i tot això. I allò es fa molt difícil, una vegada que ja ha tingut l'orgànica, el contacte amb tots els residus, llavors separar un tèxtil allà i que vagi al circuit és superdifícil, però... compte per les tones de resta que generem i que ens costa molt a la butxaca.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Sònia i Teresa. N'estem pendents d'aquest projecte i d'aquest taller que ens has explicat, Sònia.
1: Perfecte.
2: Gràcies,
1: adéu. Gràcies a tu.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local.
1: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana'm lo de sempre i ben fred, eh?
2: Vinga, Sofi, cap problema.
3: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
4: Tia, és que fort. Us ho has avançat plena per fer a la uni.
5: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
4: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara hem començat. Quin desastre.
2: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Que a tot això, Mila, quan és això?
5: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Hildes.
6: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
7: Les Hildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí. Sonido Vinilo.
8: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
7: Sonido Vinilo.
8: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
7: Sonido Vinilo. Con José Verde.

0: I arribam al temps dels esports d'un cap de setmana que ha estat molt bo amb la Cisco Lara. Bon dia, Cisco.
1: Què tal? Molt bon dia. Doncs sí, sí, ha estat molt bé. La veritat és que tirant de memòria és difícil, però jo diria que mai s'ha donat un cap de setmana tan espectacular com aquest, eh?
0: Bueno, molt bona notícia.
1: Sí, perquè hi ha tots de resultats positius, inclús dels que en parlarem demà, eh? De partits que es van disputar, promocions d'ascensos, permanències i, sobretot, Copa d'Europa femenina, hoquei patins en línia, segona en la història. La veritat és que, evidentment, que és qui marca l'actualitat esportiva aquest èxit assolit per l'Hockey Club Rubí 100 Patins, que hi guanyava el Valladolid. I a partir d'aquí, doncs, promoció d'ascens del Rubí, 1-1, tot obert per el pròxim dissabte a la Pobla de Mafumet, que disputaran el segon dels partits, i a veure si passen i es disputaria la segona promoció d'ascens. En waterpolo, doncs, últim dels camins a complir per part del waterpolo femení, que guanyava el Molins en el segon partit i en l'eliminatòria, tindrà el Barcelona com a rival. Qui guanyi d'aquests dos equips en l'anada i tornada, el primer Barcelona, el segon d'aquí a 10 dies aquí a la nostra ciutat, doncs serà equip de divisió d'honor. I en futbol sala, empat a 4 en un espectacular partit davant del segon de l'Esportiu Rubí masculí, la Unión, partit que quedava liquidat a 14 segons amb una gran jugada de l'Esportiu Rubí per sumar un nou punt. Són tercers, passi el que passi, en una jornada que resta, s'hauria d'haver tancat aquest cap de setmana per motius de suspensió d'una setmanes enrere, doncs, que es disputa una última el pròxim cap de setmana.
0: Bueno, n'estarem pendents de tot això. Cisco, moltíssimes gràcies per explicar-nos el que ha passat i aquestes alegries, que ja saps que a mi m'agraden molt.
1: Home, a qui no li agraden? Adéu.
0: Adéu. I ara ja saben, no marxin perquè arriba el Toni Bravo amb la tertúlia i nosaltres vos deixam en la recomanació musical del Robert Fernández.
2: Molt bon dia, què tal, com esteu? Recomanacions musicals avui amb el cantant santfiliuenc Nil Moliner, que acaba de publicar Nexo, el seu quart llarga durada. Un disc composat per 10 cançons on cadascuna d'elles simbolitzen un capítol diferent d'una mateixa història.
3: Com estàs? Que es de ti, desde el verano que sigo currando.
2: El mateix Nil Moliner defineix aquest treball com el disc de la seva vida. Porta gairebé 2 anys immers en la seva creació, un període en el qual ha cercat aprofundir en el seu so i en una etapa personal marcada per la introspecció i el creixement emocional. Asseguren que Nexo arriba com un àlbum íntim, lluminós i profundament emocional, un treball en el qual el cantant aposta per melodies càlides, lletres properes i una producció molt cuidada on manté la seva essència, però amb una evolució evident. El cantant Nil Moliner inaugura aquesta setmana de recomanacions amb temes com aquest que ha iniciat la recomanació, el tema Àlex, o aquest que ara mateix escoltareu i gaudireu. Porta per nom Nuestro Jardín, lo nou de Nil Moliner.

0: Passen 6 minuts de les 10 del matí. Avui parlarem del centre de salut mental, dels xatos, del fals gel d'aquest hidroalcohòlic d'una empresa d'aquí de la ciutat. Parlarem dels 100 patins, parlarem d'educació, de l'UDEF, de Zapatero, de jutges, i també si s'ha de prohibir el mòbil als 16 anys, de vermuts també, de vesprejos, de menys discoteca i de tot el que vosaltres poseu en aquesta taula trucant al telèfon del directe al 93-588-5960. 93-588-5960. Us podreu unir doncs als nostres tertulians. En Vicenç Rabadán, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Jordi Margarit, bon dia.
2: Hola, Toni, bon dia.
0: I Laia Samíriam, bon dia.
3: Bon dia,
0: Toni. Ja sabeu que si truqueu, qui us agafarà el telèfon, qui està al comandament d'aquesta tertúlia de tot Rubí al dia pels matins, que és el José Malagón.
4: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Va, som-hi, que comencem amb l'olor a cafè a l'estudi, que Jordi Margarit ha portat un cafetó.
2: Escolta, sí, som... sí, és l'hora, és l'hora.
0: És l'hora.
2: Ja és el segon, avui segon, sí.
0: És que, i a més, els que s'aixequen aviat, o sigui, comencen per un cafetó quan t'aixeques i després, no sé si us passa, que després ja estàs una hora i mitja, després agafes un altre i per qualsevol excusa vas agafant el cafetó, no us passa això?
1: Jo no soc massa cafetero. No? No, jo em prenc el primer i punt.
2: Ja, sí, sí, jo necessito, em cal, 6:45, que acostumo a ja no aguanto més el llit, a fotre'm el cafè d'entrada i llarguet, i llarguet. I després un altre, no masses més, no masses més, perquè també comencen a parpellejar els ulls i aquestes tonteries que passen a
0: tipo
2: vegades.
0: Tipo martes i 13.